0: presentar el convidat d'avui, que ens acompanya molt especialment, a fer menció, com ja portem avançant un parell de programes, que ens hem presentat al concurs d'iBooks. Així que si la nostra audiència, els nostres oients, valoreu el nostre programa Divulgació Històrica en català amb un sentit de l'humor implacable, doneu-nos suport, sisplau, feu-nos una votació.
1: Que no impecable.
0: Que no impecable, implacable.
1: Implacable.
0: Implacable és una altra cosa.
1: Què volies dir?
0: Impecable. Ah, vale. Impecable, impecable. Pues,
1: sigueu molt conscients que quina merda esteu votant.
0: Però bueno. I jo, orgullós del català.
1: I tu, implacable, és Pompeu Fabrià.
0: En fi, us deixarem l'enllaç per fer les votacions a la descripció del programa i a les nostres xarxes socials. I ara sí, presentem el nostre convidat, que avui ens acompanya l'Isidre Pérez, que ell és llicenciat en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, amb una menció en Psicopatologia Criminal. Benvingut, Isidre.
2: Moltes gràcies.
0: Isidre, una gran primera pregunta. Has arribat mai a treballar de lo teu?
2: Doncs sí, la veritat és que he tingut molta sort i de seguida que vaig sortir de la facultat, doncs vaig començar a treballar en un mòdul extern d'una presó, que és com una part de la presó però descentralitzada de lo que és el centre penitenciari central, no? És una mesura oberta de compliment de condemna, en la qual representa que estan els presos, que estan a la part final de la seva condemna, que ja no presenten tanta perillositat i que han fet mèrits per anar sortint de la presó, per treballar, per fer conciliació familiar i totes aquestes coses. I bueno, ara no estic treballant en això, però estic també treballant amb persones que poden estar a presó o estan sortint, sí.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
3: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el programa d'avui escoltant un clàssic que ara comentàvem entre amb els micròfons apagats, CSI Miami. Per què comencem el programa d'avui amb aquesta música, Isidre?
1: Doncs perquè imagino que quan la gent normalment sent la paraula criminologia, el primer que li ve a la ment és CSI, no? Criminal Scene Investigation, treure empremtes, sang, ADN, totes aquestes coses, no? Però jo vinc aquí una mica a trencar aquests mites, i el primer disclaimer que faré és que la criminologia no és CSI, no és criminalística, no ens posarem a explicar avui com s'investiga un crim, no farem criminal profilings ni proves de balística, no parlarem de crims reals com fa el Carles Porta, ni res d'això.
0: Un necessitàvem això, perquè no sé quants alumnes tens tu, Alberto, que diuen, jo vull estudiar criminologia, sí, pensant-se que farà de CSI, precisament. Sí.
2: De fet, jo li dic que debo a tota l'audiència que havia entrat al programa pensant que seria un programa de Carles Porta. Però no passa res. Els que seguiu aquí, doncs significa que esteu en el lloc correcte, que heu vingut ja sabíeu a què veníeu, i us agraïm la companyia.
0: Molt bé, aprofitem que tenim aquí Isidre i que deus estar, com ja has avançat, no, una miqueta cansat, no, de que la gent es pensi que et dediques a investigar crims. Què és, doncs, la criminalística, i no la criminologia? Primer de tot, la criminalística.
1: Perfecte. Doncs, bàsicament, i per anar directes al gra, la criminalística és l'estudi de totes aquelles tècniques que poden ajudar els investigadors a portar o extreure proves per tal de resoldre un crim. Quan aquestes tenen una entitat científica, entren dins del marc del que anomenem ciències forenses. Es tracta, doncs, d'un camp molt ampli, ja que, com haureu vist a totes les pel·lis o els programes de True Crime, des d'una empremta dactilar fins a la gravació d'una càmera de seguretat, passant per l'anàlisi biològica d'un cadàver per determinar l'hora de la mort, fins l'anàlisi psicològica d'un agressor, tots són elements que poden ajudar a un investigador a treure l'entrellat d'un crim. Evidentment, doncs, un investigador, ja sigui privat o de la policia, ha de tenir uns coneixements molt amplis i multidisciplinars per fer bé la seva feina. Ja anireu veient que la paraula multidisciplinar aplica molt a la criminologia. Ara bé, totes aquestes tècniques científiques que semblen despertar tant d'interès a tothom, són criminologia? Doncs no, o no del tot. Tot i que hi puguin tenir veure, la resposta és no.
2: Bé, no són criminologia, però jo estic molt agraït a la criminalística, a totes aquestes sèries, perquè et donen moltes idees per si algun dia has de cometre un delicte, saber tot el que has de fer o el que no fer. Llavors, des d'aquí, gràcies pel servei públic.
0: Molt gràcies.
2: Però si la criminalística és tot això que ens has explicat, ens falta saber què és la criminologia.
1: Doncs tractaré també d'anar al gra i de fugir de definicions llargues i acadèmiques. La criminologia és una ciència, emmarcada dins del camp de les ciències socials, com poden ser l'antropologia o la sociologia. I aquesta ciència tracta de resoldre, bàsicament, tres preguntes que podríem dir que sempre han aplicat en la història des de que existeixen les societats. Per què delinqueix la gent? Què porta algú a delinquir? Com es pot evitar el delicte? I què cal fer una vegada s'ha enxampat el criminal? Què s'ha de fer amb aquesta persona? En aquests dos capítols intentarem donar arguments des de diferents perspectives històriques de la criminologia per tal d'intentar respondre aquestes qüestions. Però abans fem una mica de context històric.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa amb aquesta cançó àmpliament coneguda. Començarem a parlar, com ja ens has avançat abans, sobre la història de la criminologia, i precisament aquesta cançó ens dona una miqueta de pistes de per on començarem, no? Però Isidre, on hauríem de posar la nostra mirada per veure l'origen de la criminologia?
1: Doncs, com dius, comencem a parlar de la criminologia per la que està considerada per el gruix de l'acadèmia com la primera escola, que seria l'escola clàssica. Quan parlem d'escola clàssica, malauradament, i em sap greu per vosaltres, però no estem parlant de grecs i romans fent criminologia.
2: Si no parlem de romans, millor.
1: Com indica la cançó de fons que hem escoltat fa un moment, ens situem en el context de la Revolució Francesa, el 1789.
0: Però parlem de francesos, Alberto.
2: Bueno, es pensava ara que una de les novel·les històriques que estan tenint més èxit sobre romans va precisament d'una cosa absurda, i que molts oients aniran veient al llarg d'aquest programa, és que han agafat un romà i l'han fet investigador privat, i llavors es passa les novel·les, fan com una novel·la negra d'investigadors, però amb un patrici romà que va resolent casos a Roma, no? Amb un mètode més propi de la criminologia o la criminalística
0: actual,
2: modernes,
0: no?
2: Que no pas un senyor de l'antiga Roma en toga que es decideix que és una mena de Sherlock romà.
1: Doncs tot i això, alguns autors clàssics ja van parlar sobre el delicte del delinqüent. Per exemple, Plató considerava que els delinqüents eren, obro cometes, alguna cosa similar als malalts. Tampoc anava super, super desencaminat, però bueno, és una consideració una mica antiga també. I també pensava que estava molt relacionat el crim amb la misèria i amb la guerra. Gairebé 2.000 anys abans de Crist ja tenim constància, a més a més, d'un conjunt de 282 lleis gravades en pedra. Estem parlant del codi de Hammurabi. També és de sobres conegut el dret romà, a partir del qual es basen molts dels principis del dret modern. Què ens diu això? Doncs jo penso que des que hi ha hagut persones disposades a... Des que hi ha societats, hi ha lleis, escrites o no, i que des que hi ha lleis hi ha persones que estan disposades a trencar-les. I altres persones preocupades perquè les mateixes lleis, doncs, no es trenquin. Però no ens posem filosòfics encara?
2: Molt bé, jo crec que millor això, no? Primer, assentem les bases de què estem parlant, quan apareix, i jo crec que les reflexions ja aniran sortint a mesura que avancem al programa, no? Ja ens han avançat una mica, també ens han fet l'espoiler l'Albert...

0: protocapitalista, com vulgueu. En definitiva, un nou sistema que tractarà de fugir de molts dels vicis que tenia l'anterior, aconseguint-ho amb més o menys èxit. La república arriba. Segurament hi ha joia i xerinola entre els revolucionaris, però, per molt injusta que fos, la monarquia absolutista francesa i el seu sistema econòmic de caràcter feudal proveïen d'alguna mena d'estat de dret als francesos, que els donava un cert ordre i una certa seguretat a tots els ciutadans, i que al final no és el que tothom busca dels seus governants i del seu sistema de govern.
1: Un estat d'ordre, no? Exacte. Que ens garanteixis entre certes coses.
2: No serem nosaltres qui defensi l'estat d'ordre.
1: No. Ja defensem altres coses. En fi, i serà precisament, no?, en aquest moment, en aquest moment de canvi, de transformacions que has explicat molt bé ara, és quan apareix la criminologia.
0: Doncs sí, com dèiem abans, com va passar a Catalunya el 2017, calia crear unes estructures d'estat, no? Però en aquell cas, doncs, es van posar a la feina. I entre aquestes estructures calia proveir d'un sistema de lleis o d'un codi penal nou als francesos. Però la seva legitimitat, la d'aquest corpus de lleis, no podia provenir ja de l'autoritat d'un rei, ja que l'havien decapitat. Ni tampoc de l'autoritat divina que conferís algun governant, no. Calia crear un sistema de lleis més o menys laic i també més o menys basat en la raó. O almenys aparentar-ho, com la dona del César, no? Per aquesta raó calia pensar-s'ho bé. I això vol dir fer-se preguntes. Aquí potser ja estem cavant una miqueta, pensant i reflexionant sobre algú que és molt important, que són els principis fonamentals del dret. Hi ha qui argumenta que això ja s'havia fet abans amb les taules de Moisès, el codi Hammurabi que hem dit anteriorment i tot això, no?
2: Molt bé, però si tot ja existia abans, per què ara hem de parar-nos a veure aquests juristes francesos? Hem d'entendre que fan algunes aportacions noves?
0: Doncs sí, bàsicament podríem parlar de tres coses que sorgeixen en aquesta època. Si ens posem amb la primera, diríem que en aquest cas el delicte deixa de ser vist com un pecat o com una transgressió d'unes lleis divines i comença a ser vist com un dany social i com un fenomen producte de viure en societat. En segon lloc, el nou codi ha de posar a tots els homes, i les dones s'entén, com a iguals davant la llei. Ja no hi ha reis o papes que hi estiguin per sobre, en principi. S'elimina l'arbitrarietat de les penes. Ja no val cosir afuetades a un home per renegar de Déu o tallar a la mà una noia per robar una poma, mentre que un noble per arrasar un poble sencer se'l condemni, bueno, pagar una multeta i tal.
1: Poca cosa.
0: Per últim, els càstigs han de ser proporcionals al delicte. Cal eliminar la brutalitat en les penes. Tallar membres, penjar caps de muralles, i tot això ja no està ben vist. I han de tenir un caràcter civilitzat i homologable entre els diferents delictes. Podem comprovar que en aquell moment, doncs, hi havia molta feina a fer, no?
1: Molta feina a fer, moltes coses a canviar, no? I, de fet, aquests tres principis que ens acaba d'explicar l'Isidre quadren perfectament amb totes les idees de la il·lustració, no? Aquesta idea de deixar-nos davant de les justificacions divines o autoritàries, a basar-nos en la raó, a aquesta igualtat, no? Això que tan falsament ens creiem, no?, que els il·lustrats creien en la igualtat total de la societat, quan el que estaven dient és la igualtat davant de la llei. I llavors, si hi ha igualtat davant de la llei, la desigualtat neix en l'economia, en el capital. Llavors, és super il·lustratiu, no?, que els principis, aquests tres principis del dret d'aquell moment responguin, no?, als principis de la il·lustració. Llavors, d'aquest període entenem que tot això ho fan persones, i ho fan persones amb noms i cognoms. No sé si vols destacar algun nom propi d'aquesta primera escola clàssica.
0: Doncs els autors més destacables i més importants de l'escola clàssica serien Cesare Beccaria i Jeremy Bentham, els dos nascuts a finals del segle XVIII i morts al segle XIX.
1: Digues, Alberto.
2: Doncs no, que si et sembla, comencem pel primer d'ells i que ens expliquis una mica qui són i què fan.
0: Molt bé, doncs Cesare Beccaria va néixer a Milà el 1738 i va morir a la mateixa ciutat el 1794. Defensava principalment que, i obro cometes, la finalitat de les penes ha de ser protegir l'ordre social i prevenir la realització d'infraccions. Així doncs, per a Beccaria, el càstig és útil perquè el principal motor que mou les persones són la recerca del plaer i el de fugir del dolor. Per tant, si cometre una infracció genera dolor, la gent evitarà cometre infraccions. Sembla força senzill, no?
1: Molt senzill.
0: Doncs ja està, problema solucionat. Tanquem el programa i tot i ja podem anar a fer una birreta. Bueno, podem dir tres segles més tard que no val només en col·locar un càstig per evitar una infracció. Però aquesta reflexió de Beccaria ens dota del corpus necessari per demostrar el principi d'efectivitat de les penes. Primer gran paraula. És a dir, una societat amb unes lleis públiques, estables, justes i proporcionades previndrà els delictes i garantirà així la llibertat dels ciutadans

0: millor que una societat en què els càstigs siguin arbitraris i desproporcionats.
1: Però, a veure, això vull dir, és molt maco pensar, no?, en que la por dels càstigs evitarà els delictes, no?, i que la proporció dels càstigs també portarà la gent a portar-se d'una manera més civilitzada. Però com es pot comprovar això?
0: Bueno, per poder comprovar aquesta afirmació, com en moltes afirmacions de la criminologia, caldria fer enormes experiments socials agafant dos grups enormes de persones més o menys homogenis i a uns aplicar-los un codi penal just i proporcional i als altres càstigs arbitraris en el nom de qui sigui, per després comprovar quina de les dues realitats és més efectiva per prevenir el delicte. Davant de la dificultat per realitzar un experiment tan inhumà...
1: Evidentment, no?
2: A veure, difícil no és. Això t'ho munto jo en una tarda.
1: Endavant.
2: El problema són les conseqüències. Però, això...
0: Davant de no,
2: això algú de cau t'organitzen...
1: Els de cau i els d'esplai ni t'hi digo.
2: T'organitzen en un cap de setmana.
0: Doncs per això mateix que penso que cal refiar-se del sentit comú i pensar per nosaltres mateixos en quin tipus de societat preferiríem viure.
2: Jo depèn estrictament d'en quin lloc de la societat estic. O sigui, si estic a baix, si estic a dalt...
0: I en quin rol, no? Si et toca ser carceller... Exacte. Clar, exacte. Llavors, és més divertit.
2: Jo prefereixo ser noble en una societat injusta.
1: Ah. Home, per favor.
2: De fet, el 90% dels meus videojocs van d'això, no?
1: De ser una persona amb cert poder, no?
2: Ser amb poder fent coses. Bueno, però... Imagina que estem explicant això mateix a un dinar de diumenge i ens apareix el típic cunyat, tots menys el meu, que ja el coneixeu i és un noi molt assenyat, i es posa...
0: I
2: es posa a fer... Sí, al final no, sempre és el dels altres. I es posa a rebatre'ns aquest argument, no? Com podríem fer això que no s'ha de fer mai, que és intentar rebatre amb arguments a una persona que no accepta arguments.
1: Ni estadístiques, però, ni res.
2: Ni estadístiques, ni polles.
0: Doncs pels més escrupulosos, existeix un estudi que compara dins dels Estats Units el nombre d'homicidis entre els estats en els quals existeix encara la pena de mort i els estats en els que ja no existeix o justament s'acaba d'abolir. El resultat de l'estudi ens diu que no existeixen diferències significatives d'homicidis entre uns i altres estats. Fins i tot en els que l'abolició era més recent, no incrementava de cop la ràtio d'homicidis. Què en podem extreure d'aquest fet? Doncs segurament que la pena de mort és un càstig massa brutal i que no serveix realment per prevenir futurs delictes, assassinats, terrorisme i ni res. Però bé, que això que jo per negar-li a una societat la sec de sang que tant necessita, no?
1: Exacte, i de fet, si en algun lloc es va fer un estudi d'aquest estil, no, només podia ser precisament en els Estats Units.
2: Bueno, serveix per prevenir futurs delictes, però molts pocs, no? Només els que hauria fet aquesta persona.
1: Exacte.
2: Això sí que ho...
1: No sé si vols destacar alguna altra aportació de becària.
0: Doncs un altre concepte important de becaria és el...
1: Becaria. Jo penso en la meva posició eterna en aquest programa.
2: Comença el mateix, comença el becari del programa i ja estàs esperant en ares d'una quota que t'inventes tu mateix que hi hagi una becària.
0: Doncs un concepte molt important de becaria és el de l'home econòmic. És a dir, a diferència del passat en el que es considerava el delinqüent com una mena d'animal, ja hem sentit abans a Plató, per exemple, no? Però segurament en altres èpoques pretèrites, doncs el criminal passava a ser com una espècie de pària marginat de la societat que no mereix cap dret, doncs Beccaria creu que totes les persones tenen la capacitat de raonar i de decidir el que els hi convé i el que no. En aquest sentit, les penes pels delictes faran pensar-se dues vegades a les persones abans de delinquir, perquè si la persona és una persona racional, és una persona econòmica, és a dir, que mira per el que li convé i el que no, doncs la pena doncs, ja de per si servirà, segons ell. Almenys servirà per raonar per si mateixos si surt a compte o no cometre el crim. Aquesta suposada racionalitat o llibertat dels delinqüents per escollir, o fins i tot de l'ésser humà, en general, és un problema filosòfic que ja ve de lluny i té a veure amb la contraposició entre el determinisme i el lliure albir. La posició de Beccaria, radicalment a favor del lliure albir, serà qüestionada per escoles criminològiques posteriors. I és que la criminologia, com a bona ciència que és, no es basa en dogmes ni en principis inqüestionables. En tercer lloc, per mi, el concepte més important i innovador que encunya el Bodan Cesare és el principi de celeritat de les penes.
3: No suposa la crueltat de les penes el fre més grans pels delictes, sinó la infal·libilitat de rebre una pena. La total certesa de rebre un càstig, encara que moderat, farà sempre major impressió que el temor a un altre càstig més terrible, unit amb l'esperança de la impunitat.
1: Molt bé. Què extraiem d'aquest petit fragment, Isidre?
0: Doncs això són paraules directes de Beccaria i el que podem extraure d'aquest fragment és que en un estat de dret on es sigui capaç des del govern de produir un càstig ràpidament després de la infracció i amb total certesa de castigar l'infractor, doncs aquest estat serà a ulls de tothom, inclús del propi delinqüent, més legítim. I no només això, sinó que previndrà el delicte millor que no pas un estat en el que s'apliquen penes més dures, però incertes. Imaginem que, per exemple, per robar, doncs, t'executen a la plaça pública, estirant els membres amb uns cavalls i traient els budells i tot això, però que realment enxampen a un de cada 200 persones que roben, en comptes de 150 de 200, i imaginem que els delinqüents què decidiran, no? On em surt més a compte delinquir? Doncs segurament on t'estiren dels membres, perquè només t'enganxaran una vegada de 200, no? Aquest seria una mica el raonament de Beccaria.
2: És el que passava a Star Wars amb Darth Vader. Home, si t'enxampa malament, però la galàxia és molt gran i els Stormtroopers tenen molt mala punteria.
1: Darth Vader no té mala punteria.
2: Mala punteria no, però només hi ha un Darth Vader per ara, i aquesta arbitrarietat de trobar-te'l o no, pues fa que, bueno...
0: Sortia a compte frotant-te a l'imperi.
2: Sortia a compte ser rebel. Ara diríem que eren terroristes i ja està.
0: Exacte. De fet, això a l'estat espanyol avui dia s'està abordant. Sarcàsticament ho dic.
2: El fer un Darth Vader.
1: El posar un Darth Vader
2: qui
1: més.
2: Qui seria? Us imagineu? Fem una porra.
1: Tu qui posaries, Albert?
2: No ho sé, per això pregunto.
0: A veure si acabarem a l'Audiència Nacional.
2: Bueno.
1: No.
0: El que em refereixo és que l'espera a Espanya per rebre un judici és de les més altes d'Europa. I crec que puc parlar en nom de tots els que es dediquen a alguna cosa relacionada amb la justícia per dir que es veuen autèntiques barbaritats. Per parlar d'un cas que coneix molta gent, Sandro Rosell, tot i que pugui ser de la nostra corda o no, va estar 2 anys en presó preventiva per al final acabar sent absolt. I aquests 2 anys, com se't retribueixen? No hi ha diners que et puguin retribuir 2 anys a la presó, no? Al final, totes aquestes injustícies que podem veure, al final deslliguen el ciutadà de la justícia i de la confiança en el seu estat de dret. Puc dir-vos de primera mà que això genera un sentiment molt gran de frustració, no només en la gent, diguem-ne, corrent, sinó també dintre de la pròpia comunitat penitenciària. Hi ha persones dintre de la presó complint condemnes per molts anys per un delicte, mentre que saben i veuen com coneguts seus van cometent delictes, els enxampen, falten proves, tal, no? El judici no és fins al 2028 i veuen que no s'està aplicant realment la justícia i ells se senten doblement castigats per el mal que van cometre, però també com una mica assenyalats, com perquè jo sí i el meu company no, no? Tota aquesta incertesa genera, doncs, molta desconfiança en el govern.
2: Haver-ho fet millor.
1: Aquests francesos de la revolució.
2: És com tu. Molt bé. Beccaria parla d'això que dius, de la velocitat de les penes, no? Sobre també la llibertat del ciutadà a l'hora de cometre un crim o no, però què pensa sobre la duresa de les penes?
0: Doncs, per últim, però no menys important, el quart concepte que acunya Beccaria, i és important, és el de la severitat de les penes. Les penes per Beccaria havien de ser severes, però sense transgredir la línia entre allò que és sever i allò que és directament inhumà o degradant. La concepció de la societat sobre el que és inhumà o degradant canvia al llarg del temps. Fins i tot pot canviar al llarg del temps allò que considerem immoral o fins i tot allò que considerem delicte o no. Per això, trobar aquesta línia i que el conjunt de la societat ja estigui d'acord a vegades pot ser complicat pels juristes. Altra vegada, un exemple molt evident el podem trobar als Estats Units, en els quals, tot i ser considerada una sola nació, varien les lleis sobre coses fonamentals d'un estat o altre, com per exemple l'edat legal per casar-se o per consentir relacions sexuals, el consum de drogues com la marihuana, o l'exemple que comentàvem abans en els casos dels estats on encara és vigent la pena de mort i els que no. Jutgis vostès mateixos, no? És un tema important pel que fa a les lleis, i és que han de ser percebudes com a justes per la societat que les ocupa. Ho saben molt bé els Yankees, per exemple, a la façana de la Cort de Justícia de Nova York hi resa un lema ben gros que diu: la certera administració de justícia és el pilar més ferm del bon govern.
1: Molt bé, i fins aquí una síntesi de les aportacions de Cesare Beccaria. No Beccaria. però abans ens has parlat d'un altre personatge, que és Jeremy Bentham. Què ens vols comentar sobre ell?
0: Doncs imagino que molts ja coneixereu a Jeremy Bentham com el famós filòsof utilitarista. Ell va néixer i va morir a Anglaterra del 1748 al 1832, i és la segona figura de les que podríem considerar importants en aquesta primera etapa de la criminologia com a ciència. Bentham va ser un autor prolífic i les seves reflexions sobre les penes poden trobar-se disperses en... Ara seré jo el que la pifiarà.
1: A veure.
0: En Introduction to the Principes of Habitat and Legislation. Allà tot s'escrivia en francès, en aquella època. I aquest llibre, que va escriure el 1789, havia de servir com a introducció per al Codi Penal anglès. D'aquest autor destaca la seva claredat en la seva exposició de la fi que justifica el càstig.
3: La fi general que totes les lleis tenen, o haurien de tenir, és augmentar la felicitat global de la comunitat i, per consegüent, en primer lloc, excloure tant com sigui possible qualsevol cosa que puga disminuir aquesta felicitat. En altres paraules, excloure el mal, però tot càstig és un dany, tot càstig és un mal. D'acord amb el principi d'utilitat, si el càstig ha de ser admès en algun cas, només pot ser-ho en cas que prometi excloure un mal major.
1: És a dir, que segons Bentham, només hi ha d'haver pena si aquesta evita un mal major, no? Aquesta idea, no?, de la pena és un mal menor per evitar un mal major, no?, una miqueta.
0: Exactament. I per a Bentham, tot i que l'aplicació de la pena sigui un mal en si mateix, si a l'aplicar-la s'està d'alguna manera restablint el dany causat anteriorment per l'infractor i a sobre està prevenint que es facin molts més delictes, llavors és un mal completament justificat, segons Bentham. Segons ell, la prevenció pot ser individual quan es dirigeix al propi delinqüent o general quan es dirigeix als membres de tota la col·lectivitat, el que comentàvem fa un moment. La prevenció general s'aconsegueix per l'amenaça i l'aplicació de la pena, la qual serveix d'exemple a la resta de persones a mostrar-los el que succeirà en cas que ells siguin culpables del mateix delicte, com ell mateix explica en aquest altre fragment.
3: La prevenció general hauria de ser la fi principal del càstig, la seva veritable justificació. Si considerem el delicte realitzat com un fet aïllat, que difícilment es tornarà a repetir, el càstig esdevindria quelcom inútil. Només seria afegir un mal a un altre. Però, quan considerem que el delicte impune deixa el camí obert, no sols al mateix delinqüent, sinó també a tots aquells que tenen els mateixos motius i oportunitats per a realitzar-lo, percebem que el càstig infligit a la persona és una font de seguretat per a tots. Aquest càstig, que per si mateix considerat semblava infame i repugnant als nostres íntegres sentiments, es veu elevat al rang de benefici quan es mira no com un acte d'ira o venjança en contra d'un culpable o desgraciat que ha cedit a les seves inclinacions nocives, sinó com un sacrifici indispensable per a la seguretat comuna.
0: Doncs això és el mateix principi d'utilitat de les penes que proposava Beccaria.
2: Bé, i fa alguna altra aportació novedosa?
0: Doncs una altra aportació important de Bentham és que les penes no han de ser calculades sobre la base de sentiments o emocions, com sentíem fa un moment, sinó d'acord amb càlculs matemàtics. A més, aquesta distinció li permet, d'acord amb el seu càlcul d'utilitat, rebaixar la severitat de les penes i estandarditzar-les per tal de que no hi hagi distincions entre el càstig de dues persones que hagin comès el mateix delicte. Això és el que li porta aprofundint la idea de que la proporcionalitat dels càstigs cal elaborar-la de manera minuciosa. Ara bé, a més d'un al·legat a favor d'un dret penal preventiu, Bentham es fixa en aquells casos en els quals al càstig li manca justificació. Així, el mateix llibre d'abans, no ho repetiré, exposa...
2: Ben jugat.
1: Molt bé.
2: Ben jugat.
0: Exposa quatre supòsits en els quals un càstig no tindria sentit.
1: Som-hi, no? Quins són aquests quatre supòsits? Per un amic, no? Quins són aquests quatre supòsits en què un càstig no tindria sentit?
0: En primer lloc, seria quan el càstig és infundat, ja sigui perquè el comportament no és socialment lesiu o perquè, malgrat haver-se produït un mal, aquest s'ha vist superat pel bé social global. Podríem posar aquí, per exemple, el cas d'un delicte tipus injúries de corona, on només en un estat monàrquic i profundament autoritari podrien ser considerades un delicte. Per altra banda, està el típic exemple del tramvia que bifurca en dues vies i tu no pots aturar-lo i només pots modificar la seva ruta, i en una hi ha una cistella tot ple de gatets molt monos i a l'altra hi ha...
2: La diagonal.
1: De fet, hi ha un joc de taula fantàstic.
2: Sí, jo l'he jugat.
1: Jo també, de tant en tant.
0: I a l'altra doncs, hi hauria, doncs, jo què sé, doncs, moltes persones, no?, que són molt innocents. Posem una classe de primer de batxillerat d'un institut de monges.
1: Perfecte exemple. La diagonal o això, no?
0: Exacte.
1: O els gatets.
2: Jo sempre mataré els gatets.
0: Sí, seria la resposta sempre Teòricament correcta, no?
2: Ah, no, perquè són gats.
0: Ah, vale.
1: Alberto, oh.
2: Què?
1: No t'agraden els gats?
2: Sí, moltíssim, a la paella.
1: Quin és el...
2: Teòricament m'agradaven fins que vaig haver de conviure amb un. És clarament superior a mi i llavors no em queda més a queixar-me de la seva existència.
1: És que els gats des de ben antic dels egipcis ens dominen, a tots ho sabem perfectament. Estàvem parlant dels supòsits, no? Hem fet aquest primer.
0: Quan el càstig és infundat, el segon seria quan el càstig és ineficaç. i és ineficaç perquè no pot prevenir el mal. Per exemple, imagineu-vos un pare que pega el seu fill perquè ha estornudat. En cap cas, sí, aquest càstig aconseguirà previndre la falta futura del fill o la present, no? I ha estornudat i les bufetades no prevenen els estornuts. Per posar un exemple una mica menys rudimentari, també podríem pensar en les persecucions de bruixes a Europa i Amèrica, que en cap cas podien prevenir el suposat mal causat per les bruixes, ja que aquestes no existien realment, no? En el sentit que es pensava, no? I en canvi el mal social que van provocar les cremes i les persones penjades d'aquella època encara perdura.
1: Per tant, primer de tot, quan el cas sí que és infundat, quan el cas sí que és ineficaç, i què més?
0: Doncs faltarien dos. El primer seria quan el càstig és improductiu o massa costós o pot ocasionar un mal major que el que evita. Per parlar d'aquest supòsit, se m'ha acudit, no sé si molta gent haurà vist, un capítol de Black Mirror en el que es castiga una... Em sap greu perquè faré spoilers. No passa. Podeu saltar 15 segons, si no voleu. Es castiga una mare que ha matat la seva filla fent-li oblidar cada nit el seu crim. I recordant-li cada dia, mitjançant un joc macabre i sàdic, amb tot d'actors contractats que s'emet per televisió.
1: És veritat.
0: Tot i suposant que el programa es financiés per si sol i llavors es guanyessin diners, no s'estaria generant, en aquest cas, un mal pitjor que el que la dona va fer, promocionant el sadisme en prime time? A l'últim cas en què un càstig seria, com deia Bentham, no seria necessari, seria quan el mal pot ser previngut o cessar per si sol. Això és ser previngut amb mitjans més lesius, com per exemple no cal embargar-li el cotxe i tancar el calabós un conductor que ha donat positiu en un control d'alcoholèmia, sinó que amb immobilitzar-li el vehicle i demanar un familiar que el porti a casa n'hi hauria suficient.
2: Molt bé, ja hem vist que Bentham ha fet moltes aportacions, no, a la criminologia. Si haguéssim de triar una, quina seria la seva major aportació?
0: Doncs no és que sigui la major aportació realment, però sí que és molt famosa la idea del panòptic, del qual han parlat molts autors posteriorment i tot plegat, no? Doncs Bentham va ser qui va pensar en aquesta idea, no? La reforma dels sistemes penals, de sistemes brutals basats en la superstició i els càstigs sàdics i exemplaritzants cap als sistemes de penes que coneixem avui dia, es basa també una mica en aquesta idea. I és que ell pensava que la vigilància que es dona a les societats i que fa d'alguna manera la gent actua de manera moralment correcta és que doncs ens sentim que la gent ens mira, no? Amb aquesta idea, fins i tot es va crear el disseny clàssic de les presons, construïdes amb un eix central del qual parteixen els diferents mòduls, la típica torre de vigilància amb dos franctiradors a dalt de tot i amb tota la gent treballant al mig i visionant tots els mòduls, no?
1: O els veïns durant el Covid que vigilaven si sorties a treure a passejar el gos.
0: Ah, exacte.
1: O era el teu fill petit disfressat, no? I el traies per poder sortir.
2: Els gats no serveixen ni per això.
1: Exacte.
2: Treu-te a passejar un gat. Si tens...
1: O sigui, es treuen a passejar fures. I hurons. Però gats...
2: Sí. Jo recordo quan gravàvem a Matà de Pere i em recollien en cotxe i tal, sempre ens trobàvem amb una persona que sortia a passejar amb el seu porc vietnamita.
1: Hi va haver una època que n'hi havia molts.
2: L'època dels porcs vietnamites.
0: Després van créixer.
2: Sí.
1: I es van convertir en porcs senglars. Sí. No? I ara em vaeixen cotxe a Roma.
0: Doncs, amb la idea del panòptic, que com... heu vist, del que dona per parlar, és un gran concepte a nivell de sociologia i d'antropologia, fins i tot, no? La idea de la vigilància social. S'entenia d'aquesta manera, amb aquest disseny de presó clàssic, que els presos podien estar constantment vigilats des d'aquesta torre central. Així mateix, les cel·les havien de ser visibles tota l'estona des de l'exterior, per això la idea dels barrots. I no només pels guàrdies, sinó per als demés presos, que s'havien de vigilar entre ells. D'aquesta manera, es pensava que el delinqüent s'acostumaria a la idea de ser vigilat. I al sortir de la presó, la tindria tan present que sempre que anés a cometre un delicte, desistiria d'ell. Bueno, és això de les coses que són molt difícils de provar, no? criminologia teòrica. Per altra banda, aquesta idea d'estar tancat en una cel·la té un origen força cristià. I és que igual que es pensava que els monjos dels monestirs podien connectar amb Déu a través de la solitud de la cel·la i de l'estudi, es creia que el criminal, aïllat en una habitació tancada amb temps per reflexionar, arribaria als braços de Déu i al penediment pels seus crims o pecats. Com podem veure, l'escola clàssica no aconsegueix realment desconnectar de certa herència supersticiosa i teocràtica. No obstant, també ho veia a les necessitats morals i ètiques de la seva època, com en totes les èpoques ha passat i segurament seguirà passant.
4: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
5: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Amb aquest temazo de Zono, Corbelles, comencem la secció final del programa. Isidre, per què ens hem aturat amb aquesta cançó?
1: Doncs per un motiu una mica tonto, i és que...
2: Este és el programa perfecte.
1: És que hi ha un moment que sempre m'ha fet molta gràcia, com a estudiant de criminologia i tal, que és quan diu l'escola de Chicago, no guia els nostres passos, no? I ara parlarem del que queda avui de l'escola clàssica i jo... parlarem de l'escola de Chicago.
2: Jo lamento molt l'oportunitat perduda que no haguessis dit que era un temazo... però no ho has fet.
0: Em sap greu.
2: Tornem a l'escola de Chicago.
0: A la propera, és que, o sigui,
2: la primera vegada que posem zo, promets, no, ho fas tu. Promets que faràs el tema zo.
0: No sé si m'atreveixo a prometre això, no, eh. Bueno. Però si és una promesa com una promesa de programa, llavors.
2: Com una promesa com les que faig jo. No?
0: Exacte.
2: En tot cas, escola de Chicago.
0: Oh, escola clàssica.
1: Bueno, parlarem d'això, de quins són els hereus d'aquesta escola, no? Tot i que, com podem comprovar, va bé molt actualment de l'escola clàssica. Hi ha moltes coses que han perdurat fins a nosaltres i que són, trobo, positives. No sé si estareu d'acord amb mi. Doncs, a part d'això, hi ha teòrics de la nostra època que han continuat una mica aquest llegat. Aquests serien els de la teoria de l'elecció racional i teoria de les activitats rutinàries a l'escola de Chicago. Són teories força modernes, aproximadament dels anys 80, que sostenen que, degut a que racionalment sempre hi haurà una part de la societat que entendrà que delinquir és una opció racional de vida, no cal centrar, doncs, els esforços en reeducar els delinqüents, sinó en reduir al màxim el benefici que pugui generar un delicte. Per ells, perquè hi hagi un delicte, només cal, en primer lloc, un infractor motivat, en segon lloc, un objectiu adequat i, en tercer lloc, l'absència de vigilància. Per això, entendran que cal centrar-se en el fenomen del delicte en si, no en el criminal, i proposaran diversos sistemes per a reduir les taxes de criminalitat de les societats. Bàsicament, incrementar l'esforç percebut, aquests consisteixen en quatre tècniques que podríem anomenar així ràpidament: endurir els objectius, establir barreres físiques com a cadenats, controlar els accessos, barreres, tanques, recepcionistes, contrasenyes, aïllar els transgressors, és a dir, tancar carrers, imposar tocs de queda, com en el Covid, i controlar, en el que tots érem delinqüents, i controlar els elements que faciliten el delicte, com, per exemple, restringir l'ús d'armes. En segon lloc...
2: Sí, jo estic en una pel·li de Robocop, saps? És molt anys 80 tot, no? Aquesta idea de la societat opressiva.
1: En segon lloc, primer hem dit incrementar l'esforç percebut pel criminal per cometre el delicte, i en segon lloc seria augmentar el risc percebut per part del criminal. Aquestes mesures es basen en l'examen d'entrades i sortides, posar-hi un porter, així de cop, la vigilància formal, augmentar la patrulla del carrer, la seguretat privada o la videovigilància, la vigilància per part d'empleats. Per exemple, quan entres a una botiga i de cop la dependenta et diu que puc ajudar-te.
2: Que no, doncs, pesada, que només vinc a mirar. Doncs, deixa'm tranquil.
0: Moltes vegades... Les persones introvertides ens costa,
2: sí, a mi em costa moltíssim. A mi fa, literalment, que me'n vagi de la botiga.
1: Doncs moltes vegades aquesta política de saludar-te o d'oferir-te ajuda no és tant que tu et sentis recollit com a client i tal, sinó que és una tècnica de que et sentis vigilat,
2: no,
1: i no cometis...
2: No, per això me'n vaig, perquè no puc robar.
0: Et puc ajudar si m'estàs ajudant a marxar, no? Sí.
2: Et puc ajudar si tapa la càmera.
1: I, per últim, ells parlen de la vigilància natural, la realitzada pels veïns, com dèiem, en temps de Covid, o el que seria el mateix, el panòptic de Bentham.
2: Molt bé, i alguns altres elements d'aquesta escola de Chicago que han perdurat fins avui?
1: Doncs jo crec que us sorprendrà la quantitat de coses que són diàries per nosaltres i que venen una mica d'aquesta filosofia, no? Podríem parlar de la reducció del guany del delicte, no? Com hem dit abans, aquestes propostes comprenen el desplaçament de l'objecte, és a dir, evitar que el delicte, anul·lant l'existència de diner efectiu en i que aquest estigui en telèfons, autobusos, gasolineres, la identificació de la propietat, que facilita la identificació d'allò que és robat i dificulta la venda en el mercat negre, la reducció de la temptació, per exemple, perquè pensem que no tots els delictes són econòmics, en un moment donat es va decidir als Estats Units elaborar guies telefòniques en les quals no s'especifiqués el gènere de les persones per evitar trucades obscenes que a vegades es donaven per part d'agressors sexuals. I també l'eliminació de beneficis. Per exemple, quan en una peça de roba trobem una alarma d'aquestes que si les treus et carregues la peça, no? Per últim, podem parlar d'una cosa que és molt d'actualitat, que és incrementar el sentiment de vergonya de l'infractor. En aquest últim grup estarien les campanyes de conscienciació modernes, per exemple, sobre l'alcohol al volant o sobre el no és no, que enforteixen la condemna moral i que fa que augmenti el rebuig social a qui realitzi segons quins delictes. També el control de la desinhibició, impedir l'accés d'alcohol a estadis de futbol, o establir mecanismes que facilitin les bones conductes. Per exemple, posar urinaris públics en una festa major, evitarà que la gent faci les seves necessitats per allà, i posar alcoholímetres a les discoteques podrà evitar, si una persona vol mirar si dona positiu, si el dona, doncs que agafi el vehicle.
0: Molt bé, però realment tots aquests elements, a veure, els alcoholímetres sí que són moderns, no? Però tot això del rebuig social, no? la condemna moral, la reducció de les temptacions, tot això realment no és tan modern, no?
1: Jo crec que, com tu dius, exactament, és a dir, en totes les societats hi ha hagut delinqüents, hi ha hagut delictes, hi ha hagut robatoris, assassinats...
2: Si no tindríem programa.
1: Exacte.
0: Exacte. Programes.
1: Llavors, quan parlem d'això, el que estem parlant és de coses públiques, és a dir, polítiques públiques de prevenció, no? Com diu el títol de la meva carrera, que tampoc són tan modernes. Podem parlar de les patrulles urbanes, el somatent medieval català o el quadre de Rembrandt, aquell de la ronda de nit, ja ho exemplifiquen, o de l'enllumenat públic, que són considerats de les primeres polítiques públiques de prevenció. Per acabar ja amb aquest punt de les coses que ens queden de l'escola clàssica, podríem parlar breument dels autors neoclàssics. Avui dia tenim una justícia que intenta adaptar-se molt al background del delinqüent a l'hora de fer la pena, ja sigui proposant mesures alternatives o així. Doncs els autors neoclàssics comprenen que s'ha de tornar als orígens de la redacció de les lleis i fer-les totalment equiparables per persones perquè no hi hagi perjudicis a ningú.
2: Bé, quins seran aquests primers estudiosos que suposen aquesta visió de l'ésser humà i de la delinqüència?
1: Doncs en parlarem al proper programa i embolica que fa fort que venen curves. Perquè els autors que estan considerats els primers criminòlegs entendran que no només els factors ambientals determinen la consecució dels delictes, sinó que hi ha persones que ho fan perquè van néixer d'aquesta manera. És a dir, criminals que ho són per herència biològica.
2: Una abraçada a la gent que ha dissenyat l'ESPAU 2025.
0: És que sortim tots de les reunions de l'ESPAU.
2: Pobres, entenem que els coordinadors que han hagut de gestionar això no tenen la culpa, però ja us anireu assabentant dels criminals que hi ha darrere de Madrid, que hi ha darrere de la nova llei.
0: Una abraçada a tothom, menys a ells.
2: Escalf.
0: Aprofita, Isidre, no, que tens un micròfon a davant. T'agradaria fer algun altre aclariment abans de tancar el primer programa d'aquesta sèrie de dos programes dedicats a la història de la criminologia?
1: Doncs hem començat el programa dient que volíem acabar amb alguns mites que envolten el terme criminologia i llavors intentaré parlar una mica d'això, no? El delicte és un concepte molt divers, que va des d'aparcar en doble fila a cometre un assassinat múltiple. La criminologia no només s'ocupa dels casos més bèsties, és a dir, no només vol saber per què Jeffrey Dahmer es va convertir en un assassí en sèrie.
2: Sinó per què va aparcar malament el cotxe com acaba la gent.
1: Exacte. També vol saber com i per què una
2: mil
1: persona...
2: Mil anys de presó i una multa de 30.
1: Home, per això hi ha condemnes de 30 anys un dia.
2: I un dia.
1: També vol saber per què una persona roba pots de ketchup al supermercat o per què un polític malversa diners públics, per posar només un parell d'exemples. A més, la criminologia, com que és una ciència que tracta sobre el delicte, se li exigeix més pragmatisme que la resta de ciències socials, com si el fet de que segueixi havent-hi delinqüència signifiqués que la criminologia no serveix per res. Com va dir Foucault, a vigilar i castigar... Obro cometes, és increïble que la criminologia encara sobrevisqui, tot i la seva incapacitat per superar els objectius promesos.
0: Fantàstic. Però precisament no, la criminologia no té aquesta exigència social a sobre, i com molts altres aspectes de la societat, no, nosaltres som professors i en aquest aspecte també sabem del que parlem, no, és una cosa que tendeix molt a vulgaritzar-se, no, i segons el criteri del ciutadà. Vols fer alguna reflexió sobre això?
1: Totalment d'acord. Per exemple, quan no estem d'acord amb la decisió de l'àrbitre, diem que ens ha robat. O quan a algú no li agrada una cosa, diu això s'hauria de prohibir. Això produeix un efecte contraproduent per la credibilitat de la criminologia, no? Ja que en general es tendeix a pensar que la criminalitat és una cosa quotidiana i simple, i que per tant es pot solucionar el problema de la delinqüència molt senzillament, no? Més madura, més lleis, més policia, quan moltes vegades totes aquestes fórmules que semblen tan evidents no ho són tant. La realitat no és tan senzilla. Com hem vist amb els exemples d'abans, la criminalitat és un fenomen divers, presenta molts escenaris diferents. Es perpetra per molts actors, de moltes maneres, i per motius també dispars. Tenint en compte això, el millor que podem dir és que la criminologia genera teories que s'adapten a les diferents situacions en les que es produeixen els delictes. És a dir, determinada teoria criminològica potser no em servirà per explicar per què es cometen assassinats, però sí perquè es cometen estafes a Hisenda, per exemple.
0: I ja per anar acabant, ja per anar concloent el programa, vols fer alguna reflexió final?
1: Doncs m'agradaria acabar aquest programa posant en valor que per poder viure en societats sanes, justes i ben governades, cal posar atenció en el tipus de delictes que es cometen i la manera en com es combaten. Avui dia, on sembla ser que vivim una època de canvis en tots els aspectes, polític, econòmic, moral, cal sobretot no descuidar aquest aspecte indeslligable de l'ésser humà, que és la transgressió de la norma, i seguir estudiant per assolir l'objectiu, que no és realment el crim zero, el qual seria fàcilment assumible instaurant una dictadura duríssima en el que qualsevol càstig fos castigat al instant, tipus Minority Report, sinó aspirant a una justícia eficaç i valgui la redundància, aplicada i percebuda com a justa per a tothom.
2: Si algú ha aguantat fins aquí esperant consells sobre com delinquir o com evitar la justícia, lamento dir-vos que això potser ho expliquem
1: el segon programa.
0: De fet, si vols aprofitar per fer-nos un titular del primer programa, del que parlarem una miqueta i tot...
1: Doncs parlarem de Cesare Lombroso, que és un estudiós, una espècie de geni boig de la seva
0: ens
1: època.
0: Ens encanten.
1: I que va proposar teories que, bueno, són apassionants i que, tot i que també es poden falsejar ràpidament, van ser molt importants i ho segueixen sent avui dia.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Isidre. Ens trobem en el següent programa de Les Portes de Troia. Gràcies per ser aquí amb nosaltres.
1: Un plaer, de veritat.
0: Alberto Reche, moltíssimes gràcies. Acabem el primer programa.
2: No sé per què, però gràcies també a tu.
0: Ah, bueno, per ser aquí amb nosaltres, com sempre. Recordeu un altre cop, hem fet menció a l'inici del programa, que ens hem presentat al concurs d'iBooks.
2: Seria un crim no votar-nos.
0: Oh, fantàstic. Si us investiguessin els criminòlegs no aniríeu bé, però si us investiguessin els criminalístics, correríeu més perill, si no ens votéssiu.
1: Excel·lent.
0: Gràcies, o sigui, he superat la prova. Moltíssimes gràcies al tècnic de so, l'Adrià Tirado, a les narracions, la Cristina Domènech, que avui li hem posat moltíssima feina, us ha parlat Albert Abril, i ens trobem la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: Les recomanacions de la Misha obren el programa d'avui.
3: Pels més petits de la casa us recomano un àlbum il·lustrat que m'ha robat el cor. Es diu Una vegada vaig ser un arbre, de Owen McLaughlin, publicat per Animallibres.
2: I Set de poder, la novel·la d'en Bernat Gimeno, publicada per Rosa dels Vents, la secció d'entrevistes. Un thriller polític de quilòmetre zero català que navega per la part més fosca del desig de poder.
4: Jo els últims 10 anys m'he dedicat al camp de la comunicació política i, per tant, diguem-ne que la inspiració una mica ve sola, no? Observant coses que passen, no tant potser en el meu entorn immediat, que tampoc és que, diguem-ne, hagi viscut cap cas Watergate o no, però sí que, òbviament, doncs, et fixes més, no?, en el que passa pues, en el teu entorn i, per tant, bueno, d'exemples en tenim a cabassos i cada dia, no?
2: La segona vida, de la Ginebra Bern, és la novel·la guardonada amb el Premi Ramon Llull, publicada per Columna. En parlem amb la seva autora, Agnès Marquès.
5: Alguna vegada aquests dies m'han preguntat, però aquest llibre és una crítica al periodisme? I dic, d'entrada és una novel·la d'amor, etc. I surt el tema del periodisme. Però no és una crítica, perquè fixa't, la Ginebra es troba fent aquest article per pura supervivència, que és el que tu dius, no? Tots passem per la vida intentant sobreviure de la millor manera possible, i la Ginebra es troba en una situació com, doncs, molt probablement molts altres, de fer una cosa contra cor.
2: I per als més petits de casa, la proposta és un viatge al País dels Samurais, amb el Talp Felip, un nou títol de la col·lecció que ha creat en Martí Gironell i que ha il·lustrat magníficament la Quané Codina, publicat per Baobab.
6: Aquesta sempre ha sigut una mica la idea, com tu deies, d'aquesta col·lecció que va començar fent un viatge sota terra per descobrir que sota els nostres peus hi ha tot un món que s'ha de conèixer i s'ha de respectar, i després vam anar viatjant a llocs més tangibles, no?, com l'antic Egipte, una gran civilització que encara ara, petits i grans, ens té fascinats, a l'antiga Roma, on també hi ha moltes coses per aprendre i també està en els fonaments de la nostra cultura, o els Jocs Olímpics, quan ara es van celebrar fa un parell d'anys a París, i per tenir clar d'on venia aquesta cultura olímpica i com era Olímpia. I aquest any, vaja, em feia molta il·lusió poder-los, allò, encuriosir a la mainada, fent un viatge cap al Japó, que també és aquesta cultura ancestral.
0: Un cop repassat el sumari, entrem en matèria amb els continguts d'aquesta edició 334 de El Calaix, temporada 7, capítol 29. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Pels més petits de la casa us recomano un àlbum il·lustrat que m'ha robat el cor. Es diu Una vegada vaig ser un arbre, de Owen McLaughlin, publicat per Animallibres. McLaughlin és el mateix autor de L'Abraçada, un dels àlbums il·lustrats més tendres que he llegit mai. En aquest cas, Owen McLaughlin ha format un tàndem amb l'il·lustrador Guillem Karsten per portar-nos un llibre sobre com neixen els llibres. I, de fet, és el propi llibre qui ens narra aquesta història. Diu, una vegada vaig ser un arbre. Era alt, verd i bonic. I abans d'això, era una llavor que vivia en una pinya i que va sortir del cul d'un esquirol. Un àlbum molt divertit i original que ens fa ser conscients del valor i la màgia dels llibres.

0: I d'altra banda, per un públic a partir de 12 anys, us recomano un llibre que no és novetat, però que he descobert fa poc gràcies a la recomanació d'un amic. Es diu Harun i el mar de les històries. I és obra del reconegut escriptor Salman Rushdie, publicat en català per Bromera amb traducció de Marta Pera. Jo descriuria el llibre com una Alícia al País de les Meravelles hindú. És molt estrafolari i divertit i té un missatge força profund. El pare d'en Harun és un contacontes conegut com l'Oceà de les Idees. Un dia la mare d'en Harun l'abandona per algun menys fantasiós i el seu talent corre el risc de desaparèixer perquè té el cor destrossat. Per retornar-li el do de la paraula, Harun viatjarà a l'oceà dels corrents de les històries, la font de la qual brollen tots els relats. Acompanyat per un geni de l'aigua i altres companys de viatges singulars, haurà d'enfrontar-se al poder del silenci i l'obscuritat que amenaça de destruir aquest món. Un llibre que ens fa qüestionar-nos de què serveixen les històries que ni tan sols són veritat. I fins aquí les meves recomanacions d'avui. Podeu trobar-ne més al meu blog paraulademisha.com i em podeu seguir a totes les xarxes com a misha-ql. Fins a la propera. Adéu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Bernat Gimeno és periodista i té un màster en màrqueting i comunicació política. Ha treballat com a periodista, consultor en comunicació i màrqueting digital, responsable de comunicació en dos departaments de la Generalitat i actualment és director de comunicació de La Xarxa. Política ficció en la seva proposta literària. Falten dos mesos per a les eleccions al Parlament de Catalunya. En Pol Guiu, un jove periodista del diari L'Objectiu, rep l'encàrrec de seguir els moviments de la Clara Montfort, una carismàtica política extremista que maniobra fins al límit per aconseguir el control del seu partit polític, el Front Patriòtic. Paral·lelament, en Peter Gutiérrez, diputat del Partit Progressista, té cada vegada més sospites dels moviments foscos que fa el líder de la seva formació. L'avarícia, l'engany i la traïció són els eixos d'aquest thriller polític en què les eleccions catalanes es convertiran en un tauler d'escacs on cada moviment pot ser letal. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: Abans de començar l'entrevista, jo també llegiré la nota de l'autor, per si de cas no vagi ser que hi hagi alguna confusió. Diu: les formacions polítiques, les capçaleres dels diaris, els personatges i les trames que apareixen a la novel·la són, en la seva totalitat, fruit de la imaginació de l'autor i no tenen cap tipus de vincle ni paral·lelisme amb la realitat. Qualsevol coincidència que els lectors puguin trobar-hi no és res més que una simple casualitat. Bernat Gimeno, benvingut.
3: Què tal?
2: Set de poder? És que no sé ni com definir-lo, perquè està tan enganxada a la lectura que... No, és impressionant, o sigui, de veritat. En els temps que corren és absolutament impressionant.
3: Bueno, me n'alegro.
2: L'eròtica del poder, no? És sempre una gran inspiració en tots els sentits, literària, musical, en el món de l'art. Com t'has inspirat? Hi ha alguna guspira que t'hagi fet escriure i començar aquesta història?
3: A veure, és a dir, jo els últims 10 anys m'he dedicat al camp de la comunicació política i, per tant, diguem-ne que la inspiració una mica ve sola, no? Observant doncs coses que passen, no tant potser en el meu entorn immediat, que tampoc és que, diguem-ne, hagi viscut cap cas Watergate o no, però sí que òbviament doncs et fixes més, no, en el que passa pues en el teu entorn, i per tant, bueno, d'exemples en tenim a cabassos i cada dia, no? I per tant, diguem-ne que és fàcil inspirar-te si tu vols, pues després per poder entrar a construir una ficció lligada a això, no? Al final el poder com a concepte genera lluites molt potents, no? Tant en l'àmbit polític, però també en l'econòmic, en el mediàtic, en l'empresarial, no? Vull dir que el concepte del poder, clar, és molt potent com a concepte a desenvolupar, no?
2: Per això deia jo això de l'eròtica del poder, però és igual en l'àmbit en què t'hi posis, fins i tot en qualsevol departament de feina. Sempre és allò de qui està al capdavant, qui té el pastís, no? Però, clar, a nivell polític, a més, estem en uns moments, tot és ficció, però estem en uns moments molt convulsos, molt surrealistes, en segons quines situacions. Hem començat l'any ja els màxims a nivell mundial. Vull dir, ja no estic parlant d'aquí, perquè la trama se centra a Catalunya. Però, clar, en un moment tan convuls, no?, a nivell mundial políticament, és un llibre que ostres, que enganxa, que atrapa i que... No sé, jo hasta pensava, quan el Bernat l'estava escrivint, tu pensaves les reaccions que podria tenir tothom?
3: No, pensa que és... ha passat una cosa curiosa perquè és un llibre que jo vaig escriure la segona meitat del 2024. Per tant, té ara mateix doncs, una mica menys de 2 anys de vida el que és la història pròpiament, no? I és com que una mica el que ha anat passant és com que, en certa manera, la realitat ha anat embolcallant una mica la història o la trama, no? No és que sigui cap profecia, ni molt menys, però sí que alguna cosa pues, que jo escrivia, no? Com a una ficció, després d'alguna manera s'ha acabat com traslladant en algun sentit a la realitat, no? Això m'ha resultat... Bueno, curiós, no?, de constatar-ho.
2: Bé, està bé dir-ho, perquè no us penseu... Doncs ja, jo també sabent que ve del 2024, penso, mira, és més visionari que no una altra cosa, ja està bé.
3: No hi ha res copiat.
2: No sé, després quan acabeu de llegir comenceu a investigar pel vostre compte, a veure què trobeu a les xarxes socials. Tenim el centre de tot, jo penso que és una de les més importants, hi ha diverses trames que estan totes enllaçades, però aquí tenim la Clara Montfort, no? Sí. Que és qui representa aquests partits d'extrema dreta, i és molt interessant com tu en parles al llarg de la novel·la, el seu modus operandi, la seva manera de fer, la seva manera de pensar, però sobretot hi ha una cosa que m'interessa molt, Bernat, que és com canvia, no? Com tenim aquesta Clara Montfort dels inicis i com arriba a ser la Clara Montfort del final de la novel·la, i això ho veiem a través de la Raquel, de la seva companya. O sigui, és un personatge que evoluciona, o no, bueno, evoluciona, no sabem de quina manera, però vaja.
3: Sí, de fet, com jo me l'he imaginat i l'he anat construint,

0: veient la seva evolució ideològica, no? De fet, tenen un conflicte intens amb la seva parella perquè ella, la Raquel, la seva parella, li retreu, no? I, hòstia, tu abans no eres així, no? En què t'has convertit? I crec que, en certa manera, mostra també una mica, no de ningú en concret, però sí que en part una mica la deriva ideològica que s'ha anat imposant, no potser només a Catalunya, però sinó en un context més global, no? De posicions que cada vegada estan una mica més escurades a la dreta, no? A la percepció aquesta, doncs, de que hi ha massa immigració, no? O el tuf aquest una mica racista que en certs ambients, doncs, sembla que comença a créixer. Bueno, potser la Clara Montfort també n'és un exemple.
1: Bé, inspiració n'hi ha molta, perquè a més a més presentes tota una sèrie de partits polítics amb unes problemàtiques que sempre hi han estat, que coneixem, però que no surten a la llum. O sigui que nosaltres som conscients de que hi ha tot aquest sistema de corrupció al darrere, però no sé si som conscients de l'abast que tenen. Aleshores, tu t'has creat el teu propi sistema per la novel·la, que és inventat.
0: Sí.
1: Realment, quan l'anaves escrivint, no pensaves també això, no? De dir, estic escrivint una cosa que, en certa manera, no sé qui és que ho fa, però sí que es fa, no? Perquè al llarg de la història hi ha hagut sempre aquesta corruptela, no?
0: Sí. Jo crec que és també una novel·la que mostra la cara més fosca de la política, i això és obvi que es veu a la trama, no? I per tant, com, bueno, les pràctiques aquestes corruptes dins del sistema de partits, etc., no? Que crec que alhora, doncs, que és una realitat que malauradament vivim en el nostre entorn immediat i no tan immediat, no? Els casos de corrupció dels dos grans partits espanyols, doncs, per enumerar, doncs, un exemple de moltíssims, no? que podríem llistar. Hi ha d'una banda això, però alhora hi he volgut presentar també una cara una mica més optimista, també lligada a la política.
1: Yes.
0: En aquest cas, potser a través d'un dels personatges secundaris, però que tenen un paper important, que és el Peter Gutiérrez, que és l'exemple d'això, no? D'algú que està en política per uns ideals, perquè s'ho creu, per militància, no? Que li és igual, doncs, tenir càrrec o no tenir-ne, que en un determinat moment ell era alcalde i va decidir deixar-ho tot i tornar a fer la seva feina, no? I per tant també em semblava just que no tot fos tan fosc, no? Sinó que també hi hagués una mica representada aquesta altra part, que d'altra banda crec que en termes, diguem-ne, percentuals és molt majoritària. Crec sincerament que la majoria de gent que està en un projecte polític ja està perquè s'ho creu, no per lucrar-se.
1: No, hasta ara ens hem posat amb la cara més fosca, però realment, ara quan anaves descrivint abans de dir el nom, jo ja me l'imaginava, perquè són personatges, hi ha dos o tres personatges que te'ls acabes estimant i que penses, bé, no tot està perdut, certament. Ara és una novel·la plena de girs de guió, de coses que no t'esperes, i, bueno, és una novetat, perquè fa molt poquet que ha sortit al mercat literari, no? Estem ja en aquest camí cap a Sant Jordi. Quines han estat? És que jo tinc molta curiositat de saber quines han estat les primeres reaccions dels primers lectors.
0: Clar, o sigui, la novel·la fa poc més d'un mes que està publicada, per tant és molt, molt recent. I clar, tot just m'estic començant a trobar això, no? Les primeres reaccions de gent que no és del meu entorn, diguem-ne, que és... Clar, òbviament, doncs, els teus familiars o amics, que són els primers que se la llegeixen, ni que sigui per obligació els hi ha d'agradar, no? Pràcticament. I clar, doncs, que et diguin que està molt bé, bueno, tu creus, però fins a cert punt, no? De dir, bueno, què hem de dir? És veritat que ara que la gent se l'ha començat a llegir, bueno, jo crec que sobretot els comentaris és que enganxa i que té molts girs, no? I, ostres, ara això, aquesta, he hagut d'anar a repassar allò uns capítols endarrere perquè aquest gir no me l'esperava, no? Jo crec que sobretot el que diuen o el que em diuen almenys a mi és això. Potser hi ha altres coses

0: més negatives, però més no me les diuen.
1: A bé, les coses negatives jo ara no en diré ni una, perquè realment jo sóc una de les lectores que sí que ha estat enganxada a la trama. És una novel·la que presenta la part fosca, podríem dir que és un com un thriller de gènere negre. Parlem de gènere negre quan hi ha aquesta denúncia social, no cal que sigui novel·la policíaca o criminal, i en aquest cas doncs, el punt de partida doncs, és la política, com en d'altres casos doncs, són situacions de violència de gènere o de prostitució, etc. En aquest cas tu has triat aquest tema, no? I és un tema atractiu. És un tema atractiu perquè qui no davant, no? Qui no mira les notícies i comença i aquell i l'altre i qui no pren partit, no? Llavors això ho fa com a més viu.
0: Sí, també jo crec que vivim en una societat afortunadament molt polititzada, no? I de fet venim d'uns anys d'una altíssima politització. Jo crec que en general això és bo, perquè vol dir que la gent, diguem-ne, que s'interessa pel que passa a la seva comunitat, no? I per tant, jo crec que això és positiu. I també tinc la sensació que potser els thrillers sobre política en català o fets des d'aquí potser era un subgènere que no estava massa explotat, no? I, bueno, a mi em venia de gust parlar-ne, almenys doncs, en aquesta primera novel·la, i justament per això, no? Perquè com a lector també ho trobava una mica a faltar, no? I és veritat que hi ha novel·les sobre periodisme i poder, també que barregen la política, etc. Però thrillers polítics, pròpiament el que seria un House of Cards o un Borgen fet a Catalunya, bueno, això potser és veritat que ho trobava a faltar més.
1: Bé, doncs ja el tenim aquí, perquè Set de Poder és català de territori, ja us ho dic jo, 100%. M'agrada molt perquè també t'endinses en bueno, hi ha frases com per exemple la direcció del partit és una piconadora i això val per als rivals de fora però també per als de dins. Aprofita el sou de diputat per viure bé. Clar, aquí, és que tu no deixes cap sense esmolar.
0: Bueno,
1: ho has posat tot aquí dins.
0: Sí, he posat una mica estupendo, però bueno, sí, no, a veure, o sigui, jo crec que és una realitat que existeix. És veritat allò que diuen, no? De dir, doncs hi ha amics, enemics i companys de partit, no? I els pitjors són els companys de partit. Segurament és generalitzar-ho molt, i té un punt de caricatura, bueno, però que a mi en aquest cas em servia per representar el que es va desenvolupant al voltant d'aquesta formació en concret, no?
1: Abans d'entrar en l'estructura de la novel·la, perquè té punts molt bons que ara comentarem, després també, evidentment, els periodistes hi havien de ser. O sigui, la part dels mitjans de comunicació, perquè al final tot és una roda.
0: Sí, segurament seria complicat de construir una trama, això, no? Com de presumpta corrupció política i que no hi hagués un periodista al darrere, no? Al final, si el periodisme és el, no, és el sistema de fiscalització del poder, bueno, és obvi que d'alguna manera hi havia de ser, i crec que en aquest cas també, igual que en el cas anterior, amb les dues cares, no? En aquest cas del periodisme. És a dir, el món mediàtic, doncs al final, també, com que és un món relacionat amb el poder, doncs persegueix els seus interessos i té els seus interessos ocults, si vols dir-ne així, però també hi ha l'altra cara, en aquest cas també representada per un dels personatges, que és la del periodista de raça, no? És a dir, el periodista que segueix els temes fins a les últimes conseqüències, encara que això li suposi conseqüències fins i tot a nivell personal, no? Per tant, la d'un periodista que ho és per vocació.
1: Set de Poder, publicat per Rosa dels Vents, d'en Bernat Gimeno. Jo donar-te les gràcies per l'estona entretinguda que m'has fet passar.
0: A vosaltres.
1: I que no us imagineu que tota la part avorrida de la política l'ha deixat de fora. Ha posat la salsa. Bernat?
0: No, seria complicat fer un thriller amb el més quotidià, no? Ja ens quedem amb la part bona.
1: Doncs ja ho sabeu, una de les propostes des d'aquí, des del programa Set de Poder, publicat per Rosa dels Vents, de Bernat Gimeno. Moltes gràcies, Bernat.
0: Molt bé, gràcies.
2: Agnès Marquès i Pujolà és periodista i llicenciada per la Universitat Ramon Llull. Té una llarga trajectòria en ràdio i televisió, on ha dirigit i presentat programes com el Telenotícies Cap de Setmana o Planta Baixa. I actualment dirigeix i presenta, junt amb el periodista Manel Elias, el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. Literàriament, el 2018 va publicar Els guapos són els raros, un llibre il·lustrat que recull els testimonis del programa televisiu Gent Normal, i el 2022 la seva primera novel·la, Ningú sap que sóc aquí. Quan un diari local de Texas publica un anunci insòlid en què una dona felicita el seu marit i l'amant pel fill que esperen, la periodista, en hores baixes, Ginebra Bern, rep a Barcelona l'encàrrec d'escriure'n un article viral. El que havia de ser una peça de consum ràpid es converteix en el detonant d'una transformació inesperada que l'obligarà a replantejar-se la manera de mirar el món i la pròpia vida. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: La segona vida, de Ginebra Bern. Premi Ramon Llull. Jo no sé si serà la segona, però n'hi ha moltes de vides aquí dintre. Agnès Marquès.
3: N'hi ha moltes. N'hi ha moltes de vides, i tant.
1: I diverses.
3: No, la veritat és que és un bon viatge. Com miro enrere i dic, i com ho has parit tot això? Dic, mare de Déu, quina feinada, que ho heu dit moltíssim, però hi ha molta tela.
1: Hi ha molta teca, jo pensava, quan preparava l'entrevista, dic, jo no sé què puc preguntar i què no, perquè hi ha molts fils aquí.
3: Hi ha molts fils i hi ha coses que, efectivament... Mira, tinc ganes dels clubs de lectura, perquè per fi podré ja destapar-me del tot i poder parlar de la novel·la de principi a fi, perquè és veritat que és una novel·la que es pot explicar molt sobre alguns temes, etc, però que has de deixar coses amb els punts suspensius, perquè si no te la carregues d'alguna manera, et carregues l'experiència de la lectura. Fas spoiler, que es diu ara.
1: I no costaria fer spoiler, eh?
3: No. Anirem amb allò, amb compte.
1: Amb molt de compte. Començarem pel tema que potser molts hauran vist, no? El més lleuger, una miqueta el més lleuger, que és el periodisme.
3: Sí.
1: Perquè és professional, però no entrem encara a la vida íntima. D'aquest trio...
3: Sí.
1: D'aquest trio la, que dic jo, però que hi ha més d'un trio aquí dintre... Però parlem del periodisme, no? D'aquesta reflexió, perquè a mi és un punt que m'ha agradat molt. Moltes vegades, quan veig les notícies i faig zapping, penso, si jo no pogués triar, realment, i n'hi ha molts que no poden triar, i m'hagués de quedar treballant en segons quins programes, quina decepció seria per mi, i és una reflexió personal, haver estudiat la carrera de periodisme i haver d'explicar la vida dels altres, o xurradetes, o saps? Que tot és digne, totes les feines s'han de fer i sempre hi ha d'haver algú, però és un tema que està moltes vegades damunt de la taula, no? I potser aquest periodisme de xafardejar, de saber, de titular, és el que més enganxa i el que més públic té.
3: Clar, està pensat per enganxar. Està pensat justament perquè fem clic, no? I hem d'entendre que això, doncs, fa que el portal en qüestió, doncs, tingui moltes visites i després puguin dir a qui dona ajuts o subvencions, mireu quanta gent ens visita, no? I per això han proliferat tant aquest tipus d'articles. Alguna vegada aquests dies m'han preguntat, però aquest llibre és una crítica al periodisme? I dic, no, d'entrada és una novel·la d'amor, etc. I surt el tema del periodisme. Però no és una crítica, perquè fixa't, la Ginebra es troba fent aquest article per pura supervivència, que és el que tu dius, no? Tots passem per la vida intentant, doncs, sobreviure de la millor manera possible, i la Ginebra es troba en una situació com, doncs, molt probablement molts altres, de fer una cosa contra cor, i l'ha de fer. I aleshores escriu aquest article Pesca Clic sobre una xafarderia que ella... no està d'acord de fer-ho d'aquella manera i li remou molt, perquè al final pensa, què estic jo fent explicant la vida de tres persones d'un lloc tan llunyà, tan remot? aquestes persones un dia es buscaran a internet el seu nom i trobaran articles escrits en llengües que no coneixen, i veuran que s'està explicant la seva història. A mi tot això em va generar com... Vaig pensar, és un gran tema, perquè és un gran tema de debat i perquè és un bon lloc de conflicte. Perquè, fixa't, també ho fem a la nostra vida diària. Ah, mira, m'han dit això, i jo ho explico, no? M'agrada dir que el rumor és una forma bastant salvatge d'injustícia, perquè normalment no li arriba a la persona perjudicada o afectada. Per tant, no es pot defensar. I tercera, normalment el rumor està basat en... està poc fonamentat, diríem, no? No saps mai, però qui t'ho ha dit? No, bueno, m'ho ha dit un altre que ho va sentir de no sé on, etc. I per tant, també com a persones, ja no periodistes, ciutadans normals, és una reflexió que també convida a fer, de dir, bueno, jo què faig amb aquesta història? La replico, no la replico? Bé, en tot cas, la Ginebra es troba amb aquesta història que d'alguna manera, i no sap per què, i després ja acaba descobrint, connecta amb ella.
1: I després acaba descobrint.
3: No.
1: Ja comencem amb els punts suspensius, eh?
3: Aquí hi ha uns punts suspensius.
1: Però, certament, és, jo penso que és un punt de reflexió per tots. Mm. Per saber on estem, però també què mirem, què volem saber. I a mi m'agrada molt també pensar que la Ginebra, en aquest cas, està fent una cosa que no li agrada, però el fet de fer-la fa que iniciï aquest viatge. La remou per dintre, tu ho has dit, la remou per dins, i això fa que surti tot allò que és essencial per ella, no? Mm. Que potser si no hagués trobat aquest article, res del que passa a la novel·la hagués passat, i res del que trobarà, farà i desfarà de la seva vida tampoc passaria. Mm.
3: Mira, al principi de la novel·la agafo una cita de la pel·lícula Antes de l'amanecer, em surt el títol en castellà perquè jo en català no l'he vista, saps? Aquesta pel·lícula que és una trilogia, sí, de l'Ethan Hawke i... Ai, ja em sortirà el nom d'ella. Bé, és una pel·lícula... Se n'han fet tres amb el pas dels anys. Bueno, ho explico per si alguns oients no n'estan al cas. I de dues persones desconegudes que es troben en un tren, fan un viatge i bé, allà passen moltes coses, no? I es van retrobant amb el pas dels anys. Bé, en aquesta primera, del Richard Linklater, que n'és el director, surt una frase que diu: és increïble com tot el teu futur canvia cada vegada que coneixes una persona. I és veritat que el futur de la Ginebra canvia quan entra en contacte amb aquesta història, no? I després ja, doncs, fa el viatge a Texas, coneix les persones, etc. Però és ben bé que no saps quines escenes quotidianes acaben connectant amb alguna cosa que tu tens a dins, pràcticament sense ser-ne conscient, i que és veritat que cada cop una cosa que passa pràcticament desapercebuda et pot canviar la vida. Et pot ser un motoret d'aquells que s'engega i tot es precipita.
1: Les cosetes més petites poden transformar tot un món i tota una vida.
3: I tant.
1: I aquí ho veiem, en aquesta manera. Mm. I ara jo faig aquest viatge que tu també has fet. Jo l'he fet a través de la literatura, tu l'has fet en la literatura i en la vida real, perquè hi ha aquest poblet de Henfield, que és on passa tot, és on es publica aquest anunci. I, clar, tenim, tu deies, veuran un dia, obriran internet i es trobaran amb un munt de llengües que no són les seves... tota la seva història, no? La seva intimitat, perquè no deixa de ser la seva intimitat. Llavors veus tot el món global i tot el que està passant amb aquest article, i de cop i volta ens traslladem a un poblet petit, de comunitat, que ignora la meitat de les coses que passen, i a més d'església, no? D'aquest sentit de comunitat que nosaltres aquí l'hem perdut, i tu l'expliques molt bé.
3: L'hem perdut una mica, sí. A mi em va sorprendre, perquè amb els Estats Units tens la sensació que, tot i que... Hi ha moltes diferències, però tens la sensació que ets una mica a casa, és molt occidental, no? Vull dir que hi ha uns codis culturals que més o menys t'entendràs. I hi ha una gran diferència amb aquesta petita comunitat. És un poble petit, és un Texas boscós, molt boscós. No té res a veure amb el Texas aquest de la bola de palla que t'imagines i el desert i tal, no? I és una comunitat molt marcada per l'existència de Déu. És a dir, l'existència de Déu marca totes les relacions. En un poble tan petit són 1.000 i pico habitants. És un poble molt, molt petit. No ens l'hem d'imaginar com un poble amb les cases totes apilotonades, sinó són cases d'aquestes individuals, amb avingudes amples i tal, molt, molt nord-americà. i hi ha quatre esglésies en aquest poble petit. Imagine. Hi ha la catòlica, la baptista, la metodista i l'evangèlica. Aquí la que ha relat amb moltíssima força és l'evangèlica. Això forma, el poble està en una zona que es diu Cinturó Bíblic dels Estats Units, que és tota una regió que travessa pràcticament els Estats Units de l'est al sud-oest, on són molt creients. O sigui, a mi em preguntàvem per Trump, què pensava de Donald Trump, i si creia en Déu. No? I eren les dues, era com un animal una mica exòtic allà. Jo els hi responia, jo és que sóc europea, i així com intentant
1: treure... Jo no sé res, ell passava per aquí.
3: Treure-li ferro i dir, mare de Déu, que...
1: No vull opinar.
3: Tampoc em van entendre mai l'acudit, no? I dic, no, jo sóc europea. Bueno, però no, la veritat és que van ser molt, molt amables perquè són molt hospitalaris, a la vegada que introvertits, perquè quan intentaves ja parlar de les coses d'ells... Notes que hi ha una certa... Com a totes les comunitats petites, escolta, tu ets una forània que vens a remenar, no? Tot i que insisteixo que em van tractar molt bé. I després l'església evangèlica, la veritat és que és captivadora, perquè tenen uns rituals molt catàrtics. Aleshores, tu quan ets allà, creguis o no creguis en Déu, veus tota una comunitat amb una comunió que jo, la veritat, em vaig quedar molt, molt, molt sorpresa. O sigui, ens hem d'oblidar de l'Església Catòlica. Vaig anar també a missa a veure quin perfil de gent hi havia, i a part que estava buida, hi havia 7 persones, era l'ofici, és bastant avorrit, ja m'entens.
1: Molt relaxat.
3: Molt relaxat, molt... aquí no, aquí es crida, es canta, és catàrtic, vull dir, és una experiència física, espiritual, molt bèstia. I això marca molt el poble. Vull dir, el lloc on anar els divendres a la nit és l'església. És l'església, no... Li vaig preguntar a una noia jove, escolta, aquesta nit on puc anar, no? I, pobra, es va posar vermella com un tomàquet. I diu, és que jo no aquí no surt... No, no. O a casa o a l'església, no?
1: Però és per nosaltres és com...
3: No, clar, un altre món. Claustrofòbia total. I només hi ha un bar que obre fins a les 12 de la nit, que és el de Speakers i Lunch, i allà passen moltes coses.
1: En Speakers i Lunch... Bueno, ja anireu a escoltar música. Anireu a escoltar música.
3: Per exemple.
1: No direm res més. Anireu a escoltar música.
3: A escoltar música.
1: Sí, i trobareu personatges. Perquè, clar, ara tu parlaves d'aquesta comunitat. Mm. Evidentment, no estan escrites... però quan hi ha comunitats tan petites s'entén que hi ha una sèrie de normes i una sèrie de lleis que entre ells ja saben que existeixen línies que no pots traspassar. Clar, aquest anunci, que no fem spoiler perquè ja és l'anunci...
3: Sí, l'anunci és la primera pàgina i tant.
1: Ja està. Clar, aquest anunci com, realment com impacta, no? en una societat, en una comunitat tan absolutament petita. Aquí ja comencem perquè tenim l'Emma Taylor,
3: sí.
1: El Derek i la Lila Carter.
3: Sí.
1: I clar, ostres, és que jo... O sigui, anava fent seccions. Primer pensava... clar, a mesura que vas llegint, et vas fent el mapa.
3: Sí.
1: No? Vale, el Derek, la Emma, vale, seran pares, molt bé, la Lila els felicita, al·lucines, i no saps com t'ho has d'aprendre. Però a mi... Jo penso que et falta una novel·la de la Lila.
3: De la Lila, de la Lila, ens falta... Sí,
1: et
3: sí,
1: falta
3: sí.
1: La novel·la de la Lila.
3: Sí, sí.
1: Pensa tu, fes-la, sisplau. La sí. Necessito.
3: Que bo.
1: La necessito. Perquè...
3: Clar, et quedes amb l'interrogant.
1: Sí, està... A veure, trobareu molta... Jo penso que... Senyores i senyors, ho haig de dir, la realitat supera la ficció i us interpel·larà moltíssim la novel·la de l'Agnès. Molt. Perquè mira, qui veig que menja a ple segle XXI. I Europa, que som europeus... tal com es diu, sí, som europeus.
3: Som europeus.
1: Això... Senyores i senyors...
3: Totalment. Mira, jo crec que tots els llibres necessiten lectors, però aquesta història necessita que el lector la posi en un lloc o en un altre, perquè realment cada mirada és diferent. I jo tinc moltes ganes de trobar-me ja amb lectors per poder parlar, ja et dic, sense pors, ja sense spoilers i tal, perquè vull un retorn, perquè al final la Ginebra, sense entrar en més detalls, es troba amb un dilema molt gran que jo no sabria com resoldre. No sabria com resoldre, i això m'emociona, perquè dic, home, has estat capaç de crear una cosa que per tu no és òbvia, no? Perquè per un escriptor a mi em fa molta por, diria, caure amb el que és obvi o amb la moralina o amb el no és lògic que aquesta li passi això, no, això i no, em fa com por. Aleshores, haver portat la Ginebra a un lloc on jo no sabria què faria, doncs mira, M'agrada, però ja et dic jo que no sabria què fer.
1: Hi ha dos girs de guió que quedareu morts.
3: Bueno, sí.
1: A mi em van enganxar de sorpresa, ho haig de dir.
3: Ai, que bé.
1: No ho esperava. Potser un me l'esperava més que l'altre, però un d'ells absolutament no. I dona molt a reflexionar. Dona moltíssim, perquè, clar, aquí tenim aquest trio, no? Tenim el matrimoni, que evidentment es desfà. Tenim... A partir d'aquí tu també fas una mica la... Vas mirant cap al passat, no? D'on ve la Emma? De...
3: Clar,
1: és que és molt
3: que les persones som el que hem viscut.
1: No? Què hi ha darrere de la Emma? Què hi ha darrere del Derek? Perquè també... vull dir, és una història de pes, la del Derek. I jo quan dic falta aquesta novel·la de la Lila, no? Perquè la Lila és un clan familiar que jo em feien estar por, que vaig pensar, espero no... Bueno, no sé, jo encara em queden uns anys de vida, no sé si em tornaré a juntar, però...
3: Espera't, no?
1: És allò que dius, bueno, li faré un tercer grau al futur, abans, si arriba, i a la família també.
3: Clar, i tant. És que això que has dit m'agrada molt perquè, clar... Per entendre, a vegades fem judicis de coses, de persones, dels seus comportaments, clar, i no sabem d'on venen. Aleshores, és imprescindible per entendre i posar-te a la pell d'aquella persona saber tot el que ha viscut. I la novel·la és un joc d'això, és un joc que tota l'estona de mirall i de dubte, no? De dir, aquesta persona, però empatitzo o no empatitzo amb ella? Què sé d'aquesta persona? Espera't, que ho aniràs descobrint, no? I a mi que m'agrada molt fer endavant i endarrere en les històries i acabar després tot el trencaclosques encaixant, no? Per mi, com a escriptora, és la part més divertida i és la part, disculpa, més justa amb els personatges, perquè són complexes com ho som les persones i tots actuen per coses que han viscut. M'agrada pensar, almenys a mi em passa, cadascú després, tot això, les mirades sobre el llibre són subjectives. Jo els entenc a tots, diria. Pràcticament a tots. Pràcticament. Ja està, no vull dir res més, perquè és que...
1: No, però sí, realment és així. Al final, no sé si estaràs d'acord amb mi, quan poses damunt de la taula tota aquesta sèrie de conflictes i personatges que no són plans, perquè tots tenen la seva complexitat, i ets capaç d'empatitzar amb tots ells, això és al·lucinant, perquè moltes vegades és aquí quan deixem de banda aquests judicis o prejudicis, no? I aconsegueixes que aquest personatge t'arribi dintre. Això com a autora, clar, t'hauries de dir, ostres, que guai, no?
3: Moltes gràcies, sí, estic molt contenta. Sí.
1: Vull dir, és allò que dius, he aconseguit que marxin aquests judicis i prejudicis i que tothom pugui col·locar-se, no?
3: Sí.
1: Al lloc, no? Empatitzar a vegades no és així.
3: No ho és. Aleshores, si he aconseguit que això, doncs em sentiré molt, la veritat és que molt satisfeta. De fet, és una de les coses que vaig parlar amb algun membre del jurat, no? De la credibilitat que creien que tenien aquests personatges, i per mi crec que és l'elogi més important, perquè m'interessen més els personatges i la condició humana que no la trama en si, tot i que la trama és fonamental, lògicament, sinó que expliques, no? Necessites una trama per ensenyar aquests personatges. Però on m'agrada fer el treball és amb aquesta complexitat dels caràcters dels personatges.
1: Jo penso que hi haurà grups a favor dels uns i dels altres, perquè cadascú realment ha viscut, perquè, clar, cadascú es posarà de banda de la part que li toca. Però... Jo no vull fer spoilers.
3: No podeu.
1: Quines idees dones, de veritat. Jo no sé si d'aquí endavant passaran moltes més coses d'aquesta nostra Europa. No,
3: per favor, això és ficció. Ja està tocant.
1: No sé. Bé, jo esperaré un club de lectura.
3: Ai, per favor, el farem.
1: Perquè així d'aquesta manera també em podré deixar anar. Perquè que a la ràdio no puc mai a les entrevistes explicar finals, clar, no explicar mai res.
3: Clar.
1: I sempre queda aquella tensió que diuen no resolta, no?
3: Sí,
1: literàriament parlant.
3: És el ganxo.
1: Sí. Doncs ja ho sabeu, ja veieu que passen moltíssimes coses en aquesta segona vida. I nosaltres esperem que hi hagi segona vida, tercera vida, quarta vida, però sobretot, Ernest, la Lila.
3: La Lila, d'acord.
1: No t'oblidis de la Lila. La segona vida de Ginebra Bern, publicada per Columna, Premi Ramon Llull, i bé, molts ànims amb aquest tour, i ens veiem entre llibres.
3: Exacte. Gràcies, Mònica.
2: Martí Gironell és un dels autors més reconeguts del nostre país, guardonat amb el Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica i el Premi Ramon Llull, signa la col·lecció de contes infantils protagonitzada pel Talp Felip, amb les il·lustracions de la Connor Codina. En Quim, en Pep i el Felip són els protagonistes d'un talp al País dels Samurais. Ens descobriran els secrets del Shodo, l'art de l'escriptura que han de dominar els veritables guerrers abans d'empunyar la katana per primera vegada. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: No ens oblidem dels més petits de la casa i tampoc ens oblidem d'aquells que són viatgers. Si no podeu fer maletes, no us preocupeu. Nosaltres, bé, nosaltres no, però Martí Gironell i Quan i Codina ens porten al País dels Samurais i ja sabeu amb qui ho farem, amb un talp molt eixerit. Martí Gironell, benvingut.
4: Què tal? Moltes gràcies per convidar-me en Felip i companyia a sí, casa vostra. Sí, sí.
1: Bé, en Felip, que ja havíem fet alguns viatges amb ell, perquè és tota una col·lecció amb unes il·lustracions magnífiques, està publicat per Baobab, i teníem aquí aquest samurai, que sí. Al final va ser el samurai que em va dir, escolta, Mònica, no parlaràs de mi? Sí, perquè ja fa dies que m'acompanya.
4: No vols anar al Japó, Mònica?
1: I jo vaig pensar, vinga, potser ara sí que fem un petit viatge, i un viatge molt bonic. Escolta'm, se n'aprendran moltes de coses, a través d'aquest viatge.
4: A veure, aquesta sempre ha sigut una mica la idea, com tu deies, d'aquesta col·lecció que va començar fent un viatge sota terra per descobrir que sota els nostres peus hi ha tot un món que s'ha de conèixer i s'ha de respectar. I després vam anar viatjant a llocs més tangibles, no? Com l'antic Egipte, una gran civilització que encara ara, petits i grans, ens té fascinats, a l'antiga Roma, on també hi ha moltes coses per aprendre i també està, en, diguéssim, en els fonaments de la nostra cultura, o els Jocs Olímpics, quan ara es van celebrar fa un parell d'anys a París, i per tenir clar doncs, d'on venia aquesta cultura olímpica i com era Olímpia. I aquest any, vaja, em feia molta il·lusió poder-los, allò, encuriosir a la mainada, fent un viatge cap al Japó, que també és aquesta cultura ancestral que té molta cura pels detalls, no? I aquí, sobretot, com tu bé dius, aprendre que aquestes figures tan també estimades per la mainada, com són els samurais i les katanes i tal, abans de ser tot un gran guerrer, abans d'empunyar aquesta espasa tan, tan mil·lenària, havien de ser uns mestres en l'art de la cal·ligrafia amb canya. Clar, jo quan vaig descobrir això vaig pensar, calla, ja tinc la manera d'entrar la mainada cap a la cultura nipona. No?
1: Bé, és que, esclar, això és molt important. Per què ens pensem que els guerrers es fan només batallant? Exacte. Però hi ha frases molt interessants aquí, eh? Abans també va ser un gran guerrer. Jo penso que la templança, no? Aquesta temperança, aquesta tranquil·litat, aquesta calma, aquesta saviesa...
4: Exacte.
1: Fa empunyar més bé la katana.
4: No, totalment. Jo crec que té molt a veure amb el fet aquest, no? Que has de ser molt disciplinat, has de fer les coses amb molta cura, les decisions les has de prendre, no? Com si portessis un bisturí a la mà, com aquell qui diu, no? A l'hora de discernir i de disseccionar qualsevol cosa. I sobretot tenir aquesta consciència cultural que hi ha al darrere d'aquests grans shoguns, no? els grans que hagin vist la sèrie, per exemple, no? Aquests grans samurais, aquests grans generals que comandaven exèrcits, eren lletraferits, eren persones que s'estimaven moltíssim la llengua i la seva cultura i la manera d'expressar-la a través de tot el ritual que hi ha a l'hora de la pedra de tinta i de fer aquests kanjis, que és com es diuen aquests anagrames, podríem dir, no? O pictogrames o aquests signes japonesos que expliquen moltes coses i que els nens també, de fet, com sempre hem intentat apostar amb la Kuaner, al final de tots els àlbums també poden, seguint pas a pas, fer un traç com si, i creen la paraula samurai, com si fossin un aprenent de samurai aprenent doncs, això, no? A fer anar aquesta tinta, aquest traç, aprendre a fer amb molta calma, tranquil·litat, respirant, no? Sent conscient del que estàs fent i dels moviments, per arribar a crear poesia amb les paraules. No?
1: M'agrada molt perquè es practica, ja ho diuen, aquest parell de bailets, amb pau, tranquil·litat i disciplina. La disciplina que és tan important, són valors molt importants. Per...
4: Exacte. Són detalls d'aquests que quan et documentes per fer l'aventura, perquè al capdavall la manera de treballar no difereix gaire de les novel·les per adults, o sigui, t'enamores, en aquest cas, d'una cultura i d'un personatge, el Japó i els samurais, i després te l'has de fer teu i te l'has te l'has d'estudiar, l'has de documentar, i clar, vas veient que això, que aquests valors que ens s'han anat perdent amb els anys i que convindria anar-los tornant a reintroduir, no? Això, aquesta treballar amb pausa, amb tranquil·litat, amb disciplina, amb constància, amb sacrifici, no? Són tota una sèrie d'elements, de valors, que si els pots anar incloent en la història, en aquesta aventura, que no deixa de ser el que diuen en Quim, en Pep i tota la mainada, com sempre dic, que tinguin curiositat per conèixer i per voler saber, doncs, si els acompanyen fins a aquest moment tan concret de la història del Japó en què passa un fet que gràcies precisament a les paraules i a una poesia que es llegeix i que s'escriu a principis d'any, doncs fa que canviï el rumb de la història en aquella ciutat d'Edo, que és com es deia Tòquio antigament.
1: Això també ho hem descobert, que jo personalment no ho sabia. És que, esclar, i tot això, no us penseu, perquè ens està explicant moltes coses en Martí, però és un conte infantil que gairebé diríem que són il·lustracions amb poquetes línies de text, sí. Però ho expliques tot també amb aquestes poques línies, perquè ens n'anem, el Quim i el Pep viatgen al cap d'any de 1868.
4: Sí, senyora.
1: Exacte.
4: Sí, sí.
1: A més de per cap d'any.
4: Exacte, sí, sí. On passa exactament això que s'explica a la història. És a dir, jo en totes i cadascuna de les aventures del tal Felip que s'han anat a l'Egipte de Ramsès II, per exemple, o a la Roma, on les oques van poder avisar els soldats romans que entraven els gals. Tot això són fets reals que estan contrastats i documentats, no? I, evidentment, que la princesa Sinisca va ser la primera dona, que va ser una campiona olímpica quan van fer els Jocs Olímpics amb el Talp, no? Vull dir que sempre procures que tot el que acompanya aquesta història també serveixi pels grans que ajudaran a llegir els més menuts aquesta història i que, per tant, també hi hagi aquest punt d'encuriosir-los per aquesta història que tenen a les mans i que, com tu bé deies, entra per la vista, perquè no oblidem que és un àlbum il·lustrat, per tant, la il·lustració mana per sobre del text, però crec que la història feta a quatre mans, tant els dibuixos com els colors, que moltes vegades quan anem a escoles a presentar el llibre o també presentacions que fem normalment, la Cuaner explica que a través dels colors pots parlar, et pots comunicar, pots explicar històries, i de fet cada talp té un color diferent, no? I per tant tot això també està pensat tant pels menuts, diguéssim, com pels grans que hagin d'agafar aquesta història i llegir-la o acompanyar la lectura dels més petitons, perquè sempre hem dit que no hi ha edat per llegir això. Sí que l'editorial hi posa etiquetes perquè és el que li toca fer, diguéssim, no? Allò a partir de tants anys, a partir de no sé quan. Però si tu tens un nano o una nena, això, no?, que són curiosos, els hi poses això al davant i ells mateixos van fent i es munten la història, potser sense, saps, haver de llegir el que està escrit, sinó que l'important és que deixin volar la seva imaginació a partir del que veuen.
1: Albert, és així, vull dir, perquè jo ara a casa ho estic experimentant. Sí, ara ja soc tieta àvia, ens fem grans, Martí,
4: ens fem grans.
1: Però és molt curiós quan els hi dones, els hi poses a les mans un àlbum il·lustrat i encara no saben llegir, però la capacitat que tenen d'absorbir les il·lustracions, sí. És meravellós.
4: No, totalment. Per això et dic que quan amb la Cuaner, jo, sí. Per això sempre hem optat per anar a fer la presentació tots dos, sempre que podem, perquè és una feina feta això, no? Conjuntament, i cadascú té, evidentment, la seva parcel·la, però les dues plegades van de bracet i expliquen aquesta història, i que això tu et pots agafar a la que vulguis, una mica més d'una, una mica més de l'altra, la barreja de les dues, i això, viatjar, deixar-te portar per aquest aquests set ciències que és en Felip, que et va explicant, no? Igual que els explicaven els nens i nenes, doncs també a tu, que com a adult, ja moltes vegades hi ha coses que no saps de la cultura on et portarà, no? I per tant, això, deixar-te sorprendre, que trobo que és molt màgic, i sobretot no deixar mai de perdre les ganes de saber, d'aprendre, d'encuriosir-te per les coses, no? Que és el que sempre diem a la mainada i és el que veus que t'emportes quan surts d'una escola. Veus aquelles porneig que tenen els ulls a dir, vull saber què hi ha darrere de les coses, vull saber què hi ha darrere de qualsevol aparell o de qualsevol això, no? Història que em puguis explicar, i això és fascinant.
1: Ja ho sabeu, heu de posar un Felip, un talp Felip, el talp Felip a la vostra vida, perquè a més aquí en Quim i en Pep coneixeran la Llu i la Kei, però aquesta història l'haureu de llegir, perquè Martí, si els hi expliquem tots, no queda aventura.
4: No, clar, no valdria la pena. Tot i això, estic amb tu. O sigui, el que han de fer és agafar-lo amb el pare, amb la mare, amb l'avi, amb la iaia, amb la tieta, amb qui sigui, i això, aventurar-se, mai tan ben dit, a obrir aquest món que li ofereix un àlbum il·lustrat i deixar-se portar, perquè crec que tornaran d'aquest viatge al País dels Samurais molt més rics i encara moltes més preguntes que no pas que van, quan van començar, diguéssim. I això trobo que està molt bé.
1: Jo no ho diré més. Recordeu, no, jo anava a dir, poseu el tal Felip, però ja ho he dit. Martí Gironell, il·lustracions de Quan Eco Dina, un talp al País dels Samurais, però és tota una col·lecció, xafardegeu si encara no teniu cap talp a casa, publicat tot per Baobab. Martí, moltes gràcies i espero que viatgis molt més, eh?
4: Moltes gràcies, en companyia vostra.
2: Al calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Al calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Les herències a vegades venen carregades de sorpreses i avui us explicarem el cas d'una família de Sabadell que s'ha trobat amb una hipoteca inversa. Si no heu sentit a parlar mai d'aquest producte financer, no us perdeu aquesta conversa que ens portarà en Pere Gallifa. El nostre company de Ràdio Sabadell ha parlat amb en Josep Gil, que va haver de liquidar 260.000 euros per una hipoteca que havia signat la seva tieta àvia amb 74 anys.

0: d'un sabadellenc que ha hagut de liquidar una hipoteca inversa. Aquest producte bancari, a diferència de la hipoteca tradicional, en què el banc et deixa uns diners per comprar un habitatge i el client els torna més a més amb un interès, en la hipoteca inversa és l'entitat qui abona una renda mensual al propietari que utilitza el seu habitatge com a garantia. És un producte destinat a gent gran, de més de 65 anys, dependents o amb una discapacitat, que reben aquest pagament fins al moment de la mort i aleshores són els hereus els que han de liquidar el deute. Ara bé, es tracta d'un producte financer molt complex que pot arribar a doblar o a triplicar el valor que et presta el banc en interessos. En el cas d'avui, crec que és d'un 2,5 el valor que els hi va donar el banc. Josep Gil, bon dia.
1: Bon dia.
0: A veure, explica'ns una mica què és una hipoteca inversa. Sé que tu ets professor d'economia, no sé si ho he explicat bé o hi ha algun matís que vols fer.
1: Jo crec que ho has explicat bé una mica. El que els explico als alumnes molts cops, no? És a la hipoteca tradicional tens un valor, no? Tens un paquet molt gran de diners i s'ha d'anar pagant més a més, no? I anar baixant aquest deute, una part interessos, una part nominal, no? Capital. I en el cas de la hipoteca inversa, doncs, seria com una pilota de neu, no? Que a poc a poc, doncs, en principi, doncs, és poqueta cosa i a mesura que passen els anys es va augmentant el capital, l'interès, sobretot l'interès es va multiplicant perquè és exponencial, fins que arriba, doncs, a casos com el meu, no? Doncs que va ser una quantitat molt exagerada.
0: A veure, qui demana la hipoteca inversa en el vostre cas?
1: La hipoteca inversa la demana la meva tia àvia, la germana del meu avi, era soltera, no tenia fills, i, bueno, el seu marit, just quan ho va demanar, doncs estava, diguéssim, a punt de morir, tenia una malaltia, i en aquell moment, doncs, entenem que la nostra tieta ens explicava moltes coses, no?, però llavors hi havia una part, suposa, que, doncs, bueno, doncs que feien amb el seu marit i que, d'alguna manera, creien a l'assessorament del banc, no?, típiques persones que quan anaves al banc t'explicaven, no?, el dia a dia, et preguntaven com estava la família i de més. Suposo que va confiar en les persones que hi havia al banc, la Caixa Sabadell, en aquell moment, ara és BBVA, i bé, doncs va demanar, doncs, una renda, no?, doncs per poder tenir, doncs, aquest producte financer, per poder tenir un suplement a la seva pensió, que era curta.
0: En el cas de la vostra tieta àvia, quants diners li deixen o quina quantitat mensual percep i per quant de temps? Una mica quines són les condicions?
1: Sí. Això va començar l'any 2007, li van oferir aquest producte financer, que en principi, doncs, com ho van, doncs, dir o explicar, doncs, semblava que era un bon producte. Llavors li van tassar la casa, van fer una taxació de la casa, i amb aquest valor de la casa taxada i les condicions que hi havia, doncs, li van oferir una renda de 800 i pico d'euros al mes, durant, doncs, aproximadament fins a l'any 2023, eh? És a dir, si la meva tieta hagués estat viva l'any 2023, doncs en aquell punt s'hagués acabat la mensualitat, no?, aquesta renta mensual a l'any 2023. Llavors, la meva tieta va morir l'any 2017 i fins en aquell moment, quan vam trobar, no?, vam destapar tot el merder que hi havia, si es pot dir així, li havien pagat aproximadament uns 100.000 euros, és a dir, ell havia rebut 100.000 euros de l'entitat bancària, i d'aquests 100.000 euros, doncs, nosaltres ens van dir que havíem de pagar 260.000 euros, és a dir, s'havien generat entre interessos i despeses no financeres un total i el nominal, el capital que havia cobrat, un total de 260.000 euros.
0: I això com es calcula, aquest interès tan exagerat?
1: Bueno, és una mica complex perquè hi havia moltes operatives, hi havia moltes cosetes, però, bueno, per explicar-ho així fàcil, doncs, ella en el moment inicial, el banc fa una jugada que és, li diu que ha de taxar la casa, per tant aquí, doncs, el banc d'alguna manera ja cobra uns diners d'aquesta taxació, que són una empresa, suposo, que se'n, no?, que se'n cuida de fer aquestes taxacions, i per tant aquí hi ha una part de diners que el banc d'alguna manera, doncs, ja posa en deute al minut zero d'aquesta vida d'aquest producte. A més, també li obliguen, tot i que, bueno, en el judici, doncs, va quedar com entès que no la van obligar, però és molt clar que la van obligar a contractar com una pòlissa d'assegurança, en el qual, en el minut zero, aquest deute s'endeutava. A més dels diners que de la taxació de més, s'endeutaven uns 42.000 euros, que aquests 42.000 euros servien perquè quan acabava la renta aquesta a l'any 2023, no?, quan s'acabava el producte, no?, que ja no es podia pagar més l'any 2023, doncs ella pogués gaudir d'un plus de renta, de mensualitat de 880-870 euros fins que s'acabés, no? Llavors, què feien? la feien endeutar d'aquests 40.000 euros al principi de la vida del producte, per tal que el 2023, si encara seguia viva, doncs seguir amb els diners que ella havia posat, que eren seus, d'alguna manera, no? Que eren deute seu que havia creat, poder seguir doncs, cobrant aquests 800 i escaig d'euros al mes.
0: I amb ell això els serveix ja per començar, suposo, a generar interessos sobre, sobre aquest préstec.
1: Correcte.
0: Ja d'inici ja, com a mínim, 42.000 euros més la taxació.
1: 42.000, ja, exacte.
0: Una ja cosa... comença a generar interessos, això.
1: Sí, correcte. I una cosa també molt important és que, diguéssim, que l'estudi d'aquesta renta, d'aquesta hipoteca inversa, clar, diguéssim que posava que el capital màxim que podia cobrar ella eren de 470.000 euros a l'any 2023, tenint en compte els diners que cobraria, que serien d'uns 160.000 euros, i els interessos que generaven, que eren aproximadament d'uns 300.000 euros tot plegat, no? Què passa? Doncs que en el minut zero ja li fan pagar una comissió d'obertura de l'1% del capital total màxim que hagués pogut cobrar. Per tant, en el minut zero també li fan cobrar un 1% d'aquests 470.000 euros, que serien 4.700 euros que s'afegeixen als 42.000 euros que la fan endeutar, no? Del tema de l'assegurança aquesta, la pòlissa aquesta d'assegurança, més la taxació, més despeses de constitució, que tot això doncs, va a càrrec de la meva tieta, i ens trobem que en el minut zero doncs, ja té un deute de 62.000 euros. Per tant, a partir d'aquí doncs, comença la història.
0: Quin percentatge d'interessos hi ha, en principi?
1: Clar, és a dir, ells van calcular un 6,7% d'interès, diguéssim, passa que això és molt enganyós perquè... Bueno, per començar, jo, com a professor d'Economia, ja m'ha costat molt entendre tot això, i altres col·legues meus doncs, també, inclús directius de bancs que he consultat i de més, doncs no entenien moltes coses, no? Però, clar, d'alguna manera, és, aquest interès del 6,7% és molt ambigu, perquè al final doncs, no es traspassa o no correspon al que estàs pagant cada mes. Perquè...
0: Si tu no agafes els 100.000 euros i li apliques aquest percentatge,
1: no.
0: I et diu l'interès que has de pagar. No funciona així
1: funciona
0: de senzill.
1: Així. És a dir, funciona de la seva manera. És a dir, cada mes, des del minut zero, doncs, serien els 60.000 euros aquests que estaven negatius, 62.000 euros, més la primera renda de 880 euros. Doncs el primer mes hi havia l'interès de tot aquest paquet. No? Doncs en aquest cas serien doncs, 62.880 euros, més l'interès d'aquests 262.880 euros, i el següent mes doncs, seguia amb el següent mensualitat, 880 euros, més, en aquest cas, el paquet que teníem anterior, més l'interès de tot això, i així anar fent fins arribar doncs, al punt on el 2017, per exemple, nosaltres doncs, vam veure que l'interès que estava pagant en aquell moment eren d'uns 2.700 euros cada mes. Clar, però cada mes pujava, eh? És a dir... d'alguna manera, doncs clar, aquests interessos eren cada vegada més bèsties, eren 2.000 i pico d'euros.
0: Sí, cada mes només interessos.
1: Sí, en aquell punt, però si hagués aguantat fins a l'any 2000, si hagués no, viscut fins a l'any 2023, doncs potser l'interès era en cada mes, doncs no sé, és que no ho he calculat, doncs entre 3.000 i pico, no ho sé, una borrada així.
0: En aquests casos també es parla això d'altres productes que fan signar en els clients, en el teu cas són aquests que has citat,
1: sí.
0: que ja venen una mica de...
1: Venen una mica
0: per arrencar,
1: ja, sí,
0: ja,
1: per arrencar.
0: I comences ja amb molt negatiu.
1: Amb no? molt negatiu, exacte.
0: Tu has calculat, si aquests diners te'ls haguessin deixat a través d'una hipoteca tradicional, quin seria l'interès, perquè ho comparem amb aquest
1: sí.
0: nou producte que no és tan conegut i veiem una mica les diferències.
1: Sí, és a dir, un quadre d'amortització simple, una mica així calculat de forma ràpida, sortia que si jo cobrava, o sigui, perdó, si jo rebia aquests 100.000 euros amb 9 anys i mig, doncs aproximadament per comparar el total que vaig haver de pagar jo per, no, per tornar aquest deute, doncs seria un interès d'uns 20 i llargs per cent. Sí, seria un interès doncs, molt abusiu i molt bèstia.
0: O sigui, l'interès seria d'un 20%.
1: D'un 24%.
0: Un 24% és el que acaba sortint si ho fem uns càlculs fàcils.
1: Sí, més o menys. És com si diguessin, mira, et faig una hipoteca amb aquest interès.
0: I si ho fem al revés, si hagués sigut una hipoteca tradicional, amb els seus interessos, quan haguéssiu hagut de tornar? Això ho tens?
1: Això no ho tinc, però bueno, hagués sigut aproximadament potser doncs, 30.000, 40.000 euros d'interessos, potser. Una cosa, més o menys una cosa així. Sí, uns 30 i pico mil, suposo, 30 i pico mil, 40.000.
0: Que al final tu el que pots fer és demanes 100.000 euros i cada mes et vas gastant els 880
1: Correcte.
0: Que volies i al final acabeu pagant als hereus 30.000 euros
1: sí, sí.
0: d'interessos i no 160.000, que és el que us ha demanat.
1: Sí, sí. A veure, està clar que al final doncs, van abusar doncs, d'una senyora de 74 anys, que passa 75 anys, no tenia coneixements d'economia ni molt menys, i a més doncs, que, bueno, que clar, ella, per exemple, tenia un local que l'hagués pogut llogar i no ho va fer perquè no ho creia necessari, és a dir, per tant, doncs, bueno, totes aquestes coses no, ens fan pensar que qui hi havia darrere de tota aquesta trama doncs era gent que no valorava i no estimava el client, no? com hauria de ser. És a dir, en principi doncs, un banc hauria de servir doncs, per poder ajudar la gent a deixar diners, a poder la gent no? fer amb aquests diners, comprar una casa, fer una empresa i de més, i poder tornar. Això hauria de ser una cosa... En aquest cas va ser un abús total, que l'objectiu principal era que, bueno, que al cap de pocs anys doncs, hi hagués un deute tan gran que els hereus doncs, no volguessin ni molt menys pagar-ho. Nosaltres ho vam fer perquè...
2: Perquè tu poses la casa o la teva propietat com a garantia, exacte. Per tant, a la que tu veus que has de tornar tants quartos, dius, mira, quedeu-vos la casa, perquè, no, perquè part, ho has de liquidar en un temps molt curt.
1: Sí. És a dir, nosaltres, per exemple, va passar això, no? A la meva tieta va faltar el març, i ens van dir que teníem doncs, mig any per poder saldar la compte, però és que a més ens corria en contra de que cada mes estàvem pagant interessos de 3.000 euros aproximadament, uns 2.700, 2.800. Per tant, clar, des del març fins a quan ho vam liquidar, que no sé si recordo va ser el juliol o una cosa així, doncs clar, estàvem no, a sota pressió de, ostres, estem incrementant el deute, doncs això, doncs 10.000 euros més, com aquí diu, sense cap mena de problema. I a més, doncs, això no vam tenir informació i per colmo doncs, vam haver de pagar una comissió per cancel·lació. Perquè, clar, es va cancel·lar aquest crèdit de forma anticipada, per tant vam pagar també una comissió de 2.000 euros aproximadament. És a dir, tot va ser molt, molt greu, la veritat. I llavors, doncs, bueno, des de la BBVA, doncs, dins de l'oficina del BBVA, no ens van donar un bon servei, és a dir, el director doncs, no volia parlar amb nosaltres, és a dir, hi havia un secretisme total i nosaltres anàvem molt venuts i, bueno, de fet jo, doncs, bueno, amb algú de coneixements que tinc, vaig començar a investigar i vaig veure que aquesta pòlissa de crèdit que li van fer endeutar-se de 40.000 euros, vaig veure que podia reclamar-la. Llavors, sí que és veritat que després de lluitar-ho bastant jo, abans de portar-ho al... diguéssim, amb un advocat i portar-ho a judici, vaig poder reclamar, em van poder tornar aquests 40.000 euros d'aquesta pòlissa de crèdit que es van deutar al principi de la vida útil, el 2007, però clar, aquests 40.000 euros van generar 38.000 euros d'interessos a l'any que nosaltres vam cancel·lar aquest préstem. Per tant, bueno, doncs tot això són números, no?, per veure com és aquest cas, no? És bastant bèstia.
2: És increïble, crec que s'ha

0: forma els papers, no? Els fulletos, no? Diguéssim, de la informació d'aquest producte que és firmat la meva tieta, qualsevol, no? Document conforme havia entès tot, o algú l'havia, diguéssim, explicat, o li hauria donat una mica consell sobre el producte. I, bueno, doncs això, ens va sortir denegat la causa, i ara, doncs, ho l'hem recorregut en segona instància, a un tribunal superior, i ara estem esperant, doncs, a veure què passa, no? Però, bueno.
1: Quants anys tenia la teva tietàvia?
0: Doncs, quan va fer el crèdit, tenia 74, cap a 75 anys. I vull dir que ja és una edat, doncs, bueno, primer de tot, avançada, en el sentit de que no pots tenir uns coneixements molt clars sobre el tema, i després que, bueno, que una persona que entengui una mica del tema, o sigui, alguns oients treballen a la banca o i de més, doncs segurament potser fliparan amb aquest cas, perquè, ja et dic, no és normal, no... És algo completament il·lògic.
1: Mm-hmm. Bueno, de fet, la Generalitat té una pàgina on explica una mica aquest producte, ja diu que és un producte molt complex, que és difícil d'entendre, però bé, sembla que de moment la justícia us ha dit que ella ho hauria entès perfectament. Ho portareu, però, a un tribunal de segona instància?
0: Sí, ja hem recorregut és a dir, ja està tot entrat, i ara doncs estem, ja fa un any i mig, crec, que estem esperant, a veure si... No? Doncs si d'alguna manera doncs ens donen la data del judici, i veurem a veure què passa, no? Doncs, però bueno, ara, no? Ara també almenys està bé el fet de que ja ens han sortit casos, no? Hi ha jurisprudència sobre aquest cas, però tot i així, doncs no entenem com la jutge doncs no va veure-ho i no va, doncs, d'alguna manera donar-nos la raó a nosaltres.
1: No sou gaire gent, el 2015 només hi havia 8 tipus d'hipoteques com correcte. Aquestes, ara s'ha disparat moltíssim. A veure, n'hi ha 118 en nombres totals, però bé, el pas de 8 a 118 en 10 anys és un percentatge altíssim de salt. Suposo que n'hi han sortit més casos com aquests.
0: Sí, jo crec que, és a dir, de casos de hipoteca inversa n'hi han. El que passa és que com aquest, que d'alguna manera t'obliguen a tenir un producte financer de 40.000 euros, no? Endeutar-te 40.000 euros i generar tot aquest deute, d'aquests casos nosaltres no n'hem vist gaires. Per tant, jo crec que va ser alguna cosa que en aquell moment es van treure la màniga i van voler-ho, doncs, provar a veure com anava, i van veure que segurament era molt, molt abusiu i no van fer-ne més, perquè d'aquests casos no n'hi ha gaires.
1: El que sí que hem vist és que Consum sí que ha sancionat 7 bancs per clàusules abusives, perquè la redacció era massa enrevessada, justament. Heu passat per aquesta via, per Consum, us ho plantegeu, potser hi aneu més endavant?
0: Sí, de moment nosaltres vam apostar per portar-ho amb l'advocat, amb el nostre advocat i el pèrit comptable que tenim, confiem plenament en ells, però bueno, és que és veritat que esperarem a veure com va la cosa, no? Si veiem que, doncs, que segueix igual, o que en el segon recurs doncs no tenim la raó, doncs bueno, mirarem altres vies o comunicar-ho a altres agents.
1: Doncs Josep Gil, moltes gràcies per la confiança d'explicar aquest cas aquí a Ràdio Sabadell. Recordem, la seva tietàvia va signar una hipoteca inversa en 74 anys, els hi han deixat 100.000 euros, i en 6 mesos veu haver de tornar 260.000 euros.
0: Correcte.
1: 160.000 euros d'interessos.
0: Sí.
1: Aquest és el cas que ens ha explicat el Josep Gil, sabadellenc. Moltes gràcies i molta sort.
0: Moltes gràcies.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i anem molt ràpidament a saludar els tertulians d'aquesta tarda. Manel Esteban, coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Badalona, bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda, Carme, i esgarrifat de sentir que una pobra dona de 74 anys demana 100.000 euros de crèdit i té uns interessos de més de 200.000.
0: Sí,
1: m'he quedat
0: realment
1: bocabadat,
0: eh? Aquestes històries...
1: Els bancs són uns lladres, eh?
0: Sí, bé, i històries com aquestes n'hi han unes quantes, eh? Però està bé de conèixer què és el que passa amb,
1: sí,
0: aquest,
1: tant,
0: amb aquests,
1: i, no,
0: amb aquests
1: no,
0: productes, eh? Sí.
1: I difondre'ls perquè aquesta gent, aquests dels bancs, se tenen que molt en compte amb ells, però és una colla de lladres, eh?
0: Vinga, anem a saludar l'Anna Muñoz, que és periodista i ens espera a Terrassa. Anna, bona tarda.

0: tarda.
1: Molt bona tarda, Carme, i a tothom.
0: I Lourdes Dalmau, professora llicenciada en Economia i Empresa, ja jubilada. Com estàs? Molt bona tarda.
2: Estic encantada amb el temps que fa. Molt bona tarda a tothom.
0: Acosta't al micro, perquè
3: trobarem
0: si no...
3: A faltar trobarem a faltar la fresca, ja us ho dic.
0: Sí, sí, sí.
3: Trobarem
0: sí.
3: a faltar la fresca.
0: Ja ho sabem. Escolteu una cosa, avui me n'adono que us he enviat un enllaç que no tenia res a veure amb el tema que proposava, però sí que m'agradarà, ho dic perquè ahir vam estar parlant d'aquest acord entre Esquerra i el PSC per aprovar els pressupostos de 2026, i justament un dia després, és a dir, avui resulta que els comuns també ja han signat el seu acord, i per tant, doncs, com a molt tard, perquè els procediments així ho requereixen, hi haurà pressupostos per aquest 2026 a partir ja del mes de juliol.
3: Haurà fumata blanca a la plaça Sant Jaume.
0: Què us sembla? Ho dic perquè, clar, des del 23 que no en teníem, i estem ja a mig any, ha passat, com qui diu. De totes maneres, és una bona notícia que s'hagi arribat a un acord i que, malgrat les condicions que han posat uns i altres, doncs això tiri endavant.
2: Jo penso que sí, no? Es necessita per poder aplicar polítiques, has de tenir darrere una quantificació de tot el teu projecte polític. I si no hi ha una quantificació, doncs mira, com el govern central està, no?, un desastre. De totes maneres, jo també pensava, en part dels acords, allò, el consorci, aquella empresa, volien fer i tal, que té a veure amb què Madrid aporti diners, doncs si a Madrid no hi ha pressupostos i tal, jo, francament, no sé si tot plegat quedarà en paper mullat.
0: Ja, refereixes a les peticions, no?, d'Esquerra?
2: Em refereixo, sí, que volíem fer primer com una mena de consorci, potser després no es van posar d'acord i ara volen fer una altra empresa, que a més tampoc no acabo d'entendre per què s'han de fer tantes coses. Vull dir, no hi ha una conselleria, no hi ha uns funcionaris preparats, tal, per què s'han de fer altres organitzacions per seguir el que es compleixin els acords que es fan a nivell econòmic? Per què?
1: Jo crec que es donen voltes a les coses, perquè com que l'execució de pressupostos aquí a Catalunya són de l'Estat, aquí a Catalunya són tan baixos, busquen noves fórmules per intentar aconseguir que aquest percentatge d'execució sigui més alt. Jo estic d'acord amb tu, crec que és una mica marejar la perdiu per acabar allà on érem, saps?
0: Manel.
3: Jo el que trobo totalment irregular és l'embrancida que ha agafat el tema de pressupostos dintre de la política general, no? Realment, no sé si és perquè abans hi havia majories que no feien que això no es donguessi, i que ara, com n'hi ha una atomització molt gran de l'elenco polític, no, doncs aleshores ha agafat una embrancida, però els polítics tindrien que tindre la consciència que es tindria que fer política, perquè està molt bé fer política, no, i contrastar distintes maneres de veure com se tenen que repartir la riquesa en el país i com se tenen que fer les distintes obres o funcions de la política, però el fet de que el tema de pressupostos, que el tema de pressupostos, en el moment que queden congelats durant mesos i mesos, el que perjudica és el votant, el ciutadà, realment, no? Jo crec que tindrien que arribar a algun tipus d'acord de país en què els pressupostos, no, no fossin tan sumament definitius a l'hora de fer un tipus de polítiques o un altre. Perquè, si no, mentrestant estarem, bueno, només tenim que veure la política nacional. La política nacional portem sense pressupostos pràcticament des de que el Pedro Sánchez està en el govern, no? I això és una irregularitat enorme que afecta moltíssim a la direcció general de totes les infraestructures que són de país, no? I tindrien que buscar alguna manera perquè això no fos tan rellevant a l'hora de condicionar la política.
2: No.
3: És la manera de veure.
2: Ha de ser totalment rellevant. Tu ara imagina que pots fer una casa, et fan un projecte, un dibuix, tal, posarem això, posarem allò, i no tens una quantificació del cost que representa. Per poder-ho aprovar, un ha de saber el que li costa, si no és llançar-se a la piscina. I ja hi ha unes partides, diguem-li, que intenten compensar quan hi ha alguns desajustos, sí, sí, alguna no, no, situació, però, home, és bàsic comptar... Bueno, jo no sé, m'imagino, qualsevol de nosaltres, quan anem a comprar, anem amb la cartera sabent el que tenim i el que deixem de tenir. Sí. Doncs, escolta'm, però... un estat no deixa de ser una economia, no?, com en una casa, molt sí, més gran, però no, s'ha de comptar.
1: De totes però maneres, s'han estat apretant tant les... clar, aquí a Catalunya fa més de 2 anys que no... Bueno, des del 23 sí, que no en tenim. I el país amb dificultats, però ha continuat funcionant perquè han trobat fórmules en les que apreten mesures extraordinàries com a mesures habituals que jo penso que al revés, és a dir, que els pressupostos haurien de recuperar aquella idea de que, bueno, és la manera de concretar els compromisos polítics que els partits...
2: Totalment d'acord, Anna. El pressupost és bàsic i sagrat, ja dic. Tenir uns marges per imprevistos, per situacions descontrolades, perquè totes les coses de vegades tenen un marge d'error o el que sigui, però estar sense pressupostos...
3: Però estareu d'acord en que es paralitza en el moment que això va passant mesos i mesos i no s'arriba a ningun acord, el país es queda paralitzat perquè el fet d'allargar els pressupostos de l'any anterior, no, el que dificulta és tot el tema d'inversions, tot el tema de creixement, tot el tema de nous criteris a l'hora de subvencions, etcètera.
2: Si no hi ha pressupostos, no es poden fer noves coses. O sigui, al prorrogar el pressupost, estàs prorrogant, diguem-ne, són les despeses...
0: Les ordinàries.
2: Les ordinàries, sí, exacte. No, teòricament, tu no pots anar més enllà. I tot el que es fa una mica més enllà són com una mica fraus de llei.
3: Bé, però deixeu-me que us faci una pregunta. Després us faci una pregunta molt ràpida.
0: Vinga.
3: Creieu que realment està fent-se servir la política de pressupostos per un tema de fer, d'anar en contra de l'altre i no tant de lo que realment intenten fer els pressupostos? O sigui, que s'està fent els pressupostos com una eina política i no com una millora de la vida de la gent?
2: Bueno, evidentment, diguem-ne, l'oposició intenta és controlar l'acció del govern a través de l'eina cases, et voto a favor o no et voto.
0: Per això posen les seves condicions, tant en el cas d'Esquerra com en el cas dels comuns. Bé,
1: Bueno, però si les meves condicions no són inassumibles, en tinc unes altres, eh? Jo crec que En realitat s'està jugant una mica allò a utilitzar el tema dels pressupostos més un intent de buscar, sí, estic d'acord amb
3: això, és el que estic dient.
1: Més com un intent de a veure que jo guanyo,
3: de desgastar el contrari,
1: guanyo,
3: sí, de desgastar el contrari,
0: o de posicionar-se i treure pit.
1: Sí. Sí, sí, de posicionar-se i treure pit com una eina de propaganda pel propi partit, perquè, escolta'm, això tira endavant perquè jo hi he apretat fins aquí, no?
2: Bueno, això ho fan uns i altres. Sí, sí, tots ho utilitzen.
3: Sí. No salva ningú d'aquí. Sí, sí.
0: Escolteu una cosa, canviem de tema, però no marxem gaire lluny del tema polític, perquè això és política de proximitat.
3: Política
0: la primera administració que tenim, que són els ajuntaments. Quan vaig veure aquesta notícia, dic, home, digue'm tu un lloc on no hi hagi obres a aquestes alçades
3: al final del mandat.
0: Clar.
3: Al final del mandat, totes les obres, però això ho fa tothom, eh?
0: Mira,
3: tothom.
0: A Barcelona aquesta informació apuntava que hi havia 250 obres, no? Dic, home, jo també m'he trobat aquí a Sant Cugat amb unes quantes obres que dius, aquestes obres no s'haurien pogut fer doncs quan eren
2: programades d'una manera que no impacti tant amb les persones. Mira, jo us haig de dir una cosa, la meva filla que treballa a Girona, va haver d'anar a Barcelona, va trigar més per arribar al lloc on anava que quan va a Girona per poder travessar Barcelona amb tota la circumstància i complexitat que té. Mare de Déu, vull
0: dir. A Badalona també us heu trobat en aquesta... Perquè això és un fenomen.
3: Està tot aixecat, eh?
0: És un fenomen que repeteix. Sí, no?
3: Sí, sí, però és algo, és algo, mira, quan ho fan tots els partits polítics és perquè los mestres de la política, los mestres que són professionals de com se tenen que fer les coses a l'hora de guanyar o no el consentiment de los votants, no? Saben perfectament, no, que la sensació que té la gent quan té que anar a votar, si ha vist que s'han millorat els seus parcs, els seus carrers, la seva seguretat, la seva neteja, abans d'unes eleccions, dona l'opció a que pensin que el govern que està governant en aquell moment ho està fent bé.
0: Però no? Aquesta història per és molt vella, vull dir, ja l'hem après, no?
3: No, clar, però clar que és vella. Vella i, a més, recurrent, perquè ho fan servir absolutament tots.
2: No, no,
3: tots els governs siguin de l'elenco que siguin.
2: Hi ha una cosa encara pitjor, que és, una cosa és anar, diguem-li, que aixequin la ciutat i tot, que amb tots els inconvenients que té pels veïns. L'altra és, inaugurin projectes. Aquí anem a fer un hospital, no? I passen 20 anys i no hi ha hospital.
0: Les primeres pedres.
2: Sí, jo encara el trobo més... no sé.
0: Sí, però és que, de fet, a veure, moltes de les obres, parlo dels nostres municipis, no de la gran capital, no? Que hi ha obres també més grans. A nivell dels nostres municipis són moltes obres, la majoria no deixen de ser manteniments.
2: Sí.
0: No deixen de ser manteniments, perquè estem parlant de voreres, de l'enllumenat, del clavegueram, perquè, i això no es pot fer, no s'hauria de fer durant el mandat, perquè s'esperen a última hora.
3: Pues perquè tu ho fas al començament del mandat i quan arriba al final del mandat
0: no se'n recorda ningú.
3: Exactament, i per això es fa al final del mandat, perquè lo recordis el dia que vagis a votar.
2: S'ha de veure,
3: està perfectament mesurat.
2: S'ha de veure la fe que tenim tots amb la política, per el que veig.
3: són titelles.
1: Però és una llàstima, perquè la nostra desconfiança, la de nosaltres tres, que mira, pot ser fins a cert punt anecdòtica, però que sí que reflexa una mica la situació de la ciutadania, és un desprestigi més cap a una funció que algun dia haurem de reconèixer que és imprescindible. És a dir, necessiten polítics que ens representin, necessiten polítics que tinguin endavant les coses, però amb tot el embalum i les formes d'actuar és com aquell, és com Neptuno, no?, que es menja els seus fills, no?
3: Per desgràcia, Anna i Lourdes, la veritat no ven. La veritat no ven. O sigui, i això ho saben bé els polítics.
2: Bueno, no sé si ven o no, però jo aquests dies estic totalment enganxada a tots els programes veient què passa amb el senyor Zapatero. Vull dir,
3: sí, clar, però...
0: No m'obris melons, perquè si
2: però no... que vagi sortint tot això... Penso una altra cosa, i potser això és un tema de persona ja d'una edat, perquè recordo la meva àvia, però jo dic, jo crec que abans estàvem millor... No sé, la gent tenia més principis, vull dir, no sé, a casa meva m'havien ensenyat que donaves la mà i la teva paraula anava a missa i hi havia un compromís i d'avui en dia jo veig un... però a tot arreu, veus, amb l'educació, amb sanitat, a tot arreu.
0: Ho dius per alguna cosa? Ho dic perquè hi ha programes electorals que reparteixen o ens arriben a casa en el període d'eleccions i allò és paper mullat i allò representa que és la paraula.
2: Si t'haig de dir la veritat, ja anem als miro.
3: Per què?
2: O sigui, potser algun temps tenia, diguem-ne, interès i tal, però llavors dius, el que havies dit, pues canvio d'opinió. He canviat d'opinió, jo no miento, canvio d'opinió.
0: Tornant al tema de la...
1: M'adapto les circumstàncies.
2: Exacte. Aleshores dius, bueno, de què serveix tot el que em vas dir? Sí que tot plegat, potser ho fem una mica gran, perquè estic convençuda que hi ha gent que està dins de la política perquè s'ho creu i perquè ho valora, i així. I el que passa és que hi ha els que són, bueno, els que ens embruten, diguem-ne, tota la confiança que podem arribar a tenir uns amb altres, perquè jo, diguem-li, tot i tenir la meva ideologia, però sóc pactits... O sigui, m'agrada el pacte.
1: Digue'm. Però fixa't en una cosa. El fet de que la justícia sigui tan lenta, de que hi hagin tantes interpretacions, també està fent que condemnem la gent abans de saber...
2: D'això en sé una mica, O sigui, puc parlar amb coneixement de causa. Per experiència pròpia, fa anys, i ara en l'actualitat també per experiència pròpia, per altres coses. Però mira una cosa... A l'administració de justícia li han acollat amb recursos. Aleshores, la gent està sobrecarregada.
3: Amb recursos o sense recursos?
2: Sense recursos, amb els recursos. L'han acollat,
4: els han retallat.
2: No els hi han donat. I una vegada, amb un tema personal i tal, li vaig preguntar amb l'advocat que em portava la qüestió. Li vaig dir, però escolta'm, per què 10 anys? Per què una cosa i una altra i tal? Diu, bueno, primer, per els advocats, clar, de vegades els interessa retardar les solucions, sobretot quan has de perdre. I llavors què van fent? Que si un recurs, que si ara demanen una cosa, que si ara una altra, i després diu, l'administració està totalment col·lapsada. Jo us ho puc dir, l'administració de justícia, eh? Jo us ho puc dir de veritat. A vegades amb uns programes se'ls pengen, que no funcionen, que han de tornar... Bueno, l'administració... Escolta'm, com és que funciona també Hisenda? Vosaltres heu vist
3: un
2: departament
3: recapta.
2: Que funcioni home, millor. Clar. Tenen tots els recursos. I clar, ja els interessa que l'administració de mira, de justícia no sigui... No. Ens enganxin a nosaltres.
3: Però estàs parlant de l'ou ferrat, eh? O sigui, aquí no hi ha cap misteri, no? I s'han de tindre tots els mitjans que siguin necessaris perquè recapta. I justícia, doncs mira, el polític doncs diu, mira, com al final a la millor acabo jo anant al judici, mira, que i gairebé, que no tingui gaire recursos i així, el dia que m'imputin de lo que sigui, s'allargarà molts anys, saps?
2: Mira, per exemple, amb aquest, com es diu, aquest àrbitre de futbol...
0: El Negreira.
2: Sí, que van de declarar incapacitat... Ja, clar. Però amb el senyor Pujol, el president Pujol, també han passat tant de temps, quan els hi arriba l'hora de la justícia...
0: Llavors recordem d'aquell senyor que deia lo del cachondeo, però no és exactament aquesta la frase, sinó que al final la justícia deixa de ser
2: quan passa tant temps
3: deixa
2: la justícia...
3: De ser justa.
2: No és justícia. I bueno, aquesta gent és gent, diguem-li, coneguda i tal, però la gent de carrer necessita de vegades pues, li solucionin un problema amb el banc i a la hipoteca i aquestes coses, pues, escolta'm, per fer fora els ocupes. Una persona que tingui... Que se li hagi...
0: Avui estem repartint per tot arreu,
2: però...
0: I hem partit de les...
3: Mare meva!
0: Hem partit de les obres, eh?
3: Mare meva! Hem posat la merda davant del ventilador i estem esquitxant a tots,
2: Quan parlaven de les obres, per un moment he pensat l'any 92. L'any 92, Barcelona estava aixecada tal i qual, però hi havia una il·lusió, la ciutat. La ciutat, vull dir,
0: bueno,
2: tenia 92, un projecte.
0: Ja hi havia d'estar tot fet.
2: Tot el que va haver-hi, la gent estava contenta, estava feliç i tothom ja estava entregat. En canvi, d'avui en dia...
0: Ara amb totes aquestes obres que parlàvem, per exemple, us estan afectant en el vostre dia a dia a la ciutat?
3: Mare meva. Al centre de Badalona no hi ha ni Déu que passi.
1: Doncs jo vaig acudit perquè Terrassa està una mica amb els bioritmes baixos i jo no veig
3: ja arribarà. Ja arribarà, tranquil·la.
0: Potser
3: que
0: serà qüestió de mesos.
1: Ojalà arribi, perquè necessitem una bona sacsejada.
2: Jo haig de reconèixer que quasi bé no em moc de Sant Cugat, perquè jo crec que estic a la millor ciutat del món.
0: Vinga!
2: M'encanta la meva ciutat, m'encanta tot i això, tots els dies m'entrebanco amb les aceres aixecades.
3: Et dic una cosa, són conegudes internacionalment les platges de Sant Cugat, tothom les coneix molt bé, molt bé de les platges de Sant
0: Cugat. Jo anava a dir que a Sant Cugat li faltava això que teniu aquí vosaltres.
2: El passeig marítim el tenim allà a Barcelona, els de Sant Cugat.
0: Sí, a Barcelona, tot el litoral. Doncs aquesta és una realitat que ens trobem, i això ja és habitual. Abans li deia al Manel, això ja és una història antiga que ens la coneixem molt bé, però que cal que es repeteixi cada 4 o cada 3 anys, no? Que sigui aquesta la fórmula,
3: El que tenim que prendre els ciutadans és consciència de que això ho fan per manipular la nostra consciència.
2: Sí.
3: O sigui, això és el que tindrien que fer, i aleshores és quan realment hi haurà estadístiques que diran la gent no es deixa manipular per el fet de que facin obres a final de la, del cicle electoral. O sigui, el que ho faci perdrà les eleccions. El dia que ho perdin a les eleccions, aleshores s'allargarà durant molt més temps, durant els 4 anys de mandat, el tema de les obres de la ciutat. Mentre no sigui així, mentre estigui demostrat que al final del mandat, si fas obres, la gent vota a favor del que està governant, ho seguiran fent tots els partits.
0: Vinga, no ens queda gaire temps i només apuntaré un tema que el deixarem per demà, i és aquesta decisió de l'Ajuntament de Barcelona de suspendre les llicències per obrir els nous supermercats 24 hores durant un any. Durant un any. Aquest tema l'abordarem demà, però sí que m'agradaria saber una mica quina és la situació, per exemple, a Badalona, Terrassa i Sant Cugat. Heu notat una proliferació d'aquest tipus de supermercats?
3: N'hi ha. Però jo, la veritat és que el que més em molesta de tot això no és que ho facin, no? Sinó que aquesta gent no juga en les mateixes regles que tothom. O sigui, tu veus allà, no sé, et diré un paquistaní o un xinès que han obert una tenda d'aquestes de 24 hores oberta, i ho veus que està 24 hores la mateixa persona. O sigui, això no és jugar amb les mateixes regles que els altres.
2: Bueno, de vegades
3: això no pot ser.
2: És el propietari, diguem-li, que es compromet, vale, i està allà. Mira, però jo me'n recordo quan era petita, i que hi havia la botigueta, que a més tenia...
3: El colmado de tota la vida.
2: Aleshores, jo, la gent que treballa i s'esforça per treballar, una altra cosa és que explotin a la gent, això no, però si tu ets... i tu estàs allà, disposes del teu temps i te l'arregles per guanyar-te la vida, perquè si no has de vendre grans quantitats per competir en supermercats grans.
3: S'ha tingut que lluitar molt en aquest país per aconseguir una jornada laboral de 8 hores, no? Hi ha gent que deixa la sang i la vida per aconseguir-ho, perquè aquesta gent vingui a fer unes jornades inacabables.
0: Deixem a l'Anna, perquè és que col·lapseu, la...
2: Perdona, Anna.
1: Escolta, Carme, perdona, Anna. De veritat, jo vull que em convideu aquí a Sant Cugat, perquè si no, jo no. A mi, que la Lourdes i el Manel no em deixen enraonar.
0: Vinga,
3: perdona, Anna, perdona.
0: Tanques tu, Anna, vinga.
1: Només faltaria, sisplau. Jo crec que aquesta és una moratòria que s'havia d'aplicar a moltes ciutats, perquè la veritat és que la proliferació d'aquest tipus de comerços, igual que els de les ungles, igual que...
0: Les barberies.
1: Sí, saps? Algun tipus de limitació s'ha de posar, perquè sumant a tots els arguments que heu donat, aquesta proliferació d'aquest tipus de comerços el que fa és convertir ciutats en calcos unes de les altres i que perden la seva pròpia personalitat.
0: Doncs jo crec que amb això hem fet un aperitiu de cara a demà. Senyores i senyor, moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí. Lourdes,
2: aquesta tarda escriuré tot el que tenia que dir.
0: Val, vinga.
1: Gràcies,
0: que vagi bé la tarda. Adéu-siau. Adéu.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: recuperadora física que actualment treballa pel Joventut de Badalona. És fisioterapeuta i osteòpata, però a l'esport d'elit modern la figura de recuperadora física té encara més rellevància donades les contínues càrregues que es produeixen en competir sense pràcticament descans. Solana ha treballat amb Ricky Rubio, Mireia Belmonte, dos dels noms il·lustres que han passat per les seves mans. A la seva esquena acumula 7 Jocs Olímpics, acompanyant esportistes de múltiples disciplines. Avui, de la mà de Ferran Vinaixa, company de Ràdio Ciutat de Badalona, coneixerem la seva història.
1: Mònica Solana, recuperadora física del Joventut, benvinguda, primer de tot.
2: Hola, què tal, com esteu? Moltes gràcies per convidar-me.
1: Avui parlem d'aquest recuperadora física del Joventut des de fa poquet temps. Explica'ns una mica com arribes aquí a aquest club de Badalona, aquest club simbòlic de Badalona.
2: Doncs mira, va ser una sorpresa molt gran quan a l'estiu es van posar en contacte amb mi amb la idea de que estaven buscant una persona, un perfil que tingués experiència en el món de l'esport, que tingués experiència en l'àmbit de la recuperació física i que donés un cop de mà a l'equip ja de fisios i de redactadors que ja tenia l'equip, que era un equip molt nou, i la meva funció havia de ser i és el de donar-los un cop de mà a que tots els processos de recuperació siguin doncs el més fluid possible, una miqueta des de la meva experiència intentar aportar el know-how, no?, de com intentar recuperar un esportista el més ràpid possible, i tot el que, diguéssim, podia ajudar a que els esportistes amb diferents tipus de casuístiques o lesions poguessin tenir tempos el més àgils possibles dintre del que cap, dintre del que és una recuperació de qualsevol lesió, de la manera més eficient possible, no?, per dir-ho d'alguna manera.
1: En el món de l'esport d'elit és imprescindible aquest rol per fer-ho factible, bàsicament perquè entenc que molts esportistes no tenen tant temps de descans ni a vegades ni entrenaments, perquè juguen, en el cas del bàsquet, per exemple, partits, no? Diuen, no, és que no podem entrenar perquè el nostre entrenament són els partits. Suposo que llavors és encara més important la figura de com es gestiona aquesta recuperació, no?
2: És molt important, i de fet és una figura que és relativament poc coneguda, però que si ho poséssim en el context del Fórmula 1, a ningú se li passaria pel cap que un cotxe de Fórmula 1 no passés per boxes, no? I això és exactament el mateix. És a dir, un esportista, quan està donant-ho tot, és necessari, és imprescindible que se li facin ITVs de control, no? Perquè quan l'esportista es queixa, a més un context d'esport d'equip en el que cada peça compta, a vegades és tard. Sí, quan les prostitutes es queixen molt tard, és millor que quasi nosaltres ens anudem que el pneumàtic està una mica desgastat, posant la metàfora, no?, del Fórmula 1, que no pas que rebenti, no? I aquesta és una mica la idea, no?, de que és imprescindible que davant d'un rendiment alt a l'esportista sempre se'l xequegi abans de que el propi esportista pugui notar que té alguna molèstia física.
1: Ara estem aquí a Badalona, a la penya, amb jugadors com Ricky Rubio, no?, amb noms així, però si alguna cosa et relaciona amb Badalona que no sigui la penya, és precisament que has estat molts anys, i dic molts anys, amb un dels esportistes més importants, diria, de la història de la natació, en el cas estatal, evidentment, la més rellevant, i en el cas de Badalona, ja entendràs que per nosaltres tot un símbol i tot un orgull de ciutat, com és Mireia Belmonte. Explica'ns una mica la teva història amb la Mireia, perquè que va començar ben bé dels seus inicis, no?
2: Doncs sí, la veritat és que és un record amb tot el que he viscut amb la Mireia, doncs és formidable. De fet, jo crec que he après molt amb ella i d'ella, perquè és una esportista fabulosa, i doncs la vaig conèixer de molt joveneta, i abans de que guanyés cap medalla de les importants, no? I per tant em sento una mica part de la seva trajectòria personal, ja no tan esportiva, sinó personal, no? Perquè en l'equip, doncs, en aquella època jo era l'única figura femenina, els esportistes a la natació surten molt jovenets de casa i d'alguna manera se'ls mima com els segons papis o mamis, no? I de fet tinc una dedicatòria de la Mireia precisament en la que em diu, no, escriu a la millor fisio i mami del món, no, en aquell moment, perquè la figura era de germana gran, de mami, de una mica d'aquest recolzament emocional que tots els esportistes necessiten quan viatgen tant i estan tan separats de la família, no?
1: Un esport, la natació, i en el cas ja de l'elit de la Mireia i del cas concret d'ella, de molta exigència física per l'explosivitat, per tot el que suposa aquest esport. Has viscut l'època daurada, com bé deies, mai millor dit, de la Mireia, no?, de les medalles, però també l'època que podríem dir que per l'esportista és fosca, a nivell personal i a nivell d'esportista, que és la lesió, no? En el cas de la Mireia, molt de la nit al dia, podríem dir, no és ben bé així, però sí que hi ha hagut, va haver-hi un abans i un després de les seves lesions a l'esquena. Suposo que tu has patit en el nivell també, com bé dius, personal i professional, aquest moment de la Mireia que també s'ha de gestionar, no? A l'esport hi ha èxit, però a l'esport també hi ha molt sacrifici i molt moment de saber, no sé si dir renunciar o saber adaptar-se al que marca el cos, no?
2: Realment és la part que potser es veu menys de l'esport, però que existeix. I és la part que no surt a la tele, la part que no es declara, perquè moltes vegades l'esportista, l'afició coneix dels esportistes és el seu rendiment, no? Però al darrere hi ha un treball molt dur, hi ha un treball del dia a dia, hi ha molta gent al voltant d'aquell esportista que estan treballant molt dur amb ells i amb elles. I sí, per descomptat, són persones, no són màquines, no? O sigui, nosaltres moltes vegades es veu la màquina, no? Però és que darrere d'aquella màquina hi ha una persona que està cansat, que està cansada, que, doncs, que té les seves felicitats i les seves tristeses, i tot això, si a més hi ha una qüestió d'un dolor, d'una lesió, doncs tot això s'agreuja i per descomptat que ho vivim. Ho vivim normalment les persones que estem més a la vora d'aquests esportistes, no? I intentem estar al més al costat d'ells possible, el que es pot, perquè moltes vegades és un procés que ells han de passar i que nosaltres estem allà com dient: ei, estic aquí, si necessites alguna cosa, estic aquí.
1: La Mireia ha demostrat, competint, però ara també en aquests moments, el seu esperit de superació, perquè malgrat arrossegar una lesió de llarga durada, podríem dir, o que li ha portat molts problemes durant temps, segueix activa, o almenys pretén seguir activa. Creus que hi ha solució amb aquest tipus de lesions que hi ha? M'imagino des del desconeixement que és una qüestió més de desgast, també d'acabar les lesions, que no sé si totes són recuperables, o quan ja s'arriba a certa edat i ja vols competir a cert nivell, ja ho complica, no? No et dic si ja s'ha de retirar ni molt menys, perquè això ho decidirà ella, però a nivell fisiològic, de fisioterapeuta, de recuperadora, té solució aquest tipus de lesió, o és difícil de revertir un cas com el seu?
2: Un cas com el seu és igual. Jo no vaig a dir un cas com el seu, us vaig a dir una cosa que és molt generalista per tots els esportistes d'esports com el de la Mireia, que és la natació, que implica molts cicles de braçada. Quan els tendons estan molt desgastats, doncs hi arriba un moment en què aquell desgast no es pot revertir. I hi ha un moment en la vida de tots els esportistes en el que continuar a l'esport implica la decisió del propi esportista de dir: soc capaç de viure amb això, de viure amb aquesta molèstia, de viure amb aquest dolor, de tirar endavant conscient de que de manera intermitent sentiré dolor, o de manera intermitent o de manera permanent, perquè al final els esports, jo he treballat amb molts esports i la majoria dels esportistes de tots els esports són molt diferents, la natació i el bàsquet és que no tenen res a veure, però hi ha un denominador comú, i és que tots els esportistes li posen intensitat en els entrenaments i en les competicions, i això passa factura, i l'esportista que al final destaca és el que és capaç de conviure amb aquest dolor. Els psicòlegs li dirien abraçar aquest dolor, no? D'abraçar aquest dolor i dir: bé, formes part de mi, t'accepto, et tolero, però tiro endavant. I aquesta és la idea. Això molt pocs esportistes ho exterioritzen, però la majoria, m'atreviria a dir que tots els esportistes que entrenen a l'alt rendiment passen per això. I els bons, o els que sobreviuen, són els que són capaços de conviure i amb harmonia amb el seu dolor.
1: Conviure amb el dolor, abraçar-lo, és una manera bona d'entendre-ho. Ho deies, he passat per molts esports o molts esportistes de diferents disciplines. Podríem dir, mira, si ara et comparem amb Mireia Belmonte, que és de les nedadores o de les esportistes que més Jocs Olímpics ha participat, i que 5 en el seu cas, tu això ho superes, eh? Aquest que n'has fet 6 des de Sydney 2000, si no ho he comptat malament, fins a Tòquio, no? Has estat en 6 Jocs Olímpics, imagina, a més, amb disciplines diferents, com... Suposo que és un orgull per tu, però a més una experiència vital de vida, perquè els jocs sempre diuen als esportistes que són diferents, però després esteu tota aquella gent més anònima que feu possible, no?, que aquests esportistes estiguin en aquests jocs.
2: En realitat he estat en 7, perquè vaig anar a París també, però amb un altre esportista, amb el Miguel Luque, que és un esportista físic per...
1: amb cadira de rodes.
2: Físic, sí. I vaig anar amb el Miguel Luque, que de fet vaig estar tota... He estat treballant amb ell també com a preparadora física, i vaig poder anar allà amb un altre rol, però sí, acompanyant el Miguel Luque amb uns altres Jocs Olímpics, que són diferents, però són Jocs Olímpics.
1: Jocs Olímpics al cap i a la fi, sigui d'una modalitat.
2: I vaig poder veure també l'ambient i el context d'uns altres Jocs Olímpics a París. I sí, quan un va a uns Jocs Olímpics vas proposat per una federació, però també estàs treballant per altres esports. I dintre dels esports en els que he conegut i he treballat, doncs ha estat, des dels primers Jocs Olímpics vaig estar molt amb l'handbol, amb la selecció espanyola d'handbol, perquè feia falta un reforç i vaig reforçar a l'handbol. Vaig estar també treballant per l'atletisme, per modalitats de marxa atlètica, els llançaments... He treballat per la mountain bike, pel ciclisme en ruta, pel Festina. Vaig estar treballant el Festina, us en recordeu?
1: I tant, un mític del ciclisme, clar.
2: Un mític del ciclisme, doncs mira, precisament vaig treballar com a osteopata, però de l'equip que estaven sancionats a Sierra Nevada, i era un equip en el que estaven el Pascal Gervé, el Borchardt, el Christophe Mugo, que eren 3 superfigures que estaven entrenant i que em van contractar com a osteòpata, no? I amb aquesta dinàmica he acabat treballant, doncs vaig estar 4 anys també amb la selecció espanyola de piragüisme d'Aigües Braves, amb la qual vaig estar amb la Mayalen Churraut, que t'ho imagina't, per mi els Jocs Olímpics de Rio van ser fantàstics, perquè Mireia, medalla d'or, la Mayalen, medalla d'or, i una tercera esportista, la que no es coneix molt, que hi he treballat i vaig treballar bastant, he estat treballant fins fa poc, és la Sharon Van Roovendaal, que és la de llarga distància. La Sharon va venir a mi perquè també tenia un problema d'espatlla, es va enterar que jo havia ajudat a la Mireia, els seus entrenadors es coneixien i van acabar contactant amb mi, i la Sharon també va ser medalla d'or als mateixos Jocs Olímpics des de Rio, i t'ho imagina't l'alegria, no?, que suposa per mi l'haver format part de la història d'aquestes esportistes tan grans, no?, i haver-les acompanyat durant el camí, no?
1: Ara, ja per acabar, et faré la pregunta més difícil, perquè veient la trajectòria que has tingut, et volia preguntar, justament per acabar, quins reptes et plantejaves de futur. Jo suposo que has passat per l'elit de la majoria d'esports, ara ho hem sentit en tots aquests Jocs Olímpics, tots aquests noms, tots aquests esportistes, però segueixes amb gana, podríem dir, com diuen els esportistes, de seguir els teus objectius, i quins reptes et planteges, a banda d'evidentment haver arribat ara a la penya i estar treballant en un club també molt referent com és el Joventut. Quins reptes de futur tens?
2: De fet, repte com a repte personal, sempre he tingut, des de que em recordo treballant, ajudar. Per tant, tot aquell esportista o equip o que em proposi ajudar-lo, jo estaré encantada i feliç. De fet, la meva presència aquí, no et pots imaginar l'alegria, el que estic aprenent, a part de col·laborar amb ells i d'intentar aportar la meva experiència, d'aquestes persones tan meravelloses que són els jugadors de bàsquet, eh? O sigui que realment sempre sempre he treballat per persones molt, molt top en els seus esports. Ara, l'última cosa també, a la Julen Missa Aguilar, la millor esportista de javelina que hem tingut al país, i també he estat ajudant-la, i de cada esportista em queda la bona sensació d'aprendre d'ells. Per tant, el meu repte, si em preguntes per reptes, és tant de bo tingui la bona sort que he tingut fins ara de poder seguir aprenent dels esportistes.
1: Mònica Solana, recuperadora física, et posaré el títol d'acompanyant d'esportistes, podríem dir, amb aquesta reflexió que em fas. Moltes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i, bueno, que es compleixin els teus reptes.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Acabem de deixar enrere Sant Isidre, una festivitat que reivindica el passat i el present agrícola i ramader de molts pobles. Avui ens volem fixar en com es viu, però sobretot com es vivia anys enrere al Prat de Llobregat. I ho fem marxant fins al Prat Ràdio, on ja tenim a punt la Isa Gonzalo. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. I per fer-ho tenim el president d'Amics del Cavall, Xavi Oliva, i també el president honorífic d'Amics del Prat, Jordi Gili, amb qui volem recuperar aquesta memòria del Sant Isidre que anys enrere tenia encara més participació. Xavi, quants cavalls i carruatges surten avui en dia?
2: Bueno, de gent del Prat pues és menor, no? Sí que n'hi ha, però és menor. Hi ha alguns aficionats que tenen alguns cavalls a... en alguna hípica i surten muntats, algun que surt enganxat, nosaltres, i ja està. Però clar, abans era molt, no? I jo ahir li explicava al meu fill gran que bueno, que nosaltres durant aquesta setmana, i de fet ho recordo i dic, buf, preparaves cavalls, els carros es decoraven amb flors, es buscava alguna càrrega original... Hi havia el concurs, s'anava per les botigues del Prat i la gent feia trofeixos. També me'n recordo que hi havia reunions al sindicat vell, doncs potser eren 10 o 12 persones o més. Això s'enyora, no? Ara, doncs, som molts menys i amb empenya, amb esforç... i també amb el suport de l'Ajuntament, que sempre s'ha de dir i s'ha de recordar, i és així, perquè si no, no es podria fer, doncs, organitzem una festa molt maca. Com t'he dit abans, això no passa al Prat, passa a tot arreu, i la llista de gent que participa als Tres Tombs doncs és més curta, i per tant es reparteix, i acabem fent una festa doncs, molt representativa de... del que era l'agricultura abans, i no només l'agricultura, sinó també el transport de mercaderies.
3: Tot, com era la vida, animals, en general, no?
2: Els carruatges també gent muntada, no? I fem una cosa que té patxoca. I que en un poble amb un passat i una tradició agrària tan important com la nostra, amb productes com la carxofa i el pollastre, productes agraris i ramaders que ens simbolitzen, doncs, bueno, és una festa, una tradició que és maca, no? I sempre hi ha el mateix, però és així, i a la fira també passa, no? El que és més maco és veure els avis explicant als nets, doncs, que ells això ho havien fet, i veus l'orgull de la gent gran, no?
3: Que és molt bonic, eh? Les cares dels nens i dels avis,
2: sí.
3: No? Poder compartir aquest moment. Xavi, això de portar els tractors a darrere, us ho plantegeu? Jo, que sóc una fan dels tractors, sou els mateixos i seria molt difícil.
2: És que els pagesos estem en perill d'extinció i en som menys, i bueno, també és una cosa que va anar desapareixent també, eh? Abans eren més, molta gent, i també recordo que nosaltres també deixàvem el tractor i el remolc, clar, es decoraven, clar. Es feien també... Es buscava donar un concepte a la decoració, no? Pues reproduir l'ambient d'una granja, d'un galliner o coses així, no? Havia visió. Ara els pagesos som menys, les càrregues de feina que tenim són molt altes, jo mateix, pues, com aquell que diu, acabo de saltar el tractor per vindre aquí a la ràdio. I...
3: ara feu de tot, és veritat que feu moltes coses,
2: sí, i a més fem de tot.
3: Concediu entrevistes, sou influencers, teniu botiga, aneu al camp, per
2: sí,
3: tant,
2: produïm, venem i venem a les xarxes i venem sigui, no? Pues estaria molt bé, està bé que ho llencis, a veure si algú s'anima.
3: Jo deixo aquí, a veure
4: de fet, això que comenta el Xavi, els primers anys del meu record, que de Sant Isidre, igual que Sant Antoni, era dia feiner. Però, esclar, era un prat amb una potentíssima indústria, però eminentment agrícola. Uh-huh. I la festa es celebrava el 15 de maig per Sant Isidre o el 17 de gener per Sant Antoni. No es feia en diumenge.
3: Clar.
4: I, generalment, això acabava el cercavila o la cavalcada, com li vulguis dir, llavors es feia un solemne aperitiu al sindicat de pagesos i després els pagesos anaven a anar a casa o al restaurant o el que fos, i a la tarda vespre ball a l'artesà.
2: Correcte.
4: Fos el dia que fos.
3: Si era dimarts, dimarts.
4: Era el dia que tocava.
3: Tu per què et vas enamorar d'aquesta celebració, Jordi? Perquè, clar, no has sortit mai amb animals, no...
4: perquè jo sóc prou jo. Bueno, home, aviam, els meus avis eren pagesos, tenien cavalls i... Home, jo havia vist a casa dels meus avis, a la quadra, 7 cavalls. I en la casa que tenien, allà on ara hi ha l'hangar d'Ibèria, doncs 5 o 6 cavalls més. Per tant, ho havia viscut, però, esclar, de petit jo no havia mai a treballar al camp ni res d'això. Treballar, bueno, en principi no és el meu fort. Aleshores, bueno, doncs sempre m'ha agradat, però vull dir, no únicament les festes aquestes relacionades amb els animals, sinó que, bueno, amb tot, les sardanes, tot això que fa poble i que això, doncs, sempre m'ha cridat molt i m'ha agradat.
3: Tu, Xavi, sí que de sempre ho has viscut, no? Ha format part de la teva experiència vital.
5: Sí, la meva memòria comença a acumular dades i les festes amb els cavalls ja hi són des de l'inici. I des de l'inici ja recordo el Jordi en elles, no? Recordo anar a la Romeria a Montserrat, recordo el Sant Isidre que dèiem, també me recordo el primer plec de la Tartana que vam fer... I sempre he estat present en tot això. I jo, bueno, doncs és una cosa que he viscut, que m'agrada i que, bueno, més enllà, doncs, d'un reconeixement a la feina que va fer també el meu pare i a mantindre tot això, doncs a més, doncs m'agrada i ho vull mantindre, no? I s'ha de fer.
3: I de moment ho estàs fent, eh?
4: Hi ha una fotografia, sí. Hi ha una fotografia por ahí que és molt maca, és molt... I explica moltes coses, que és que em sembla que aquí a la curva, més o menys de per aquí a la piscina, sembla que era per aquí, eh? Doncs un tiro amb 8 o 10 cavalls i es va fer, diguem, com si fos el traspàs dels avis en els fills.
5: A més a més, era un carro carregat de carxofes.
4: Sí.
5: I eren mules.
4: I era, per exemple, el cas de Tsunami. Sí. Li va passar les rendes a son pare, i això amb el pinyol igual. O sigui, tota una sèrie de pagesos que encara eren vius i que els fills, algun seguia fent de pagès, algun altre va ser més simbòlic que res, però el traspàs de la festa i del traspàs de tot això, doncs, a la generació següent, no? I la veritat és que aquella fotografia és molt, molt eloqüent, doncs, de lo que hauria de ser, no?
3: Tant
4: de
3: bo ho puguis fer, no, Xavi?
5: Bueno, jo no vaig poder-ho fer, perquè pues, el pare va marxar abans que ho poguessin fer, però això que diu el Jordi, això va passar aquí davant. Uh-huh. Es va fer aquí davant, que és on es fa la benedicció. El tiro del Prat, que aleshores també sortia a fer 3 tombs fora del Prat, el que van voler tots, va ser fer això, no? Doncs un reconeixement als avis i fer el canvi de bates aquí, no? Aleshores, doncs tots els avis, com el del Vidal, com el del Pinyol, van bueno, en el cas del Pinyol, el Malet, van arrencar, van sortir els avis de la piscina, ells van portar el tiro de mules, que no recordo si eren 5 o 7, amb el carro carregat de carxofes, amb el pinyolet petit a dalt del carro, pastidet de català, com tenia que ser, de català.

0: Molt maca, és una foto que està a molts jocs, és una foto emblemàtica.
1: Xavi, aquest any hem parlat de la possibilitat de fer un museu, de què s'hauria de fer a l'espai de la Granja Ricarda. No sé, en aquest cas, clar, parles de peces que al final estan catalogades com a patrimoni, que deies, la dificultat, no, de la seva reparació i també segurament d'algunes famílies a poder-les mantenir en bon estat. No sé què en pensaria vosaltres d'aquesta possibilitat de que estiguin exposades en algun espai pel Prat.
0: D'entrada, jo tinc que agrair que l'Ajuntament ens cedeix un espai per poder guardar tots els carruatges. Vull dir, aquí ara mateix estem en un fantàstic parc agrari, amb una àrea metropolitana... Bueno, és un desgarbell d'entitats i d'administracions que ens complica la vida molt i moltíssim als pagesos i que... sembla que sigui un astronauta el que es mira els nostres expedients i costa molt, no?
1: Aleshores, fer estructures tancades costa molt, que és una cosa que clar, hem parlat aquí.
0: Costa molt i, a més, els coeficients que s'utilitzen no tenen sentit amb l'agricultura avui en dia, no? Aleshores, si invertim fortunes en maquinària que té que estar al ras, doncs no ens podem permetre el luxe de carros com aquests, doncs guardar-los, no? I nosaltres això ho teníem en una masia dins del poble que quan es va haver d'edificar, doncs ho vam haver de treure. I gràcies a l'Ajuntament, doncs ho hem pogut mantindre, perquè això, si no es guarda bé durant uns mesos, es perd.
1: Clar, sí.
0: Al final és fusta, és ferro, és pintura... I té que estar ben desat, no? I les nostres peces, doncs, totes circulen. Quan fèiem la plecta de tartana, sortíem amb totes les tartanes, carrets tartanes. Recordo aquí al Prat, doncs, també haver tret els dos carros grans,
1: sí.
0: Fins i tot haver tret també algun carruatge. Bueno, doncs tot això és difícil. I la idea de fer un museu, doncs, em sembla molt bé, no? La veritat és que jo he anat a moltes masies amb el meu pare a buscar eines, carros, la família Puig també
1: sí.
0: Ho fa, i arriba un moment que, bueno, pues, o que no tens més cabuda. Jo la veritat és que he tingut que dir que no els últims anys, doncs, perquè no tenia on posar-ho, no? On guardar-ho. I fins i tot, i és el que dic, per endur-te un carro d'un lloc i no tindre'l bé, doncs no, és un esforç perdut, i encara que els tapis, han d'estar sota sostre i ben coberts, perquè la humitat aquí al Prat és important i contundent. I tot i així, de vegades, un borinot decideix buscar lloc on menys t'ho esperes i et complica la vida. Però bueno, jo crec que la iniciativa aquesta és molt bona i és el lloc ideal.
1: Doncs moltes gràcies, Xavi i Jordi. I Carme, ja saps, a l'octubre hi haurà l'altra gran cita amb l'aplec de la tartana, que farà 30 anys. I esteu totes convidades.
2: Gràcies per la invitació, Isa.

detalls és un dels caps de cartell de la Festa Major de Sant Cugat, 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. Del 25 al 29 de juny serà la cita. La ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars amb més de 205 propostes i la participació de 82 entitats locals. Per tant, us convidem a iniciar aquesta festa amb aquest tema de detalls que comparteixen amb Vestopa.

0: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
1: Connectats

0: Aquesta hora hi ha en marxa la presentació de la cinquena edició del Festival Observa a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell. Aquesta nit se celebrarà el primer concert a càrrec de la Carlota Planer i, per tant, sembla que ja està tot encarrilat. La Núria García ha pogut parlar amb el director del festival abans d'aquesta roda de premsa i aquesta és l'entrevista que ens ha deixat.
1: Avui conversem amb el José Luis Castet, director del Festival Observa. Molt bon dia, benvingut a Ràdio Sabadell.
2: Bon dia, què tal?
1: Com va tot plegat? Com van els preparatius?
2: Pues molt bé, la veritat que una mica estressats, però molt contents. Ho tenim tot en marxa, el recinte ja està gairebé acabat. Molt bé, viento en popa.
1: Però aneu al relleu al Festival Ambassat, per tant, comencen setmanes frenètiques de música i directes a l'amfiteatre del Parc Catalunya, no? Això sempre és bona notícia.
2: Així és, la cultura i la música jo crec que hauria de ser més constant i aquí a Sabadell hauria d'haver-hi més activitat musical, la veritat.
1: Com va el ritme de venda d'entrades?
2: Pues molt bé, la veritat que aquest any, el cinquè, estem en un aforament total del 70%, que no havia passat mai en la història de l'Observa, llavors pues només podem donar gràcies i ser feliços.
1: Com s'explica aquest bon ritme o que la gent s'hagi volcat més en aquesta cinquena edició de l'Observa?
2: Jo crec que, a part del cartell, que aquest any pues, tenim un cartell que està bé, és l'experiència. Són els 5 anys que cada any la gent et coneix més i com que l'experiència que oferim completa a l'Observa és molt positiva, la gent no s'ho pensa.
1: Quins diries que són els actes o les propostes que més tirades estan tenint fins ara?
2: Buos, òbviament, que és l'espectacle inaugural, que es van exaurir les entrades en 2 dies, que eren gratuïtes, i llavors tenim Sopa de Cabra, El Gran Tardeo, Tecnoflamenco o Breix.
1: Com ha evolucionat el festival des de la primera edició fins ara, en aquest cinquè aniversari? Què és el que ha canviat?
2: Pues jo crec que de portes en fora no ha canviat molt, però portes en dins pues ha millorat molt, perquè al final portem gairebé des del primer any treballant amb el mateix equip de gent i de proveïdors, i això fa millorar l'experiència i anar millorant l'espai a poc a poc.
1: A nivell d'artistes, de propostes, una mica la configuració com la feu?
2: Pues la veritat que ens trenquem una mica les banyes perquè és molt complicat, no? I és no sé, és jugar cegues, no? És dir, pues agafo aquest grup o aquest altre, tenim uns tiros com molt assegurats, no? Com pot ser la Breix, pot ser Tecnoflamenco, el Tardeo, no? Saps que funcionaran, però els altres és jugar-te-la, tirar la moneda i esperar que funcioni.
1: Perquè això ho feu ja d'un any per l'altre?
2: Sí, a hores d'ara tenim artistes ja tancats de l'any que ve.
1: No em diràs cap, no?
2: No.
1: Hi haurà alguna celebració especial d'aquest cinquè aniversari durant els dies del festival?
2: Pues la veritat que nosaltres ho celebrarem cada dia, així que qualsevol persona que vingui qualsevol dia serà una celebració única i exclusiva.
1: Repassem una mica aquesta programació que s'obre el dia 21, ho fa amb una actuació de la Carlota Flaner, una mica com espereu que sigui aquesta primera jornada?
2: Pues esperem que multitudinària dintre de lo que cap al final és el Village, l'actuació de la Carlota, i també tenim el tastavins de la Cipo, el tastavins solidari de la Cipo. La veritat que esperem 300-400 persones, és un dijous. També hi ha el Renem Club cada dijous, i cada any és el que parlem, que a poc hi ha més gent. Jo crec que aquest any pues, encara hi haurà més gent els dijous. Al final, el dijous és gratuït, tens un concert d'un grup emergent de qualitat i una bona experiència per passar la tarda.
1: La primera prova de foc serà l'endemà, amb aquest concert de Buos. Vaja, això molt malament hauria d'anar la cosa perquè no sigui un èxit rotund.
2: Sí, exacte, i sobretot jo fa una setmana que miro el temps i ahir ho parlàvem amb una companya del festival, en plan que és la felicitat o què t'aporta la felicitat aquests dies, i per mi la felicitat era la captura de pantalla de dijous, divendres, sabte i diumenge, sol i màximes de 25 graus. I llavors, això ens dona seguro i unes garanties i una felicitat que bueno, assegura l'èxit.
1: Clar, al final quan es fa un festival a l'aire lliure sempre tens aquest risc, no?, de la meteorologia, tenint en compte que aquest any a més està sent ultra plujós, però en el fons les nits també s'esperen suaus, per tant bé, jo crec que escenari sempre ho diem i tirem de tòpic, però escenari immillorable.
2: Jo crec que el primer cap de setmana segur, el següent encara no sé què farà, però el primer segur.
1: Quanta gent espereu al llarg de tot el festival, José Luis? Quines són les previsions?
2: Pues jo l'any passat vaig dir que aquest any volia que passessin 40.000 persones, crec que Mevin arriba amb l'emoció postfestival, crec que arribarem a les 35.000, això sí, que són 5.000 persones més que l'any passat.
1: Déu-n'hi-do, totes repartides en aquests caps de setmana, perquè recordem que el festival s'allarga fins al 7 de juny. Quina serà la proposta que cal cloure?
2: El Reggaeton Summer Fest, que és un dia d'artistes de reggaeton clàssic de tota la vida.
1: Mm-hmm.
2: Ah, i al matí la Coffee Party.
1: I la Coffee Party, que és una de les novetats, no?
2: Sí.
1: Això, a veure, què és exactament, per la gent que no ho sàpiga?
2: Per la gent que no ho sàpiga, estem seguint les tendències i és com un matí, una activitat diferent. De 9 a 10 hi ha una classe d'esport dirigida, de 10 a 11 a esmorzar i de 11 a 2 hi ha vermut musical.
1: Mm-hmm. De fet, és una edició molt esportiva o una mica esportiva en relació a les anteriors, perquè continueu teixint aliances, comentaves tu el Tastavins amb Zippo, no? Però teixiu aliances i en aquest cas heu inclòs a la incorporació també aquesta Corro contra el Càncer, no? Que era una cursa que habitualment es feia al març però que s'ha traslladat de data i que es farà el dia 31 també en col·laboració amb l'Observa. Com ha anat tot plegat?
2: Pues ha anat que al final fa uns mesos que estem teixint aliances amb Guirran i amb l'Aleix i aliança criminal, crec jo.
1: Sospitosos habituals, el
2: exacte.
1: José Luis i l'Aleix.
2: No, a mi fer aquestes coses i fer ciutat, bueno, és una, vull dir, ens encanta. I llavors, si a sobre té un rerefons solidari, no ho sé, se'm fica la pell de gallina, és a dir, és màgic i poder acollir el que és el Corro contra el Càncer i que sobretot això faci sumar la donació i que a sobre es quedi al taulí, no? Jo també sóc diabètic i em tracten al taulí i estic superfeliç de que així sigui. I hòstia, pues, això fa que la cursa no sigui només una cursa, perquè tens temps per demà i tens per darrere, i tens un village, que tens unes barres, que això encara donarà més benefici, i tot el benefici d'aquestes barres també va per pel Parc Taulí. Llavors és que no, vull dir,
1: al final és economia circular, tot sí. Queda a casa i a més amb un rerefons solidari i a més amb un tema que ens afecta de ple a tots, eh? Qui més qui menys ha tingut o ha estat afectat o ha tingut algun familiar afectat per aquesta malaltia. Esperem que sigui un èxit a aquesta jornada del dia 31, com tota la resta. Comentaves que s'han anat fent millores al llarg d'aquests 5 anys, també per evitar una mica algunes crítiques, algunes molèsties que puguin haver, doncs, als veïns que viuen a l'entorn, no? I que durant diversos caps de setmana doncs, patiran, entre cometes, les afectacions, sí, de tenir música en directe, no?
2: Què vol dir? Podríem tenir un debat molt més extens de què vol dir patir, perquè si al final patir és escoltar música, jo afirmo per patir aquest patiment.
1: Per aquest patiment, no?
2: Però sí, any rere any, no? També els sistemes de so evolucionen, tot millora i nosaltres pues, intentem actualitzar cada vegada i cada any una mica més aquestes mesures de contenció d'aquest soroll per oferir, per una banda, que el client o l'usuari o el que veure el concert gaudeixi d'una experiència més plena i que l'afectació encara sigui més mínima.
1: Mm-hmm. Tot això es fa en col·laboració també amb l'Ajuntament, oi?
2: 100%.
1: El titular que volem és que l'Observa torni a ser un èxit, que aquesta cinquena edició doncs, deixi el llistó ben alt, com ha fet amb les anteriors, i que tot vagi superbé fins al 7 de juny. Gràcies, José Luis.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

Aquesta que sentiu és Lia Cali, que també hi participarà en aquest festival. Us deixem i acomiadem el Connectats d'avui amb aquest tema, Contra Todo Pronóstico.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. 1, 2,
2: 3, ah! Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: En aquestes dates de retrobament i de festa, hem de reconèixer que correm el perill que les celebracions se'ns descontrolin i entrem en el terreny dels excessos culinaris. A més, ja fa anys que hem creat una mena de star system de l'alta cuina i, si ens permeteu l'expressió, de vegades pensem que ens hem passat de frenada. Sembla que el món s'acabi a taula i, a més, en una taula aliena, en la que esperem arribar al Nirvana, tenir una revelació o alguna cosa semblant. Per tot això, creiem que avui estaria bé començar Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb un reconeixement a les persones que, quan volen fer una celebració, s'arremanguen i cuinen a casa. Ens ho explica musicalment l'imprescindible Tete Montoliu i el seu quintet de febrer de 1962. Aquí teniu Home Cooking, és a dir, cuina casolana.

L'any 1956, el vibrafonista nord-americà Lionel Hampton estava de gira per Europa. A Barcelona va conèixer Tete Montoliu, que tenia 23 anys, i van improvisar junts una estona. El jovenet va impressionar tant a Hampton que fins a cert punt el va apadrinar i el va deixar participar en una gravació seva. Allà començava la llegenda de Tete. Hem escoltat Home Cooking, gravada l'any 1962 amb Tete Montoliu, en el piano, Dick Spencer en el saxo alt i Ben Yeduc en el saxo tenor. Tornant a la cuina, una de les sortides fàcils per cuinar a casa és la barbacoa, que pel mateix preu permet, a més, dissimular la seva ignorància culinària a molts mascles. Veient la quantitat de barbacoes que surten a les pel·lícules americanes, hem de pensar que allà és una pràctica encara més freqüent que a casa nostra. I també ens ho demostra el jazz, amb una colla de cançons sobre barbacoes. Aquí en teniu una que ens porta Count Basie i la seva orquestra. La barbacoa. No, Jordi, sisplau, la de Count Basie.

Blues for the Barbecue, l'orquestra de Count Basie. I si voleu un exemple de barbacoa contemporània, ara viatjarem a Nova Orleans, on la família més jazzística de la ciutat, la formada pel pare i els fills Marsalis, en un concert l'any 2001, van fer una versió de Strutting with some Barbecue, que si els traductors no ens han enganyat, vol dir pavonejant-se amb una barbacoa.

0: Hi, this is Sullivan Fortner from New Orleans and New York, and please continue to check out Jazz It.
1: Seguim endavant en aquest Jazz It gastronòmic especial cap d'any a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Un dels problemes que pots tenir en un dinar familiar, especialment si no ets tu la persona que ha cuinat, és que el menú no t'agradi. Més o menys és el que ens expliquen Louis Armstrong i Velma Middleton en aquesta cançó All That Meat and No Potatoes, que vol dir més o menys tota aquesta carn i no hi ha patates.

All That Mean and No Potatoes, que podeu trobar en el disc Such Plays Fats, que és un homenatge que va fer Louis Armstrong al pianista i cantant Fats Waller. És una gravació de l'any 1955, i en aquell moment la cantant que hem escoltat, Velma Middleton, era, de fet, la cantant habitual del grup All Stars de Louis Armstrong. Aquest mateix any 1955, quan va fer aquesta gravació, en els concerts que van venir a fer a Barcelona el dia 23 de desembre, per tant, ara ha fet 71 anys, Velma Middleton va ser la cantant que el públic català va poder veure, escoltar i aplaudir. Per no tenir problemes amb les patates, podem recuperar el disc d'homenatge a Louis Armstrong que li va fer el trompetista Nicholas Payton, un home també nascut a Nova Orleans, com Louis Armstrong, com els Marsalis. Aquest disc Payton el va gravar el setembre de l'any 2000, i aquí teniu una composició d'Armstrong que es titula Potato Head Blues, és a dir, el blues del cap de patates.

A la carta de la majoria de restaurants, les propostes a base de carn, de peix, la pasta o les pizzas, si és el cas, estan separades. Si fem el mateix en la carta del jàsit d'avui, ara entraríem en l'apartat de carn. El primer plat ens el proposen el guitarrista Kenny Burrell i el saxofonista Stanley Turrentine. Des del disc Midnight Blue, gravat el 7 de gener de 1963, aquí teniu Chitlins con carne.

Chitlins con carne, del guitarrista Kenny Burrell. També en l'apartat de la carn, ara tenim una proposta que ben bé podria ser de cuina tradicional catalana, peus de porc. També hem trobat diverses cançons que parlen d'aquesta menja. Per exemple, la cantant de blues Bessie Smith tenia una cançó de títol totalmente explícit, Give me a pig foot and a bottle of beer, és a dir, dona'm un peu de porc i una ampolla de cervesa. Encara que hem de dir que nosaltres ens hem decantat avui per una opció una mica més genèrica. La cançó es titula Pig Foots, peus de porc. I ens la interpreta un quintet d'orgue Hammond liderat per Big John Patton amb Freddie Green a la guitarra. Aquí la teniu, Pig Foots.

0: sóc Ricard Gili, de la Locomotora Negra, i us felicito per estar escoltant el programa de jazz de Jazzit.
1: Nosaltres no ens hem preocupat de tenir apartat de pasta, peix o especialitats vegetarianes aquí en el programa. Tornem a la idea bàsica del Jazzit d'avui, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Idea bàsica que és cuinar. Miles Davis, per exemple, en la seva etapa a la discogràfica Prestige, als anys 50, va editar un disc titulat Cooking, cuinant, però en el fons només era un nom, perquè en aquest disc no hi ha cap cançó relacionada amb el tema. Qui sí que va escriure un tema titulat Cooking va ser el saxofonista alt Lou Donaldson. I avui us en portem una versió que ell mateix va gravar, però no a nom propi, sinó a les ordres del gran trompetista Clifford Brown. El resultat sona així de bé, Cooking.

Donaldson i Clifford Brown, cooking, cuinant. Hi ha diversos països a Europa que ja fa anys que tenen la seva orquestra nacional de jazz. Escòcia, França, Alemanya la té d'una forma oficiosa, podríem dir, i Anglaterra en té una versió jove, la National Youth Jazz Orchestra, que a molts dels discos que han editat hi han aplicat detalls del que coneixem com a humor anglès o humor britànic. Un exemple és el seu disc de l'any 1990, que es titula Cooking with Gas, British Gas, cuinant amb gas britànic. En aquest disc, la portada, hi ha una foto de tots els músics vestits de cuiner, amb el típic barret tubular i tot, i la cançó que li dona títol és aquesta que escoltem ara, Cooking with Gas.

I així és com arribem a les postres d'aquest banquet jazzístic d'avui. I després d'un tec com el que hem tingut, què millor que acabar amb dolç? Què us semblaria un pastís? Doncs aquí el tenim. El saxofonista Illinois Jaquet va gravar una cançó que es diu Pastel. Sí, sí, en castellà, Pastel. I és de l'any 1951. Sona així.

0: Hola, sóc en Joan Casares i esteu escoltant Jazz It a BTV 91.0.
1: I just abans d'acabar el programa, quan només queden uns minuts, ens hem recordat d'aquella petició que tan sovint s'ha de fer. Perdoni, ens portaria una mica de pa? I el pa avui li posa el trompetista Lee Morgan i és pa de blat de moro, cornbread. I amb aquest pa us diem adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz i bon any 26.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alicia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel, tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa de ràdio o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional de ràdio. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres, de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem només de retencions amb molta menys intensitat que de normal. A hores d'ara no es registren incidències destacables. I a lentitud, als voltants i accessos de Barcelona, sobretot cap al nus de la Trinitat, on es reben retencions per la C58 des de Ripollet. També hi ha afectacions de retruc, com és habitual, a la ronda de dalt, amb congestió en aquest cas fins a Canyelles, en sentit sud, i també la ronda litoral, amb retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. El Llobregat també és un sector on ja comencen a formar-se doncs algunes cues, sobretot per la B23 des de Molins de Rei en direcció a Barcelona, o també en aquest sentit per l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts. Per últim, al sector del Vallès també tenim retencions, més enllà d'aquesta C58 també a la AP7, també amb poca intensitat, però al punt de Barberà en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un divendres que comença força tranquil i ja suau a pujar la temperatura mínima i aquest matí simplement amb alguns núvols o algunes boires, de fet, que hi haurà cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquestes boires en algun moment arribaran a fregar la Costa Brava, sobretot quedaran sobre el mar, però en general la tarda serà assolellada, simplement amb alguns núvols cap al Pirineu, i una temperatura elevada. De fet, avui, com ahir o més, arribarem a fregar els 35 graus a l'Ebre i sobretot a les comarques de Ponent. I aquests 35 graus, aquest ambient de ple estiu, continuarà al llarg del cap de setmana, amb tardes d'algunes nuvolades al Pirineu i també núvols més baixos amb boires arran de mar, sobretot a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Ramon Carvajal.
4: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
5: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
4: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada dos mesos.
6: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
4: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment els municipis petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
7: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumud Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
8: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
9: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: Els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuneixen avui per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació amb Educació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en representació del govern.
10: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
11: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb una... No seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Durant aquest dijous, mentrestant, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar les protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga, convocada pels sindicats. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 docents han tallat la Nacional 340 a Vinaròs, al País Valencià, per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. L'escola La Sínia de Vic denuncia problemes de salubritat provocats pels fongs i les humitats de les filtracions d'aigua que s'acumulen a la teulada i que baixen per les parets del centre. El Departament d'Educació ha anunciat una inversió d'1,3 milions d'euros per actuar-hi, però no ha concretat quan ho farà. El professorat i l'AFA es plantegen, si no se soluciona aquest estiu, no començar el curs al setembre. L'han anat a visitar els companys del Nou TV.
12: La directora de l'escola, la Sínia de Vic, Mireia Escobar, feia broma aquest dimecres al matí amb els alumnes d'una de les aules del centre, dient-los que, entre les humitats de les parets, havien d'intentar trobar les cares de Belmez. I la raó no li faltava, perquè tal és la magnitud del problema que els més petits hi poden arribar a distingir tota mena de formes. Les filtracions d'aigua que pateix el centre des de fa anys han provocat fongs i humitats que s'han accentuat en períodes de pluges abundants. La direcció es queixa que s'han anat fent pedaços, però no se soluciona l'arrel del problema, que és el mal estat de la teulada.
13: Es va fer com una actuació a la cuina, que era urgent, i després van dir que vindrien a fer un tractament a les parets, que traurien les fustes malmeses i això, però d'això ja fa 3 setmanes i veiem que la cosa no acaba d'avançar.
12: Els problemes estructurals no són l'única preocupació. Les afectacions respiratòries derivades dels fongs i les humitats que poden tenir els alumnes ara són la seva inquietud principal.
13: És que entres a qualsevol aula de les que hi ha filtracions i fa olor d'humitat. I aleshores, això ja ens van dir que no és saludable, vull dir, tothom sap que si hi ha floridura negra és tòxic.
12: Si aquest estiu no es posa fil a l'agulla per tractar els fongs i actuar a la teulada, es plantegen no començar el curs al setembre.
1: Un quart de vuit del matí, 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. Ens ho explica en David Navarro.
14: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
15: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior.

0: enginyeria, la direcció ha plantejat suspendre els contractes de 38 empleats a través d'un expedient de regulació temporal d'ocupació durant 18 mesos. Pel que fa a les indemnitzacions, s'han posat sobre la taula pagaments de 18 dies per any treballat en 15 pagues, unes xifres que fonts sindicals veuen irrisòries, ja que es tracta d'una plantilla amb la mitjana d'edat alta. La proposta, doncs, no ha convençut el comitè d'empresa, que la considera insuficient i amenaça amb una vaga. Aquest dijous, coincidint amb la mediació, els treballadors s'han concentrat davant d'Empresa i Treball i aquesta és l'anàlisi de Sole Beltrán, que és la presidenta del comitè.
1: Són causes productives, però actualment el comitè no les reconeix, perquè és una multinacional catalana que a dia d'avui té beneficis i ha percebut 13 milions d'euros en ajudes públiques. Volen diversificar cap a la defensa. Això ens preocupa molt, perquè serà un sector que no portarà tants llocs de treball com ara tenim.
0: Familiars de persones amb discapacitat s'han manifestat davant de la delegació del govern a Tarragona per reclamar que continuï el servei de transport adaptat al curs vinent. Són més de 50 famílies de la comarca les que necessiten l'autocar per anar als tallers ocupacionals i, de moment, el servei s'acabarà el juliol, segons ha anunciat el Consell Comarcal. El motiu és que la Generalitat no ha actualitzat el finançament i la licitació ha quedat deserta. Les famílies expliquen que sense aquest servei moltes persones no podran anar als tallers i hauran de quedar-se a casa. Núria Benito és representant de les famílies.
2: Vam rebre una notificació al febrer del Consell Comarcal en la qual se'ns notificava que a partir del 31 de juliol el transport adaptat que agafen els nostres fills i filles que van a tallers ocupacionals deixaria de prestar aquest servei. Aleshores, doncs, bueno, volem reclamar que continuï aquest servei perquè és essencial per als nostres fills i filles, o sigui, és que és inviable.
0: Una altra protesta en aquest sentit és la que han protagonitzat una trentena de famílies de les comarques, en aquest cas de Girona, amb fills amb discapacitat, que han impulsat la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva. Ho han fet arran de la decisió de la Generalitat de retirar-los l'accés al transport escolar quan compleixen 18 anys. Fins ara, aquests joves i adults ocupaven places lliures als autobusos que traslladen alumnes amb discapacitat als centres educatius per poder arribar als seus llocs de treball. Des de l'executiu han argumentat que no podran fer ús d'aquest servei, ja que no consten al registre d'alumnes de Catalunya.

0: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. 4.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip a la final, tot i que la logística del desplaçament és més complicada que en ocasions anteriors per la distància i el cost. De fet, el Barça ha retornat a la UEFA 200 de les entrades adjudicades al club que no s'han adquirit. Entre els afortunats que viuran la final a l'Oleval Stadion hi ha el president de la penya barcelonista de Tiana, el Carles Campos. Ja han parlat els companys de TV Mataró. I ens amplia la informació l'Oriol Debat.
1: El Carles, veí de Tiana, es prepara per un dels moments especials de l'any, el desplaçament a Oslo, per veure dissabte a la tarda la final de la Champions League femenina. És el president de la penya barcelonista del municipi i tornarà a ser a una final europea amb dos companys més.
2: L'afició del femení és molt diferent a l'afició del masculí. Són aficions molt culers, però la del femení és més familiar. Van els nens petits, va tota la família, els nens petits, van amics, va la iaia, anem a veure futbol. És que ens agrada molt el femení, és que juga molt bé, enamora. I tenim un sentiment culer molt, molt gran i ens sentim molt propers del futbol femení.
1: Això sí, com molts d'altres aficionats, lamenta que el partit es jugui a Noruega, un país molt allunyat dels dos clubs finalistes, Barça i Lió. Només un ritual. Pensant la seva mare, quan l'equip no passa un bon moment a la gespa.
3: Visca el femení, visca el Barça!

0: Té la feina feta, és l'equip masculí que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a Port Aventura on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-lo, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Osasuna, amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Amb tot, un dels capitans, Edu Expósito, es mostra optimista d'acabar la Lliga amb un triomf a casa.
1: Seria increïble, ¿no? Después de... Bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo. Y lógicamente nosotros, el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
0: Cop dur per al Lleida Club de Futbol en la lluita per sobreviure. L'inversor francès que havia de salvar el club i abonar prop de 2 milions d'euros ha resultat ser un estafador. Dimecres era detingut pels Mossos d'Esquadra i aquest dijous ha passat a disposició judicial, ja que tenia un ordre de detenció prèvia emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara el club té fins al 5 de juny per eixugar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar la liquidació de l'entitat. Des del club no són optimistes, tal com apunta l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
2: Ara mateix, com he dit, no hi ha futur. Sí que ens activem quan veiem que... i comencem a treballar amb els Mossos sobre la possibilitat que això pugui ser un engany. Ens activem i mantenim converses amb gent que ja havíem estat parlant, però realment avui és molt complicat. És molt complicat.
0: El Palau Blaugrana es vestirà de festa aquesta nit amb l'últim partit a casa del Barça d'en Bol. L'equip de Carlos Ortega juga contra el Torrelavega en un duel que servirà per celebrar el títol de Lliga amb l'aixecada del trofeu i també per homenatjar Macuc, Nielsen, Bazán i Saric en el seu darrer ball amb la samarreta blaugrana. Un dels jugadors que marxa, l'eslové Domen Macuc, espera una nit especial.
3: Torrelavega es un equipo que juega bien, que nos puede hacer problemas, pero bueno, nosotros estamos jugando en casa. Mi último partido, espero que me voy a despedir bien de la gente del Palau.
0: I demà es disputen els segons partits dels quarts de play-off de l'Hockey Lliga. El Lleida, que va perdre la pista del Liceo, necessita guanyar aquest segon enfrontament per empatar l'eliminatòria i forçar el tercer partit. Ens amplia la informació el Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Al Pons, Lleida només li serveix la victòria si vol continuar viu al play-off pel títol de l'Hockey Lliga. En el primer partit a la pista del Liceo, els lleidatans van caure per un ajustat 3-2, gaudint d'ocasions clares per aconseguir, si més no, arribar a la pròrroga i obtenir un resultat positiu. Per tant, això es deixa ara sense marge d'error.
5: Bueno, la sensació és que no creiem que hagi sigut el millor partit de la temporada. Al final... la part positiva és que es va competir igual i, com bé dius, doncs vam tenir opcions fins al final. Així que, bueno, esperem fer un partit aquí a casa complet. Aquesta setmana s'està entrenant molt bé, jo penso, i jo crec que cada partit d'aquest cap de setmana doncs, ha de ser un partit dur i complet.
4: L'equip no ha estat capaç de guanyar el Liceo aquesta temporada, tot i que sempre li ha plantat cara, amb resultats molt ajustats. El partit es juga dissabte a les 6 de la tarda i els penyistes de la Plec tindran l'entrada gratuïta amb l'objectiu de crear un gran ambient al pavelló.
0: El El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop quedés buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Miquel 40 és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
6: Gràcies a La Xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Cisco Ayats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.
0: L'edició d'enguany del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, girarà al voltant del cinema i la història. Se celebrarà a Roda de Barà del 5 al 13 de juny. El festival ha batut rècord d'inscripcions amb 335 produccions, de les quals 82 participaran a la secció oficial. El tret de sortida el posarà a l'estrena mundial de Burundanga, la nova pel·lícula dirigida per José Corbacho. Aquesta casa participarà a la secció de documentals amb Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, una coproducció de TAC12 i La Xarxa, entre d'altres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir, vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués, Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, el moment m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui justament s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alícia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al Pla de Barris. En uns instants buscarem la reacció a aquests acords pels pressupostos amb el portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 22 de maig. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. Hi assistiran els sindicats, Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a l'interior i a l'exterior de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a dins i 3.000 per a fora. Dels esports us expliquem que el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Uleval Stadion. I pel que fa a la cultura, us expliquem que el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 han guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Passen 3 minuts i mig de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora no es registren incidències destacables. Lentitud, això sí, el nus de la Trinitat amb retencions per la C-58. També hi ha afectacions a la Ronda de Dalt amb congestió fins a Canyelles i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, comencen a formar-se cues a la B-23 des de Molins de Rei i a l'A-2 des de Sant Vicenç dels Horts. Al Vallès, cues a l'AP-7 amb poca intensitat. Intensitat entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i en sentit nord a Cerdanyola. I pel que fa al temps, arrenca un divendres que ens portarà temperatures pròpies de l'estiu. A l'Ebre i les comarques de Ponent es fregaran els 35 graus i la tònica continuarà així durant el cap de setmana. Serà, per tant, un dia força tranquil i suau. Aquest matí s'esperen alguns núvols i boires a les Terres de l'Ebre que tocaran durant la tarda la Costa Brava. Es preveu una tarda de divendres d'altes temperatures i assolellada, però amb alguns núvols cap al Pirineu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se, doncs, el 2 de juliol, amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris, i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamont Carvajal.
2: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
3: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
2: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada 2 mesos.
4: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
2: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: Doncs el que ens explicava Lamont Carvajal, a poques hores de celebrar-se el Consell Executiu Extraordinari per encarrilar els pressupostos i activar el calendari que ha de portar-los al Parlament, parlem ara i avui amb la CUP perquè ens valori aquests comptes i com llegeixen el paper d'Esquerra Republicana i dels Comuns. Parlem, doncs, amb Dani Cornellà, ell és portaveu del grup parlamentari de la CUP. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, Helena.
1: Davant d'un país que porta 3 anys amb els comptes prorrogats i que necessita estabilitat urgentment, per què la CUP insistiu que aquests pressupostos són dolents?
5: Bé, perquè és una realitat que es veu a peu de carrer. Tenim un país incendiat amb moltes problemàtiques diverses, la comunitat educativa, el sector sanitari, problemes claríssims amb l'habitatge que, tot i els grans anuncis dels darrers anys, no es solucionen. És a dir, tenim la ciutadania cada vegada té més problemes per arribar a final de mes. De fet, una gran part ja no hi arriben. Hi ha un augment dels productes bàsics, un augment de preus important, i no veiem que se solucioni absolutament res. I amb aquest acord que han arribat, entenem que no donen resposta en cap cas, doncs, a totes aquestes necessitats i urgències que té el país.
1: És per això que acusen Esquerra i els Comuns de tancar l'acord per dalt, és a dir, els despatxos, i sense escoltar ningú. Quina creuen que serà la conseqüència real d'aquest suport, segons la CUP?
5: Bé, aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona resposta a totes aquestes, tots aquests incendis, a totes aquestes problemàtiques que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. I, per tant, doncs és un pressupost que no dona cap tipus de resposta a les necessitats de la ciutadania. El Rodalies demà, avui i demà, continuarà funcionant malament. El sector educatiu continua en peu de guerra. El sector sanitari continuarà també amb les seves vagues i amb un servei que no funciona, és a dir, uns serveis públics en general que no funcionen, i la gent, tots els grans anuncis amb inversions en habitatge que ha fet el president Illa aquests darrers anys, sí, nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos. La realitat és la que és, un model que no respon a les necessitats de la gent, que respon, en tot cas, bé, a aquest model del PSC de patada endavant i de no saber gestionar de cap manera el país.
1: Però vostè no considera que Esquerra Republicana i els Comuns han fet alguna aportació, han intentat una mica desviar, si més no cap a l'esquerra, aquest model de macroeconòmic que no els agrada a vostès del PSC? Ho dic perquè també des de Comuns han fet anuncis d'aquests 2.500 euros per habitatge, d'aquests 1.300 pel pla de barris, fins i tot els comuns, i em refereixo amb ells perquè han estat els últims a pactar, diguéssim, l'acord, han parlat de recalendaritzar fins i tot algunes de les seves prioritats precisament per donar aire i oxigen al govern perquè pugui pactar amb els sindicats educatius, és a dir, que alguna cosa de bo deuen haver aportat aquests partits, o vostès consideren que senzillament han estat anuncis i un xec en blanc?
5: Miri, nosaltres el que veiem és que aquests pressupostos, o és igual, les modificacions pressupostàries que han fet aquests darrers anys, tot han estat anuncis, propaganda, fum, i sempre en aquest sentit, no? De farem milers d'habitatges, millorarem les condicions de vida de la gent, i la realitat que ens trobem és que portem ja 2 anys de govern del Partit Socialista amb el suport d'Esquerra i els Comuns, i les coses no canvien. Parlen de progressisme, però al final el govern del PSC fa les mateixes polítiques de sempre, les polítiques liberals al servei d'uns pocs, i això ho veiem amb la quantitat de projectes que presenten, que no responen en cap cas a les necessitats de la gent. I sí que és veritat que fan grans anuncis i grans pactes de tant en tant i anuncien milers de milions pels serveis públics, per l'habitatge, però la realitat els confronta dia a dia. I la realitat és que ni els serveis públics milloren, i ho veiem quan el sector públic està al carrer dient que això no funciona, o ho veiem quan qualsevol enquesta, qualsevol persona que parla, doncs cada dia arriba tard a la feina perquè no funciona el Rodalies, o no arriba a final de mes perquè no pot pagar o l'habitatge o la cistella bàsica de l'alimentació. I aquesta sí que és una realitat. Els anuncis són gratis i fàcils de fer, però la realitat es menja aquest govern cada dia, i realment és un govern que gestiona molt malament, que constantment els seus consellers i conselleres són reprovats al Parlament de Catalunya per la seva mala gestió i les seves males maneres. Ahir mateix la consellera Niubó i la consellera Parlon van ser reprovades, i aquesta és la realitat d'un govern que no sap gestionar i que funciona molt malament.
1: Doncs ho anirem comprovant amb el dia a dia. De moment, els pressupostos sobre la taula avui a punt de tirar-se endavant. Ja veurem si passen doncs, el tràmit parlamentari, que se suposa que sí, el juliol. Gràcies per acompanyar-nos, Dani Cornellà. Bon dia, que vagi bé.
5: Gràcies, bon dia.
1: Més coses, perquè el govern avui aprovarà, de fet avui no, la setmana vinent, una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment per als municipis més petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
6: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, per tràfic d'influències i per falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumud Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar tres activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
7: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
8: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: Quarts de vuit. Avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuniran per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
9: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
10: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Avui fa 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, una fita mèdica i científica que va aconseguir l'Hospital de Sant Pau i que va situar Barcelona a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Ens ho explica la Maite Polo.
11: El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
12: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
13: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. El que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
11: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
1: I no deixem de parlar de salut per explicar-vos que aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. És la teoria que pretén demostrar un estudi en què participa l'Hospital Odontològic de Bellvitge de la Universitat de Barcelona. Ens en dona més detalls la Maria Sant Blas, de Televisió de l'Hospitalet.
14: Aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. L'Hospital Odontològic de Bellvitge participa en un estudi que pretén demostrar la relació entre aquestes dues patologies.
15: Quan tenim una boca que està bruta, que no està neta del tot, o tenim malaltia periodontal, això vol dir que tenim més bacteris del compte amb aquesta boca i predominen els bacteris patòcers, els dolents, per dir d'alguna manera. Aquests bacteris produeixen una sèrie de productes de desecho que són productes inflamatoris. Aquests productes inflamatoris poden anar al torrent sanguini i participen en totes les malalties que hi ha un component inflamatori, malaltia pulmonar, malaltia digestiva, en Alzheimer i també en malaltia cardiovascular i entre elles la hipertensió arterial.
14: Actualment es troben en la fase 2 de l'estudi en la que es necessiten participants hipertensos per analitzar l'efecte en la malaltia d'un tractament dental intensiu comparat amb un tractament bàsic.
1: Vuit mil ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels reis. David Navarro ens ho amplia.
16: Responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
17: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
16: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al Camp del València. El conjunt xe vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res, i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí, la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia, Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-ho, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Sassuna amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Un cop garantida la permanència, el Hajo Post Lleida afronta les dues últimes jornades de la Lliga ACB mentre treballa en el disseny de la propera temporada. L'entrenador, Gerard Encuentra, ha fet balanç del curs a Lleida Televisió. És una crònica de l'Eva Cortijo.
18: Treballa amb calma i analitzant bé la situació i com queda l'equip. Hi ha jugadors que tenen contracte i d'altres a qui ja s'ha dit que volen que continuïn, com és el cas de James Bateman, el nord-americà, que ha fet una gran temporada amb el Hajo Post Lleida. Tot després d'un any en què s'ha patit una tònica que serà sempre així, segons Encuentra, i per això s'ha de posar més en valor.
19: Ho hem de posar en valor perquè el dia que ens desenfoquem i no celebrem la permanència com un èxit rotund, Serà el primer pas que estirem preparant per a no mantindre's la categoria, no? A no ser que hi hagi una injecció de doblar el pressupost actual que tenim. Nosaltres sempre som un dels candidats en estar en aquesta zona. Llavors hem de ser molt conscients que mantindre'ns és un èxit i és la nostra Champions particular.
18: El partit contra l'Andorra a casa serà l'últim de l'any al Barris Nord. Després només faltarà el que els lleidatans jugaran a Múrcia.
1: El Sant Andreu disputarà la final de la divisió d'honor femenina de waterpolo després de superar el Terrassa als penals en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 9 al marcador i el duel es va decidir als penals. Les aturades de Martina Terré en els llançaments van acabar decidint el triomf andreuenc. La cita va ser el comiat de la jugadora del Terrassa, Pili Penya, que es retira als 40 anys després de més de dues dècades a l'elit. La madrilenya, autora d'un dels gols de les agarenques, va rebre al final del partit l'homenatge de companyes i d'afició.
20: Ara mismo estoy en una nube y he disfrutado muchísimo de este partido, del entrenamiento de esta mañana con mi equipo, de toda la semana, de toda la temporada. Me ha costado mucho, pero me quiero ir así, quiero irme con toda la afición haciéndolo bien hasta el final y dando ejemplo hasta el final, tanto fuera como dentro del agua, y ahora es mi decisión de conocer también ahora a la Pili Penya fuera del agua.
1: El rival del Sant Andreu a la final serà el vencedor de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell. L'equip del Maresme té l'oportunitat de certificar la classificació aquest vespre si supera les Vallesanes a Can Llong en el segon partit de semifinals. El conjunt mataroní va imposar-se en el primer duel de l'eliminatòria per 13-6. En cas de triomf del Sabadell, el partit decisiu es jugarà diumenge a la piscina Joan Serra. El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que des buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional. Miquel 40 és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
21: Gràcies a la xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Sis Cuellats, que és en Francesc Tubau a la vida real, i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.

0: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. L'Ajuntament de Badalona ha aprovat un nou pagament extraordinari de servei. Són més de 14 milions d'euros de factures del servei de neteja viària i recollida de residus aprovats en plena polèmica sobre la incorporació de Badalona al llistat de municipis on el Ministeri d'Hisenda activa el mecanisme de pagament a proveïdors. L'Estat té a punt un préstec perquè Badalona pugui reduir el termini per pagar factures, que supera amb escreix els 30 dies legals, arribant als 126 dies de demora. El govern, però, assegura que no caldrà utilitzar aquests diners i atribueix el retard a una acumulació de factures i contractes caducats des del 2018. Grups de l'oposició creuen que, de facto, l'Ajuntament està intervingut i consideren un fracàs la gestió econòmica del Partit Popular. És divendres, 22 de maig de 2026. Repassem altres titulars del dia. Comencem.
2: Badalona Matí.
3: Badalona en Comú Podem es presenta com l'alternativa més sòlida al govern del Partit Popular de la ciutat. Tuti García, bon dia.
4: Bon dia. La presidenta del grup municipal, Aida Llauradó, assegura que la seva formació du a terme una oposició ferma i amb propostes pròpies, un fet que els permetrà, diu, disputar l'hegemonia al Biol i situar-los com la primera força d'esquerres a la ciutat. Ho ha dit l'endemà que el candidat d'Esquerra, Àlex Montornès, proposés un front d'esquerres liderat pels republicans.
3: I el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, assegura està centrat en que el Partit dels Socialistes, per la seva banda, es presenti com una alternativa il·lusionant de cara a les properes eleccions.
4: Ho ha dit també fent referència a la proposta d'Esquerra Republicana, malgrat no descarta l'opció de forma explícita. El líder socialista afirma que ara mateix la seva principal preocupació és crear un projecte que ofereixi respostes diferents que resolguin les problemàtiques de la ciutat.
3: I el jutjat d'instrucció número 3 de Badalona ha arxivat provisionalment la investigació sobre l'empresa Teneco per la suposada emissió de contaminants potencialment cancerígens.
4: Sí, el jutge conclou que la fàbrica de pastilles de fre per a vehicles ubicada al barri del Remei desenvolupa la seva activitat complint la normativa. Els denunciants, l'Associació de Veïns del Barri i la plataforma Airenet ja han avisat que recorreran la decisió.
3: L'AMB estudia mantenir al fons del mar la plataforma antiga del Pont del Petroli.
4: Tot i que el projecte de remodelació contempla retirar les antigues restes que es van enfonsar amb el temporal Glòria, els darrers estudis mediambientals de l'àrea metropolitana han detectat fauna marítima al voltant.
3: I les guinguetes de la platja encara en una temporada marcada per les obres de la Barca Maria i també el Pont del Petroli, que quedarà balisat al seu voltant.
4: Alguns establiments ja fa dies que han aixecat la persiana i alerten que caldrà incidir en la neteja, que consideren en alguns casos insuficient.
3: Combat la distopia, tria la llibreria. Aquest és el nom de la campanya que ha impulsat el gremi de llibreters per combatre unes pràctiques que posen en perill, diuen, les llibreries.
4: Més de 300 establiments han denunciat les compres de biblioteques i administracions que deixen fora les llibreries, també l'aplicació de descomptes il·legals i la venda directa de les editorials, fets que no beneficien el gremi.
3: I l'Ajuntament de Badalona impulsa un curs de premonitor de lleure adreçat a joves d'entre 15 i 17 anys.
4: El curs servirà com una experiència introductòria per a aquells que vulguin iniciar-se en el món de l'educació en el lleure i explorar possibles itineraris formatius.
3: En plena cultural, el Museu de Badalona ha inaugurat aquest dijous a la tarda l'exposició Els primers passos cap a la democràcia.
4: Una mostra per conèixer a fons el període de la transició a Badalona entre els anys 1976 i 1978 i apropar a la ciutadania les lluites per drets fonamentals que van tenir lloc en aquest període.
3: I Un domingo cualquiera, de Javier Cuenca, guanya el guardó de millor curtmetratge en la quarta edició del festival d'un certamen internacional organitzat per l'Institut Escola Baldomer Solà de Sant Roc.
4: Com a novetat, aquest any s'ha incorporat una nova gala on hi participen també alumnes de 5 instituts de Badalona que han presentat 12 curtmetratges. Tots ells han girat entorn la temàtica de l'equitat.
3: En esports, al camp de futbol del barri de Lloreda iniciaran les properes setmanes una renovació per modernitzar les instal·lacions.
4: El projecte inclou diverses actuacions de millora per adaptar l'equipament i la les necessitats actuals. Les obres començaran la primera setmana de juny.
3: I després d'assegurar la classificació als play-offs de la Lliga Endesa i la sisena posició, la penya rep a l'Olímpic al Sant Pablo Burgos.
4: Serà diumenge a les 6 de la tarda, la penúltima jornada de la CB. El Joventut voldrà celebrar la classificació contra un Sant Pablo Burgos que està virtualment salvat.
3: El Badalona en futbol ho té tot de cara aquest diumenge també per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet.
4: Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. Els de Badalona necessitaran del suport de l'afició i esperen que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual.
3: I fora de Badalona, avui és notícia que la reunió d'educació i sindicats acaba de nou sense acord, tot i haver-hi avenços en l'escola inclusiva. L'USTEC ha avisat que si avui divendres no rep una resposta concreta sobre la proposta de millora salarial, trencaran negociacions i escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. Pel que fa a les demandes, en el document que han presentat a la conselleria, reclamen un augment de sou de 500 euros en 4 anys i la incorporació de 6.400 noves places.
4: I el govern de Salvador Illa aprova avui els seus primers pressupostos viables i estabilitzant la legislatura. Els acords amb Esquerra i Comuns garanteixen la tramitació dels comptes al Parlament. Serà en un consell executiu extraordinari a les 9 del matí quan es donarà llum verd als pressupostos i posteriorment, al voltant de les 10, la consellera d'Economia, Alícia Romero, donarà el projecte de llei al president del Parlament, Josep Rull. La mesa del Parlament ho admetrà a tràmit en una reunió posterior.
3: I l'Audiència Nacional ordena bloquejar comptes de Zapatero i d'altres mercantils investigades a la causa Plus Ultra. El jutge Calama limita el bloqueig en els més de 490.000 euros, l'import que l'expresident hauria rebut de la societat Análisis Relevante. El jutge creu que el Consell de Ministres, presidit per Pedro Sánchez, segons transcendia la interlocutòria de dimarts, va aprovar el rescat de 53 milions d'euros a Plus Ultra i el rescat s'hauria facilitat gràcies a les gestions realitzades per l'expresident.
4: I Donald Trump anuncia l'enviament de 5.000 soldats a Polònia per la seva bona relació amb el president de la ultradreta. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, però l'anunci contrasta amb l'amenaça de retirar milers d'efectius de les bases nord-americanes d'Alemanya que ell mateix va fer a principis de maig.
3: I connectem aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Doncs parlem de calma, força calma en aquesta xarxa viària. Avui és divendres i saps que el divendres sempre hi ha menys volum de trànsit comparat amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora del matí i a més no tenim constància de cap, afortunadament, de cap accident avariat que ens hagi de complicar encara més aquesta circulació. Això vol dir que l'autopista avui la trobareu força tranquil·la, tant en sentit Mataró com en direcció Barcelona, i el mateix passa amb la pota nord de B20 sense problemes per enllaçar amb aquest nus de la Trinitat. Rondes de Barcelona, un pèl carregades, en sentit Llobregat, bàsicament, en sentit Besòs, tiren prou bé, i si anem cap al Vallès, la C58 presenta trànsit sortint de Barcelona durant un parell de quilòmetres al tram de Ripollet. Per tant, com et deia, en general, i de moment parlaríem d'una jornada tirana tranquil·la també en aquesta xarxa viària més propera a Badalona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: I anem ara també amb la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
6: Bon dia, ens espera un temps gairebé d'estiu al llarg de les properes hores a l'àmbit metropolità. Sí que hi haurà una clara diferència de temperatura entre si estem molt arrapats al mar, per tant, pocs quilòmetres a tocar de la costa, i ja més cap a l'interior, per exemple, cap al Penedès o al Vallès. Hi haurà diferències de més de 8 o 10 graus a les temperatures de la tarda. Arran de mar, poc més de 20-21 graus, tocarem els 30, per exemple, ja a moltes viles vallesanes i també de l'interior del Baix Llobregat. Això succeirà avui, succeirà el cap de setmana, per tant, tardes que seran gairebé d'estiu. Però remarquem que arran de mar anirem tenint aquesta temperatura una mica més frenada i de moment avui amb força sol, però demà apareixeran boires arran de mar. Aquestes boires bastant denses a moltes viles, per tant, metropolitanes costaneres. El Vallès, el Penedès, a gran part del Llobregat, aquestes boires no hi arribaran i el sol serà ben dominant tot el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
2: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Tuti García.
4: I amb Roger Cuixart a les vies de so, a Ràdio Ciutat, i amb Quico Bernal i la Txell Josa a la realització televisió de Badalona. Bon dia. En plena polèmica pel retard en el pagament a proveïdors, el govern local ha aprovat en un ple extraordinari l'abonament de factures i diversos punts clau en matèria econòmica. Una de les despeses destacades ha estat l'autorització de 14,2 milions d'euros per pagar factures acumulades a Fomento de Construcciones i Contrates pel servei de neteja i recollida de residus amb l'objectiu de regularitzar factures pendents i reduir el període mitjà de pagament. El govern local ha defensat que aquestes mesures responen a una situació arrossegada durant anys, amb contractes caducats que dificultaven la tramitació ordinària de factures. Segons l'executiu, la prioritat és posar ordre administratiu, licitar els grans contractes municipals i garantir que els proveïdors cobrin dins dels terminis legals. Ho ha dit la cinquena tinent d'alcaldia, Eva Guillén.
7: Amb aquestes mesures, amb aquests paquets de factures que vindrem portant al ple de manera recurrent fins que erradiquem, no? Aconseguim assolir la situació òptima amb aquesta situació i també licitant els contractes que correspon per poder portar a terme el pagament de les factures de manera ordinària, el que aconseguim és tenir els serveis regulats, els serveis amb el seu contracte i també poder tramitar a partir d'ara totes les factures de manera corrent.
4: En l'àmbit pressupostari, el ple també ha aprovat liquidar deutes bancaris de fins a 94 milions d'euros que provenien de crèdits d'inversions. El govern sosté que es tracta d'una operació per sanejar les finances municipals aprofitant el romanent de tresoreria. En canvi, l'oposició ho interpreta com la conseqüència d'una baixa execució d'inversions i la mala gestió dels proveïdors. Així ho han manifestat el regidor del PSC, Cristian Carneado, i la presidenta de Guanyem, Dolors Sabater.
8: És a dir, que els crèdits que hem demanat fa uns mesos, ara resulta que els hem d'amortitzar. Però això, però quina gestió és aquesta? Però de veritat, en quin cap es pot entendre quina gestió fan vostès de l'economia d'aquest ajuntament?
9: Que vostès portin això avui al ple té a veure justament amb aquesta pressió, amb aquesta obligació que els hi ha posat el Ministeri.
4: Tant Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra, com Rosa Trenado, portaveu de Badalona en Comú Podem, han exigit autocrítica al govern d'Albiol i li han demanat que deixi de fer servir d'excusa als governs anteriors.
10: Porteu 3 anys, els hi dona temps a licitar Tardeos, a licitar Nadal, a licitar llums, a licitar tot. Però això, qualsevol cosa que surt mal a aquest ajuntament, és culpa dels abans. Fins a quan? És que de veritat ja no sé fins a quan heu de posar el retrovisor.
11: Amb tot el seu mandat de majoria absoluta, senyora Guillem, no han baixat mai el període mig de pagament a proveïdors dels 87 dies. No l'han baixat en 3 anys, mai.
4: Al ple també s'ha aprovat una partida de 1,8 milions per actualitzar els costos de la construcció de les escoles Ventosmir i Badalona Port. A més, el consistori ha avalat una subvenció de 150.000 euros per la Fundació del Banc dels Aliments.
2: Badalona Matí.

0: 8 i 12 minuts. Badalona en Comú Podem es presenta com l'alternativa més sòlida al govern del Partit Popular. La presidenta del grup municipal, Aida Llaurador, assegura que la seva formació du a terme una oposició ferma i amb propostes pròpies, un fet que els permetrà, diu, disputar l'hegemonia al Biol i situar-los com la primera força d'esquerres a la ciutat. En una entrevista al Badalona Matí, Llaurador ha anunciat que es tornarà a presentar com a alcaldable a les eleccions municipals del maig del 2027. A l'última assemblea de partit, diu, la militància li ha donat suport per unanimitat i s'iniciarà ara el procés formal de les primàries. Uns comicis que han de servir, assenyala, per retornar un lideratge d'esquerres a la ciutat i desbancar el Biol de l'alcaldia. Precisament, el candidat d'Esquerra, Àlex Montornès, proposava un front d'esquerres liderat pels republicans. Llaurador, però, s'ha mostrat contrària.
1: Tampoc em sembla coherent que parli a xarxes o públicament d'un suposat front d'esquerres quan a nosaltres no ens ha dit absolutament res, ni una paraula en aquest sentit, i ni tan sols es presta a arribar a acords per a tenir el mateix posicionament polític en un ple municipal. I la manera de fer un front d'esquerres no és sortir tu dient que vol ser el líder, quan jo crec que ho té difícil per demostrar que sigui el lideratge més fort de l'esquerra Badalona.
0: Doncs el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, assegura estar centrat en que el Partit dels Socialistes es presenti com una alternativa il·lusionant de cara a les properes eleccions municipals. Ho ha assegurat també en referència a la proposta d'Esquerra Republicana. Malgrat no descartar l'opció de forma explícita, el líder socialista afirma que ara mateix la seva principal preocupació és crear un projecte que ofereixi respostes diferents per resoldre les problemàtiques de la ciutat. A la vegada, però, ha posat en valor que dels representants dels partits esquerres del municipi, el seu és l'únic perfil nou. Ho ha fet després, com dèiem, que Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana, s'hagi postulat com a líder d'un possible front progressista i que els comuns, com hem escoltat, s'hagin mostrat contraris a la proposta. Escoltem Fernando Carrera.
2: A mi em preocupa el PSC, que és el partit amb més militants que hi ha a Badalona. Em preocupa generar una alternativa creïble a nivell de ciutat, i això vol dir que no només pot ser Fernando Carrera, sinó que han de ser la resta de companys i companyes que han d'acompanyar en tota aquesta aventura, i que hem de fer un projecte que sigui il·lusionant, i jo crec que hem de fer, a més, un projecte que sigui diferent. I si hi ha una cosa que tampoc podem discutir, una és el percentatge de coneixement, i l'altra, evidentment, és que, de moment, o com a mínim dintre del que és l'esquerra, l'única cara nova sóc jo.
0: Carrera assegura haver rebut amb emoció el suport que li ha brindat la militància les últimes setmanes, que l'ha escollit com a candidat a l'alcaldia per les properes eleccions municipals després d'haver obtingut els avals suficients. El líder socialista assegura que el PSC ha guanyat en presència i reconeixement els últims anys, una qüestió que, segons afirma, s'ha notat a les xarxes socials, però també al carrer. Amb aquesta empenta espera generar una alternativa al govern del Biol, a qui retreu no haver fet realitat grans projectes de ciutat com la nova piscina olímpica o el projecte de la Ciutat de la Música a la Cassi. I canviem de tema perquè el jutjat d'instrucció número 3 de Badalona ha arxivat provisionalment la investigació sobre l'empresa Teneco per la suposada emissió de contaminants potencialment cancerígens. El jutge conclou

0: i cap risc per la salut o el medi ambient. L'Associació de Veïns del Remei i Airenet han expressat la seva indignació en conèixer aquesta decisió judicial. Recorden que durant la investigació els Mossos van comprovar que s'havien aprovat inspeccions que no s'havien arribat a dur a terme i que no s'havien fet per complet. També assenyalen que els valors de referència que s'han tingut en compte corresponen a sòl qualificat com a industrial, que utilitza paràmetres menys exigents, tot i que a la zona sí que hi ha habitatges. A més, els denunciants critiquen que la resolució es basi en estudis realitzats el 2025, és a dir, posteriors a la denúncia que es va interposar el 2023. Això, defensen, no demostra que l'empresa complís la llei quan se la va portar als tribunals. Per tot plegat, se senten desemparats i retreuen a la Generalitat i a l'Ajuntament que no garanteixin la protecció de la ciutadania davant d'indústries contaminants. Ho ha dit la Silvina Frusella, que és la portaveu d'Airenet.
1: Un jarro de agua fría, sí. Y sobre todo, como una sensación de desamparo, ¿no? Porque la ley no te protege, el ayuntamiento no hace los controles que tiene que hacer, nos tenemos que enterar de que se han fraguado controles a través de una denuncia y para colmo se contempla el presente cuando lo que se denunció es hace 2-3 años.
0: Tot i descartar un delicte penal, la resolució assenyala un informe dels Mossos que va detectar certs incompliments a Teneco que sí que podrien suposar una falta administrativa. Per això el jutge ha remès l'atestat del cos policial a l'Ajuntament de Badalona i a la Generalitat perquè estudiïn possibles multes a l'empresa investigada. I l'AMB estudia mantenir al fons del mar la plataforma antiga del Pont del Petroli.

0: Tot i que el projecte de remodelació contempla retirar les antigues restes que es van enfonsar amb el temporal Gloria, els darrers estudis mediambientals de l'àrea metropolitana han detectat fauna marítima al voltant. En els 6 anys que han passat des del temporal Gloria, les restes de fusta i metall de l'antiga plataforma del Pont del Petroli han quedat submergides al fons marí. Això ha propiciat l'aparició de fauna i flora al voltant de la seva superfície. Des de l'àrea metropolitana s'està fent un seguiment mediambiental del fons marítim de la infraestructura i els primers estudis així ho confirmen. Segons ha explicat l'enginyer i supervisor de la rehabilitació del pont, en David Aguilar, l'AMB està valorant si retirar-la o no.
1: El projecte contemplava la seva retirada. Sí que és cert que estem duent a terme un seguiment ambiental. Hem fet unes primeres immersions i s'ha fet uns primers estudis per veure la zona i hem detectat que efectivament aquestes restes ja tenen vida. Llavors estem valorant què fer-ne.
0: La feina de retirada dels residus del fons del mar la realitzaran submarinistes que també hauran d'encarregar-se de controlar l'ancoratge de les pilones que han de subjectar la plataforma rodona. Algunes de les pilones, les del tram inicial, s'hauran de reforçar ja que les esquerdes han propiciat la seva corrosió interna. Les del tram final sí que seran substituïdes. Un cop construïdes, seran traslladades al port Marina Badalona, que es convertirà en la base d'operacions. Els treballs d'ancoratge i col·locació de la plataforma final seran, diuen, d'una complexitat màxima.
1: Els hem de col·locar amb una precisió al mil·límetre. Uh-huh. I després, a l'hora d'acabar-la, quan l'elevem amb una grua de 300 tones des de la pontona, els treballs d'exsoldadura dels pilons prèviament col·locats amb l'estructura metàl·lica també requereixen de certa precisió i complexitat dels treballadors que estan allà. Han de tenir unes mesures de seguretat que amb aquesta puntona que portarem facilitem les feines.
0: Pel que fa a la resta de rehabilitació, es canviaran les baranes per unes d'acer inoxidable, l'enllumenat serà més resistent a l'ambient marítim i les fustes de la passarel·la seran tropicals, com les que estan col·locades al passeig marítim. I no marxem del litoral perquè les guinguetes de la platja encaren una temporada marcada per les obres a la Barca Maria i, com dèiem, el Pont del Petroli, que quedarà balisat al seu voltant. Alguns establiments ja fa dies que han aixecat la persiana i alerten que caldrà incidir en la neteja, que consideren, en alguns casos, insuficient. Els guinguetaires creuen que les obres de l'estiu no afectaran la seva clientela. Alguns responsables dels locals apunten que, tot i que hi hagi menys espai a la sorra, continuaran tenint la mateixa feina que altres anys. Escoltem el responsable dels matins a la guingueta Inti, en Gerard González, el negoci que està, perquè ens entenguem, més a prop del Pont del Petroli.
2: Sí.

0: Correcte, esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que ven aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple. O sigui, com que tinguessin això, suposo que recauria gent aquí també a prendre alguna cosa, ja dinar, ja sopar.
1: També des de la Guingueta Tacuara de la platja de la Barca Maria es lamenta una falta de neteja, dèiem, que es tradueix en un mal estat de la platja. A les platges amb més afluència, com la dels pescadors o la del Coco, els restauradors d'aquests negocis creuen que s'hauria de fer un treball més profund per evitar la presència de rates i incrementar-la en episodis de pluges. Tot i aquestes condicions, les guinguetes de Badalona tenen la convicció que aquest estiu tindrà molta feina. Totes elles buscaran atraure el màxim de persones amb la seva proposta gastronòmica i amb un servei, asseguren, proper i directe.

0: Amnistia 23, combat la distopia, tria la llibreria, és el nom de la campanya que ha impulsat el gremi de llibreters per combatre unes pràctiques que posen en perill les llibreries. Més de 300 establiments han denunciat les compres de biblioteques i administracions que deixen fora les llibreries. També l'aplicació de descomptes il·legals i la venda directa de les editorials, uns fets que no beneficien el gremi. N'ha parlat una de les responsables de la llibreria Mitja Mosca, la Laia Arce.
1: Els llibres tenen una llei molt específica que no es poden vendre llibres de qualsevol manera, com si diguéssim, eh? Sí. Per exemple, el preu del llibre està protegit per llei, és a dir, costa el mateix a la llibreria Mitja Mosca, al Saltamartí, que si el compres a Amazon, per exemple. Val? Són coses que a vegades, per exemple, la gent no sap, no? Igual que jo possiblement no sé d'altres temes, no? Però, clar, que això moltes vegades, amb aquesta desconeixença, el que es fa és fer unes males pràctiques de venda, depèn de quins sectors, i clar, el consumidor final això a vegades no ho sap.
0: El manifest critica l'apropiació de la cultura per part de grans empreses multimilionàries en detriment del petit comerç. La responsable de Mitja Mosca ha defensat que una llibreria no és només un espai per comprar un llibre, sinó un espai on rebre recomanacions, tenir converses en fòrums de debat, on fer-hi també clubs de lectura o presentacions de llibres. I abans d'anar a Plana Cultural, us expliquem que l'Ajuntament de Badalona impulsa un curs de premonitor de lleure adreçat a joves d'entre 15 i 17 anys. El curs servirà com una experiència introductòria per a aquells que vulguin iniciar-se en el món de l'educació en el lleure i explorar possibles itineraris formatius. Es barrejaran continguts teòrics amb dinàmiques pràctiques. El curs de premonitor es farà del 2 al 11 de juny al Badiu Jove i comptarà amb 25 places que s'assignaran per ordre d'inscripció fins a completar l'aforament.

0: I conèixer a fons el període de la transició a Badalona entre els anys 1976 i 1978 és l'objectiu de l'exposició que el museu ha inaugurat aquest dijous, amb el nom Els primers passos cap a la democràcia, una mostra que vol apropar a la ciutadania les lluites per drets fonamentals que van tenir lloc en aquest període. Després de la mort de Franco es va obrir un nou capítol històric on es van reivindicar drets polítics, també de les dones, el moviment veïnal va agafar més embrancament totes aquestes fites que van representar un nou futur per la ciutat i el conjunt de la societat es poden descobrir a la mostra a través d'una col·lecció de fotografies, cartells i textos. Ens ho ha explicat en Joan Francesc, el director del Museu de Badalona.
1: Tenim una visió global d'aquesta època, no només des del punt de vista del país, sinó centrat a Badalona, on el que es posa de relleu és el compromís i la força de la gent per voler participar i voler incidir en el que havia de ser el futur de la seva ciutat i, per tant, l'autèntica democràcia a nivell local.
0: L'exhibició és el resultat d'una feina de més de 4 mesos de recerca documental i disseny dels materials. Tot el procés, tant la correcció de textos com la maquetació, ha anat a càrrec del museu. De fet, Badalona destaca com a exemple el dinamisme social d'aquells anys. Escoltem a l'historiador i museòleg en Joan Mainé.
2: La primera associació veïnal que s'organitza a l'estat espanyol és a Lloreda, l'any, si no recordo malament, el 58 o així. Cal entendre aquells anys com uns anys, no només els dos anys que tracta aquesta exposició, sinó els previs també, com un moment d'ebullició, de ganes de que finalitzés el franquisme.
0: Entre els assistents a la inauguració hi ha hagut moltes persones que van viure aquesta època i han remarcat la importància de donar a conèixer la història de les noves generacions. Escoltem a l'Alvarina Fernández, de l'Associació Veïnal de Sant Cris, i a Jaume Oliveres, exmembre de l'Assemblea Democràtica de Badalona.
3: Y esta exposición me parece perfecta para la gente joven que no vivió aquello, que sepa por lo que otros han luchado y por eso se ha llegado hasta donde estamos.
4: Va ser una època difícil, de molta lluita, però al mateix temps molt esperançadora. Tot i que van costar presó, repressió, molt més de la que aquí es diu, la veritat és que tenies l'esperança de que estaven construint un món diferent.
0: L'exposició està vinculada al projecte Memòria en Xarxa, que proposa altres mostres sobre l'època a diferents ciutats. Totes promouen valors com la democràcia, el diàleg o la llibertat. En aquest cas, es podrà visitar fins al 26 de setembre. I Un domingo cualquiera, de Javier Cuenca, guanya el guardó de millor curtmetratge a la quarta edició del Festival d'O, un certamen internacional organitzat per l'Institut Escola Baldomer Solà de Sant Roc. Com a novetat, aquest any s'incorpora a una nova gala on hi participen també alumnes de 5 instituts de Badalona que han presentat 12 curts. Tots ells han girat entorn la temàtica de l'equitat. El Festival Filmets, per cert, organitzat per aquesta casa, col·labora amb la iniciativa des dels seus inicis. Cuenca, com dèiem, Javier Cuenca, el director d'aquest curtmetratge, Un domingo cualquiera, s'ha alçat amb el premi a millor curt gràcies a la seva proposta íntima sobre la soledat no desitjada. Escoltem els alumnes de quart d'ESO del Baldomer Solà que han presentat aquesta gala.
5: I és molt xulo per a totes les edats i tot, i els curtmetratges segur que s'agradaran a tots.
6: Que cada un ensenyava alguna cosa, y pues cada uno tenía algo muy importante.
7: Algunos eran más animados y eso, porque había algunos que eran muy groseros, entonces no se podían mostrar.
8: Representaba un mensaje muy misterioso y nos va a agradar y vamos a seleccionarlo.
0: Aquesta edició tanca amb una xifra rècord de participació i amb novetats que posen el focus en el talent local jove. De cara al futur, els organitzadors esperen continuar creixent com a festival i en l'àmbit local volen afegir la categoria d'escoles de primària i mantenir la gala dels alumnes de secundària. També volen reforçar la seva projecció en l'àmbit internacional, ja que en aquesta edició s'han rebut curtmetratges de fins a 30 països. I el tercer cap de setmana de les festes de maig arriba ple d'espectacles i activitats molt variades i destaquen les propostes musicals que aniran de la música dels anys 80 fins a l'actualitat, electrònica i també més tradicional. Ens ho explica en Sergi Crusells.
9: Els actes comencen aquest mateix divendres a les 8 del vespre amb el Tardeo de Música Urbana a la plaça del president Tarradellas. A la sessió sonaran grans èxits dels darrers anys de reggaeton, dembow, electrolatino, afrobeat, latin tech, dance i pop urbà. La festa correrà a càrrec de DJ Cosmic. Dissabte hi haurà un segon tardeo, aquest pensat per a un públic més adult, on sonaran els grans èxits dels anys 80. Serà a la mateixa plaça a partir de les 7 de la tarda i retrà un homenatge especial als grans temes del grup suec ABBA. I posem en pausa la música, tot i que tornarem més endavant. El mateix dissabte, al Centre Cívic Torre Mena, a les 11 del matí, podeu anar al Dia del Mikaku, una jornada de jocs tradicionals i amb tornejos de bitlles catalanes i de molki, un joc de bitlles d'origen finlandès. També dissabte, però a 2:15 del migdia, va de Batubèsties a la Rambla, Cercavila de Bèsties i grups de percussió de les escoles de Badalona. I al migdia, al Parc de l'Escorxador, la companyia Col·lectiu Mur presenta De tu a tu, un espectacle teatral sobre les relacions personals íntimes de les persones amb discapacitat intel·lectual o física. I per acabar el dissabte, els Micalets de Badalona presenten el ball parlat de Passejant per la Història a les 9 del vespre, on personatges de diferents moments de la història es donaran a conèixer la plaça de la Plana. Per adaptar l'espectacle a tots els públics, aquest any no es dispararan salves. I ja ens anem a diumenge a la tarda. Tornem al Parc de l'Escorxador amb una doble actuació de teatre i circ. A les 6, l'espectacle de la companyia francesa La Zuz, de malabarismes i acrobàcies. I un cop acabi serà el torn de The Black Blue Brothers, un espectacle de comèdia musical acrobàtica que l'acompanyarà la banda sonora de Glenn Miller, Elvis Presley o Aretha Franklin, entre d'altres. I per acabar el cap de setmana, l'Esbart Sant Jordi celebra el seu 75è aniversari a la plaça de la Plana a partir de les 7 de la tarda. Serà una actuació única i irrepetible. Enguany, per primera vegada, les tres seccions comparteixen escenari: l'Escola de Dansa, el Cos de Dansa i Veterans. Tres generacions unides per una mateixa passió.
10: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
0: Gràcies, Sergi. L'actriu badalonina Marta Marco i l'actor Ernest Villega són els protagonistes del Cor dels Amants, una obra que arriba aquest divendres al Teatre Zorrilla.
11: I ara som aquí, de camí cap a no sabem què. Els quatre intermitents encesos, condueixo com un boig, els pneumàtics derrapen quan passem el semàfor en vermell al final del carrer. Una furgoneta surt per la dreta.
0: Es tracta del primer text del dramaturg portuguès Tiago Rodríguez, actual director del Festival d'Avinyó. Escrita l'any 2007, l'obra és una peça poètica i polifònica sobre una parella, l'amor, la vida i els efectes del pas del temps. A escena hi trobem l'Ernest Villegas i la Marta Marco en una producció del Teatre Lliure que ens convida a reflexionar sobre la importància de viure intensament el present. Marta Marco es mostra satisfeta de tornar a Badalona i ens explica la dificultat d'interpretar aquesta obra.
12: Doncs amb moltes ganes, perquè portem ja gairebé 17 bolos i la resposta és boníssima, la gent surt molt emocionada. És una obra que realment és com una carícia, és molt bonica. És una hora d'espectacle, però has d'estar hiperconcentrat, perquè és l'obra de l'error, també. Si algú dels dos s'encalla o va diferent o no ens escoltem prou, es nota, s'evidencia, no? Cal molta generositat, molta tècnica i, sobretot, escoltar molt a l'altre.
0: El Cor dels Amants es podrà veure avui divendres a les 8 del vespre, com dèiem, al Teatre Zorrilla.
10: Badalona Matí, esports.
0: El camp de futbol del barri de Lloreda iniciarà les properes setmanes una renovació per modernitzar les instal·lacions. Les obres començaran la primera setmana de juny i tindran una durada aproximada de 4 mesos amb una inversió de més de 460.000 euros. El projecte inclou el canvi de la gespa artificial, la renovació del sistema de rec, noves banquetes i xarxes, així com la instal·lació de marcadors electrònics. L'alcalde, Xavier García Albiol, destaca la importància d'aquestes millores.
13: Aquí es passen milers de nens i nenes a tots els barris durant tota la setmana, i el que vull és que estiguin amb la millor de les condicions, a força de molts anys, doncs, de falta d'inversió.
0: Una de les principals novetats serà l'ampliació de 2 a 3 camps de futbol set per millorar l'ús de les instal·lacions. Tot i això, el terreny de joc es podrà utilitzar fins al setembre, mentre s'acaben de condicionar els treballs. L'actuació forma part del procés de millora de les instal·lacions esportives de la ciutat i està previst que el 2027 s'hi construeixi una nova graderia. I després d'assegurar la classificació als play-offs de la Lliga Endesa i la 6ª posició, la penya rep a l'Olímpic al San Pablo Burgos diumenge a les 6 de la tarda a la penúltima jornada de la CB. La victòria a la pròrroga a Tenerife va assegurar la classificació dels badalonins als play-offs una temporada més. Amb la 6ª plaça garantida, la penya intentarà escalar posicions a la taula per quedar el més amunt possible, tot i que sembla improbable que, per la diferència de victòries que hi ha entre els equips de dalt. El Joventut voldrà celebrar la classificació contra un San Pablo Burgos que està virtualment salvat. Les opcions de descens pels castellans són remotes, però una victòria contra la penya segellaria matemàticament la permanència. Si la classificació es quedés com està actualment, amb la penya en 6ª posició i el Barça en la 3ª, hi hauria derbi català a la sèrie dels quarts de final pel títol de Lliga. El partit entre el Joventut i el San Pablo Burgos serà, com dèiem, a les 6 de la tarda de diumenge, i el podreu seguir en directe per Ràdio Ciutat. I el Badalona ho té tot de cara aquest diumenge per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapolats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar el partit com si fos un 0-0 de l'anada i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable i a la mínima relaxació els de Sergio Juste poden treure profit. El conjunt badaloní necessitarà el suport, això sí, de l'afició, i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual. Escoltem el tècnic Miquel Azparren, que ens explica que la clau serà anar pel partit.
14: Exactamente, ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien. Pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego, ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
0: El duel entre el Badalona i l'Hospitalet es disputarà diumenge a les 6 de la tarda. També ja es podrà seguir per ràdio i per televisió de Badalona. I l'Ona Sant Adrià podria pujar aquest diumenge a Primera Federació Femenina. El filial del Badalona Women juga al camp de la Reial Societat B amb un avantatge de 3 gols de diferència. La victòria per 4-1 en el partit d'anada a Sant Adrià sembla una renda suficient per creure que les possibilitats d'ascens són molt altes, ja que les adrianenques haurien de perdre per 4 gols de diferència. En els 3 partits de play-off d'ascens, l'Ona ha marcat 11 gols i només n'ha concedit 2, xifres que inviten a l'optimisme. Tot i que no va la badar, les jugadores entrenades per Miqui Uller hauran de donar el 100% contra el filial. L'estadística és favorable a l'Ona, però les basques són un equip molt sòlid a casa, amb un balanç de 10 victòries, 2 empats i només una derrota. A més, han estat el millor equip de la segona volta al grup primer. El partit es jugarà diumenge a les 12 a Zubieta, la ciutat esportiva de la Reial Societat, en el que serà el maig més important de la història de l'Ona Sant Adrià. Silvia Llamas, bon dia.
15: Bon dia.
16: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
0: Comencem el repàs de premsa d'aquest divendres, com sempre, amb la imatge del dia. Sílvia.
15: Sí, Tuti, doncs comencem amb la imatge d'un poblat celta enmig de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, de Sant Cugat del Vallès, de fet entre els municipis de Sant Cugat i Rubí. És un dels sets de rodatge de la nova pel·lícula de Russell Crowe i que porta per títol The Last Druid. I quin és el problema? Doncs que s'està rodant aquest film, o es rodarà aquest film, en una zona restringida per pesta porcina africana. i els veïns doncs, no entenen la situació. Aquí estem veient una notícia del portal 3CAT on han gravat imatges d'aquest set de rodatge que simula un poblat celta. Els veïns d'aquests municipis afectats doncs, porten 6 mesos sense accedir al medi natural i no entenen aquesta situació que s'està donant. No? El que sí que hem pogut saber és que el Departament d'Agricultura ha explicat que els agents rurals han detectat que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això pròximament s'enviarà un requeriment legal per aturar aquest rodatge fins que es compleixi la normativa vigent.
0: Ara que ja han posat les casetes celtes, eh?
15: Sí, jo entenc que es tancaria tot, no?
0: Un tancament
15: no entrin senglars en aquesta zona.
0: Sí, sí.
15: En tot cas, els veïns reclamen doncs, que el govern els hi permeti a ells també passejar per boscos i torres.
0: Perquè pot entrar en Russell Crowe i ells no, oi?
15: Clar.
0: Seria aquest, em sembla.
15: Sí, clar. Seria aquest.
0: Va, i què més és notícia avui? Doncs que el govern de Salvador Illa aprova avui mateix els seus primers pressupostos. De fet, a les 9 del matí ho ha de fer en un Consell Executiu Extraordinari.
15: Així és, Tuti. Aquests seran els primers comptes que Salvador Illa aconsegueix fer viables més d'any i mig després d'arribar al govern. El primer mig any, va funcionar amb la pròrroga vigent abans de convocar-se a eleccions i a l'inici de 2026 Esquerra va tombar el pressupost per falta d'acord amb els socialistes. Ara, amb el suport de Comuns i Republicans garantit, després dels acords assolits en els darrers dies, la consellera d'Economia, Alícia Romero, podrà portar avui mateix al Parlament el projecte de pressupostos perquè siguin debatuts i aprovats, estabilitzant així la legislatura d'Illa a pocs mesos de travessar-ne l'Equador. Més enllà dels compromisos polítics extrapressupostaris de l'acord amb Esquerra Republicana, se'n va desprendre que hi ha 160 milions d'euros per impulsar la rehabilitació d'habitatge, que es complementarà amb una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions d'euros anuals. L'acord també fixa que els pròxims pressupostos inclouran 100 milions per la climatització de les escoles, 50 milions per reforçar el català a les xarxes socials, la inversió de més de 527 milions per l'Agència Tributària de Catalunya i un pla de barris de 400 milions d'euros per municipis petits, entre moltes altres inversions. Tot i igualment, l'actualització del pacte entre govern i comuns ha deixat ja clares algunes xifres del pressupost aprovat. L'acord planteja destinar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge en aquesta legislatura, que es repartirien 1.500 milions en recursos propis i 1.000 milions de l'Institut Català de Finances. A més, s'impulsarà el fons d'atenció solidària abans de l'estiu amb un pressupost inicial de 3 milions d'euros.
0: I l'altra gran notícia avui és que la reunió d'educació i els sindicats doncs, ha acabat de nou sense acord, tot i que sí que hi ha hagut alguns avenços en l'escola inclusiva.
15: Així és, després de 2 hores de reunió, USTEC, Comissions i UGT han explicat que el contingut de la trobada i s'han citat a reprendre les converses avui a les 12 del migdia, de nou amb la mesa sectorial. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que les negociacions van pel bon camí i que la reunió ha estat profitosa. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha advertit que si el departament no respon divendres, és a dir, avui mateix, amb concreció la proposta unitària sobre la millora salarial, trencaran negociacions i escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. La reunió ha acabat quan passaven pocs minuts de les 6 de la tarda amb representants, com dèiem, d'USTEC, Comissions i UGT, i és que al cap d'una hora de reunió, CGT, Intersindical i COS van decidir marxar de la trobada perquè s'estava parlant d'inclusiva i no de salari. A la sortida, representants d'aquests 3 sindicats explicaven que l'ordre del dia només contemplava parlar de salaris i que el tema d'inclusiva s'havia d'abordar aquest divendres i no pas ahir dijous. Ahir vam saber, a més, que els sindicats convocants de la vaga plantegen al Departament d'Educació un complement universal d'uns 500 euros mensuals el 2029 i 6.400 noves dotacions.
0: I govern i tercer sector social signen un acord amb 150 milions en 2 anys per pobresa infantil i sensellarisme. Una altra gran notícia.
15: Entre d'altres, el pacte inclou una partida de 75 milions d'euros pels 2 anys destinada a combatre la pobresa infantil i la mateixa quantitat per a l'àmbit del sensellarisme, 35 milions aquest any i 40 el que ve. El document fixa un conjunt de compromisos orientats a reforçar les polítiques socials, garantir la sostenibilitat de les entitats i millorar la resposta davant les desigualtats i les situacions de vulnerabilitat, segons afirma l'executiu català. Per la seva banda, la taula del tercer sector social ha explicat també en un comunicat que en paral·lel s'incrementen fins a 51 milions d'euros el 2026 per reforçar l'educació 0-3 amb l'ampliació de l'oferta pública i la gratuïtat de l'I2 i per millorar les beques menjador. Una altra de les carpetes que aborda l'acord és el Pacte Nacional de Salut Mental, que es preveu desplegar amb una partida de 25 milions d'euros anuals.
0: I el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, anuncia una convocatòria de 540 places de secretaris i d'interventors per als ajuntaments la setmana vinent.
15: Així és, ho ha dit en el debat de la totalitat, el debat de totalitat del projecte de llei de l'ocupació pública catalana, en què el Parlament ha debatut i rebutjat les esmenes a la totalitat presentades per Vox i la CUP. El conseller ha advertit que la convocatòria no serà fàcil, però ha defensat que és necessària per donar resposta a les mancances que pateixen molts municipis, especialment els més petits, on les capacitats administratives són més limitades. També ha recordat que la recuperació d'aquesta competència va formar part d'un acord en una comissió bilateral i d'un compromís amb Esquerra.
0: I l'Audiència Nacional ordena bloquejar 490.000 euros de comptes bancaris de Zapatero pel cas Plus Ultra.
15: Sí, el jutge de la causa de Plus Ultra, José Luis Calama, ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en total prop de 500.000 d'euros. El magistrat també ha imposat el bloqueig de saldos d'altres empreses mercantils investigades en la causa, entre les quals els de les seves dues filles vinculades a l'empresa What the Fab. El magistrat ha adoptat aquesta decisió a petició de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. Calama ha acordat bloquejar aquest saldo de 490.000 780 euros en concret, perquè és l'import que assegura que l'expresident del govern espanyol hauria rebut de la societat Anàlisis Relevante, l'empresa de Julio Martínez Martínez, amic de l'expresident, que també està investigat, i una de les societats mercantils que està en el centre de la investigació.
0: I també trobareu que les comunitats autònomes avalen per unanimitat el Pla Estatal d'Habitatge.
15: Sí, tutti. Així ho han explicat fons del Ministeri després de la conferència sectorial que s'ha mantingut aquest dijous a Madrid per explicar els detalls de la mesura. Els acords es tancaran de manera bilateral amb cada comunitat, però la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha celebrat que les administracions de colors polítics diferents hagin apropat posicions en una qüestió que ha titllat de prioritària. El pla, recordem-ho, està dotat amb 7.000 milions d'euros, 1.015 dels quals aniran destinats a Catalunya. L'objectiu és que el 40% de la partida es destini a la construcció d'habitatges, el 30% a rehabilitació i el 30% restant a ajudes a lloguer amb opció a compra i a l'adquisició d'immobles en l'àmbit rural.
0: I els 44 activistes de la flotilla amb passaport espanyol arriben avui a Barcelona, Madrid i a Bilbao.
15: Sí, així ho han expressat aquest dijous a la tarda des de la missió humanitària, on han especificat que una activista d'origen israelià s'ha quedat en terra hebrea. El ministre d'Exteriors, José Luis Álvarez, ha precisat a X que són 44 persones i ha agraït a les ambaixades israeliana i turca la tasca extraordinària, ha dit, per garantir-ne la protecció. Els 3 vols que transportaven a Turquia tots els membres de la missió arribaven dijous a la tarda a Istanbul. D'altra banda, en una roda de premsa aquest dijous, l'equip legal Adalà, que porta la defensa dels activistes detinguts, ha denunciat que 6 participants han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma o per l'ús de pistoles tàser.
0: I un últim apunt, Sílvia, perquè dues badalonines han estat guardonades als Premis Circom.
15: Sí, el documental del 3CAT et faran un home, Morts silenciades, ha rebut el gran Prix dels Premis Circom, el guardó més prestigiós del certamen que reconeix el millor programa entre tots els premiats d'Europa. Es tracta del documental de la periodista badalonina Mireia Prats, que investiga com van morir diversos joves que van sortir de casa per complir amb l'obligació de fer el servei militar i no hi van tornar mai. D'altra banda, la segona temporada d'Animals Arquitectes, la docusèrie presentada per la també badalonina Núria Moliner, ha estat guardonada com a millor programa de música i arts per la seva original proposta divulgativa.
0: Anem a la proposta cultural.
15: Som-hi.

0: ens podem perdre avui? On anem?
1: Doncs avui anem, sí, tenim entrades només, tuti, al Palau Sant Jordi, perquè arriba l'esperat concert de Bad Bunny. Serà avui, també demà dissabte, amb aquesta gira de Vi Tirar Más Fotos World Tour.

0: està la gent amb aquest home, eh?
1: Sí.
0: Una bogeria.
1: Sí, sí. És una bogeria.
0: Sí, sí.
1: Exacte.
0: Doncs Bad Bunny, eh? Avui i demà a l'Estadi Olímpic amb aquest David Tirar Más Fotos World Tour. Fins ara, Sílvia.
1: Fins ara. Un xot de canyita en casa de Toñita, perra se sienta cerquita, sí.

0: made a mistake. I want to apologize to the immigrants in America. I'm in the United States. I know America is the whole continent. I want to say that this country is nothing without the immigrants. This country is nothing without Mexicans, Dominicans, Puerto Ricans, Colombians, Venezuelans, Cubans, what's under it.
1: Badalona Matí.
2: I anem al resum de les principals notícies del dia. L'Ajuntament de Badalona ha aprovat un nou pagament extraordinari de serveis. Són més de 14 milions d'euros de factures del servei de neteja viària i de recollida de residus aprovats en plena polèmica sobre la incorporació de Badalona al llistat de municipis on el Ministeri d'Hisenda activa el mecanisme de pagament a proveïdors.
3: L'Estat té a punt un préstec perquè Badalona pugui reduir el termini per pagar factures que supera amb escreix els 30 dies legals arribant als 126 de demora. El govern però assegura que no caldrà utilitzar aquests diners i atribueix el retard a una acumulació de factures i contractes caducats des del 2018. Grups de l'oposició creuen que, de facto, l'Ajuntament està intervingut i consideren un fracàs la gestió econòmica del Partit Popular.
2: Badalona en Comú Podem es presenta com l'alternativa més sòlida al govern del Partit Popular.
3: La presidenta del grup municipal, Aida Llauradó, assegura que la seva formació du a terme una oposició ferma i amb propostes pròpies, un fet que els permetrà, diu, disputar l'hegemonia al Biol i situar-los com la primera força d'esquerres a la ciutat.
2: Per la seva banda, el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, assegura està centrat en que el Partit dels Socialistes es presenti com una alternativa il·lusionant de cara als propers comicis.
3: Ho ha dit fent també referència a la proposta d'Esquerra Republicana, malgrat no descartar l'opció de forma explícita, el líder socialista afirma que ara mateix la seva principal preocupació és crear un projecte que ofereixi respostes diferents que resolguin les problemàtiques de la ciutat.
2: I el jutjat d'instrucció número 3 de Badalona ha arxivat provisionalment la investigació sobre l'empresa Teneco per la suposada emissió de contaminants potencialment cancerígens.
3: L'AMB estudia mantenir al fons del mar la plataforma antiga del Pont del Petroli. Tot i que el projecte de remodelació contempla retirar les antigues restes que es van enfonsar amb el temporal Glòria, els últims estudis mediambientals de l'àrea metropolitana han detectat fauna marítima al voltant.
2: I les guinguetes de la platja encara en una temporada marcada per les obres a la Barca Maria i al Pont del Petroli, que quedarà avalisat al seu voltant.
3: I combat la distopia, tria la llibreria és el nom de la campanya que ha impulsat el gremi de llibreters per combatre unes pràctiques que posen en perill les llibreries.
2: En plena cultural, el Museu de Badalona ha inaugurat aquest dijous l'exposició Els primers passos cap a la democràcia.
3: I Un domingo cualquiera, de Javier Cuenca, guanya el guardó de millor curtmetratge en la quarta edició del Festival d'O, un certamen internacional organitzat per l'Institut Escola Baldomer Solà de Sant Roc.
2: En esports, el camp del futbol del barri de Lloreda iniciarà en les properes setmanes una renovació per modernitzar les instal·lacions.
3: I després d'assegurar la classificació als play-offs de la Lliga Endesa i la sisena posició, la penya rep a l'Olímpic al Sant Pablo Burgos. Serà diumenge a les 6 de la tarda.
2: En futbol, el Badalona ho té tot de cara també diumenge per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Gràcies, tot i fins després.
3: Fins després.
2: I anem al repàs de contingut, Sílvia.
4: Sí, Núria, què tal? Doncs començarem avui parlant amb el badaloní Marcel Mauri, expresident d'Òmnium Cultural, perquè és un dels afectats per la reobertura per part de l'Audiència Provincial de Barcelona de la causa contra les autoritats espanyoles per l'espionatge amb el programari Pegasus, que afecta amb ell i altres dos membres de l'entitat, en concret Jordi Cuixart i la Txell Bonet. En parlarem amb ell d'aquesta reobertura de la causa i de com veuen la situació. També com cada divendres, doncs, tindrem tertúlia ciutadana, també repassarem les estrenes de cinema de la setmana i avui ens acompanyarà en Miquel López per parlar de directors de Hollywood i acabarem, doncs, com sempre, amb l'agenda del cap de setmana, que encara aquest penúltim cap de setmana de maig està farcida d'actes de festes de maig.
2: Doncs tot això serà aquí al Badalona Matí. Gràcies, Sílvia. Fins després. I repassem també aquesta hora del matí les prèvies esportives del cap de setmana. Ho fem de la mà del nostre company, en Ferran Vinaixa. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, Núria. Avui és divendres i esports és dia de prèvies. Començarem amb alguns tancaments de temporada, com el que es viurà demà al matí al poliesportiu de Bufalà, on l'ABB acomiada el curs amb un torneig 3x3. A la Supercopa masculina de bàsquet també s'abaixa la persiana amb la darrera jornada de Lliga. Al pavelló Silvio Domínguez es jugarà un Montgat Salt. Mentrestant, al Palau Olímpic, a les 7 de la tarda, els Harlem Globetrotters faran una de les seves 10 actuacions a l'estat espanyol amb motiu del seu centenari. Diumenge viurem moltes emocions. A les 12, a Zubieta, Sant Sebastià, l'Ona Sant Adrià podria assolir l'ascens a primera femenina, mentre que a les 6 de la tarda, el Badalona pot superar la primera eliminatòria de play-off contra l'Hospitalet, un partit, aquest del Badalona, que es podrà seguir en directe tant a Ràdio Ciutat com a Televisió de Badalona. En el cas de la ràdio, simultàniament amb el Penya Burgos de Lliga CB. A un quart de set de la tarda es produirà el tancament de la temporada a la Minguella, que ha fet una gran campanya a la Supercopa masculina i s'acomiadarà de la seva afició en un partit contra el Sant Nicolau. Això és tot per avui, que passeu un bon i llarg cap de setmana esportiu.
2: Igualment, bon cap de setmana i repassem també que serà notícia aquest divendres i ho fem de la mà de l'editora dels informatius d'aquesta casa, Emma Teixidor, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria. Doncs avui posarem la mirada a l'Hospital Germans Trias i Pujol, on ens parlaran de l'ús de la intel·ligència artificial per gravar consultes entre professionals i pacients de l'àmbit de nefrologia. També ens aproparem fins al carrer Granada, on des de fa unes 3 setmanes s'han començat els treballs de demolició de l'edifici afectat i del qual doncs, també hi havia veïns desplaçats i que no podien doncs, ser a casa seva fins que no es determinés que era segur. Més qüestions també fins al Parc de la Solidaritat, a la Rambla de la Solidaritat. Parlarem dels parcs de la plaça Trafalgar, també de l'Amistat, perquè des de l'Associació de Veïns de Sant Antoni de Llafia ens volen explicar doncs, en quin estat es troben aquests espais. I finalment avui, doncs, el Tardeo de les Festes de Maig, un dels primers, demà dissabte, n'hi haurà un altre. Avui és un dedicat a la música urbana, pensat especialment per al públic jove.
2: Gràcies, Emma. Que vagi bé. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Badalona, les 9 del matí.

0: L'Audiència Provincial de Barcelona ha reobert la causa contra les autoritats espanyoles per l'espionatge amb el programari Pegasus, que afecta a tres membres d'Òmnium Cultural, entre ells el badaloní Marcel Mauri. L'Audiència ha admès el recurs presentat per Òmnium i veu indicis de delicte en una intervenció externa no autoritzada als telèfons mòbils dels espiats. La responsable internacional i legal de l'entitat, l'Helena Jiménez, la periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet i també l'exvicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. Amb ell parlem del Catalan Gate. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
0: Satisfet, Marcel? Ho dic perquè ara fa uns mesos des d'Òmnium ja es va reclamar que s'impulsés precisament aquesta investigació sobre l'espionatge en Pegasus, un cas, un procés judicial que es va presentar fa 4 anys i del qual doncs ara se n'obre la causa. Ara, en tot cas, que el jutge hi veu indicis de delicte, podria suposar la confirmació d'aquest espionatge polític contra Òmnium, no?
1: Satisfet no, perquè evidentment han passat 4 anys i això ja hauria d'haver estat jutjat i per tant hauríem d'haver sabut exactament què va passar en un cas tan greu com aquest, que és l'espionatge a ciutadans, a persones, en aquest cas voluntaris com jo, d'una organització com Òmnium Cultural, que representem, en aquell moment jo representava doncs, més de 150.000 socis, l'entitat civil més important que hi ha a Catalunya i a l'estat espanyol i al sud d'Europa, i per les nostres activitats absolutament lícites, doncs l'estat espanyol va decidir espiar-nos. Això és el que sabem, ho sabem claríssimament, i la justícia espanyola doncs, ha trigat 4 anys a voler començar a veure si aquests indicis doncs, es poden explorar i bé, en tot cas, com a mínim, que la causa estigui oberta doncs, ens permet seguir esperant que algun dia es pugui resoldre positivament.
0: De fet, deies, això ja hauria d'estar jutjat hores d'ara, no? La investigació judicial no ha estat àgil, el procediment ha estat marcat també per retards, per la classificació d'informació que vosaltres demanàveu precisament que es fes pública, no? Com descriuries tot aquest procés? No sé si has sentit impotència en algun moment.
1: En primer lloc, heu de pensar el que significa que tu de cop i volta te n'adonis que el teu telèfon mòbil, amb el qual tens converses de tot tipus, evidentment, amb la teva parella, amb la teva família, amb els teus amics, evidentment també tens converses o tens arxius de la feina, que tot això estigui exposat a unes persones que l'únic que volen és perseguir-te per les teves idees, no? I que ho puguin utilitzar qualsevol d'aquestes converses o qualsevol de la teva... o tot el que surt al teu telèfon mòbil per anar contra tu. Per tant, és una violació absoluta dels teus drets, de la teva intimitat, i que, a més, això que passi en un estat democràtic en el qual, teòricament, els drets de la ciutadania per exercir, precisament, aquests drets d'activitat política han d'estar garantits, si més no, des de fa 50 anys, quan va acabar la dictadura. Doncs bé, resulta que amb el govern més progressista de la història, no? Perquè això ha passat sota Zoido, quan era ministre d'Interior, últim govern del PP, però Marlaska és el ministre d'Interior que porta més anys en actiu en govern a Espanya. És el mateix senyor al qual ha estat condemnat repetides vegades per vulnerar drets humans per part del Tribunal Europeu de Drets Humans. Doncs aquest senyor, que és encara ministre del govern més progressista de la història, és el que va decidir investigar-nos per les nostres activitats, en aquest cas, doncs, a favor de la llibertat del nostre país. En part d'aquesta situació de vulnerabilitat, de violació de la intimitat, dius, bé, com a mínim, que la justícia investigui i que digui si això realment es pot fer. Escolta'm, perquè si al final la justícia espanyola decideix que no hi ha problema, que tu poden agafar un ciutadà anònim, en el meu cas un periodista, professor d'universitat, que tinc la meva vida privada i això ho feia en exercici del meu temps lliure i li poden investigar-ho a mi i a tants milers d'independentistes del nostre país, doncs bé, ja constatarem quin és el tracte que es dona doncs, a una part dels ciutadans d'aquest estat.
0: Per això et volia demanar també, no? Parlaves del posicionament del Ministeri, no? I quina valoració fas del paper dels jutges?
1: És que, a veure, és molt difícil valorar positivament la justícia a l'estat espanyol. Una cosa, evidentment, són els jutges de primera instància, la gent que evidentment atén i fa la seva feina de la forma millor possible, només faltaria.
0: Hi ha la divisió de poders pròpia d'un estat democràtic?
1: Clar, costa molt pensar-ho, això, a l'estat espanyol. Costa molt pensar. I també ho estem veient ara, de fet, el Partit Socialista està sent víctima de la seva pròpia medicina, no? El fet d'utilitzar la justícia en contra de l'independentisme quan li va interessar, igual que el govern del PP, doncs ara estem veient que li està passant aquests dies a Zapatero i que li està passant a tot l'entorn de Pedro Sánchez, no? Per casos, evidentment, doncs, en algun cas amb indici, altres casos, doncs, evidentment, que són lawfare absolutament. Però bé, ells han provocat aquesta situació, ells no han volgut tampoc netejar la situació de la justícia espanyola, que recordem-ho, és una justícia que no fa la transició, que un dia ets del Tribunal d'Ordre Públic i l'endemà és literal, passa a ser l'Audiència Nacional. Les mateixes persones que estaven sota una dictadura, nomenats per una dictadura com a persones que havien d'instruir justícia, el dia següent passen a ser uns jutges democràtics, no? Per tant, és evident que la justícia espanyola té un problema molt greu, no ha fet la transició, i d'això, evidentment, se n'aprofiten altres poders de l'Estat.
0: 10 instruccions judicials estan investigant l'espionatge a l'independentisme català amb el programa Pegasus, no? Però veiem, ara parlàvem d'aquests 4 anys d'espera, que no s'avança gaire o gaire àgilment. És per la llei de secrets oficials?
1: Doncs la veritat és que jo no tinc cap resposta, perquè ni jo ni Òmnium, perquè nosaltres no n'hem obtingut. Sí que sabem que, en el meu cas, com a mínim, doncs en una comissió, a partir d'una petició rogatòria, una comissió que es va celebrar fa 3 o 4 anys al Congrés dels Diputats, van poder tenir accés als nostres, si més no, al meu expedient, com que està hi ha obligació de secret, doncs els diputats que ho van veure no ens han pogut explicar què hi van veure, però és evident que allà, doncs aquesta causa, a través del CNI se'ns havia investigat, no sabem per quin motiu, perquè evidentment després no es va presentar mai, en el meu cas no s'ha presentat mai cap causa contra mi, per tant tampoc no m'he pogut defensar davant de qualsevol circumstància que es considerés, no? I tot això, recordem-ho, amb el president d'Òmnium Cultural, una entitat, insisteixo, la més important, amb més

0: perquè el que vindrà serà encara pitjor. El problema és que amb gent amb tan poca qualitat democràtica no s'hi pot comptar.
1: Marcel Mauri, exvicepresident d'Òmnium Cultural, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
2: Badalona Matí. Som aquí.
3: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
4: Coordines un equip a l'administració, empresa o entitat? Sol·licita un taller de sensibilització lingüística. T'oferim eines per millorar l'atenció a l'usuari, respectar la tria de llengua i evitar prejudicis. Més informació a cpnl.cat/empreses.
5: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
6: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
7: Al Badalona Matí t'acompanyem des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia en continguts informatius, d'anàlisi, culturals, socials i d'entreteniment.
6: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a btn.com.cat.
7: I, esclar, també a les xarxes socials i en format podcast, al web i al perfil de Spotify del programa.
6: Sintonitza Ràdio Ciutat de Badalona. Sintonitza amb la teva ciutat.
8: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
9: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
8: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
9: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
10: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
11: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.

0: I aquesta hora donem pas a la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanyen Rafa Mendoza, l'Edgar Tejada, en Juan Ignacio Segura i l'Albert Tomàs. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvinguts. I de seguida anem al debat, però abans també us recordem de quina manera vosaltres hi podeu participar.
2: Participa a la nostra tertúlia.
3: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
0: I avui entrevistàvem qui va ser vicepresident d'Òmnium Cultural, el badaloní Marcel Mauri, després que l'Audiència Provincial de Barcelona hagi reobert la causa contra les autoritats espanyoles per l'espionatge amb el programari Pegasus, que afecta a tres membres d'Òmnium Cultural, entre ells en Marcel Mauri, però també la responsable internacional i legal de l'entitat, l'Helena Jiménez, i també la periodista i companya d'en Jordi Cuixart, Txell Bonet. Dic aquestes tres persones, en aquest cas d'Òmnium Cultural, tot i que aquest és un cas que ha afectat una seixantena de personalitats associades també a l'independentisme català. Fa quatre anys que hi ha aquest cas sobre la taula, un cas que, deia en Marcel, ja hauria d'haver estat jutjat, han passat quatre anys, i deia això és símptoma també de la poca qualitat democràtica. I deia un dia o un altre patarà aquesta situació que està retornant, explicava també, com un boomerang al govern espanyol, fent clara referència també al cas Zapatero. Deia, incentiva el creixement de l'extrema dreta, una situació com aquesta. No sé quina valoració feu vosaltres d'aquest cas, del qual en parlava avui mateix amb en Marcel, no? I que hi deia que el fet de militar pacíficament, en aquest cas per l'independentisme, va ser investigat pel mateix govern de manera il·legal i de forma il·legítima, i és això el que reclamen ara que s'investigui, I això passa a ser una possibilitat una vegada l'Audiència Provincial de Barcelona reobre la causa. Rafa, com a advocat de la sala...
4: És que ha sigut bé, vamos.
0: Crec que necessitem que ens instrueixis.
4: Preparat, això.
5: A veure... no hem d'anar tan lluny. Poso un exemple de Badalona. Un cas de corrupció va trigar 13 anys a jutjar-se. Quan van anar tot el

0: testimoni, ningú se recordava de res. Sí. Ningú se recordava de res, o millor dit, ningú se'n volia en recordar de res. Però, bueno, l'excusa hi era, perquè, clar, si han passat 13 anys, o sigui, jo dic no me'n recordo, pues és bastant creïble, no? El cert és que no van voler en recordar-se. Llavors, què ocorreix? Que la justícia té un ritme per a determinats assumptes i per a altres temes té un altre ritme. I això, a veure, quan tu cuines, no és el mateix fer un caldo a foc lent, té un sabor, que si tu fas una sopa, doncs allò de sobre. I aquí ens preocupem sempre per que si la multiresidència, que tenen raó, que si la multiresidència, que no sé què, que no sé quant, tal, que si el judici ràpid, si la petita delinqüència, no sé què, però tu et divorcies i discuteixes de la guarda i custòdia i estàs 3 anys en el jutjat, A tu no et deixen veure els nens, el pare o la mare, perquè quan dius no em deixen veure el nen, ja estàs pensant, hòstia, la mare no deixa, no, a veure, no siguen ja classificats. Tens un judici de 3 anys. Quan tu t'acomiaden, tens un judici de 4 anys. I què passa? Que la justícia funciona de dues maneres. Mm-hmm. Llavors, l'espionatge és il·legal. El lawfare existeix. El lawfare existeix, o sigui, a veure, existeix en d'altres països i aquí més. El lawfare va començar amb Podemos. Van continuar a l'independentisme i és allò de la frase aquesta de cuando fueron a por los comunistas no, con tal, jo no... És això. I el lawfare ara existeix. Llavors, no té... És manifestament il·legal i es jutjarà, però bueno, quan es jutgi això ja estaran pintant canes, per dir-ho d'alguna manera, és manifestament il·legal, està la software d'espionatge.
1: Jo, l'única pregunta, aprofitant que estàs aquí, que diem que el lawfare és il·legal, o l'espionatge és il·legal, és... però tothom el fa servir? O és exclusiu d'extrema dreta? O és independent perquè els jutges són independents? O què passa? Vull dir que aquí el que ens sobta com a ciutadà és aquest ús, no? Que quan els independentistes deien lawfare, els socialistes deien que no, ara els socialistes diuen que és lawfare, depèn a qui li toqui, al final és ens quedem una miqueta, bueno, això exactament què és, no? Ho fan servir tots els partits polítics? És una cosa que fa servir un partit polític o és la policia i els jutges? Mm-hmm. És realment extrema dreta o també l'esquerra ho fa servir? Al final, és saber veure, això, no? Sí. Si és exclusiu d'algú...
2: En el cas de Pegasus, explicava Marcel Mauri, que és un programari que tan sols es permet vendre als estats. Sí. Per tant,
0: sí. Qui n'hi ha un concepte
3: sociològic... És d'Israel, no, aquest programa?
0: Sí. Un concepte sociològic i polític que es diu l'estado profundo.
3: Sí.
0: Llavors, governi qui governi, sempre existeix l'estado profundo, sí. Que és els mecanismes del poder, i això existeix aquí, existeix a França, existeix a d'altres llocs. Sempre n'hi ha l'estat profund. Llavors... Mm-hmm.
2: Ahir, precisament, el Museu de Badalona inaugurava una exposició que es diu La Transició, que fa èmfasi en aquest primer període de la transició, de l'any 77 al 79, em penso que és, i en Mauri deia que la justícia espanyola no ha fet la transició, que no sé si és una afirmació amb la qual estaríeu d'acord.
3: Bueno, és que aquest tema s'ha de posar, diguem, los blancos y los negros, i perquè, clar, si no, la gent, el que tu dius, a mi, com diu Edgar, bueno, però esto al final que ho està fent tothom i cac i tal, no, bueno, anem mirant cas per cas i les coses, és a dir, crec que no és el mateix alguna, per exemple, el cas em centra en el que has parlat, no? El tema del Pegasus, del Mauri, d'una associació com Òmnium, no, això no té res a veure en si ara sé, un partit en el govern espia els adversaris polítics per veure l'estratègia com un Watergate, és a dir, estem parlant, però són coses diferents. Si n'hi ha estats d'un altre país que utilitzen aquests programes per fer després guerra bruta, és a dir, hem de fer el tema de la justícia, que seria un altre tema, clar, et diu, no, perquè la sentència, si va en contra teva, ja són jueces no sé què, i si va a favor, no sé què. Però també hem de posar, que jo crec que a vegades és complicat, no? Però hem d'analitzar. N'hi ha coses que tu dius, hòstia, l'advocat tindrà més d'un cas de què dius, hòstia, aquest jutge és que ja directament ha fet la sentència abans de mirar res perquè ja està directament tant, perquè té una desvida de sèrio, o sigui, perquè són sers humans, i n'hi ha altres que dius, no, ha tirat o ha fet això perquè és el que està marcant directament la llei. Jo, a nivell nacional, he vist coses que dius, hòstia, això... no té massa sentit. El que parlem de la, del tema de lo que es tarda moltes vegades en judicialitzar els temes, no? Que si la justícia és lenta, ja pues no és justícia. Veus alguns casos que tenen una rapidesa de l'hòstia, segons qui, i altres que on estem esperant, per exemple, el tema del germà de la parella d'Ayuso, on estem esperant des de fa un any que facin una espècie de... que tinguin que fer una prebenda per no sé què de les comptes i no ho estan fent, i llavors això s'està retardant molt. Llavors dius, hòstia, què està passant aquí? Que la justícia és igual per a tots? Home, per desgràcia no ho és. Eso es así, eso es un hecho que todo el mundo que lo escuche ho dirá. Es decir, la justicia no es igual per tothom.
2: Si el missatge que arriba a la ciutadania és que no pots confiar en la justícia perquè no serà igual per tothom, i no pots confiar en la política perquè dia a dia van sortint casos en estudi d'un partit o de l'altre, on queda aquesta confiança en la política a un any d'eleccions a nivell local però a nivell també estatal, no?
1: No ens podem fiar, ni dels medis ens podem fiar.
3: Exacto, también.
4: Només et queden els bisbes, no?
3: És una mica... Bueno, ja arribarà.
0: Jo vull fer una matització. En el meu divorci, en el teu problema en l'empresa, en el teu problema no sé què, el jutge serà absolutament imparcial. N'hi ha un munt de jutges, i fiscals que treballen molt correctament. Però el tema del ciutadà, un tema concret i tal, ningú es ficarà, perquè no té cap rellevància. El problema és la cúpula judicial... Mm-hmm. Que és qui concentra els casos importants. A veure, que existeixi l'Audiència Nacional no té cap sentit, perquè l'Audiència Nacional és l'hereu del Tribunal d'Ordre Públic. No té cap sentit, no té això de que determinats casos es jutgen l'Audiència Nacional per un problema de competència perquè afecta tot el territori. Correcte. Això és una manera de centralitzar. I dir, això ens ho mengem nosaltres, que és un grup reduït. Mm-hmm. Llavors, n'hi ha molts jutges, la majoria de la carrera judicial treballa molt bé i la majoria de fiscals treballa molt bé. Ara, els assumptes importants i rellevants tenen uns jutjats especials que tenen uns jutges especials, i aquí, amigo Sancho, con la iglesia hemos topado.
4: No, a més és que...
2: Tornem als bisbes.
4: Tornem als bisbes, perquè la reforma judicial té molt de veure amb la fe, no? Per què? Perquè al final... jo estic d'acord, que on hi està realment el problema és que la cúpula judicial és la mateixa de quan va començar o fins i tot abans de la democràcia. Per tant, no ens enganyem, el sesga ideològic existeix. Ara bé, el problema no és tant dels propis jutges, no? I no de la justícia ordinària, que evidentment són funcionaris de carrera, que ja tenen la seva plaça en democràcia i que, per tant, hi ha de pluralitat, com és la societat plural, cap problema. Però aquesta gran cúpula, al final, la majoria... són triats pels partits polítics, que són els mateixos que ens queixem que els seus representants són d'un nivell, deixem-lo amb justet, han aprovat, perquè tots estarem d'acord en que actualment la política estatal no és política, és circ. És circ, perquè jo encara tinc molt fresc el viatge d'una presidenta autonòmica a l'altre lado del charco, sí, no?, a l'Ayuso, que va haver de venir i de tornar, i a més indignada perquè l'Estado no havia protegido. Vull dir, escolta'm, primer, a on vas? A fer què? Qui t'ha convidat? Quins missatges dones? Com a representant política, tu no pots dir segons quins missatges, ni segons quines barbaritats. I tercer, quan et pinten la cara i realment veuen que has anat a fer el ridícul, a sobre el que no pots dir és que mi gobierno no me ha protegido, no? Vull dir, si tenim aquest nivell de representants, que malauradament són els que estan triant després aquesta cúpula judicial, doncs, ostres, sí, és veritat, la justícia cal una reforma, però és que potser el que cal és que la societat reformem els nostres dirigents polítics, bueno, perquè som d'un nivell molt justet.
1: La base és aquesta, que nosaltres hem de ser més exigents amb els nostres representants polítics. Aquesta és la base.
3: No, ja han arribat a la conclusió, veus? Ja està...
1: Al final, els polítics que estan per resoldre els problemes resulta que són qui en genera més problemes.
3: Les polítics,
1: per pensar-hi.
3: La responsabilitat, com tu dius, és nostra, perquè no estan allà. És dir, els jutges sí que estan perquè les han elegit, els polítics, però els polítics estan perquè les han
0: elegit nosaltres. És un tema ja... És com dius, com l'amor, el sentit de la vida, és un tema universal. El funcionament de la justícia és un tema universal. O sigui, hi ha un llibre, L'amor d'Ivan Illich, del Tolstoi, que ja parla d'això. I un altre llibre, de Resurrecció, també del Tolstoi, ja parla d'això, de la corrupció judicial, de com un jutge que està malalt condena o absol perquè aquest dia està de mala gaita o es troba molt malament, vol acabar el tema i el deixa lliure. O sigui, a veure, és un tema universal i serà sempre un tema universal, la justícia, l'amor...
4: Igual que l'espionatge, perquè 007, pel·lícules de James Bond, fa anys que n'hi ha, fa anys que n'hi ha.
2: Doncs vosaltres heu arribat a la conclusió i Esquerra, Comuns i PSC han arribat a un acord pels governs, pels comptes del 2027 també a Catalunya, De fet, avui, a les 9 del matí, s'ha donat lluny un verd i els pressupostos per part del Consell Executiu Extraordinari. Després que ahir també, l'endemà d'acordar aquests pressupostos amb Esquerra Republicana, el president Salvador Illa acabés de rubricar també aquell acord ja pactat el passat mes de febrer amb els comuns i que inclou, entre d'altres, doncs, noves mesures en l'àmbit de l'habitatge, per destinar-hi fins a 2.500 milions d'euros tota la legislatura. Es crearà una de nova creació, una direcció general de disciplina en habitatge, més habitatge protegit, s'inclou també el mantenir la convocatòria dels anys 2027 i 2028 del Pla de Barris per arribar doncs, a més barris també catalans, fins a 120 barris, i vaja, aquí el que ens interessarà també veure és quina és la xifra, no?, d'inversions pel municipi, per Badalona, s'inclouen en aquests pressupostos i com acaba revertint també en la societat. Quina valoració feu vosaltres d'aquest acord de comptes?
1: Home, el fet de tenir pressupostos i comparat amb Espanya, que fa no sé quants anys que no en té i ja van prorrogant, jo crec que és una notícia que hem de celebrar. Al final, i jo em repeteixo, i al final ja em diràs no vinguis més si has de dir el mateix, no m'interessa tant els pressupostos, sinó l'execució dels anteriors. A mi, que futur, perquè jo recordo, em sembla, que el Salvador Illa, el president Illa, quan va guanyar les eleccions, va prometre no sé quants milers de pisos a Catalunya. Vull saber d'aquests quants s'han fet, perquè ara una de les coses que volem solucionar amb els nous pressupostos també és un tema d'habitatge. Per tant, a mi ja no m'interessa absolutament res els pressupostos futurs sense saber els passats,
2: exactament, actuals,
1: que hem fet de tot el que vas prometre que hem fet, perquè si no, al final, és res. Brindis al sol.
2: Per Raval Edgar d'Habitatge, quan els experts assenyalen que hi ha un dèficit de 730.000 habitatges en el conjunt de l'Estat.
3: Els experts, quin expert són? Perquè s'ha de fitar a les fonts, no? Els experts és CaixaBank, no? És CaixaBank el que ha fet el tema, que està bé, però s'ha de citar perquè pues, són de part. És a dir, no dic que les dades no siguin totes les correctes, però com tot, tu pots fer, ho pots tirar cap a una banda o cap a l'altra. Què és necessari més habitatge? Això ho diu tothom. Ho diu tothom. És a dir, sigui pensi d'una manera o pensi d'una altra, que és necessari més habitatge, és necessari. Més habitatge social. És a dir, clar, perquè si el que fem és habitatge a preus que no es poden assumir perquè ja només en el cas de pagar per començar a tramitar una hipoteca és inviable per qualsevol persona, la veritat, o alquilers que estan molt fora de lo que s'està... És a dir, això és el primer. És a dir, necessita més habitatge social, és a dir, més habitatge que estigui, que sigui públic i que estigui regulat. Ara, el que necessites és regular el mercat. Perquè si tu poses milers i milers, que això és l'esta de l'oferta i la demanda. L'oferta i la demanda en l'habitatge no funciona.
1: Si tu poses milers i milers de pisos, al final hi ha una regulació, segur.
3: No.
1: Segur. Ara, no. A poc a poc, no. 50, 100, no. Però si realment fas tots els pisos que has promès, es regula.
3: Primer, que no és viable, perquè els pisos tenen un tema de construcció, un material, és a dir, això no és fer les cases de Lego, és a dir, si vols fer tot això, millor estem parlant de 10, 15, o el que sigui. Però és que després estem parlant de que n'hi ha uns actors, que mai ningú es diu, però que són uns actors que tenen una capacitat econòmica per, si entren molts pisos, comprar molts més pisos. No. Si tu no fas una regulació sobre aquest acaparament, automàticament saps que has de fer una regulació i a partir d'ahí entrar més habitatge i sobretot en algunes zones que tenim clar que tenen una tensió molt gran, allà fer perquè no és només construir, sinó on construeixes i construir bé. Llavors, clar, això, dir, més habitatge, clar, això li interessa, suposo, que el que té la constructora i el que després comprarà un munt de pisos per després fer, potser, pisos turístics o fer el que sigui. No, no, s'ha de fer un mix, és el que parlem sempre, que no és blanc o negre. És a dir, s'ha de fer més coses, però a l'altra. Si només poses el foc en una, és molt interessant.
1: El que no s'està fent res ara mateix, perquè les promeses de pisos venen des de Rajoy, no? Que fa pisos.
3: Algunes coses s'estan fent. Per exemple, a Montgat, no fa ni 3 mesos, es van construir 125 pisos d'alquiler per a joves. No, però jo vull posar aquesta dada perquè és, per mi, a mi, diguem, em va impressionar bastant. És a dir, Montgat, que té 7, 8 vegades menys habitants que Badalona.
4: Sí.
3: O, per dir, no sé.
4: I 15 també.
3: I pressupost, que tindrà 20 vegades menys pressupost que tal. Ara, 125 pisos, que, dir, que si fas la proporció, jo sé, deve ser com el 40% a nivell que han muntat, saps quan van fer aquí? 8. I van fer un anunci com si esto... Clar, això que és capacitat de gestió i voluntat política. Clar. Ah.
2: Albert.
4: Sí, no, hi ha diverses coses que jo crec que són importants, perquè són les eines que després et permet desenvolupar les teves promeses, no? I aquestes són els pressupostos, com a qualsevol casa, com a qualsevol família. Si tu no tens un pressupost, no saps quina part pots destinar al menjar, quina part pots destinar a la roba, quina part pots destinar als nens i quina part pots destinar a l'oci, no? I a la cultura. Doncs en un govern, o en aquest cas, en qualsevol administració, és igual que una família. Per tant, per això és tan important tenir pressupost. Perquè si no tens pressupost, no saps quina despesa pots fer. I tothom podem dir, no, doncs cal gastar aquí, cal gastar allà, molt bé, però amb quins diners? No? Ara ja tenim aquests diners i, per tant, ja es pot destinar la partida necessària en allò que s'hagi acordat. Què passa també? Que tu, quan governes amb la majoria suficient, el pressupost el decideixes només tu. Tu fas una llista i dius, mira, aquests 10 euros, això, aquests 20 euros, allò, i aquells 50 euros, allò. Per què? Perquè ho decideixo jo, perquè només sóc jo el que té la capacitat de decidir. Punto. Quan tu fas una aprovació de pressupostos en la que hi ha més agents que intervenen, no? Que en la família hi ha més gent que ha de donar el seu parer, doncs llavors aquella visió teva primera ja no serveix, perquè ha de ser consensuada, no? I potser aquells 10 euros que volia destinar a sortir, doncs resulta que no, perquè amb la persona que decideixo, ell veu millor o ella veu millor que aquells 10 euros els destinem a comprar no sé quin aliment, no? Per tant, aquesta és la situació actual del govern de la Generalitat. Per fi, hi ha uns pressupostos aprovats. Per fi. Això què vol dir? Que ja podem començar a gastar. Ara bé, que siguem conscients tot, que al final els acords serveixen doncs, per canviar les prioritats o per ficar més èmfasis en unes que en unes altres. I això per què és important? Perquè no és igual tenir uns pressupostos on aquesta capacitat de decidir què gastem a on ho fan uns partits que no que ho facin uns altres. Quan la gent diu, no, és que les esquerres i les dretes no existeixen, evidentment és la voluntat de la dreta, sempre. Sempre. Sempre. I jo sempre, sempre, sempre defenso que tots tenim ideologia. Per tant, en política la ideologia existeix i s'ha de defensar. I que hi hagi uns pressupostos aprovats des de governs d'esquerres, amb la situació que parlàvem també de l'habitatge, segur, segur que ens portarà, no sé si 2, 4, 6, 8 pisos tan sols, perquè és un tema com el més ampli de no només construir, hi ha moltes més coses a fer, però que estic segur que qualsevol iniciativa que es faci a favor de l'habitatge repercutirà més en aquells que més necessitat tenen, no en tinc cap dubte. Per tant, és una bona notícia que la Generalitat tingui pressupostos i veurem si som capaços ara, amb el govern local de Badalona, posar-se d'acord perquè això no només sigui una realitat a nivell autonòmic, sinó que sigui una realitat a Montgat, però també a Badalona, que jo crec que bona falta fa.
0: Uh-huh. Bueno, jo... A veure, l'acord de pressupost, si hagués de dir la meva opinió, jo diria, bueno, pues 90 o 85% d'acord i 15%, perquè tot té aspectes molt positius i aspectes negatius. La reflexió de que fa falta introduir més pisos, fa falta construir més, jo crec que és parcial. És parcial en el sentit de que A veure, la demanda de l'habitatge és el que els economistes li diuen una demanda inelàstica. O sigui, que no perquè n'hi hagi més, baixaran els preus. No. Això, l'exemple és el tabac. Està clar. Poso un exemple molt, molt xorra. Abans les deia, si pugen els impostos, la gent deixarà de fumar perquè el tabac puja i la gent deixa fumar. No, no. Si tu puges els impostos, la demanda és inelàstica. O sigui, la gent continua fumant perquè considera que val la pena, val la pena. Llavors, la gent, els promotors volen continuar fent negoci. I com que n'hi ha un problema de l'habitatge, insisteixen molt, és que hem de construir, perquè volen continuar fent negoci. Però el problema no és construir, és posar més habitatge al mercat amb preu assequible. Mm. Perquè la demanda de l'habitatge és inelàstica, en el sentit de que encara que tu puges el preu, la gent té necessitat i la gent ha de comprar.
1: Però suposo que hi ha una part que són 2 milions de persones més a Catalunya, no?
0: Perdona. I a mi jo em quedo sorprès perquè l'aposta dels comuns, que jo ho dic amb molt carinyo, però m'ha sorprès perquè els comuns ja havien pactat. Esquerra Republicana ve i finalment retoca els pressupostos, introduïs el tema de la línia orbital, introduïs el tema de les empreses, sí. I els comuns, que tornen a tenir la pilota, la seva teulada, en comptes de dir, vull més milions per habitatge, diuen, vull una direcció general de control, o no sé com es diu.
3: Inspectors.
0: I el problema no és controlar, el problema és invertir. O sigui, tenia el moment clau, quan tu ets imprescindible, tenies el moment clau que de dir, no, més habitatge. Control i més habitatge. I han perdut la batalla, crec jo, quan només s'aposta pel control. És allò de dir, s'ha de posar habitatge a preu assequible en el mercat.
3: Aquí també vull posar una derivada, Rafa, sobre aquest que se centra en l'habitatge, però sí que hi ha una cosa que crec que tant Esquerra, sobretot com els comuns, crec que podíem haver fet més, que tot això de l'acord que dius del pressupost i tal, per mi n'hi ha una vaga de tota la comunitat educativa que precisament no només està buscant millores salarials, sinó més inversió i més professors i professores a la pública, que directament jo crec que el govern socialista l'ha fet molt malament a la negociació, parxeant el sindicat majoritari que està en aquestes demandes. I això, saps, quan si tu tires fora el sindicat majoritari d'un col·lectiu, doncs tens problemes. I ara estaven en aquest moment i en vagues aún convocades, i crec que també era un moment important de pressionar i dir, ei, has de posar aquestes demandes sobre la taula perquè tens una comunitat molt important, d'una cosa molt important que moltes vegades, igual això, que això se parla de la cultura, l'educació és el futur del nostre país. I, per desgràcia, crec que cada vegada l'estem maltratant més.
2: Això és el que demanaven precisament els sindicats docents, i parlàvem amb l'Eustec també els grups parlamentaris, també els que estaven negociant els pressupostos, que van dir que si bé avalaven les reivindicacions, no s'avenien a incloure, diguéssim, aquestes peticions en aquest marge de negociacions pels comptes que hi havia hagut. Avui hi ha novament reunió dels sindicats docents amb el Departament d'Educació, després que ahir presentessin aquest marc unitari que inclou, entre d'altres, per raó de més dotacions, fins a 6.400 incorporacions demanant en aquesta primera fase en l'àmbit educatiu, i també millores de complements salarials o fins i tot de sou mensual, en el cas dels mestres fins a 478 euros al mes més, i en el cas dels professors de secundària i batxillerat 544 euros més. Veurem què és el que passa, perquè el departament s'ha emplaçat aquesta reunió que ha de tenir lloc avui al migdia i diu que veu elements interessants en la proposta dels sindicats, que ja han dit que si avui no s'arriba a un acord, escalaran les mobilitzacions. Mobilitzacions que encara hi ha molts dies de vaga, des d'ara fins a finals.
3: I acaba el curs.
4: Jo només espero que la part, per exemple, que té a veure amb la cancel·lació de colònies i de sortides de dia i de mes, està bé fer vagues, només faltaria, està bé reclamar coses, però jo crec que aquí caldria que tots fessin un pensament, perquè al final el que estan afectant són els propis nens.
1: Doncs...
4: I no a qui ha de decidir, no? I no en aquest cas ni al govern ni al de més. I no només als nens i a les nenes, que són els que forma part de la seva educació lectiva també, el poder fer aquestes coses, aquestes dies, sinó tot un sector de micropimes i de pimes catalanes que també hi ha famílies darreres, que també hi ha treballadors darrere, i que amb això, malauradament, jo crec que algunes, per no dir moltes d'elles, hauran de tancar, perquè no hi ha capacitat de que es puguin reformular ni reinventar. Per tant, aquestes reivindicacions, jo crec que aquesta part, al final, intentant buscar que els majoritaris facin cas i escoltin, em sembla que estan sense voler perjudicant els petits i els minoritaris, no? Uh-huh. I potser aquí sí que seria un element de que puguin fer aquesta recapacitació i deixar d'anul·lar colèrnies de cara a aquest estiu i a l'any que ve, perquè, no?, jo he escoltat moltes, no?, moltes pimes, moltes cases de colònies, moltes empreses del lleure
2: colònies
4: professionals.
2: Sortides, eh?
4: Exacte, moltes empreses professionals de sortides del lleure, que hi ha treballadors i treballadores, no estem parlant de grans multinacionals, estem parlant de famílies de Badalona, de Montgat també, no?, de Barcelona, de tot arreu, i que malauradament això els abocarà a l'haver d'augmentar les llistes de l'atur i de tancar, no? Potser la demanda i la reivindicació només faltaria, evidentment, no?, si un té un problema de reivindicar, però a vegades, sense voler, s'ha de saber apuntar bé, perquè potser sense ser l'interès està perjudicant aquells que precisament menys culpa tenen, no?, que són els petits.
1: A mi em preocupa les hores lectives que estan passant, sí, que estan perdent. Això em preocupa moltíssim i la veritat, a mi això no m'agrada gens, perquè entre dies festius, llibre a disposició, ponts...
2: A dues setmanes de proves de selectivitat, per exemple.
1: L'escola pública caza menys hores i al final estan perdent hores lectives i aquests nens han perdut moltes hores lectives. El tema de les sortides i les colònies em preocupa per la part que tu dius, perquè hi ha empreses que no són empreses, són famílies que aquest any el donen per perdut segurament i que si segueix així, doncs... També et dic, li passarà com a tots, s'hauran d'adaptar a altre tipus hauran de fer tardeos, que és el que es fa ara, no? Pues segurament s'hauran de reinventar. Però a mi em preocupa molt les hores lectives que estan perdent els nens i jo, sincerament, a mi a dia d'avui han de parar. A mi ja no m'agrada això que estan fent, perquè per mi ja és xantatge, ja no és negociació. Tu pots negociar sabent que hauràs de reduir. I si, escolta, si és un tema de diners perquè estan molt mal pagats, doncs que ho diguin directament, si no passa res, perquè 400 euros cada mes em semblen molts diners. I si se'ls mereixen perquè fa 10 anys, doncs que ho diguin. Passa que diuen l'altre... Jo he vist entrevistes, no, és que el model de país, és que Espanya ens roba... Amb una manifestació de professors parlem de model país, no? Vostè no ha de parlar de model de país, vostè ha de parlar de lo seu. Aleshores, he vist segons a quines entrevistes fan, segurament no escullen molt bé a la persona que transmet la seva opinió, però jo, em sap molt de greu, jo fins aquí ja prou. O sigui, que els nens segueixin perdent hores lectives és molt seriós. I si no, manifestacions al juliol. Al juliol, que pels professors és un any que es treballa, no? El mes de juliol, sí, doncs manifestacions al juliol, i així els nens no estan afectats.
2: Rafa.
0: No donis idees, a veure si tallen les carreteres el dia 31 de juliol.
1: Bueno, mentre no afectin els nens, doncs al final, escolta, si jo no dic que em molestin a mi, a mi que em molestin no m'importa.
0: Jo crec que les dues parts han de fer un esforç per arribar a un acord. I aquí es parla molt del model d'ensenyament, no sé què tal, i jo crec que és un conflicte més aviat econòmic i s'ha de resoldre. I a veure, jo no entenc a la conselleria que n'hi ha un dia convocat de vaga i els convoca el dia següent. Jo això no ho entenc. O sigui, això, si vols resoldre el problema, s'aborda abans, no s'aborda després. I jo crec que han de fer un esforç. I té raó el company quan parlava del tema de el que no es pot perjudicar és el... No només el curs, sinó les activitats que són molt rellevants pels infants.
2: Vale. Anem acabant, queden pocs minuts, eh? Us demano també per una altra qüestió. I coneixem que l'Audiència Nacional ha dit que cal compensar amb un dia lliure els festius que cauen en dissabte. La sentència respon, és cert, a una demanda presentada pels sindicats contra la patronal pel que fa als centres d'atenció al client, però ja han dit que mantenen que es podrà beneficiar també el conjunt de treballadors d'altres sectors, eh? Com veieu aquesta decisió? Penseu que era de rebut?
0: Ja n'hi ha puestos que ho fan, eh? Ja no pots, ho fan a Andalusia. A Andalusia, quan n'hi ha un festiu, es trasllada, eh? Si no estic malament informat, per la família que conec.
1: Aquí quan... també es trasllada, no? No hi ha molts dilluns que són festiu perquè el diumenge havia sigut festiu? Crec que ja es trasllada, però no sé...
3: Sí, no, a veure...
1: Aquí hi ha molts dilluns que...
3: La sentència...
1: Si no hi ha maig que ho han dit,
3: la interpela per una demanda dels call centers. Jo coneixo una miqueta aquest tipus d'empreses, perquè la meva dona va treballar molts anys a un call center. Normalment són els turnos, els call centers sobretot fan temes d'atenció al client tal, i normalment són turnos rotatoris que van en quadrante de lunes a domingo con dos, que van rotant i tal. Clar, llavors, dic per concretar aquest tema, clar, què passa? Que a vegades tu tens el dissabte, que és el festiu nacional, que tal, però et toca treballar per el tema de quadrante i llavors això no es compensava. És dir, està molt lligat a un sector monumental, llavors, però és com tot, quan tu surts una sentència, aquesta sentència, si es donen els condicionants, es pot extrapolar.
1: Bueno, és a dir... Aquest serà el problema, fer taula rasa amb un cas molt concret de tots i tal, fer taula rasa a tothom.
3: Per centralitzar, no sé. Perquè jo, per exemple, el meu calendari laboral, la meva empresa i tal, n'hi ha, i a més, això ja es fa, diguem, quan tal, n'hi ha uns, per exemple, festes nacionals que cauen al cap de setmana i llavors es traslada. És a dir, són coses diferents. És a dir,
0: els grans convenis ja ho tenen resolt.
3: Clar, que s'està dient que si tens 14 festius... a l'any, no?, que és el que tal del calendari, tots els treballadors han de fer el 14, que si et coincideix que aquest festiu és en dissabte i tu és el dia que et toca treballar perquè el tema del quadrante, doncs llavors no ho feies. Això en el concerte, és per extrapolar. Mm-hmm. Llavors, què vol dir això? Perquè jo he llegit una miqueta i m'he informat a nivell sindical. Si se'ls donen aquests condicionants, el que està dient la sentència és tots els treballadors, si tenen 14 dies festius a l'any, han de complir els 14 festius. Dona igual si aquest dia és un dia que en principi tu toca treballar perquè és cap de setmana i cau en dissabte o en diumenge. No, si cau en dissabte i és dia festiu nacional... Pues, i tu aquest dia toca treballar per el tema del quadrante, pues el dia festiu tu has de passar a un altre lloc.
4: O sigui,
3: això no estava passant.
4: O sigui, que no és un dia extra de tardeo. No és un dia extra de tardeo.
3: Jo he llegit i el que he vist...
1: No sé com afectarà.
3: Lo que jo he vist i he leído és això, el que està, diguem, la sentència, el que està garantint és que tots els treballadors puguin tenir els 14 dies festius que li corresponen per calendari. Que en el tema del call center, del tema de tal... No s'estava donant. Que he de dir que en el tema de concepte n'hi ha moltes empreses que seran meravelloses, però n'hi ha moltes empreses que són molt pirates.
1: És sí, a
3: que fan una vulnerabilitat i se passen les lleis per allà. Llavors, sempre han tingut molt conflicte en el call center.
1: Bueno, al final el call center...
3: Sí, el call center que
1: al final
3: és el cliente.
1: Sí, però al final acabarà sent a Sud-amèrica.
0: Bueno, però a veure, aquesta sentència beneficiarà els treballadors de les empreses petites, perquè les empreses grans i l'administració ja ho tenien regulat.
3: Això ja ho tenien regulat.
0: Tots els convenis diuen que són 14 festius.
3: És que els convenis, precisament, el que serveixen és per garantir les coses de les empreses petites, que moltes vegades...
0: Això beneficiarà el treballador de la botiga, a la treballadora d'un petit negoci...
3: Ara està circunscrit, ja dic, al tema del call center. Ara, és el que parlem. Si es donen els mateixos condicionants en un altre negoci, en un altre servei, pues s'ha d'aplicar. S'ha d'aplicar el mateix.
1: No sé com afectarà a mi, no ho sé.
2: Ara que parlàvem també de tema comerços, no? I dèieu, afectarà sobretot, o està pensat sobretot per l'empresa petita, el gremi de llibreters, i ahir parlàvem també amb l'Àrea Arte de la llibreria Mitja Mosca, que ha impulsat una campanya que es diu Combat la distopia, tria la llibreria, que pretén doncs, combatre algunes pràctiques que ells diuen posen en perill les llibreries. Són més de 300 establiments els que han denunciat aquestes pràctiques i sobretot tot posen de manifest la necessitat doncs, de ser conscients a l'hora, diguéssim, de, per exemple, triar la compra online, no?, a grans plataformes i no pas doncs, a la de llibreries i miren doncs, de fer una crida a la certa solidaritat, no?, podríem dir, per part dels consumidors per tal d'aconseguir mantenir persianes aixecades en el sector del llibre.
4: Doncs està molt bé que es faci qualsevol tipus d'iniciativa per tornar a agafar el paper i llegir, que sembla ser que, malauradament, cada vegada més, no? Jo agafo el metro cada dia, només veus a la... No? I jo el primer també, malauradament, només veus llegir a través del mòbil. i no precisament llibres, no? Que si el TikTok de Tor, que si l'Instagram de Tor, vinga, pum, pum, pum. Ningú ens parlem, ningú ens mirem. No. I si fos perquè tenim un llibre a les mans, segurament després les converses serien més enriquidores, però és que, ostres, no, ens costa, ens costa recuperar aquests hàbits. Per tant, ostres, per mi, jo super a favor.
2: Crida l'atenció que aquesta campanya, a més, arriba després de l'eufòria al Sant Jordi, no? On semblava que tots teníem aquest llibre a la mà.
5: Jo estic molt en contra del llibre electrònic, però suposo que és perquè soy un poco viejuno. És a dir, a mi m'agrada tocar el llibre, és a dir, a més... moltes vegades jo he comprat llibres només perquè he vist la coberta i dic, hòstia, que elaboració, que tal, i potser després el llibre, però... Ja,
1: bueno, però aquí podem dir missa, que les dades no corresponen, però, no? Les ventes no corresponen i tal, però jo crec que ens equivoquem de... Vull dir, que està molt bé la iniciativa...
2: Fins i tot demanen que els llibres de text es comprin a llibreries, que no ho gestionin les mateixes escoles.
1: També hauríem de fer una anàlisi més profund del que és el comerç, del que és el comerç de proximitat, sí. I de tenir clar que potser d'aquí 5 anys el 40% del comerç de proximitat no existirà, les botiguetes de Badalona no existiran, sí. I potser hem de fer una reflexió més a d'aquí 10 anys què passarà, qui quedarà, perquè... Els hàbits han canviat. I no serem els nosaltres, de la nació dels 70 i pico, que canviarem els hàbits a la gent que té 20 anys. No els canviarem, per tant, hem de buscar altres solucions.
4: A mi em sap greu, jo em nego a perdre el romanticisme. Sí. Els llibres és maco perquè es poden dedicar.
5: Sí.
4: Saps? Però, és maco perquè fa...
5: S'ha vuelto el vinilo, no? S'ha vuelto el vinilo.
1: Però és molt romàntic. Però jo tinc que pagar... Tu ets molt romàntic. Jo tinc que pagar hipoteca i sous. No va de romanticisme, això.
5: No, però el que diu l'Edgar sí que té veritat.
2: Sí, però si el compres en una plataforma et costa el mateix que en una llibreria, perquè el preu està fixat.
5: Jo seria... Ara, puestos a imaginar, crec que tenien que començar a treballar en plataformes digitals, però precisament que treballin en el comerç local. És a dir, això són unes idees que estaven...
0: En el món dels llibres ja n'hi ha,
5: una plataforma... Clar, sí, que n'hi ha, però saps el que vull dir? Igual que fem el tema de que tu compres a l'Amazon... No, sí, tu compres, però és l'Amazon de Badalona on tu pots comprar i estan totes les empreses i totes les botigues allà agafades i tal. És a dir, al final has de tirar...
1: Esa idea te la dije yo. La última es esa idea, perdona, he pensado no. Esa idea te la dije yo la última tertulia, que se podía trabajar en esto.
4: Has expandido la teoría.
5: Es verdad que tuve una musa, ahora que en vivo, tuve una musa.
1: Se llama Edgar, está aquí delante y me lo dijo él.
5: A lo mejor me ha venido la inspiración.
2: Mira, hem de deixar aquí el debat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Avui tanquem amb música de Buhos, que actua a Sabadell aquesta mateixa nit en el marc del festival Observa. Fins ara.
5: Has estado lento, eh?

0: Les 10 del matí.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.
2: En plena polèmica pel retard en el pagament a proveïdors, el govern local ha aprovat en un ple extraordinari l'abonament de factures i de diversos punts clau en matèria econòmica. Una de les despeses destacades ha estat l'autorització de 14,2 milions d'euros per pagar factures acumulades, en aquest cas a Fomento de Construcciones y Contratas, pel servei de neteja i de recollida de residus, amb l'objectiu de regularitzar factures pendents i de reduir així el període mitjà de pagament.
3: El govern local ha defensat que aquestes mesures responen a una situació arrossegada durant anys amb contractes caducats que dificultaven la tramitació ordinària de factures. Segons l'executiu, la prioritat és posar ordre administratiu, licitar els grans contractes municipals i garantir que els proveïdors cobrin dins els terminis legals. Escoltem la cinquena tinent d'alcaldia, Eva Guillén.
2: De seguida escoltem l'Eva Guillén.
4: Amb aquestes mesures, amb aquests paquets de factures que vindrem portant al ple de manera recurrent fins que erradiquem, no? Aconseguim assolir la situació òptima amb aquesta situació i també licitant els contractes que correspon per poder portar a terme el pagament de les factures de manera ordinària, el que aconseguim és tenir els serveis regulats, els serveis amb el seu contracte i també poder tramitar a partir d'ara totes les factures de manera corrent.
2: Així s'expressava la cinquena tinent d'alcaldia, Eva Guillén, com dèiem. En l'àmbit pressupostari, el ple també ha aprovat liquidar deutes bancaris de fins a 94 milions d'euros que provenien de crèdits d'inversions. El govern sosté que es tracta d'una operació per sanejar les finances municipals, aprofitant el romanent de tresoreria. En canvi, l'oposició ho interpreta com la conseqüència d'una baixa execució d'inversions i la mala gestió de proveïdors. Així ho ha manifestat el regidor del PSC, Cristian Carneado, i també la presidenta de Guanyem, Dolors Sabater.
5: És a dir, que els crèdits que hem demanat fa uns mesos, ara resulta que els hem d'amortitzar. Però això, però quina gestió és aquesta? Però de veritat, en quin cap es pot entendre quina gestió fan vostès de l'economia d'aquest Ajuntament?
6: Que vostès portin això avui al ple té a veure justament amb aquesta pressió, amb aquesta obligació que els hi ha posat el Ministeri.
3: Tant Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana, com Rosa Trenado, portaveu de Badalona en Comú Podem, han exigit autocrítica al govern d'Albiol i li han demanat que deixi de fer servir d'excusa als governs anteriors.
7: Porteu 3 anys, els hi dona temps a licitar Tardeos, a licitar Nadal, a licitar llums, a licitar tot. Però això, qualsevol cosa que surt mal a aquest Ajuntament, és culpa dels d'abans. Fins a quan? És que de veritat ja no sé fins a quan heu de posar el retrovisor.
8: Amb tot el seu mandat de majoria absoluta, senyora Guillén, no han baixat mai el període mig de pagament a proveïdors dels 87 dies. No l'han baixat en 3 anys, mai.
2: En el ple també s'ha aprovat una partida d'1,8 milions d'euros per actualitzar els costos de la construcció de les escoles Ventos Mir i Badalona Port i, a més, el consistori ha avalat una subvenció de 150.000 euros per la Fundació Banc dels Aliments.
0: Badalona Matí.
2: I Badalona en Comú Podem es presenta com l'alternativa més sòlida al govern del Partit Popular.
3: La presidenta del grup municipal, Aida Llauradó, assegura que la seva formació du a terme una oposició ferma i amb propostes pròpies, un fet que els permetrà, diu, disputar l'hegemonia al Biol i situar-los com la primera força d'esquerres a la ciutat.
2: Ho ha dit l'endemà que el candidat d'Esquerra, Àlex Montornès, proposés un front d'esquerres liderat pels republicans. Llauradó, però, s'ha mostrat contrària.
9: Tampoc em sembla coherent que parli a xarxes o públicament d'un suposat front d'esquerres quan a nosaltres no ens ha dit absolutament res, ni una paraula en aquest sentit, i ni tan sols es presta a arribar a acords per a tenir el mateix posicionament polític en un ple municipal. I la manera de fer un front d'esquerres no és sortir tu dient que vol ser el líder, quan jo crec que ho té difícil per demostrar que sigui el lideratge més fort de l'esquerra Badalona.
2: I el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, assegura estar centrat en que el partit dels socialistes es presenti com una alternativa il·lusionant de cara a les properes eleccions municipals.
3: Ho ha dit fent també referència a la proposta d'Esquerra Republicana, malgrat no descarta l'opció de forma explícita. El líder socialista afirma que ara mateix la seva principal preocupació és crear un projecte que ofereixi respostes diferents que resolguin els problemes de la ciutat.
10: A mi em preocupa el PSC, que és el partit amb més militants que hi ha a Badalona. Em preocupa generar una alternativa creïble a nivell de ciutat, i això vol dir que no només pot ser Fernando Carreras, sinó que han de ser la resta de companys i companyes que han d'acompanyar en tota aquesta aventura, i que hem de fer un projecte que sigui il·lusionant, i jo crec que hem de fer, a més, un projecte que sigui diferent. I si hi ha una cosa que tampoc podem discutir, una és el percentatge de coneixement, i l'altra, evidentment, és que de moment, o com a mínim dintre del que és l'esquerra, l'única cara nova sóc jo.
2: El jutjat d'instrucció número 3 de Badalona ha arxivat provisionalment la investigació sobre l'empresa Teneco per la suposada emissió de contaminants potencialment cancerígens.
3: El jutge conclou que la fàbrica de pastilles de fre per vehicles, ubicada al barri del Remei, desenvolupa la seva activitat complint la normativa. Els denunciants, l'Associació de Veïns del Barri i la plataforma Airenet ja han avisat que recorreran la decisió. Critiquen que la resolució es basi en estudis realitzats el 2025, és a dir, posteriors a la denúncia que es va interposar el 2023.
2: Retreuen a la Generalitat i a l'Ajuntament que no garanteixin la protecció de la ciutadania davant d'indústries contaminants. Silvina Fruselas, portaveu d'Airenet.
11: Un jarro de agua fría, sí. Y sobre todo, como una sensación de desamparo, ¿no? Porque la ley no te protege, el ayuntamiento no hace los controles que tiene que hacer, nos tenemos que enterar de que se han fraguado controles a través de una denuncia y para colmo se contempla el presente cuando lo que se denunció es hace 2-3 años.
2: I l'AMB estudia mantenir al fons del mar la plataforma antiga del Pont del Petroli.
3: Tot i que el projecte de remodelació contempla retirar les antigues restes que es van enfonsar amb el temporal Glòria, els darrers estudis mediambientals de l'àrea metropolitana han detectat fauna marítima al voltant. Des de l'AMB s'està fent seguiment mediambiental, dèiem, del fons marítim de la infraestructura, i els primers estudis així ho confirmen.
2: Segons ha explicat l'enginyer i supervisor de la rehabilitació del pont, David Aguilar, l'AMB està valorant si retirar-la o no.
12: El projecte contemplava la seva retirada. Sí que és cert que estem duent a terme un seguiment ambiental. Hem fet unes primeres immersions i s'han fet uns primers estudis per veure la zona i hem detectat que, efectivament, aquestes restes ja tenen vida. Llavors estem valorant què fer-ne.
2: I les guinguetes de la platja encara en una temporada marcada per les obres a la Barca Maria i al Pont del Petroli, que quedarà avalisat al seu voltant.
3: Alguns establiments ja fa dies que han aixecat la persiana i alerten que caldrà incidir en la neteja, que consideren, en alguns casos, insuficient. Els guinguetaires creuen que les obres de l'estiu no afectaran la seva clientela. Alguns responsables dels locals apunten que, tot i que hi hagi menys espai a la sorra, continuaran tenint la mateixa feina que altres anys.
2: Escoltem el responsable dels matins a la guingueta Inti, en Gerard González, del negoci que està més a prop del Pont del Petroli.
13: Sí, correcte. Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que ven aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple. O sigui, com que tinguessin això, suposo que recauria gent aquí també a prendre alguna cosa, a dinar i a sopar.
2: Combat la distopia, triar la llibreria és el nom de la campanya que ha impulsat el gremi de llibreters per combatre unes pràctiques que posen en perill, diuen, el sector.
3: Més de 300 establiments han denunciat les compres de biblioteques i administracions que deixen fora les llibreries, també l'aplicació de descomptes il·legals i la venda directa de les editorials, fets que no beneficien el gremi.
2: El manifest critica l'apropiació de la cultura per part de grans empreses multimilionàries en detriment del petit comerç. N'ha parlat una de les responsables de la llibreria Mitja Mosca, la Laia Arce.
14: Els llibres tenen una llei molt específica que no es poden vendre llibres de qualsevol manera, com si diguéssim. Per exemple, el preu del llibre s'ha protegit per llei, és a dir, et costa el mateix a la llibreria Mitja Mosca, al Saltamartí, que si el compres a Amazon, per exemple. Val? Són coses que a vegades, per exemple, la gent no sap, no? Igual que jo possiblement no sé d'altres temes, no? Però, clar, que això moltes vegades, amb aquesta desconeixença, el que es fa és fer unes males pràctiques de venda, depèn de quins sectors, i clar, el consumidor final això a vegades no ho fa.
2: I l'Ajuntament de Badalona impulsa un curs de premonitor de lleure adreçat a joves d'entre 15 i 17 anys.
3: El curs servirà com una experiència introductòria per a aquells que vulguin iniciar-se en el món de l'educació en el lleure i explorar possibles itineraris formatius. Constarà de continguts teòrics i dinàmiques pràctiques.
2: Es farà del 2 a l'11 de juny al Badiu Jove i comptarà amb 25 places que s'assignaran per ordre d'inscripció fins a completar l'aforament. I en plana cultural, el Museu de Badalona ha inaugurat aquest dijous l'exposició Els primers passos cap a la democràcia.
3: Una mostra per conèixer a fons el període de la transició a Badalona entre els anys 1976 i 1978 i apropar a la ciutadania les lluites per drets fonamentals que van tenir lloc en aquest període. Després de la mort de Franco, es va obrir un nou capítol històric on es van reivindicar drets polítics i de les dones i el moviment veïnal va agafar més força.
2: Totes aquestes fites es poden descobrir a la mostra a través d'una col·lecció de fotografies, cartells i textos. Ho explica en Joan Francesc, que és director del Museu de Badalona.
15: Tenim una visió global d'aquesta època, no només des del punt de vista del país, sinó centrat a Badalona, on el que es posa de relleu és el compromís i la força de la gent per voler participar i voler incidir en el que havia de ser el futur de la seva ciutat i, per tant, l'autèntica democràcia a nivell local.
2: Un domingo cualquiera de Javier Cuenca guanya el guardó de millor curtmetratge en la quarta edició del Festival, d'un certamen internacional organitzat per l'Institut Escola Baldomer Solà al barri de Sant Roc.
3: Com a novetat, aquest any s'incorpora una nova gala on hi participen també alumnes de 5 instituts de Badalona que han presentat 12 curtmetratges. Tots ells han girat entorn la temàtica de l'equitat.
2: En aquest cas, un domingo cualquiera gira entorn la soledat no desitjada. Escoltem els alumnes de quart de secundària del Baldomer Solà que han presentat la gala.
16: I és molt xulo per a totes les edats i tot, i els curtmetratges segur que s'agradaran a tots.
17: Que cada un ensenyava alguna cosa i pues, cada un tenia algo molt important.
18: Algunos eran más animados y eso, porque había algunos que eran muy groseros, entonces no se podían mostrar.
19: Representaba un missatge molt misteriós i nos va agradar i vam seleccionar-lo.
2: I en esports, el camp de futbol del barri de Lloreda iniciarà en les properes setmanes una renovació per modernitzar les instal·lacions.
3: El projecte inclou diverses actuacions de millora per adaptar l'equipament a les necessitats actuals. Les obres començaran la primera setmana de juny i inclouen el canvi de la gespa artificial, la renovació del sistema de rec, noves banquetes i xarxes, així com la instal·lació de marcadors electrònics.
2: L'alcalde Xavier García Albiol destaca la importància d'aquestes millores.
20: Aquí passen milers de nens i nenes a tots els barris durant tota la setmana, i el que vull és que estiguin en la millor de les condicions, a força molts anys doncs, de falta d'inversió.
2: I després d'assegurar la classificació als play-off de la Lliga Endesa i la sisena posició, la penya rep a l'Olímpic el San Pablo Burgos.
3: Serà diumenge a les 6 de la tarda, la penúltima jornada de la CB. El Joventut voldrà celebrar la classificació contra un San Pablo Burgos que està virtualment salvat.
2: Si la classificació es quedés com està actualment, amb la penya en sisena posició i el Barça en la tercera, hi hauria derbi català, la sèrie dels quarts de final pel títol de Lliga. I el Badalona en futbol ho té tot de cara aquest diumenge per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet.
3: Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. Els de Badalona necessitaran, això sí, del suport de l'afició i esperen que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual.
2: El tècnic Miquel Azparren explica que la clau serà anar pel partit.
21: Exactamente ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien. Pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
2: I fora de Badalona, avui és notícia que la reunió d'educació i sindicats acaba de nou sense acord, tot i haver-hi avenços en l'escola inclusiva. L'USTEC ha avisat que si avui divendres no rep una resposta concreta sobre la proposta de millora salarial, trencaran negociacions i escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. Pel que fa a les demandes, en el document que han presentat a la conselleria, reclamen un augment de sou de 500 euros en 4 anys i la incorporació també de fins a 6.400 noves places.
3: I el govern de Salvador Illa aprova avui els seus primers pressupostos viables i estabilitzen la legislatura. Els acords amb Esquerra i Comuns garanteixen la tramitació dels comptes al Parlament. Ha estat en un Consell Executiu extraordinari a les 9 del matí, quan s'ha donat llum verd als pressupostos i, posteriorment, cap a aquesta hora, està previst que la consellera d'Economia, Alicia Romero, doni el projecte de llei al president del Parlament, Josep Rull. La mesa del Parlament ho admetrà a tràmit en una reunió posterior.
2: I l'Audiència Nacional ordena bloquejar comptes de Zapatero i d'altres mercantils investigades a la causa Plus Ultra. El jutge Calama limita el bloqueig en els 490.000 euros, l'import que l'expresident hauria rebut de la societat Análisis Relevante. El jutge creu que el Consell de Ministres, presidit per Pedro Sánchez, segons transcendia la interlocutòria de dimarts, va aprovar el rescat de fins a 53 milions d'euros a Plus Ultra i el rescat s'hauria facilitat gràcies a les gestions realitzades per Zapatero.
3: I Donald Trump anuncia l'enviament de 5.000 soldats a Polònia per la seva bona relació amb el president de la ultradreta. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, però l'anunci contrasta amb l'amenaça de retirar milers d'efectius de les bases nord-americanes d'Alemanya que ell mateix va fer a principis de maig.

0: Gràcies, Tuti, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens tornem a trobar d'aquí una estoneta per repassar l'agenda cultural del dia. Abans, però, anem a donar un cop d'ull novament a les carreteres més properes al nostre municipi. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, què tal?
2: Hola, molt bon dia. Doncs calma, calma. Aquest divendres al matí en aquesta xarxa viària, sobretot en aquesta via, aquestes vies més properes a Badalona, l'autopista tranquil·la, també la Pota Nord, la B20 i les rondes, fins i tot, estan millorant molt ràpidament. Només trobarem problemes si és que hem d'anar des de Badalona cap al Vallès. El més probable és que anem a buscar mitjançant la C31, la Ronda Litoral, sentit Besòs. Doncs bé, ja trobarem aturades a tocar del nus al trenllà de la Ronda Litoral, perquè hi ha hagut un accident a l'inici de la C58 a la zona de Montcada i Reixac, un quilòmetre més amunt, tram de Montcada i Reixac, com et deia, això a la C58, hi ha aturades, això, des del nus de la Trinitat fins a Montcada, C58, sortint de Barcelona. Aquí, si anem cap al Vallès, sí que trobarem aquest tram d'atencions, és com a dèiem, a causa d'un accident. Poca cosa més, a la resta de la xarxa viària sí que la trobareu circulació còmoda i fluida.
0: I anem també a la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.

0: I de moment avui amb força sol, però demà apareixeran boires arran de mar. Aquestes boires bastant denses a moltes viles, per tant, metropolitanes costaneres. El Vallès, el Penedès, a gran part del Llobregat, aquestes boires no hi arribaran i el sol serà ben dominant tot el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
1: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
2: Avui, 22 de maig, celebrem Santa Rita.
3: El sant del dia amb Joan Baltar.
2: Santa Rita és una santa del segle XIV i una de les més populars del santoral catòlic. Molt probablement, el nom real de Santa Rita fos Santa Margarita. Va ser una monja molt pietosa i se li atribueixen diferents miracles. És molt venerada e invocada per les causes perdudes. Si avui aneu a l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, veureu molta gent devota de Santa Rita que li porten una rosa vermella i li demanen algun desig o bé li fan alguna pregària. Feliciteu a la Rita que conegueu.
4: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Passa't i descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
5: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
6: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
5: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
6: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
7: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
8: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu Esport Bar.
9: Temps mort. El lloc perfecte per veure els partits amb amics o família.
8: I temps per gaudir del bon menjar mentre veus el partit a l'Esport Bar Temps Mort.
9: Carrer Sant Sebastià 2.
8: I emociona't a cada jugada.
10: I anem a aquesta hora amb la tertúlia ciutadana. Ens acompanya la Reyes Bellido. Què tal? Molt
11: bon
10: dia.
11: Hola,
10: en Jordi Carreter.
12: Hola, què tal?
10: I en Jordi Marco.
12: Bon
10: què tal,
12: dia,
10: com estàs?
12: Bon dia, el cantó del
10: Jordi. Dos Jordis, és veritat. Ah, si vol, cantó del Jordi.
12: És que lo bueno abunda.
10: Molt bé, lo bueno abunda.
11: Yo debo ser mala porque lo de Reyes aquí no...
10: No, és veritat, no és un nom gaire comú. No. Això dels noms va molt també per generacions, eh? Sí. Canvia molt, depenent també...
13: Ara els Jordis no es posen.
10: Jordis no es posen. Però Déu-n'hi-do, casa nostra, eh? Perquè quan celebrem Sant Jordi sembla que només fas que veure Jordis gines i jordines pel carrer, no?
12: Encara en quedem. Ara són altres noms raros i coses.
10: Sí. Molt bé. De fet, d'una època passada parlarem perquè ahir el Museu de Badalona inaugurava una exposició que es fixa en els primers anys de la transició democràtica. Conèixer a fons el període d'aquesta transició entre els anys 76 i els 78 és objectiu d'aquesta mostra que inaugura el museu, que s'acompanyarà també de tot un seguit de conferències i de xerrades al llarg d'aquest mes de maig i el pròxim mes de juny. Es diu Els primers passos cap a la democràcia i vol apropar la ciutadania a les lluites doncs, pels drets fonamentals que van tenir lloc en aquest període de la nostra història recent, eh? Perquè 50 anys no són pas molts anys. Escoltem en Joan Mainé, que ahir era present en aquesta inauguració. Ell va ser director també del Museu de Badalona ara fa uns anys i explicava que aquesta mostra és el resultat d'una feina de més de 4 mesos de recerca documental i de disseny dels materials que s'hi poden consultar.
14: La primera associació veïnal que s'organitza a l'estat espanyol és a Lloreda, l'any, si no recordo malament, el 58 o així. Cal entendre aquells anys com uns anys, no només els dos anys que tracta aquesta exposició, sinó els previs també, com un moment d'ebullició, de ganes de que finalitzés el franquisme.
10: Doncs d'aquesta manera s'expressava en Joan Mainé, que també recordava que Badalona va ser la primera ciutat on es va practicar, on es va celebrar una manifestació autoritzada en època de transició i on la gent va sortir doncs, massivament al carrer. No? I avui, que precisament hem començat també el Badalona Matí parlant amb en Marcel Mauri, badaloní, exvicepresident d'Òmnium Cultural,

0: A raó de que l'Audiència Provincial de Barcelona ha reobert la causa contra les autoritats espanyoles per l'espionatge amb el programari Pegasus, no?, que afecta fins a una seixantena de persones associades a l'independentisme, i entre elles a tres membres d'Òmnium Cultural, un dels quals és en Marcel Mauri, ell aquest matí deia: hi ha molt poca qualitat democràtica a l'estat espanyol i hi ha molt poca qualitat també democràtica, deia, en el sistema judicial de l'estat espanyol, no? I per això explicava que té poques esperances, en certa manera, que la justícia espanyola sigui reparadora. Ajuntant una cosa amb l'altra, pensava, anem a preguntar-nos si realment som conscients, no, del que va suposar la transició, si penseu que els més joves coneixen aquesta part de la història i per què és important, no, com a mínim, que en siguem conscients també del que suposa una dictadura i de si penseu que la transició s'ha completat o no.
1: Clar, jo diria que no, i a part, vull dir, jo com el més jove d'aquí a la taula, és una cosa que a mi em queda com lluny i és com... no sé exactament el que va passar i tot. I si ja parlem de gent més jove, més adolescent, vull dir, jo crec que no en tenen ni idea.
0: Ho dic perquè, segons els baròmetres de joventut, un 13% dels joves creuen que una dictadura pot ser preferible a la democràcia en determinades circumstàncies.
2: Sí, sí. Jo ho vaig viure molt intensament per l'edat, era aquella edat dels 18-19 anys, just abans de l'emili, podria estar parlant molt i molt i molt, però és que jo, per exemple, quan estudiava, la gent que estudiava estava tothom molt polititzat i tothom molt esperançat i molt il·lusionat. I ara penso, home, després d'aquests anys, doncs no és això el que ens pensàvem. I jo crec que ens pensaven que faríem com una revolució, no sé si a la cubana o tal, però ens pensàvem que, bueno, tot seria flors i violes, i els temps, per exemple, que estem passant ara, de que ens qüestionem a través d'algun partit polític, les barbaritats que s'estan dient, i no solament algun partit polític espanyol, de fora, no? Hi ha com una involució. Això suposo que la gent de la meva generació, en el fons, els decep molt. Tot i que els resultats electorals sembla que no ho demostren i la gent s'ha oblidat. Però no és que s'hagi oblidat. Jo crec que no ho saben, que no ho recorden perquè no hi eren. Però els que hi vam ser no podem tirar enrere.
1: Clar, però tu, Jordi, quan la Núria diu que hi ha un tant per cent dels jovents que creuen que serà millor, que seria millor una dictadura, clar, què deus pensar? Que estan bojos, no?
3: Lo que está claro es una cosa. Yo tengo la suerte, por un lado, de haber vivido esto. O sea, la transición para mí fue la universidad en la que yo me eduqué. Y creo que bueno, hicimos lo que se pudo hacer, ¿vale? Algunos muchísimo más de lo que se pudo hacer porque dieron la vida, o sea, y más a un ser humano no se le puede pedir. Por lo tanto, creo que fue un proceso, como bien decía Jordi, ilusionante, de una transformación que no se consiguió todo lo que teníamos previsto, lo que pensábamos y que teníamos en la cabeza realizar. Alguna gente seguimos comprometida desde entonces hasta ahora, en diferentes lugares, y lo que sí hemos fallado es en que esa democracia que queríamos llegue a donde tenía que llegar, que eran las escuelas, las instituciones, a los diferentes. Entonces, esto no lo hemos conseguido. Y la muestra está en que ahora estamos viviendo un proceso de involución total y que la gente no tiene la implicación política que tuvimos nosotros en aquella época para querer transformar las cosas. Que la gente joven diga que en una dictadura, pero ¿qué tipo de dictadura? No están hablando de dictadura, están hablando de fascismo, que es diferente, es diferente. Entonces, esto es el fallo, creo, que tuvimos en la transición, y ahí podemos estar todos implicados, cada uno a su nivel, pero sobre todo las instituciones. O sea, hoy en día, pues la famosa división de poderes está en el papel, pero en la realidad estamos viendo la actuación de los jueces, estamos viendo actuaciones... Bueno, pues nefasta de manera política y de manera social. Entonces, es verdad que esa transición no llegó a donde tenía que llegar y hoy en día estamos viviendo una involución. Pero claro, no es solo en este país, está ocurriendo a nivel mundial, porque tenemos un presidente del imperio que ya veis lo que está haciendo, que cada día se despierta con una novedad diferente y con la necesidad de ocupar un país distinto, y entonces claro, en eso, bueno, pues yo sigo personalmente implicada. Quiero decir, yo sigo pensando que no hay que tirar la toalla, que todavía tenemos que conseguir que las cosas sean diferentes, y a la gente joven
1: però,
3: hay que decirle por ahí no es el camino.
1: Hi ha el punt aquell, no?, que penses, ostres, amb tot el que vosaltres veu lluitar, tot el que vosaltres veu sortir al carrer, tot el que veu arribar a fer i no es va aconseguir res, la gent diu, ara perquè hem de sortir, hem de fer coses, sí. Igualment no aconseguirem res.
3: No, pues que no hagan nada, això, lo de la vivienda, lo de la vivienda sí lo tienen muy fácil. No, que no hagan nada, que vivan en caravana, igual que pasa en Estados Unidos. Quiero decir, motivos tiene la juventud para luchar por cosas y por diferentes. Ahora está toda la movilizaciones de las escuelas. Es que hay calidad en las escuelas. Esto es como un ciclo que no se ha cerrado. Nosotros luchábamos por la escuela pública, luchábamos por la sanidad pública, luchábamos porque los barrios tuvieran mejores condiciones de vida. Es como si yo, todos los años que han pasado, tuviera que volver a iniciar todo lo que se quedó, pues algo ha fallado. Y es que creo que en el fondo lo que hemos hecho es luchar mucho, pero las instituciones no las hemos transformado.
2: El que passa que tampoc es pot anar a l'altra banda ni exagerar. S'han aconseguit moltíssimes coses. Sí, per exemple, una d'elles, tot el tema d'ecologia, a aquella època ni se'n parlava, ni existia. És un exemple, eh? Llavors també hem de reconèixer que no es pot pretendre que ara la gent en les escoles, quan teníem 16, 17 anys, estaven tots polititzats, que ara segueixi igual, perquè ara ja no hi ha Franco, hi ha molts objectius, ja s'han assolit, no? L'únic que potser hi ha ara un passotisme d'aquest tema, i el poc que se sap és a través de les xarxes socials, de gent mediàtica que estan llançant un missatge que no té res a veure amb el de la transició.
3: Però això no és casualitat, Jordi. O sea, que les redes socials se utilitzen per transformar o per manipular, eso no es casualidad. Quiero decir, el que tiene el poder gestiona eso en función de unos intereses determinados. O sea, que las influencers o los influencers sean tan vacío de contenido, desde mi punto de vista, la gente joven, que el mensaje que da es estar guapo en no sé qué, y que no den otros tipos, que también los hay, ¿eh? También hay gente joven que yo sigo que sí que da mensaje de carácter social. No quiero decir que todo el rato hay que reírse, las revoluciones hay que reírse. Quiero decir, no estoy negando la alegría, estoy diciendo que tienen que ser cosas y hablar de cosas que interesa a la juventud. Y a la juventud le puede interesar estar muy guapo, pero también le puede interesar dónde vivir, que está claro. Entonces, si no hacemos este vínculo, pues muy, muy guapo, vale, muy bien, pero vives en la calle, estupendo, pues muy bien.
0: Vinga, anem a altres qüestions, que afecten precisament a la joventut, perquè ara fa un parell de setmanes es va viralitzar, i se'n van fer ressò també amb els mitjans de comunicació, d'aquella carta que enviava un professor, un degà d'una de les facultats de la Universitat Pompeu Fabra, als estudiants de primer i de segon grau, una mica per retreure, no?, carregant contra aquest absentisme i una falta d'implicació que deia tenien els estudiants universitaris, sobretot dels primers cursos, no? des de ja fa un temps cap a d'ençà, no? I explicava, doncs, que s'havien observat uns nivells baixos d'assistència a classe, una implicació també per part de l'alumnat molt deficient, i que això preocupava perquè havia, doncs, s'havia perdut aquest cert vincle, no?, que genera en l'àmbit universitari, i també, doncs, hi havia un baix nivell. Davant d'aquesta actuació per part del degà d'aquesta facultat, els alumnes de la Universitat Pompeu Fabra han respost i s'han defensat en certa manera d'aquesta argumentació del professorat. Diuen que estan també preocupats per aquest absentisme i per aquesta falta de compromís que ells també detecten, però diuen que també, més enllà de l'actitud dels joves alumnes, hi ha elements estructurals de la mateixa universitat que poden acabar afavorint també aquesta manca d'implicació, no? I per tot plegat proposen fer un estudi sobre quines són les causes d'aquest absentisme l'absentisme i la falta d'implicació dels alumnes. En general, penseu que hi ha cada vegada una menys, no sé si un sentit, diguéssim, de la responsabilitat menor pel que fa doncs, cap als estudis, en aquest cas universitaris, estem parlant que al final si els fas és perquè vols.
2: Jo ja veurem què surt en aquest estudi, que em sembla molt bé que l'engeguin per veure les causes d'aquest problema. La universitat tanca molt lluny i no sé ara què passa allà, ni si hi va molta gent o poca gent, però jo tinc un familiar que és professor universitari i em deia que amb ell no li passa perquè fa una assignatura, un tema de laboratori.
0: Mm-hmm.
2: Però
0: que s'hi ha d'estar.
2: Que s'hi ha d'estar. Que has de manipular, que has de tocar, i no pots fer-ho des de casa. Però que companys seus que fan assignatures teòriques li diuen que la gent ho mira per IA, que la gent s'està preparant els temes, que potser hi ha algun catedràtic patata que potser és millor mirar-ho des de casa i informar-se per a la IA. Però, en general, crec que no. Crec que la interconnexió entre professor, alumne, les preguntes, el que diuen els altres companys, el que és, o sigui, tocar una miqueta el tema en directe, crec que és fonamental i crec que és un error. Però potser l'equivocat sóc jo, perquè jo ja estic en via morta, no?
1: Vull dir, això ho estàvem parlant un moment,
0: de fet,
1: no?
0: La intel·ligència artificial, aquest debat també és molt interessant, perquè s'han ja pres mesures a dues setmanes de les proves de selectivitat de l'ESPAU de com desincentivar aquest ús d'intel·ligència artificial a través de dispositius mòbils, fins i tot d'ulleres, elements que poden estar alterats i per tant, evitar la còpia, no? Però cada vegada són més també els professors que utilitzen les xarxes socials per dir, és que jo ja no puc encarregar un estudiant un text perquè me'l modificarà a través d'intel·ligència artificial o un treball,
2: un
0: estudi,
2: problema, això,
0: perquè me'l farà una intel·ligència artificial i n'estic convençut. Sí, per tant, sí. De quina manera avaluo el coneixement d'aquell alumne?
1: Clar, vull dir, això és el que ara estàvem parlant a fora, no? Que dèiem, a veure, tota aquesta tecnologia, tot això tant que ha fet aquest canvi així com de cop i volta, vale, pot ser positiu, per mi no ho és. Jo ho vaig dir l'altre dia i ho torno a dir, jo no tinc la IA, ni la penso tenir, ni me la penso posar, perquè no. Però clar, això sí que ha fet...
0: Jordi, fins que descobreixis que t'és útil per alguna cosa.
1: Bueno,
0: pot ser?
2: Pot ser,
1: però
2: sí.
1: Però clar, és el que també deia en Jordi. Està molt bé, però clar, tot aquest alumnat que no va a la universitat, que ho fa per casa a través de la IA, no sé què, està perdent tot el que és el companyerisme, el que és la relació amb el professorat, el que és aquella amistat que tens de tota la vida de la LGB, de la universitat... Vull dir, les festes...
0: I parlem d'això i podríem parlar del teletreball, segurament.
1: També, però jo penso que el que és relacions... Clar. Es perden molt, i llavors és el que passa, no? Que tens els adolescents que no saben estar amb una persona.
3: I no tan adolescent, que la gent gran també s'enganxa a los TikTok i a totes les coses de gent gran.
2: És que si no és això, què més pot passar? A veure, tota la vida hi ha hagut universitats, hi ha hagut professors que t'atreien i professors que deies, vinc aquí a perdre el temps. Però, a pesar de tot, pues, sempre hi havia una assistència, més o menys, consistent.
3: Mira, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando y lo voy a introducir porque, en el fondo, sí que tiene mucho que ver. Hoy he escuchado unas noticias en la radio diciendo de que hay casi un 50% de personas que tienen enfermedades mentales. 50%.
2: Es mucho, ¿no?
3: No habla de tema generacional. Claro. Habla de que si profundizamos en nosotros o que los médicos nos analizan, tenemos unas grandes dificultades. Claro, enfermedades mentales habrá de diversas consideraciones. Claro. Entonces,
1: el 50% sí.
3: Es mucho. Yo me he quedado un poco, porque claro. Entonces, ¿por qué viene toda esta situación que tiene algo que ver con esta especie de soledad que te da? La red es buena, pero no puede sustituir nunca la empatía humana al que el ser humano tenga la necesidad de tener una comunicación directa. Entonces, esto vinculándolo a lo que estamos hablando, la universidad siempre ha jugado un papel de hacer pensar, o debería ser ese papel, de hacer pensar, de no solamente de enseñar lo que estén enseñando en este caso, sea geografía, historia, lo que sea, sino de enseñar a los alumnos a pensar. Si dejamos en manos de las redes sociales, se llame IA o se llame o lo que sea, la capacidad se disminuye, esa capacidad de... Y a su vez seremos menos críticos con el sistema. Quiero decir, todas estas cosas no se dan por casualidad. Tiene todo un vínculo de... Yo creo que realmente hay poca libertad individual, tanto como nos hablan de la libertad individual y de las cervecitas en los lugares de recreo. En realidad, cada vez estamos más manipulados y cada vez tenemos menos capacidad
0: crítica. ¿Son más homogéneos cada vez?
3: Sí, cada vez menos capacidad crítica, cada vez menos capacidad de análisis, porque no estamos en el espacio adecuado para hacernos crecer en ese sentido.
2: Uh-huh. Estic d'acord amb això. L'únic que volia tornar enrere el que has dit, el 50%. No serà que es calcula la gent que va a un psiquiatre,
3: Jordi,
2: a un psicòleg...
3: Perquè l'he posat atenció... No sé si l'he escuchat mal, però...
2: Avui dia els nens ja a l'escola van a psicòlegs.
0: Ho estava intentant buscar i no ho he trobat,
3: No?
2: Psicòlegs infantils, quan a la meva època no existia aquesta especialitat. I llavors també ara... per qualsevol trastorn que abans s'arreglava amb un castanyot s'arreglava amb una bronca, ara vas al psicòleg, perquè no es pot això.
3: Sí, però és exagerat.
2: Si cada castanyot dels d'abans és una visita al psicòleg, doncs n'hi haurien molts,
1: Molts, masses. Vull dir, ara que dius això...
3: Igual m'he equivocat en la quantitat, No quiero dejar hacerlo como...
1: Mira, el meu pare potser m'ha donat un castanyot a la vida, que jo recordi, amb ús de raó.
2: I un profe.
1: I penso, ostres, no me n'hauria d'haver donat un, no. Me n'hauria donat 4, 5 o 6.
2: Jo al col·le he rebut molt, Molt de tot. Castanyots, clatallots, amb la regla... Era un sistema, no? Llavors no anaves al psicòleg per cada... cosa d'aquestes.
3: No sé, estamos en un espacio de incertidumbre.
0: Ja que parlàvem una miqueta també d'aquest desencís, no? Una mica que pot portar al jovent a no tenir aquesta implicació amb els estudis universitaris, no? I que hem començat a parlar una mica també això de si estem prou mobilitzats o no en un moment en què es qüestiona també aquesta transició, si ha estat efectiva al 100%, no? I altres qüestions. Deixeu-me, ahir llegia un article que publica el periòdico i que es fa ressò de la indignació d'un jove en veure la nòmina d'un enginyer de l'any 1992, d'un familiar. Ell ha estudiat també en enginyeria i se n'adona, repassant documentació del despatx del seu pare, que si a dia d'avui un enginyer amb aquell mateix perfil cobra entre 35.000 i 45.000 euros, l'any 92 el seu pare estava cobrant 3 vegades més. I d'aquesta manera segurament també s'explica molt aquest desencís, no? Amb la feina, amb els estudis, amb la capacitat de poder-se emancipar o no, i una mica amb la perspectiva que un té de futur, no? I amb la mobilització o no, que deia la Reyes, motius n'hi ha de sobres. Ara, potser una situació, diguéssim, tan a la desesperada com aquesta, potser per això hi ha tanta visita al psicòleg, Jordi.
3: Sí, igual però... hay motivos, pero no hay motivación, que es diferente.
2: Però
3: claro.
2: També recordeu que fa aquesta diferència que ha estudiat entre el seu pare i ell, entre el seu avi. És que ara hi ha també, no 3 vegades, 10 vegades més d'enginyers. I l'oferta i la demanda. A veure, si ara... tu poses un anunci al diari que busques un enginyer o per Infojoc, pel que sigui, i te'n venen molts, pues no estan tan ben pagats. Això és, mira, potser no tindria que ser, però és, però abans un llicenciat en enginyeria era molt estrany. Passava, coneixies un, però és que ara, vaja, és el teu veí, és el de dalt i tal. Llavors, això també l'oferta a la demanda compta,
1: Sí, però clar, tu ara estàs parlant, diguéssim, d'enginyeria i tot això.
2: Sí.
1: Però si parlem d'ofici, Vale, estic dient un electricista, jo que sé, se't cau algú, busquen.
2: Guanya més.
1: Sí, és però és que no n'hi ha.
2: Els de l'aire condicionat guanyen més.
1: Clar, però és que no n'hi ha. O venen i et fan una xapussa i al cap d'una setmana, vull dir, has de tornar, perquè ara diu que són així.
0: Sí, sí, no. En general, però penseu que hi ha hagut una pèrdua de poder adquisitiu, també pel que fa al salari.
3: I tanto, que sí. Ha habido un aumento de lo que hablaba Jordi, que tenía razón. Ahí, hoy un ingeniero puede estar, lo encontramos rápido, un electricista menos, y un electricista, bueno, menos todavía, porque no se ha profundizado en el tema del oficio, pero sí que es verdad que tenemos un ¿cómo te diría yo? Yo recuerdo que todos los hijos de los obreros queríamos estudiar, porque era una manera de salir de cambiar de espacio, de lugar, de crecer. Claro, y lo que falta ahora, como decíamos antes, era oficio, pero es verdad que los ricos no cambian de espacio. Uh-huh. ¿Sabes? No sé si me estoy explicando. Quiero decir, los ricos siguen estando en el estatus que estaban, sin grandes dificultades de sobrevivir o de vivir.
0: A no ser que
3: la
0: gente,
3: aunque tenga más formación, sigue teniendo las mismas dificultades de tener pues eso, una vivienda, una circunstancia.
0: Per molt que tingui estudis, vols dir.
3: Claro. Entonces, yo creo que hay que profundizar en todo eso. Yo creo que los gobiernos y los partidos políticos que ahora están continuamente, que es una pelea continua y que ya nos aburre, tendrían que profundizar en todo esto. ¿Qué papel hace la sociedad en esta ubicación de las personas que tienen una formación profesional importante, pero que después no tienen un espacio donde desarrollar esa profesión y sobre todo ubicarse? Y esto que dices es muy interesante, ¿eh? Tres sueldos, ¿cómo has dicho?
0: Tres vegades més. O sea, cobraba el año 92 al seu pare, que no.
3: Que es mucho, claro, que entonces se podía comprar casa, vivir, viajar. Hoy no se puede mantener ese nivel de vida con esa misma profesión y con ese nivel de conocimiento.
2: Si cobressis tres vegades més, sí que ho podies fer.
3: Sí, és curioso. No? O sea,
2: clar,
3: creo que és un profundo...
2: Hi ha més gent i és el que té que pagar, pues, perquè pagar tres vegades més si es pot estalviar.
3: Por eso es ese desencanto de para qué voy a estudiar si yo en el fondo, para qué estudio. De alguna manera, aparte de para saber más, que es importante, tengo que también tener una salida de profesional y vivir de eso.
2: La competència també, inclús, per què no dir-ho? Perquè potser políticament no és molt correcte, però tota la gent que ve amb ofici de Sud-amèrica i que està baixant el nivell salarial, perquè tu canvies a l'internet a casa, canvies de Vodafone a Itàlia i ve una persona, normalment ve una persona que no és d'aquí, un electricista, un tècnic que sap d'allò i tal, que abans ho hagués fet un d'aquí. Però llavors tot això es deu pagar molt malament i no sé el que cobra aquesta gent.
3: Creo que da para mucho pensar todo esto que estamos tocando hoy.
0: Anem a una altra qüestió que potser no donarà tant a pensar, però vaja, queden pocs minutets de tertúlia i hem parlat també d'aquests estudis, no? Que cada vegada hi ha més gent amb estudis també superiors, i això implica, i estem en plena setmana, de graduacions. No sé si coneixeu algú que el fill, la filla, un amic, una amiga, un germà,
3: sí,
0: un cosí, s'hagi graduat, però cada vegada hi ha més festes de graduacions, que si bé abans jo tenia entès que només en feien i tampoc es feia una gran festassa, justament quan acabaves els estudis universitaris, ara es fan festes de graduació quan acabaves de secundària, quan acabes la primària, quan acabes el grau o el batxillerat. I hi ha una certa pressió estètica per aquestes festes de graduació, perquè han crescut també les botigues de venda de vestits de graduació, que és una diguéssim, festa en la que els adolescents van bojos per triar el seu outfit, no? El seu, diguéssim, look, la seva vestimenta ideal. No sé si penseu que s'ha fet un gran massa amb això de les festes de graduació i amb com un va vestit en aquestes festes.
1: Home, i tant. A veure, jo tots, vull dir, sabeu tots on treballo, vale, allà al carrer Canonja, i clar, aquests dies estan, saps, una riuada de gent, allò, vestida, i que penses, On teneu? És que jo no recordo ni si vam fer festa de graduació, ni si vam fer graduació. Jo és que ni me'n recordo.
0: Però, no n'hi fem mai cap.
1: Jo diria que no, eh? Jo diria que no en vam fer res. Però ara quan veus...
0: I clar, sembla que vagin de casament, sí o no, Jordi?
1: I pitjor, i encara més. I a sobre, clar, ja no és el vestit. És el vestit, però clar, llavors les sabates han d'anar de conjunt amb el bolso. I llavors, clar, quines arracades i quin culleret o quin braçalet et poses. Vull dir, clar, i si tu ho penses, dius, vale, és una graduació, però quants diners t'ha costat, això? Quants diners t'ha costat? Perquè no són barats, els vestits. Però clar, jo és que les veig passar i estem parlant de noies molt joves. I em van amb cada look, cada outfit d'aquests que es diu ara, que dius... No,
2: però
1: no
2: potser en suspès, aquestes.
1: Potser no sé, potser sí.
2: Ni s'han graduat.
0: És igual, sí. A part,
1: el més divertit...
2: Es graduaran allà, a la discoteca. No?
1: Em van amb uns talons que ni saben caminar. Que les veus caminar i dius, per favor, on vas amb aquests talons?
2: De taló.
1: Saps? Això em recorda molt... Vull dir, clar, el meu marit, que és de Sud-amèrica, saps? Em recorda molt com la festa de la quinceañera,
0: no? Anys, no?
1: De la quinceañera, que també era tot com un casament.
3: Sí, està vinculat a tot això.
1: Sí, jo trobo que és una exageració ara.
3: Ha llegado una sèrie de coses de Amèrica, de sí. Norte América y también de Sudamérica, de las dos Américas, que es la misma, que son culturas que no tienen nada que ver con nosotros y que esto se importa, pues bueno, estábamos hablando antes de la frivolidad y eso forma parte de eso. Yo el otro día también y hablaba de... A mí siempre me da mucha rabia la despedida de soltera. La encuentro cutre, la encuentro de mal gusto y bueno, pues el otro día se cuestionaba eso en las redes también, de cómo se hacían las despedidas de soltera y se iban a prohibir porque ya era un escándalo y tal.
0: Al veure pues, gent pel carrer
3: bueno,
0: tenés
3: el
0: cap,
3: ¿no? Disfrazada es horrible, horrible. Bueno, estas costumbres, hortera, no dejan de ser hortera, por muy monísimas que vayan las muchachas, no deja de tener una simbología de consumo, de frivolidad. Yo es que no entiendo. Yo no me he graduado, pero tengo a mis hijos y
0: yo
3: no recuerdo de ninguna. No recuerdo de nada.
2: Es cuando acaban la high school, no, que van a la universidad, que porten el, com es diu, aquell...
0: El birret.
2: El birret, aquell
3: especial. Sí, pero es una cosa exagerada. Yo ahora lo estoy viendo en las hijas y nietas y tal del entorno. Y digo, pero ¿y esto? Y todo eso, como bien dices, Jordi, es un gasto tremendo. Uh-huh. Yo no lo entiendo. Yo no sé si que me he quedado un poco... Bueno, me he quedado seguro, ¿eh? Pero bueno, no lo entiendo, quiero decir que no me gusta. Yo puedo entender lo que quiera, pero a mí no me gusta. Lo mismo que encuentro hortera, las despedidas de soltera, que además es de mal gusto, no me gusta y nunca he ido... Y me han invitado más de una y digo, yo no voy a esto, y menos aún al striptease este. Que es que no.
1: Però és que aquí ara també tornaríem a parlar de les xarxes.
3: Claro, perquè és que tot tiene que...
1: A veure si seré la més guapa de les xarxes, a veure, seré la més no sé què, sí. Seré la més elegant, seré la que anirà tota més conjunta. Clar, la xarxa també...
0: Perquè ara la que tenim és la dictadura de la xarxa.
3: A mí
0: la
3: me gusta mucho la risa y la alegría, pero lo que me tengan que programar, por favor, de esta manera, que no me lo hagan.
2: Penis en la cabeza, no.
3: No, per favor.
0: Ni penis ni berrets. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Per cert, cap de setmana de festes amb moltes actuacions, sí. Encara, perquè segueixen les festes de maig a la ciutat de Badalona. Que vagi bé.
1: Molt bé.
3: Ara passaré per el museu. Adeu. A veure què hi ha la transició.
2: La setmana passada hi havia 9 festos. O sea, me he perdido algo, perquè vaig anar i hi havia cistells i coses de mimbre.
0: Cistells d'època romana. Seguim amb més Badalona Matí.
4: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
5: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Passa't i descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
6: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
7: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
6: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
7: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
8: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.

8 minuts i arribarem a les 11 del matí. Moment de repassar les tendències i notícies curioses del dia. I avui, com ve sent habitual, comencem amb música, amb un dels artistes més grans del moment i que trepitja sol barceloní, Bad Bunny. 4, 10.

0: Doncs sí, és que Barcelona està vivint amb intensitat l'arribada de Bad Bunny. El cantant porto-riqueny comença avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys la seva gira europea amb dos concerts previstos a la ciutat comtal, avui divendres 22 i demà dissabte 23 de maig. I el desplegament és enorme. Unes 500 persones treballen en el muntatge de tot el show, entre tècnics, personal d'escenari, conductors, catering, etc. I a més, Barcelona és la primera parada europea de la seva gira de Tirar Más Fotos, i això ha fet que molts fans ja estiguin mobilitzats des de fa dies i alguns s'han concentrat davant del seu hotel on s'allotja a Passeig de Gràcia amb l'esperança de veure'l, encara ni que sigui uns segons, i fins i tot una fan explicava que ja té preparada la seva roba pel concert amb els colors de Puerto Rico.
1: Mira, ara que parlàvem de la roba de les graduacions, doncs hi ha qui es prepara les robes per anar als concerts de Bad Bunny.
0: I no és només un concert, ja que és gairebé una experiència cultural. L'escenari inclou la famosa casita de la seva gira, inspirada en l'arquitectura típica porto-riquenya. I tot aquest show està pensat per portar una mica de Puerto Rico a Barcelona.
1: Vinga, no deixem la música, perquè avui torna a ser notícia també una altra catalana, la més internacional, podríem dir, de l'actualitat, Rosalía, que després de rebre ahir el Premi Ivors a Compositora Internacional de l'Any, doncs torna a estar a totes les capçaleres. Es tracta d'un reconeixement de gran prestigi dins de la indústria musical, que en edicions anteriors, perquè ens en fem una idea, doncs també han rebut altres artistes de la talla de Paul McCartney, Elton John o fins i tot Adele.

0: Doncs Rosalía ha anat a Londres per poder rebre aquest reconeixement, per rebre el premi. Però és que aquest premi encara té més rellevància perquè es tracta de la primera artista espanyola en rebre'l. En recollir el guardó va fer un discurs amb un toc reivindicatiu, recordant que hi ha compositors excepcionals que potser pel seu color de pell i per no disposar de les mateixes oportunitats, potser pel seu nivell econòmic o perquè són més pobres, doncs mai rebran aquest reconeixement. Escoltem-ne.
1: No, there are countless outstanding writers which will not be as recognized as they deserve because they aren't middle-class white Europeans whose upbringing has been sufficiently stable for
2: així
1: them.
2: Així rebia aquest reconeixement també la catalana. I seguint encara amb la dèria d'omplir estadis, que hi ha en Bad Bunny, recordem com fa més de 10 anys la mítica boy band One Direction, amb Harry Styles al capdavant, doncs omplien aquest cas l'estadi olímpic de Badalona. Avui, espai per a efemèride musical.
0: Doncs sí, ho recordaven els nostres companys al Badalona 360. Com ara fa 13 anys es va viure doncs, un moment semblant al que estan vivint ara pel Bad Bunny, amb gent acampada a les portes del concert, esperant doncs, això, que obrin per agafar el millor lloc.
2: Canvien gustos musicals també i noves bandes que van apareixent o noves propostes artístiques. Parlem avui també del Barça, equip, perquè de fet s'ha celebrat la festa privada a Castelldefels del conjunt blaugrana. Júlia, tu ets de Castelldefels.
3: De Castelldefels, sí, sí. I és que el Barça va celebrar el sopar de final de temporada al restaurant Casanova Beach Club de Castelldefels, que es troba a la platja, amb jugadors.
0: És bo aquest restaurant?
3: És molt bonic. Júlia. És molt bonic, una mica car, però és molt bonic. Està a la platja, té piscina, té de tot.
0: Els recomanes, doncs, vale.
3: 100%. I van anar jugadors, cos tècnic, directiva, i van ser un total d'uns 150 convidats. I en principi era una festa per celebrar els títols de Lliga i de Supercopa, però també van aprofitar per fer un homenatge al Robert Lewandowski, que s'acomiada del club. I durant el sopar, Rafa Juste i Joan Laporta li van entregar una placa commemorativa i el capità Ronald Araujo va destacar la importància de Lewandowski dins del vestidor. I la festa també va deixar una imatge molt comentada, ja que Lamine Yamal hi va anar acompanyat de la influencer Inés García, apareixent públicament per primera vegada amb la seva nòvia.
2: I en plana cultural, avui també destaquem que el documental Et faran un home, Morts silenciades, que produïa 3CAT dins del programa de Sense Ficció i que tracta sobre els joves que van morir durant la mili espanyola, doncs ha rebut el Gran Prix dels Premis Circom del 2026.
4: Vull compartir aquest Nadal el record del meu germà. Va morir en estranyes circumstàncies.
2: I avui en parlem cura perquè ha estat dirigit precisament per la Mireia Prats, que és una periodista de 3CAT que va viure durant anys a Badalona i que va venir aquí al Badalona Matí a parlar-nos també d'aquest treball audiovisual.
0: Doncs sí, pel que sembla aquest documental és bastant dur, vale? No és apte per nens, diguem-ho així, i parla de temes vinculats doncs, a rituals de masculinitat i altres coses una miqueta més, bueno, podríem dir més fortes de violència de tot tipus, inclús sexual.
2: De fet, parla dels prop de 1.900 joves reclutes que van morir durant el servei militar a Espanya en anys de democràcia i, per tant, aquí posa el dit a la nafra, amb una situació que és molt seriosa i que segurament doncs, encara té les seves derives.
0: Sí, és una dada que jo no coneixia. No sé si molta gent ho sap, que moren joves fent la mili, no?
2: Avui en dia esperem que això ja no passi.
0: Això ja hagi canviat, sí.
2: Recull una realitat d'ara fa unes dècades. Vinga, i avui canviem completament de terç, perquè ens toca fer un comiat. El de la Cora, que ha estat fent les seves pràctiques aquí a Radio Ciutat de Badalona amb l'equip del Badalona Matí, i que avui, Cora, doncs, arriba el teu últim dia en aquesta etapa de pràctiques.
0: Doncs sí, per mi ha estat una experiència, ets a dir, molt bona, ha estat increïble estar aquí. A part d'aprendre molt, doncs m'emporto records dels moments que hem viscut a la redacció, tant amb l'equip de Badalona Matí Ràdio com el de la tele, que estem tots junts. I, en fi, espero que això no sigui un adeu, sinó un fin d'aviat. Mai se sap a la vida.
2: I tant que no, mai se sap a la vida. Però ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, per
2: tota la il·lusió que li has posat també en aquesta nova faceta de la teva vida, dedicada a la comunicació, un nou camp que descobreixes. I no només t'emportes aquest agraïment, és molt poqueta cosa, però vaja, un record també nostre és aquesta bosseta de Badalona Comunicació.
0: Veus que bé, molt bé. Moltes
2: aquí tens una llibreteta, pots prendre molta nota, de tot el que tu doncs, vulguis també recordar, potser d'aquesta etapa en un mitjà local. Segurament te n'esperen molts altres al llarg de la teva trajectòria.
0: Moltes gràcies. Gràcies, Núria.
2: Gràcies, Júlia, a tu també.
0: Gràcies.
2: I de seguida tenim aquí l'Edu, que s'incorporarà també els micròfons del programa a partir de dilluns que ve, que comença també aquesta etapa de pràctiques amb nosaltres. Així que, Edu, benvingut a l'equip, també.
5: Moltes gràcies.
2: Dilluns ens hi posem. Arribem a les 11 del matí, butlletí horari, Badalona Matí continua a partir de les 11, així que no marxeu, que avui hem de parlar de cinema, de propostes culturals de cap de setmana i de moltes coses més. Fins ara.
0: Adéu.
6: Són les 11.
7: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
8: Notícies Badalona.
6: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. En plena polèmica pel retard en el pagament a proveïdors, el govern local ha aprovat en un ple extraordinari l'abonament de factures i diversos punts claus en matèria econòmica. Una de les despeses destacades ha estat l'autorització de 14,2 milions d'euros per pagar factures acumulades a Fomento de Construcciones y Contratas pel servei de neteja i recollida de residus amb l'objectiu de regularitzar factures pendents i reduir el període mitjà de pagament. El govern local ha defensat que aquestes mesures responen a una situació arrossegada durant anys amb contractes caducats que dificultaven la tramitació ordinària de factures. Segons l'executiu, la prioritat és posar ordre administratiu, licitar els grans contractes municipals i garantir que els proveïdors cobrin dins dels terminis legals. Escoltem la cinquena tinent d'alcaldia, Eva Guillén.
9: Amb aquestes mesures, amb aquests paquets de factures que vindrem portant al ple de manera recurrent fins que erradiquem, no?, aconseguim assolir la situació òptima amb aquesta situació i també licitant els contractes que correspon per poder portar a terme el pagament de les factures de manera ordinària, el que aconseguim és tenir els serveis regulats, els serveis amb el seu contracte i també poder tramitar a partir d'ara totes les factures de manera corrent.
6: En l'àmbit pressupostari, el ple també ha aprovat liquidar deutes bancaris de fins a 94 milions d'euros que provenien de crèdits d'inversions. El govern sosté que es tracta d'una operació per sanejar les finances municipals, aprofitant el romanent de tresoreria. En canvi, l'oposició ho interpreta com la conseqüència d'una baixa execució d'inversions i la mala gestió, volíem dir, dels proveïdors. I el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, assegura estar centrat en que el partit dels socialistes es presenti com una alternativa il·lusionant de cara a les properes eleccions municipals. Ho ha dit també fent referència a la proposta d'Esquerra Republicana. Malgrat no descartar l'opció de forma explícita, el líder socialista afirma que ara mateix la seva principal preocupació és crear un projecte que ofereixi respostes diferents que resolguin les problemàtiques de la ciutat. L'escoltem.
10: A mi em preocupa el PSC, que és el partit amb més militants que hi ha a Badalona. Em preocupa generar una alternativa creïble a nivell de ciutat, i això vol dir que no només pot ser Fernando Carrera, sinó que han de ser la resta de companys i companyes que han d'acompanyar en tota aquesta aventura i que hem de fer un projecte que sigui il·lusionant, i jo crec que hem de fer, a més, un projecte que sigui diferent. I si hi ha una cosa que tampoc podem discutir, una és el percentatge de coneixement, i l'altra, evidentment, és que de moment, o com a mínim dintre del que és l'esquerra, l'única cara nova sóc jo.
6: I el jutjat d'instrucció número 3 de Badalona ha arxivat provisionalment la investigació sobre l'empresa Teneco per la suposada emissió de contaminants potencialment cancerígens. El jutge conclou que la fàbrica de pastilles de fre per vehicles ubicada al barri del Remei desenvolupa la seva activitat complint la normativa. Els denunciants, l'Associació de Veïns del Barri i la plataforma Airenet ja han avisat que recorreran la decisió. Critiquen que la resolució es basi en estudis realitzats el 2025, és a dir, posteriors a la denúncia que es va interposar l'any 2023. Retreuen a la Generalitat i a l'Ajuntament que no garanteixin la protecció de la ciutadania davant d'indústries contaminants. Escolti'm a Silvina Frutxella, portaveu d'Airenet.
5: un jarro de agua fría, sí. Y sobre todo una, como una sensación de desamparo, ¿no? Porque la ley no te protege, el ayuntamiento no hace los controles que tiene que hacer, nos tenemos que enterar de que se han fraguado controles a través de una denuncia y para colmo se contempla el presente cuando lo que se denunció es hace 2-3 años.
6: I en plana cultural, el Museu de Badalona ha inaugurat aquest dijous l'exposició Els primers passos cap a la democràcia, una mostra per conèixer a fons el període de la transició a Badalona entre els anys 1976 i 1978 i apropa la ciutadania a les lluites per drets fonamentals que van tenir lloc en aquest període. Després de la mort de Franco, es va obrir un nou capítol històric on es van reivindicar drets polítics i de les dones i del moviment veïnal va agafar més força. Totes aquestes fites es poden descobrir a la mostra a través d'una col·lecció de fotografies, cartells i textos. I en esports, després d'assegurar la classificació als play-off de la Lliga Endesa i la sisena posició, la penya rep a l'Olímpic al San Pablo Burgos. Serà diumenge a les 6 de la tarda en la penúltima jornada de l'ACB. El Joventut voldrà celebrar la classificació contra un San Pablo Burgos que està virtualment salvat. Si la classificació es quedés com està actualment, amb la penya en sisena posició i el Barça en la tercera, hi hauria derbi català a la sèrie dels quarts de final pel títol de Lliga. Ara mateix tenim 22 graus de temperatura a Badalona.
8: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
11: Ningú t'informa com nosaltres.
12: Diumenge esportiu a Radio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
13: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
12: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
13: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
14: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.

0: Guifré Jordan, periodista especialitzat en dades de l'Agència Catalana de Notícies. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia. Tots molt bé. Aquí estem.
0: Tornem a treure la calculadora, anem a fer estadístiques.
1: Així és, així sí? és. Però sempre temes que més o menys connectin amb la gent i que no sonin molt marcianos. És una mica l'objectiu d'aquesta secció.
0: Molt bé. Avui parlem de periodisme de dades i ens fixem en l'àmbit de la salut, eh? Uh-huh. Aquest que, d'una manera o una altra, ens afecta a tots.
1: A tots, a tots. Sobretot, doncs, l'àmbit de la salut digital, no? Volíem parlar avui una mica com ha canviat en els últims anys, no?, la nostra interacció amb els serveis de salut de públics, no? En aquest cas, en els últims anys, literalment. És a dir, hi ha un abans i un després, que és la pandèmia, no?, que ha fet que nosaltres no només tinguem relació de manera presencial amb el nostre metge, sinó que també, o amb les nostres dades clíniques, sinó que també puguem accedir online, no? Podem accedir online, doncs, a la nostra recepta electrònica, per exemple, podem veure què tenim receptat, podem demanar cita.
0: A informes mèdics, resultats d'analítiques, per exemple, no?
1: Correcte. I una petita anècdota personal que podeu provar tots els que ens estigueu escoltant és que, bé, un dia vaig pensar, ostres, i això de la meva salut? O això de la salut digital? Fins a quin punt tenen guardades les meves dades i jo les puc veure, no? Les meves dades antigues, de, no sé, d'alguna vegada que hagi anat a urgències, antigament, el que sigui. Vaig tirar enrere i vaig trobar, crec que des del 2004, informe d'urgències, senyor Guifré Jordan, tal. Bueno, senyoret, perquè tenia molts menys anys, diguéssim.
0: Però potser és quan es va fer aquesta migració,
1: jo
0: no?,
1: crec que
0: cap al sistema digital.
1: 2004, una cosa així, doncs...
0: La veritat és que és molt còmode, fins i tot, gent que disposa de mútues pot compartir també a través de La Meva Salut informes que estan codificats, per tant, tu no els pots veure, però sí els altres centres de salut, doncs, a tot aquest historial, no?
1: Fins és i tot. Molt útil. També
0: resultats
1: de vacunes.
0: De proves mèdiques, també.
1: També de vacunes.
0: També de vacunes.
1: Que sortia... Quan vostè tenia 3 mesos, li van posar la vacuna de tal. Carai, si ho
0: I pots demanar tant cita, diguéssim, al teu metge de capçalera, com a també a metges especialistes.
1: Així és, així és. Per tant, bé, és una mica, doncs, el que veníem a parlar avui, sobretot de les dues grans eines dintre de l'estratègia de salut digital que podríem dir que té, doncs, el Departament de Salut, que són La Meva Salut, no?, que és la plataforma online on qualsevol persona que s'hi hagi donat d'alta pot entrar i pot fer totes aquestes gestions que ara mateix estàvem comentant, i l'e-consulta, no?, que és dintre de La Meva Salut, tu pots interactuar amb el teu metge enviant-li un missatge, no?, bàsicament. I sempre diuen que no és per res urgent. L'e-consulta, hem de deixar clar que no és per... Si realment et trobes malament, doncs demana cita. Demana cita al metge, que acabaràs abans. Ara bé, per exemple, jo l'altre dia vaig anar...
0: La pots fer servir, La Meva Salut, per demanar cita al metge, eh?
1: També pots. També
0: però
1: pots.
0: Sí que és veritat que, per exemple, doncs una erupció... Pots enviar una fotografia sol·licitant l'hora, per exemple, no? I adjuntar-la. I si cal, el metge considera que t'ha de visitar personalment, doncs et remetrà també una visita
1: així
0: presencial,
1: és.
0: No?
1: O potser alguna... L'altre dia vaig anar a la farmàcia a demanar un medicament concret que tinc receptat de manera crònica, no sortia a la recepta electrònica, i em van dir, bueno, és que encara que sigui crònic, caduca. Caduca i el metge ha de tornar a donar d'alta això. I vaig pensar, home, demanar hora pel metge per demanar només això... Escolti, vaig a fer una e-consulta, aviam si funciona. I efectivament...
0: Sí, va funcionar.
1: Sí, al cap d'uns dies, doncs, et diu a quin dia et contestaran i a quina hora, i efectivament aquell dia i hora em va enviar un missatge i em va dir, molt bé, ja li he posat a la recepta electrònica el medicament que vostè sol·licitava, que vostè ja té crònicament, per tant no cal que es faci una gran consulta presencial perquè ja se sap que jo tinc aquesta condició, no? Per tant, no sé, bastant útil. I crec que no sóc l'únic que ho trobo útil perquè, doncs, hem estat mirant en un reportatge que vaig fer juntament amb alguns companys a l'Agència Catalana de Notícies, hem estat mirant dades sobre qui utilitza La Meva Salut i home, Déu-n'hi-do. Perquè mensualment estem parlant d'1,5 milions d'usuaris únics al 2025. És a dir, de persones diferents cada mes han fet servir, doncs, la Meva Salut. Tenint en compte que som 8 milions, més o menys, doncs no està malament.
0: Déu-n'hi-do.
1: I en tot l'any, de persones diferents, pràcticament 4 milions. Per tant, la meitat de la població ja fa servir, com a mínim, un cop a l'any, ha fet servir La Meva Salut, la meitat de la població, cosa que no està... no està gens malament. I hem anat pujant, eh? Des del 2023, 2024, la cosa ha anat pujant fins a aquest 1,5 milió d'usuaris únics mensuals. Malgrat tot, el rècord, diguéssim, és el 2021, que us podeu imaginar per què, no? Us podeu imaginar que està relacionat.
0: Clar, la pandèmia, no? La pandèmia.
1: Exacte, que realment havies de fer molts tràmits, doncs el certificat aquest de poder viatjar, no? No sé si us en recordeu. Ja sé que estic aquí abocant...
0: Potser la mateixa, clar, sol·licitud de vacunació.
1: Correcte,
0: No és la mateixa xifra de gent que es vacuna ara, per exemple, de la Covid o de la grip, clar, que segur. La que es vacunava l'any 2021.
1: Correcte, clar, per demanar hora per la vacunació, per emetre el certificat de vacunació i poder viatjar, etcètera, no? Per tant, sí que és cert que el pic d'usuaris de la meva salut va ser durant la pandèmia, tot i que ens hi estem apropant molt, eh? Estem parlant de 1,6 milions el 2021 i ara... I ara estem a 1,5 milions, per tant, estem allà mateix. I pel que fa a altes mensuals a la meva salut, que això també és interessant, no usuaris, sinó gent que es dona l'alta...
0: Nous usuaris.
1: El 2021 va haver-hi un pic de 250.000 usuaris nous cada mes durant tot l'any, per tant...
0: Déu-n'hi-do.
1: 250.000 per 12, estem parlant de 3 milions de persones... 3 milions de persones diferents es van fer usuàries, es van donar d'alta a la meva salut en un sol any, no? També per això, per tema Covid, no? Si volies fer certs tràmits, doncs necessitaves això.
0: O gent que en aquell moment doncs, tampoc considerava tan oportú anar presencialment al centre d'atenció primària i, per tant, pretenia resoldre potser alguna consulta així de manera digital, més fàcilment, no?
1: I es va encoratjar molt, no? Des de la Generalitat es deia, intenteu no col·lapsar el CAP, perquè tots tenim el mateix, ja sabem el que és, no? I tot el que pugueu fer telemàticament, doncs feu, no?
0: De gestió d'altes i baixes, fins i tot. Això també s'ha anat digitalitzant.
1: Sí, senyora.
0: Sí, i això veritat, segurament també fa que el consum de la meva salut sigui superior,
1: sigui
0: no?
1: Sigui més alt, correcte. Hem de dir que ara les altes mensuals al 2025 van ser de 16.000 al mes, i recordeu que el 2021 he comentat que eren 250.000, és a dir, de 250 a 16.000...
0: Hi ha un canvi considerable, eh?
1: Cosa que fa pensar que ja hi som tots, no? Més o menys, ja hi som tots i la gent ja té la meva salut. Si no, la cosa aniria creixent, no? Ara el creixement és molt poc, perquè bé, doncs hi ha persones noves, no? Cada vegada, doncs, òbviament... Hi ha persones segurament joves, no? Doncs que per primera vegada ho han de fer servir, no?
0: Nous naixements o gent que ve a viure a Catalunya, no? I que per tant s'incorpora també a aquest sistema de salut.
1: Correcte, correcte. I d'altra banda, les e-consultes, doncs bé, quantes e-consultes, no? Quants missatges enviem als nostres metges telemàticament? Doncs estem parlant d'un milió, més o menys, un milió al mes l'any passat. Un milió de consultes noves al mes, cosa que és similar una mica a l'any anterior. I a la primària, i això és una dada que realment fa pensar, a la primària estem parlant que de gener a octubre del 2025, que són les últimes dades que tenim, es van fer 8,9 milions d'e-consultes. Si agafem les consultes presencials en el mateix període que hi ha hagut als CAPs de Catalunya, són 34,1 milions, per tant, 34 milions de presencials i 8,9 online. Per tant, això ens fa dir que una de cada 5 consultes a la primària ja es fa per internet. Cosa que bé, que Déu-n'hi-do, no està malament. Jo, quan vaig començar a fer això, no sabia què imaginar-me, no? Però bé, el resultat, el titular, diguéssim, seria aquest, no? Que una de cada cinc consultes a la primària ja es fa per internet.
0: Que ajuda, en certa manera, a descongestionar els centres d'atenció primària i, per altra banda, segurament també doncs, agilitzar aquestes agendes, no? Que sempre, aquesta setmana, que hi ha hagut vaga també del sector metge, doncs, és una de les reivindicacions que també tenen. Eh? El disposar de més temps per consulta, no tenir unes agendes tan apretades i, per tant, en aquest sentit, la meva salut també doncs, aporta el seu granet de sorra. No?
1: Així és. I és per això que, bé, amb experts o amb gent del sector amb qui hem parlat, doncs ens diuen que hi hem de confiar en la salut digital i que és una cosa que empodera els pacients. Al final, tu com a pacient pots proactivament, no?, enviar-li missatge al teu metge, pots proactivament mirar doncs, dades teves que abans no podies, vull dir, literalment no podies, no? Per tant, doncs és una cosa que s'aposta molt. i que en un futur potser pot evolucionar més amb això de la, amb això de la
0: intel·ligència artificial, no?
1: Sí, de fet, hem parlat amb Iris Alarcón, que és metgessa de família i membre del grup de treball de salut digital de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, i ens explica què pot aportar la intel·ligència artificial al futur de la salut digital.
2: Jo crec que la intel·ligència artificial podrà ajudar molt a les consultes que es fan a través de la meva consulta, no? Doncs que es puguin com arribar als professionals, pues que puguin donar la millor resposta possible, perquè no tot el que ens pregunten per la consulta és necessari que sigui una metgessa que ho respongui, no? Potser ho pot respondre, o inclús té més coneixements per fer-ho, doncs, un altre professional, la treballadora social, l'infermera, la nutricionista. Llavors, primer, crec que hi ha d'haver aquesta part de poder repartir, no?, tot allò que es consulta, que em sembla interessant, que allò arribi al millor professional possible. I d'aquesta manera em sembla que, no, les metgesses podríem com reduir una mica aquesta pressió assistencial digital.
0: Per tant, optimitzar esforços i també fer diana en el professional que et convé a cada cas, no? A l'hora d'obtenir una resposta en aquestes e-consultes.
1: Així és. Potser, no?, en un futur, doncs, la intel·ligència artificial ja et redirecciona a qui toca i no carreguem més els metges del que és necessari. D'altra banda, doncs, no tot és perfecte, perquè no tothom té

0: bretxes, de la bretxa digital?
1: Hi ha un concepte de que la bretxa digital són majoritàriament persones més grans, que cada vegada són menys, no? Però ens estem trobant que la bretxa digital també està representada per persones que per qüestions culturals doncs, no tenen costum d'interrelacionar-se digitalment i fins i tot doncs, persones que doncs, sent joves tenen unes capacitats digitals limitades, és a dir, saben fer certes coses digitalment, però altres no les saben fer. I aquí és molt important incidir sobre aspectes bàsics, com puc entrar a la meva salut, com em puc identificar, quins serveis hi trobaré, què és el que puc fer, com funcionen aquests serveis i aquestes funcionalitats.
0: Hem escoltat ara la gerent d'innovació relacional de l'àrea de ciutadania, innovació i usuari del CatSalut, la Yolanda Portero, que parla d'aquesta bretxa digital, de, no només d'edat, sinó de competències a nivell
2: digital. I d'altra banda, el burnout telemàtic, també, a veure si ens acabarem cremant tots, no?, que una de cada cinc consultes a la primària sigui a través de consulta, a través, diguéssim, del mòbil, no?, d'una pantalla, d'entrada no em sembla preocupant, sinó que pot ajudar aquesta descongestió que ara dèiem, no?, a deixar de saturar també el sistema d'atenció sanitària, però d'altra banda, si tot s'acaba relegant en aquesta visita, diguéssim, electrònica, pot acabar passant també aquella mirada del metge, no?, que sovint es busca darrere de la pantalla de l'ordinador.
0: I que a vegades és difícil de trobar.
2: Mira'm, no?
0: Mira'm, que és
2: clar,
0: aquí.
2: Mira'm, allò que molts pensem o diem, no? Mira'm aquí, o és que no m'ha mirat.
0: Així
2: doncs, és. No perdre aquest contacte que és tan important també en medicina.
0: Correcte,
2: no?
0: Correcte. I ja per últim, a banda d'aquest repte que em comentaves, és el tema dels joves, no?, que sembla que Salut ha detectat que són els que no són necessàriament els que més utilitzen la meva salut, quan sembla que tenen més competències d'internet i digitals que la resta de gent, però sembla que no s'acaben d'engrescar i el CatSalut està pensant noves maneres per engrescar-los, com ara intentar afegir a la meva salut serveis tipus les apps aquestes de benestar,
2: d'exercici físic, de dinàmiques d'exercici.
0: Exacte, intentar fer una versió a la catalana i a la pública, diguéssim, perquè la gent s'engresqui, no?
2: Que t'ajudi també a controlar aquí si has tingut una qualitat de son bona o no, quantes passes has fet al dia, no? I
0: correcte.
2: Incorporar una mica, oferint aquest servei, també acaba de convèncer, no?
0: Exacte. Més o menys, aquesta seria la radiografia. Sí, sí, sí.
2: Mai millor dit, eh?
0: Exacte, mai millor dit. I torno a engrescar la gent a que entri a la meva salut i que miri el seu historial mèdic, perquè realment jo m'hi vaig estar una estona.
2: Ni que sigui per fer el tafaner, no? A veure què m'ha passat a mi aquests últims anys, no?
0: Sí, sí, tal qual. Això vaig fer jo.
2: Molt bé. Doncs gràcies, Guifré. Que vagi molt bé. Fins a la pròxima.
0: Vinga, vosaltres.
2: Adéu. Adéu.

0: diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
1: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
0: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
1: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
2: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.

0: I és divendres, i per tant, si és divendres, toca parlar de cinema. Avui ens acompanya en Miquel López. Què tal, com estàs?
1: Com anem? Bon dia, bona hora.
0: Bon dia. Ja sabeu que avui repassem doncs, la filmografia de diferents directors, de diferents generacions també del cinema internacional. I avui doncs, encetem aquest espai de la mà d'aquí, Miquel.
1: D'un dels més joves, entre cometes, o almenys està viu i almenys encara fa produccions, que és també un dels més estranys de la història de Hollywood, Tim Burton.

0: Aquí estem amb Tim Burton, que bueno, tu ja saps qui és, aquest senyor. Diguem-ne que té un amor per la cultura gòtica, no gòtica del gòtic de... l'art gòtic de la...
1: El gòtic negre, eh?
0: Sí, el gòtic negre, el gòtic fosc, eh? Que ja va començar pràcticament així, va fer coses com Pee-wee's Big Adventure o Beetlejuice, saps? Que ara s'ha fet, fa no gaire, una continuació. Perdó. Però també va fer Eduardo Manos Tijeras, que ni t'explico ja com era d'estrany amb aquell Johnny Depp amb aquelles ungles, no? Que per cert es dedicava a fer...
1: Que anava molt bé per podar el jardí.
0: Clar, per podar el jardí o per pentinar-te, per exemple, o tallar-te el cabell, no? Però una, jo el que més recordo de Tim Burton del principi és una pel·lícula que va marcar, en certa manera, el Renaixement, tot i que abans hi havia hagut un altre que ja ho va indicar, però el Renaixement i tot el que després vindria de la onada de pel·lícules de superherois, que és aquesta que estàvem escoltant, Batman. Efectivament, hi ha altra cosa, Batman?
1: Sí.
0: En què sortia Michael Keaton, en què sortia Jack Nicholson, que era el protagonista, tot i que era el dolent, i que sortia bueno, un munt de gent. Va haver-hi unes coses, va fer també Batman Returns, o Batman Vuelve, que era la continuació. Però després ha fet altres coses més curioses, per exemple, Mars Attacks. Tu has vist Mars Attacks? És una pel·lícula molt rara, és de ciència-ficció, però de riure. Una cosa estranyíssima. Molt, que, per cert, també repetia amb Jack Nicholson. I un dels seus projectes, jo crec, més emblemàtics, més curiosos i més espectaculars, que va ser explicar la vida del que es considera el pitjor director de la història del cinema. Que, o sigui, és un fet real, però en l'estil Tim Burton. Estem parlant d'Ed Wood.

0: Ed Wood, efectivament, aquesta pel·lícula, per cert, explicava com es filmava la que es considera la pitjor pel·lícula de la història, que és Plan 9 from Outer Space, o Plan 9 de l'espai exterior, no? Una pel·lícula que la van fer amb una sabata i una espardenya. I aquí s'explicava tot, a part d'algunes coses més curioses, que per cert, Johnny Depp era també el protagonista. Després ha fet musicals, per exemple, cosa rara, ha fet Sweeney Todd, per exemple, que és un musical molt conegut, o Charlie i la fàbrica de xocolata.
1: També.
0: Ha fet coses més curioses.
1: Stop com Motion, no? També l'ha utilitzat.
0: Stop Motion, sí, bueno, Stop Motion. Ha fet també unes quantes de Stop Motion. Pesadilla antes de Navidad, per exemple.
1: La novia cadàver, no?
0: La novia cadàver, efectivament. Alicia en el País de les Meravelles, que no era amb Stop Motion, era diferent. O fins i tot Dumbo, un remake de Dumbo, la clàssica de Disney, de Walt Disney. Però jo crec que un dels fracassos que ha tingut Tim Burton, ho dic per la part que em toca, perquè sóc un gran fan de la pel·lícula original, i aquí la va pifiar, va voler fer un remake d'un dels grans clàssics de la història del cinema, de ciència-ficció i del cinema en general. Estem parlant de Planet of the Apes.

0: L'equip va voler, doncs, això, fer en el seu estil, tornar a explicar la història de... que era molt diferent, eh? La història del planeta de los simios, d'aquella pel·lícula del 68, en Charlton Heston. Va recuperar Charlton Heston per fer un petit paper, en aquest cas com a mono, no com a humà, i...
1: Però no va acabar de quallar.
0: I no, va quedar una cosa una mica estranya. A mi no em va agradar, tot i que anava amb totes les intencions de que m'agradés. I no em va acabar de convèncer.
1: Sí que és veritat que és un director que aconsegueix sempre aquesta atmosfera, no? I alhora, ara que hem anat escoltant algunes, diguéssim, de les bandes sonores de les pel·lícules, també com una melodia que l'identifica molt amb la seva manera de fer cinema, eh? També.
0: Sí, doncs aquest és Tim Burton, però si vols anem amb un altre director que és més o menys coetani un pèl anterior, eh? A Tim Burton, però ja no està entre nosaltres, ja és mort, i estem parlant d'Alan Parker. Aquesta és la música mítica de Midnight Express, l'Expresso de Medianoche, una pel·lícula de l'any 83, si no recordo malament, que va ser molt famosa al seu moment, perquè explicava el que passava, un fet real, de fet, a les presons turques, en una presó turca, el que li passava al protagonista, Brad Davis, em sembla recordar que es deia, i el company, que era John Hart. Recordes de John Hart, l'actor de L'Hombre Elefante, que feia un paper boníssim. La pel·lícula va destacar per la seva cruesa i per com explicava, doncs, això, el que passava en aquestes presons. Però abans ja havia fet una cosa que cal esmentar, que era un musical molt curiós protagonitzat per nens que feien com d'adults. Una cosa molt rara, que era un món de gàngsters, o sigui, els nens feien de gàngsters. I la xica del gàngster era Jodie Foster en aquella pel·lícula. Però que era, també tenia com coses musicals. Però clar, el gran musical que va fer Alan Parker, també als anys 80, que després va donar peu a una sèrie famosíssima, també als anys 80, tu això no ho recordes perquè ets una criatura, però a nosaltres ens va marcar...
1: Jo soc dels 80.
0: Sí, però clar, eres però, clar, una criatura, no. Acabada de néixer. Tu vas néixer amb aquesta música.
1: Bona música per néixer, eh?
0: Home, boníssima música. Fame, aquesta sèrie que es va fer famosa també, la pel·lícula de la sèrie, per allò, la fama és dura, tindrés que luchar por ella, que és, de fet, l'explicació d'una escola, diguem-ne, d'arts en el sentit d'interpretació, música, ball i tot això, que hi ha a Nova York. I el que feien els estudiants per poder destacar i per poder arribar a alguna cosa, no?, en aquesta tasca tan dura com és la ser artista, no? Això era Fame, que era un musical... però molt diferent dels musicals de tota la vida. Era, ja et dic, música actual, bueno, actual de l'època, clar, estem parlant dels anys 80. I ja que parlem de musicals i de música, ell va fer també als anys 80, una producció estranyíssima adaptant a un dels grans grups anteriors, no dels 80, sinó dels 70, fins i tot crec que fins als dels 60. Un grup de rock famosíssim, que hauràs sentit parlar, que es diu en Pink Floyd, i que els seus temes més famosos estaven recollits, anava a dir recorreguts, no, recollits a The Wall.

0: sona aquesta música, eh? Sí. Pink Floyd, un dels grans grups de la història de la música, coetani més o menys en Queen, bueno, una cosa extraordinària. Ha fet també The Commitments, també una història d'un grup, Evita, l'adaptació del musical però famós de Lloyd Webber i de Tim Rice, que va ser també un èxit brutal, amb Madonna i amb Antonio Banderas, de protagonista. Uh-huh. Però va fer també drames, per exemple, Art de Mississippi, sobre la situació de, sobretot, de la comunitat negra al sud dels Estats Units. Va fer també Les cenizas de Ángela, un drama total a Irlanda, basat en un llibre també basat en fets reals, de Frank McCourt, o fins i tot una història molt curiosa que es deia Corazón de Ángel, Angel Heart, amb Vicky Rourke i Robert De Niro, on Robert De Niro feia de gàngster, però de fet era el dimoni en persona, eh? Uh-huh. O sigui, una carrera molt variada, eh? Molt heterodoxa, podríem dir, sí, la que ha tingut aquest senyor.
1: No només doncs això, un estil cinematogràfic, sinó temàtiques molt diverses, eh? Són les que el van conduir, doncs, a fer diverses pel·lis, perquè va ser molt prolífic, també.
0: Sí, va ser molt prolífic la seva carrera. I pel·lícules molt populars, a més, eh?
1: Doncs vinga, anem amb un altre, amb un altre director.
0: Anem al passat, anem als clàssics. Amb un clàssic que va començar als anys 40, que ja era fill d'un actor de Hollywood i de teatre, dels antics, l'actor i el seu pare es deia Walter Huston, i ell és el grandíssim John Huston.

0: Aquelles músiques, oi, d'aquelles produccions de les grans productores de Hollywood, de la Warner, crec que això de la Warner, a la Paramount, la 20th Century Fox. Ell va començar, John Huston, escrivint guions i després ja dirigint, bàsicament thrillers, cine negre, no? Mm-hmm. Com aquesta que estem escoltant, que és el Halcón Maltès, va fer també Cayo Largo, o va fer La jungla d'asfalto, eh? Per cert, Cayo Largo i el Halcón Maltès la va fer amb Humphrey Bogart, un dels grans dels anys 40 i de la Warner. Va dirigir també al seu pare, Walter Huston, i a Humphrey Bogart, a El tesoro de Sierra Madre, i després torna a dirigir a Bogart, que per cert li va significar un Òscar, per La reina d'Àfrica, amb Katharine Hepburn. No sé si ho saps, però resulta que també va tornar a dirigir a Bogart a La burla del diablo, una comèdia estranya que es va filmar a Itàlia, amb Gina Lollobrigida, de coprotagonista, també, no? Però va fer altres coses, va fer coses molt, molt variades. Va fer, per exemple, Vidas rebeldes, amb Clark Gable i Marilyn Monroe. Va fer una història sobre la vida de Freud, del psiquiatre, amb Montgomery Clift. I després, és que ha dirigit a molts grans, eh? Perquè no és fàcil dirigir a Elizabeth Taylor i Marlon Brando a Reflejos en un ojo dorado. És que, clar, són dos divos, però dos divos d'aquells molt exigents, eh? Saps que Marlon Brando, a partir d'un determinat moment, jo crec que aquí era això, es negava a prendre's el guió?
1: I anava amb la improvisació?
0: No, anava amb improvisació, però també feia que col·loquessin pels diversos
1: tipo
0: llocs...
1: Tipo prompters.
0: Prompters, però no eren prompters, perquè no existien, sinó que eren cartells amb el guió,
1: amb el
0: que havia de dir. Ojo, que quines coses.
1: Però, i ell mai va actuar, John Huston no.
0: Sí, sí, John també. Huston, curiosament, tot i que ell era actor, director i guionista, va fer pel·lícules també com a actor. Per exemple, va fer La Bíblia, en su principio, que la va dirigir ell, i on sortia, si no recordo malament, feia de Noé. Saps el Noé,
1: el de l'Arca?
0: Doncs ell feia el paper de Noé. O també va sortir com a actor i també va dirigir una pel·lícula que en anglès es diu The Life and Times of Judge Roy Bean, però aquí vam conèixer com El juez de la horca.

0: Un western, però també molt, molt curiós, perquè és un western que fa com una mica d'apologia del western, però també burla. És una cosa estranya. El protagonista, que és Paul Newman, que interpreta un personatge real, que era Roy Bean, un senyor que era un gàngster, bueno, un dolent, diguem-ne, un forajido, que se'n deia llavors, però que es va autoproclamar jutge ell mateix, i amb una població de Texas, doncs ell era el que decidia la llei, no?, en certa manera. És una pel·lícula, deixa'm que t'expliqui una anècdota personal, que per mi té una història especial dins del món del cinema, perquè reuneix els meus dos actors favorits. L'única vegada a la vida que han sortit tots dos junts.
1: Que són?
0: En una escena, que són Jacqueline Bisset, que fa la filla del Paul Newman, i Roddy McDowall, que va ser un dels protagonistes del Planeta de los Simios, de la primera. I aquí surten només en una escena, quan representa que ha mort el jutge, que després descobrim que no, i el personatge de Roddy McDowall s'enfronta a la filla per demanar que li doni la part que quedava del pare per quedar-se ell tot el poble. Res, una escena curtíssima.
1: Però que tot va fer feliç,
0: sí,
1: aquesta
0: va
1: escena.
0: Fer feliç. Que no sé ni si van firmar junts, perquè és la típica escena que hi ha pla contra pla i no sé si van coincidir en el moment de filmar-ho, però bueno.
1: Queden dos minutets, molt ràpidament, Miquel. Tenim temps encara per fer un repàs també a la trajectòria de George Stevens.
0: Vinga, acabem aquí amb George Stevens. George Stevens, que és més antic, va començar als anys 30, va fer pel·lícules amb Katharine Hepburn, com Alice Adams, o com Olivia, o com La Mujer del Año, o va fer això que estem escoltant, un musical que es deien Alas de la Danza, amb Fred Astaire, però no amb Ginger Rogers, sinó amb Joan Fontaine, també. No, perdó, amb Fred Astaire i Ginger Rogers sí que va fer en Alas de la Danza, i després amb Fred Astaire, però amb Joan Fontaine, va fer
1: aquest
0: una damisela en Apuros, això mateix. Va fer més pel·lícules musicals, va fer Gunga Din, i hi ha un western boníssim que es diu Raíces Profundes, un gran western amb Alan Ladd, i ja que parlem de western, més que un western, és una pel·lícula èpica sobre la construcció d'un estat, l'estat de Texas. Elizabeth Taylor, Rock Hudson i James Dean, un repartasso, a Gigante. Una superproducció, 3 hores, etc. Després va dirigir una altra vegada Elizabeth Taylor a Un lugar en el sol, al Montgomery Clift, i va pràcticament acabar la seva carrera amb dues pel·lícules. L'última va ser també amb Elizabeth Taylor, El último juego en la ciudad, o El único juego en la ciudad, una pel·lícula molt, molt petiteta, que només sortia ella i Warren Beatty, res, molt poca gent. I després, però abans, havia dirigit una superproducció amb un repartiment llarguíssim d'actors famosos, entre ells John Wayne, a explicar la vida de Jesucrist, ni més ni menys. La història més gran de jamás contada.

0: Miquel, quatre grans del cinema de Hollywood, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat. Hem fet també un repàs per la història del cinema en aquests últims minuts i ara toca anar a l'actualitat i donar també un cop d'ull a les novetats de la cartellera de cinema. Fins a propera.
1: Vinga, vagi bé.

0: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
1: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
2: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
0: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
1: Dones molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
3: Depèn.
1: Ai, Martín, fes el favor.
4: Adelante. Vayan tomando asiento.
5: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
2: ¿Envenenada?
0: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quartier general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
6: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
7: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
8: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
0: The Mandalorian en Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
8: Este es el camino.
9: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Passa't i descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
10: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
11: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
10: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
11: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
12: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
13: I és divendres i toca fer repàs també a l'agenda cultural amb la Tuti García. Bon dia de nou, Tuti.
14: Bon dia.
13: Avui, quines encara són les queden activitats previstes?
14: Sí.
13: Vinga, perquè encara queden festes de maig.
14: Exactament, avui divendres a les 8 del vespre a la plaça del president Tarradellas, tardeo de música urbana amb BDN Music Session Urban Party.
15: Me pide más, sabe muy bien, quiero tanto que empieza a doler.
14: Al capdavant hi haurà DJ Cosmic, una de les apostes segures de l'escena urbana i electrònica llatina a nivell estatal. La sessió doncs estarà plena de sons que marquen doncs aquests temps, no? El reggaeton, dembow, electrolatino, afrobeat... Bé, tot això. La festa comptarà també amb dansa urbana, animació, visuals, llums i efectes especials. I dins dels tardeos del dimoni, demà dissabte a les 7 de la tarda, a la mateixa plaça, arribarà el gran tardeo dels 80, aquest, per a un públic més adult. I aquest any, com a novetat, inclou un homenatge especial als grans temes d'ABBA. I una mica abans, a les 11 del matí, podeu anar al Dia del Micaco, al Centre Cívic Torremena, una jornada festiva i plena de jocs amb les bitlles catalanes i altres jocs tradicionals. Al matí se celebrarà el torneig de Molki de bitlles d'origen finlandès, mentre que a la tarda serà el torn del torneig de bitlles catalanes. I també dissabte, però a 2:15 del migdia, va de Batobèsties a la plaça de la Vila, cercavila de bèsties i grups de percussió de les escoles de Badalona. L'acte acabarà amb una gran batucada amb les colles de percussió de les escoles que hi participen. Acabarà a la Rambla. I a les 12, al Parc de l'Escorxador, la companyia Col·lectiu Mur ens presenta De tu a tu, un acostament cap a les relacions personals íntimes que neixen en la trobada entre dues persones, entre cada un dels duos o binomis de l'espectacle que estan formats per un artista amb discapacitat intel·lectual. I a 4:45 de la tarda, a Plec de la Sardana de Badalona, a la plaça de la Rosa dels Vents. I a 6:00 PM, al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, concert amb tas de vins a càrrec de la Vall de Betlem. Serà al Pati d'Honor. I a 9:00 PM, a la plaça de la Plana, els Micalets de Badalona faran el seu ball parlat, on personatges de diferents moments de la història es donaran a conèixer. Enguany aquest espectacle canvia de format i de lloc i no s'hi dispararan salves davant càrrega. Diumenge tornem al Parc de l'Escorxador perquè la companyia La Luz ens presenta Bactana a 6:00 PM. I a 7:15, la companyia The Black Blues Brothers presentarà el seu espectacle Let's Twist Again. A 7:00 PM, a la Plana, Matxandansa, a càrrec de l'Esbar Sant Jordi, que celebra el seu 75è aniversari amb una actuació única i irrepetible. I si anem als actes de fora de les festes de maig, avui divendres a 8:00 PM, a Terra al Zorrilla, la producció del lliure Cor dels Amants, de Tiago Rodríguez, amb l'Ernest Villegas i la badalonina Marta Marco.
3: Camí cap a no sabem què, els quatre intermitents encesos, condueixo com un boig, els pneumàtics derrapen quan passem el semàfor en vermell.
14: Aquesta és una peça polifònica sobre una parella i els efectes del pas del temps. I demà dissabte al Blas Infante podreu veure el monòleg de Xavi Franquesa, a Escòcia, a 8:00 PM.

0: Diuen que és el seu espectacle més personal, amb el seu humor àcid, ens convida a reflexionar i riure a l'hora d'aquell moment tan universal en què un es creu encara jove, però la vida li recorda que el temps passa.
1: I ja sabeu, que la sala Sarau i Atribut, en aquest cas de Héroes del Silencio, també actuaran Cuerdos Locos i el Tribut al Canto del Loco, per qui, els qui també sigueu fans d'aquesta banda. I diumenge, homenatge a José María Castells en Dream Team amb Friends. I a l'Estraperlo, doncs, més actuacions.
0: Metal Jazz amb Dark Reality i també demà dissabte The Offi al Besre, alias Protestango.
1: Doncs ja sabeu, molta activitat aquest cap de setmana a la ciutat. Gràcies, Tuti, que vagi molt bé.
0: Bon cap de setmana.
2: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Passa't i descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: I el locutor radiofònic Curro Gadella, que durant més de 3 dècades va treballar en aquesta casa, Radio Ciutat de Badalona, ha rebut un homenatge al seu barri de Sant Adrià de Besòs. Familiars, amics, veïns i veïnes i també representants del consistori han estat presents en un acte en què s'han recitat versos i també hi ha hagut música en directe. El nostre company, en Daniel Mormuth, no s'ho va perdre i va poder parlar amb en Curro.
3: Estem amb el Curro Gadella, mític locutor de Radio Ciutat de Badalona, més de 30 anys presentant programes de màxima audiència com Abanico de Cantares o La Hora Flamenca.

0: amb Ferran Vinaixa.
1: Una tertúlia excepcional, no tant perquè la presenti jo, hem d'estar en Xavi, descansar de les emocions de la victòria a Tenerife, excepcional pels convidats que tenim, començant per Miqui Forniers. Ara ho detallarem. Miqui Forniers, benvingut. No sé si dir-te mite, fotoperiodista, mite de Badalona, no sé ben bé com definir-te, però en tot cas, benvingut a casa teva.
2: Moltíssimes gràcies. Fotoperiodista.
1: Fotoperiodista, definit sempre.
2: Però
1: una mica mític, sí, m'has d'acceptar.
2: Home, sí, em parles que fa més de 50 anys que fas fotografies.
1: I que has fet fotografies que no havia fet ningú en el seu moment, també, no?
2: Exacte, exacte. És que han donat unes circumstàncies molt diferents, no? Quan és el 84, anar a la NBA per la revista Nuevo Basket, i ve a debutar Michael Jordan, ve una baralla al Boston Garden entre la Rivera i Julius Irving, després al 91, veure Michael Jordan guanyar el primer títol a nivell de la NBA final Chicago Lakers, i després pues, el primer All-Star que juga Pau Gasol, bueno, veure arribar la penya al Rudy i al Ricky amb 13-14 anyets. Són moltes coses les viscudes i em sento molt orgullós de lo que he fet fins ara.
1: I no és l'únic que se sent orgullós, que hi ha molta gent que se sent orgullós del que ha pogut viure amb en Miqui. Ara en parlarem, Miqui, perquè tenim aquí novetats importants aquesta setmana. I qui també és un mite, en aquest cas del badalonès, podríem dir, és en Xavi Forns, que ha sigut director esportiu durant ben bé, hem dit, 11 anys o més, o 12, d'aquesta entitat tan mítica d'aquí a Badalona.
3: 18,
1: concretament. Ai, perdona, m'he saltat aquí uns quants anys, eh? 18 anys, eh? 18, més tirant a 19 que no pas a... Xavi, que s'ha retirat, podríem dir, no jubilat, eh? En aquest cas s'ha retirat de les seves funcions, sí, del que el coneixíem la majoria de nosaltres.
3: Com diuen en política, un pas al lado.
1: Un pas al lado. Ara sí, en parlarem, perquè també ens ve molt de gust i estem molt contents de tenir-lo aquí. I també estem molt contents de tindre en Mangui, que és mita, mita en el patí de vela, en el teu cas. Eh?
4: Això sí.
1: Això sí, eh? Això ho tenim. Sí. Amb moltes altres coses, perquè ets un gran... Tens sí, molta informació sempre, però el patí de vela seria la teva rellevància.
4: Sí. La meva passió.
1: La teva passió. Justament per una regata de patí de vela, que va estar en Mangui, es va perdre una matinal molt maca a la pista de les Carmelites, mítica pista de Badalona, que ara ja no és la pista de les Carmelites, és la pista Miqui Forniers. Miqui, hauria de ser molt emocionant pel fet, per la placa i sobretot per tota aquesta gent que et va acompanyar en aquest dia tan especial per tu, no?
2: Sí, no puc descriure en paraules el que vaig sentir, més de 60 persones, no persones, amics que van venir, gent que va vindre de fora, un amic fotògraf de Madrid que venia al circuit de Montmeló i es va acostar estar allà, personatges del bàsquet, Ferran Lavinya, Sa Maria Margall, Andrés Jiménez, però més que res em va sentir content de trobar tantes cares, tanta gent coneguda que em feien costat en un moment. Jo penso que fins ara és el millor moment de la meva vida, no? Jo sento molt orgullós d'haver viscut dels tres hobbies que tenia, bàsquet, fotografia i viatjar, i d'això pues, només tinc paraules d'agraïment per tot el que m'ha donat el bàsquet, sobretot els amics que m'ha donat el bàsquet.
1: Ostres, Xavi, millor moment de la seva vida, ens acaba de dir uns quants dels que ha viscut, no?, històrics a la NBA. Tothom de Badalona sap, no?, que les fotografies de Miqui, a part de moltes altres coses com a persona, però aquelles fotografies mítiques, que va ser un pioner, no?, com un badaloní que anés als Estats Units, a l'època que ho va fer, que fes aquelles fotografies. Avui dia encara veiem a les xarxes socials molta gent que es ven a glòria de les... i publica, gràcies a Miqui, no?, moltes fotografies mitiquíssimes de l'NBA, i crec que molts badalonins vam començar a viure a l'NBA també gràcies a Miqui, no?
3: Pues sí, i és ben cert que l'altre dia que ens van trobar molta gent que feia potser anys que no ens hi trobàvem a la pista dels Pares Carmelites, jo amb ell el vaig veure molt emocionat. Jo puc dir que també em vaig emocionar, però per veure gent també, a part de l'homenatge d'en Miqui, que feia molt de temps que no ens veiem, i realment el poder de concentració d'aquest acte amb gent que ha donat molt per la ciutat i concretament pel bàsquet va ser, bueno, un acte molt, crec que també molt, molt, molt, molt important, molt digne, i que jo me n'alegro molt, sobretot pel Miqui.
1: Te'l vas perdre, Magui.
4: Ja ho sé. De totes maneres, a part de fotoperiodista i tal, també ha sigut entrenador, eh? I dels primers que va marxar a l'estranger a entrenar, també, eh? Que aquí no diu ningú, que ningú sap això, i el Miqui t'ho pot dir, que va estar, per temes de feina, va anar fora d'Espanya i va estar entrenant, també, eh? O sigui que ha fet quasi tots els papers de l'auca del bàsquet, eh? Sí. Encara que ell s'ha especialitzat en fotoperiodisme i tal, i en viatges i tal, però... el món del bàsquet pot fer qualsevol cosa.
2: Vaig començar a entrenar l'any... 79 a la cooperativa La Moral, que jugàvem al camp de la Oje, que estava allà a la platja, i després vaig estar a Argèlia per motius de feina a l'empresa Pier, i allà pues, vaig arribar i l'equip que havia era la Unió Esportiva Musulmana i la ciutat es deia Sidi Belabés, i vaig jugar amb ells pues, lo que d'abril a maig, que acaba la Lliga. Però al setembre, a l'empresa que estava, l'empresa nacional d'electrònica, que era Argelina, havia equip de bàsquet. Aleshores vaig jugar amb ells. El pitjor eren els menjars, perquè viatjàvem amb un autobús, amb una tusa, viatges llargs, i m'alimentava d'aigua i de taronges. No vaig descobrir que el que menjaven és que tenia, que no sé el que era, era hummus, que després ho descobrir i m'agradava
0: molt. Amb els anys, no?
2: Després vaig tornar a Sant Josep, vaig entrenar femení al Sabor de Mas Tortosa, vaig jugar a la final de la Lliga l'any 86 contra el Canoe, vam guanyar a casa de 20, vam perdre el segon partit a la seva pista de 3 i l'últim diumenge vam perdre de 4. Però bueno, va ser una experiència molt bona, entrenat a Sant Josep, al Col·legi de la Moral, a Sant Josep, a Montgat, al Col·legi Badalonès, Badalonès Titus, i després també pues, el Sabor de Mas Tortosa i els aquests que us he dit d'Argèlia.
1: No et coneixia aquesta faceta de tècnic, que m'agrada molt, Déu-n'hi-do, de més quina...
4: Veus com m'has de portar, que jo et poso el dia?
1: Necessito, està clar. Però a banda d'això, jo et vaig conèixer com a cap de premsa al Joventut, i com no pots parar quiet, ara una cosa que et vincula justament amb en Xavi Fort, l'altre convidat que tenim avui especial, és que feu una cosa molt xula, que és les visites a les escoles al Palau Olímpic de Badalona. Crec que tu ets el que portes molt temps fent-ho i ara tens un petit company que acaba de començar. Expliqueu-me una mica com són aquestes visites, quina màgia tenen o quina importància creieu que tenen aquestes visites, que suposo que donen a conèixer a molta gent no tan vinculada al bàsquet, i els que sí, una de les joies de la ciutat, no? Que és la penya i és el Palau Olímpic. No?
2: D'això es tracta, no? De que els jovents de Badalona, però no venen de Badalona, venen de Mataró, venen de Premià, venen de diferents llocs, d'Alella, de Barcelona, i a vegades venen escoles a través del Badalonès, han vingut polonesos, francesos, alemans, que estan aquí i venen a fer una visita, i aleshores se'ls explica pues, qui són els jugadors mítics de la penya, la història. Aquesta visita dura una hora i quart, hora i mitja més o menys, els deixem, si són petits, jugar a la pista d'iniciació, i el que volem és això, no? Que tot això ho fem de forma desinteressada perquè estimem la penya. Ho havia fet abans quan jo estava a la penya vaig sortir el 2014, però sempre hem estat vinculat, no? Fins que l'any passat anava a buscar els equips estrangers a l'aeroport, però aquest any la FIBA diu que no fa falta, que ja venen ells sols, però jo em sento molt a gust a la penya. De fet, l'homenatge que em van fer quan vaig sortir a Villacampa, amb una placa, em va dir que això és casa teva, mira quan vulguis, no? Quan vaig sortir...
1: Tu has pres el preu de la lletra, sí. No? Dir, jo torno.
2: El primer any vaig seure a la meva cadira, de soci, però Judit, que era la noia que va entrar amb mi, doncs em va dir, no, tu tens que seure a premsa i donar un cop de mà i tal. I des d'aleshores, doncs, molt content, i es passa el temps volant, i els nanos s'ho passen de conya. A més, quan se'n van i se regalem un pòster de l'equip, i al·lucinen, si no que t'ho diguis, Xavi.
1: És xulo això, Xavi, ara que ho has començat a palpar, que t'has quedat bastant impactant
3: jo, primer,
1: del que és, no?
3: Sí, i el primer que tinc que dir és... El primer que he al·lucinat és amb el fervor i les ganes i la il·lusió que s'ho agafa en Miqui. I jo acabo d'aterrar, portem des del gener col·laborant, i estic, molt, com deies tu, molt al·lucinat. Perquè ho comentàvem abans d'entrar aquí a l'estudi, que ens ve molta gent que no és de bàsquet, gent que no ha trepitjat mai el camp de la penya, tampoc. Però molts es queden molt parats de la immensitat del pavelló, de poder fer-se fotografies amb els jugadors, i molts d'ells són esportistes, fan futbol, fan altres esports, i com també tenen l'opció de veure 20 minuts, mitja hora de l'entrenament del primer equip, cosa que també és molt d'agrair al Dani Miret i bueno, a tots els responsables del club, pues perquè és una molt bona cosa, això fa que la visita... jo, de totes les que han fet, no porto la compta ara, des que jo hi soc, sempre surten molt satisfets, i ja no és pel bàsquet en si ni pel Joventut, penso que és una cosa de ciutat. La penya significa molt per la ciutat, i hi ha nois i noies que no coneixen aquesta realitat, i penso que en aquest sentit també es fa una labor de coneixença de ciutat d'una entitat emblemàtica, de les més importants, per no dir la més important, de la ciutat.
1: Vindrem un dia, perquè m'ha semblat molt interessant, i crec que algun cop en algun entrenament ho hem enganxat així de rasquis, però ho trobo molt interessant. Vindrem un dia a fer un reportatge, perquè trobo que és una molt bona iniciativa i més si ho feu amb aquestes ganes. Xavi, deus poder fer això perquè tens una mica més de temps lliure després de tant de temps i tant de temps sent director esportiu del Badalonès, entrenant equips en el teu passat. Això, jo m'he confós abans amb el xifre perquè aquí era 11 anys d'entrenador o alguna cosa semblant.
2: No vas conèixer entrenant a la Salle.
1: Això, la Salle, el Círcul també, sí. El Consell Esportiu també ha sigut una llarga trajectòria. Al final, com en Miqui, no paraves quiet i hi ha hagut un moment que sí que has dit, com dius abans, no? Un pas al costat i et volia preguntar com es viu des de l'altra banda, ara d'alguna manera una mica des de la barrera, doncs no sé, el mateix anant als partits del Badalonès i veient el Badalonès des de fora, diguéssim.
3: El tema és que ho veig tot més tranquil, com és obvi, no? Per mi, tots aquests anys al Badalonès i als altres clubs que hi he estat o amb les altres responsabilitats que hagi pogut tenir, jo tot això, com és obvi, m'ho prenc molt seriosament i això comporta un nerviosisme, una inquietud que, pues, que ara mateix directament ja no la tinc. I això, vulguis o no vulguis, pues, fa que també visqui un millor, per dir-ho a nivell mental, no? Però tot i així, pues, segueixo mínimament vinculat al club, ajudo amb el que puc, i a nivell de bàsquet, pues, faig totes les col·laboracions que facin falta, pues, per això, pues, perquè també el bàsquet ha significat molt a la meva vida, per no dir pràcticament tot, i bueno, és una manera també d'agrair-ho, no?
1: Vam veure el reportatge que va fer l'Albert Guerra al 5 contra 5, no? Justament d'aquesta pas al costat,
3: sí.
1: I que el teu relleu era en Carles Teixidor, en
3: Correcte,
1: Teixi,
3: sí.
1: I li vas poder donar algun consell, calia, no calia, segueixes allò encara dient-li, encara et truca per dir-te, escolta, això com ho faig?
3: Calia perquè jo sóc molt pesat, i m'agrada deixar tot les coses molt clares, no? Però sobretot pel bé del meu substitut. I sí, seguim parlant i seguim col·laborant en tot allò que faci falta perquè aquest traspàs, diguéssim, sigui el millor possible per l'entitat, no?
1: I com és veure partits ara des de...
3: Ara fa dies que no vaig, no t'enganyaré. Primera, perquè jo em poso molt nerviós. Això és el primer de tot.
1: Sí, segona, fatal, no?
3: I segon lloc, perquè ara mateix també volia deixar respirar una mica i també deixar respirar una miqueta els que, en aquest cas el Carles i els que estan al capdavant de l'entitat i, bueno, de cara a la propera temporada, doncs ja en parlarem a veure què toca fer.
1: Espero que tingueu temps també d'anar a l'Olímpic, no només a fer les visites escolars, també a veure partits. Entrem una mica ja amb l'actualitat de la penya. Mangui,
4: digui'm.
1: Un dels teus equips, el Tenerife, diguéssim que no
4: bé,
1: va sortir bé la cosa.
4: Vaig veure el partit ahir.
1: 17 punts remuntar. Va,
4: sí, vaig veure el partit, sí.
1: 17 jo punts que va remuntar la penya.
4: Jo vaig veure quasi tot sencer, perquè a més, no t'enganyaré, vaig arribar a casa i no sabia que el feien per Vamos, i pensava que el feia que no. I vaig posar el futbol que hi havia a la final de la...
2: Estumbi.

0: Crec que una mica, encara una mica atontadets d'haver guanyat el Camp del Madrid, però el tercer quart s'hi van posar i si no arriba a ser per l'arbitratge rigorós de l'últim quart, jo crec que no sé que arriba a la pròrroga, que l'últim quart van escombrar, no sé si vosaltres si ho vau veure així, l'últim quart van, o sigui, va haver-hi dos o tres decisions al final que fan que el partit vagi a la pròrroga perquè ja tenia que haver guanyat el Joventut, perquè jo crec que es van tragar el pitu amb dos o tres accions, una del Rússic, una del Han. Bueno, bé, en principi bé.
1: Pinta bé.
0: No, em va agradar, o sigui... A més, heu sobreviscut el Tomic, que semblava que si no hi havia el Tomic, sí, això s'ensorrava. I hi ha vida després de Tomic, i hi ha una manera diferent de jugar, i maca. I no passa res perquè estigui lesionat i perquè es faci gran.
1: En tot cas, un bon moment, Xavi, de la temporada. Classificació matemàtica ja pel play-off. Ara per ara, mínim 600, que és on estan ara mateix, afiançats en aquesta plaça, que no li treu ningú. Qui sap si... I falten 3 jornades, perquè recordem que a més falta aquest mig partit amb l'Unicaja, que jugarà dimarts vinent, abans per això a Burgos, després queda anar a Fontajau. A veure, arribar al play-off amb cert marge també és mostra de poder encaixar-ho tot i recol·locar-ho tot, ara en parlàvem, no?, dels pivots i tot això, tota la situació que s'ha viscut, sobretot després de la decepció que es va viure amb la Champions League, no?
2: Sí, lo de la Champions League és obvi, va ser una decepció, però jo, com deia bé en Manguiara, jo li dono més importància... M'agrada més la victòria a Tenerife que la del Madrid, sent el Madrid sempre fa il·lusió.
1: M'agrada, no? Guanyar Madrid, t'agrada.
2: Però és obvi que amb el Tenerife, home, aquella pista és molt complicada i el Madrid suposo que també tenia mig cap ja posat amb la final furt, vulguis o no vulguis, pues, això fa que també mentalment la concentració dels jugadors per aquell partit no sigui potser la d'estar al 100%. Sé que són professionals, però bueno, tot i això, jo a la victòria a Tenerife li dono molta importància. I aquesta classificació a nivell de sisè lloc, cinquè lloc, penso que tenim que estar contents. O sigui, l'equip ha tingut alts i baixos, però penso que la regularitat i l'esforç, ara que tenim l'oportunitat de veure entrenaments algun cop a la setmana, veig molt bon ambient, veig un equip que tothom es porta ben tothom. Penso que llàstima la dolor de final fur, però penso que per mi és molt satisfactori a dia d'avui.
1: Miqui, vam tindre aquell llançur, aquell mal moment de baixa d'Atòmic, se suma en Simon
3: Virgander,
1: exacte, que també va crear aquesta sensació d'ostres, de cop ens quedem sense els pivots i els titulars. Es recupera Simon, veiem a la Rússia que està donant passos endavant. Com diu una mica en Mangui, hi ha vida després de Tomic, tot i que costa, però evidentment l'equip ha anat veient que té altres maneres de jugar, que això condiciona, evidentment, quan hi és Tomic i quan no hi és, i crec que veu veure amb aquestes vistes coses, veu veure arribar el nou fitxatge, també a Morín, no?, a Yanis Morín. Sí. En tot cas, podem afrontar els play-offs amb optimisme, no, Miqui?
3: Sí, jo penso que sí. Parlant de la lesió de Tomic i Virgander, jo no sé què hauria passat al partit de nada... i el tercer partit a Atenes. El primer jo penso que tenien que haver guanyat, penso que l'arbitratge no va ser correcte, que va ser a dos pivots titular i tens que jugar amb el Rússic i Miguel Allen, i després a casa els guanyes de 20 o 22, vas allà al tercer, els 3 minuts últims vas guanyant i et fan un parcial i acabes perdent, no? Jo penso que amb el Tomic i el Virgander potser la penya parlaria ara de que hauria guanyat la Champions, que per cert, el Xavi va estar de responsable dels voluntaris durant tota la Champions.
2: Bueno, un dels dos responsables com a coordinador de voluntaris. Era un noi de Barcelona.
1: Una
2: persona de Barcelona que a través de l'Ajuntament es va fer aquest grup de voluntaris.
1: Has vist aquest nou fitxatge en Mangui, i et va poder jugar ja ahir a Tenerife.
0: Sí.
1: Bueno, un especialista, podríem dir, almenys aquí a la Lliga CB l'hem vist especialista per play-off.
0: És un bon jugador, passa que bueno, és un jugador que... que durant la temporada regular està molt ben pagat al Japó, i quan acaba el Japó pues me fer bolos. Fa 3 anys va fer els bolos de Múrcia, que a Múrcia va sortir molt bé, perquè la veritat és que va fer-ho molt bé, i el Múrcia va arribar a la final, que va arribar a l'Unicaja, i bueno, primer va eliminar València, després va eliminar Unicaja,
2: cert,
0: i es va presentar a la final amb el Madrid. L'any passat ja no va estar tan bé amb el Tenerife, amb els bolos de l'any passat de Tenerife, i aquest any, doncs, bueno, aviam, ahir va jugar poc, va fer un parell de rotacions i acaba d'arribar, no? Llavors té 10 dies de marge per agafar el ritme, no? I, bueno, no ho sé, jo crec que és un bon jugador i que et pot ajudar, perquè és un tio llest. O sigui, si ha estat a Tenerife i ha estat amb el Vidorreta, ha estat amb el Cito, jo crec que problemes de...

0: partit, no?
1: Problemes de sistemes no, i d'entendre el joc no deu tenir. Al contrari, deu ser un tio molt espavilat.
0: I un altre nom de la temporada que a cada tertúlia l'hem de treure, perquè si no ens sembla que ens oblidem de que això està passant, és Ricky Rubio. L'heu viscut molt amb diferents facetes de la seva vida, no? De jove, ara, però també vosaltres que l'heu viscut de jove. Miqui, suposo que no ens cansarem de repetir la il·lusió que fa, no només que tornés en Ricky, sinó de veure com el bàsquet ha tornat en Ricky en el moment que ha tornat a la penya, no? D'alguna manera, o sigui, com ha recuperat la il·lusió i com es nota en el seu joc els darrers partits a Madrid, també ahir, no? amb 17 punts i sobretot amb el que no tant els punts, sinó el que no es veu, no? El com lidera, el com motiva, el com té el cap i la il·lusió que genera a la gent, no?
2: Quan venen visites a l'Olímpic i ensenyem als jugadors mítics, que per cert, jo penso que falten més mítics allà que no han posat, falten més. I pel Nini no busca tot, hauria de ser-hi, i potser l'Anna Cruz, que no ha jugat només un any, però bueno, no són coses meves. Doncs si parlem de Ricky Rubio, pues jo hi era a l'entreno, que l'Eito lesiona el Bennett i li diu, has tirat la bolsa? I entrenava després, diu, sí, entrena un dimecres a Cavalona, el dissabte viatja a Granada, 15 d'octubre, amb 14 anys, el dia 21 compleix 15, i aquest senyor sap els problemes que va haver-hi, les televisions, fotògrafs i tots, que anaven al col·legi a veure sortir el Ricky Rubio, i ens trucava el director, com ho portem,
3: sí.
2: Això, com ho portem, això? Però bueno, sí, jo penso que que sorte que viniste, no? Quina sort, tant de bo que segueixi, ojalà, un o dos anys més, seria collonut per tancar el cercle. Una persona molt intel·ligent, molt agraïda, té el cap molt ben amoblat i està en un moment increïble. No sé si 35 o 36, però està jugant a un nivell increïble. I tot i les lesions que ha tingut quan estava a Cleveland, doncs ell està jugant, és el líder. Jo sempre ho dic, quina sort que has tornat, Ricky.
0: I fa il·lusió, Xavi, pel jugador que ha sigut a l'NBA, però pels que som de Badalona, fa il·lusió perquè recordem aquest nen de 13-14 anys o menys fins i tot, i dels molts jugadors que han passat pel badalonès, que han estudiat al badalonès mentre jugaven a la penya, és d'aquells que deixen empremta, no, d'alguna manera.
3: Sí. Més que... Jo no ho vaig mirar molt en directe, però sí per explicar pels companys professors de l'escola i de l'administració de l'escola, doncs, bueno, que va ser una etapa molt xula, que el noi doncs, sí que va tindre que mirar de escaullir-se una miqueta de la premsa perquè anaven a esperar a la porta de l'escola i, bueno, el Miqui va parlar amb els pares en aquell moment.
2: Sí, vam acordar amb els pares i amb el Jordi...
3: Amb una estratègia, no? Perquè allò no podia ser.
0: No podia ser.
2: Sí, el Jordi Cairó i els pares de que fins als 18 anys no faria cap entrevista i va ser genial perquè la primera de la llista que teníem era una emissora de Barcelona, que no diré el nom. Venen, preparen la microfònica, donem 20 minuts d'entrenament, entrenaven a les 6, quedem a les 5 i 10 per fer l'entrevista, dura 20 minuts, munta la microfònica, l'entrevista i tal, i quan ja s'acostaven els 20 minuts el Ricky mirava i el Sergio talla. Moltes gràcies. Tenim una llista enorme, que jo coordinava amb la seva mare, la Tona, que em pot descansar, i coordinava una a la setmana tota la llista que tenia.
0: Perquè no s'acumulés allà...
2: Exacte.
0: No sé, jo recordo que nosaltres, fins que no vam tenir els 18 anys, no vam fer cap delegació amb Ricky Rubio.
2: Espera, el que em deia, llavors aquesta microfònica, aquesta emissora de ràdio, es donen compte que el tècnic no havia connectat bé, no s'havia quedat gravada res de l'entrevista.
3: I eren els primers que li feien.
2: No la van tornar a fer, perquè havia més que estava en llista d'espera.
0: Quin xasco, tot. Jo recordo que l'hem juntat Mireia Belmonte, en el seu moment, sí. Aquí eren els dos personatges rellevants, i vam anar a la platja i vam juntar, perquè estaven justament... Van començar, bueno, allà potser ja en tenien 17, però diguéssim que eren dos dels esportistes que des d'aquí a Badalona, no?, portàvem al món, no?, de ser moments molt...
2: Però
0: molt
2: en el badalonès no només el Ricky, el Rudy Fernández també.
0: Sí, ha passat molt.
2: Jugadors de la penya,
0: els que
2: venen becats.
3: Com a becats, passen per allà.
2: El Rubén Prey.
0: Bueno, sí. També molts parlaven català, gràcies, no?, els que venien de fora, sí. Molts que parlaven català i era... Sí. No, Neno Dimitrijevic, per exemple, que deies, hòstia, parlo un català perfecte.
3: Aquest va parlar català perfecte. Que jo puc certificar-ho. Va parlar-ho menys d'un any.
2: Que el primer any de neno a Badalona vivia a casa del Dani Miret i la nòvia.
3: Pot ser.
2: Sí. I li parlaven en català. Sí, I parlava més català que castellà.
3: Sí, correcte.
1: I ells, els ex-Jugoslàvia, tenen una facilitat per aprendre idiomes i parlen
0: tots els que... Es sorprenia la gent de foc, no sabia tota aquesta cosa.
1: Que tenen molta facilitat i parlen molts idiomes. Jo tinc molts amics que parlen, que han estat aquí, parlen castellà, nota, parlen italià, parlen francès, xapurregen el turc, o sigui, són capaços, tenen un instint.
0: Bueno, se'ns ha fet curt, una vegada més, no m'extranya, amb els mites que ens tocava, no dic per tu aquesta vegada, Magui, que també, se'ns ha fet curt aquesta tertúlia, però ja hem d'anar acabant. Miqui Forniers, moltes gràcies per venir. Em passaré per la plaça, fet-me un selfie amb la placa, que em farà il·lusió. Ets un mític, ara sí que ets un mític, amb placa i tot, això sí.
2: Moltes gràcies per convidar-nos, tant a mi com al Xavi, i ens hem passat molt bé i estem sempre disponibles quan vulgueu.
0: Pues no t'ho diguis massa, que aviat t'enganxem. Xavi Fols, moltes gràcies per venir. Segueix intentant no patir amb el bàsquet, eh?
3: Intentarem.
0: I et vindrem a visitar juntament amb en Miqui per una d'aquestes visites escolars, que ens ha agradat molt aquesta idea.
3: Ja estarem.
0: Per venir.
3: Gràcies.
0: Magui, Vinga, a veure partits de bàsquet, eh? Que
1: ja els veig.
0: Tant distreus, amb tant patir de vela.
1: Tu, aquest cap de setmana tinc Final Four, que et tindré que veure-la, no?
0: Ah, clar. Final Four és la... Això t'agrada. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem la setmana que ve amb més bàsquet, amb més històries i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
4: La tertúlia de bàsquet.
5: Amb Ferran Vilaixa.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
5: Picalletres. Presenta Tina Forés.
6: Hola, família. Els estudis de la xarxa de comunicació local ho tenim tot disposat per a un nou capítol radiofònic del Picalletres, el concurs que ens fa ballar el cap amb lletres i jocs lingüístics diversos. Estem ansiosos per conèixer ja els protagonistes d'avui, que espero que vinguin amb tota l'energia per donar al màxim, sumar un bon grapat de punts i entrar al nostre Picarrànquing. Si voleu veure si ho aconsegueixen, no marxeu, perquè això ja comença. Avui tenim amb nosaltres, com sempre, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Flix i cap a Altafulla.
5: Picalletres, el concurs per als que ens estimem la llengua.
6: Contactem amb en Jordi Givert, que ens parla des de Ràdio Flix. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran, Jordi?
7: Hola, Tina. Aquí tenim a tres concursants des de l'Institut de Flix, que són...
8: Hola, jo sóc Elena Juan i m'agrada ballar i escriure.
9: Hola, jo sóc Maria Pozo i m'agrada tocar el piano i llegir.
10: Hola, sóc Judit Estudillo, m'agrada llegir, ballar i escriure.
6: Saludem afectuosament als oients i us donem la benvinguda, concursants. Que tingueu molta sort. Anem ara cap a Altafulla Ràdio. Com va, Eduard Virgili? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
11: Doncs va molt bé, Tina, i tenim moltes ganes de participar en aquest picalletres d'avui. Ens acompanyen alumnes de l'Institut d'Altafulla. Són en...
12: Hola, em dic Joan i m'agrada fer esport.
13: Hola, jo sóc el Roc i m'agrada jugar a bàsquet.
14: Hola, em dic Cesc i m'agrada jugar a bàsquet.
6: Us desitgem el millor també a vosaltres. I no podem començar sense donar la benvinguda a la nostra estimada jurat, que viu capbussada entre lletres. Hola, jurat, tot a punt?
15: Hola, Tina, hola, concursants i oients. Les lletres són la meva gran passió, així que, encara que em facin perdre el cap, també m'ajuden a tenir-lo ben moblat. Quan vulgueu, comencem. Molta sort a tothom.
6: Concursants, molta concentració i a fer-ho millor possible. I abans de començar amb les proves, però, hem de recordar el nostre Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
5: El Picarrànquing.
15: En quarta posició tenim l'Institut Joan Solà de Torrefarrera amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
6: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes, tot clar? Doncs ara sí, comencem.
16: A lletrejar.
6: Comencem el concurs amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut de Flix. Preparada, Elena?
8: Sí.
6: Temps. Cartera.
8: C-A-R-T-E-R-A.
6: Insomni.
8: I-N-C-O-M.
17: És una S.
6: Maria. Regió.
8: R-E-G-I-O amb accent tancat.
6: Triomf.
8: T-R-I-O-M-F.
6: Ajudar.
8: A-J-U-D-A-R.
6: Capaç.
8: C-A-P-A-C trencada.
6: Famèlic.
8: F-A-M-E-L-I-C.
17: La E porta accent obert.
6: Judit. Anual.
8: A-N-U-A-L.
6: Genials.
8: G-E-N-I-A-L-S.
6: Pomposa.
8: Ho puc repetir?
6: Pomposa.
8: P-O-M-P-O-S-A.
6: Doncs heu començat aquesta ronda de lletreig amb 7 encerts que sumen 700 punts al vostre marcador. I és el torn ara de l'Institut d'Altafulla. Preparat, Joan?
14: Sí.
6: Temps. Company.
14: C-O-M-P-A-N-Y.
6: Barroca.
14: B-A-R-R-O-C-A.
6: Còlic.
14: C-O amb accent obert. L-I-C.
6: Donant.
14: D-O-N-A-N-T.
6: Refer.
14: R-E-F-E-R.
6: Audaç.
14: A-U-D-A-C trencada.
6: Lícit.
14: L-I amb accent tancat. C-I-T.
6: Simple.
14: S-I-M-P-L-E.
6: Festeig.
14: F-A-M-S-T-E-I-G.
6: Doncs molt bé, Joan, has fet un total de 9 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
18: L'intrus.
6: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només una haurà de contestar, d'acord? Comencem per l'Institut de Flix. Les vostres paraules són les següents. Monjo, rotllo, brillo.
8: Brillo.
17: Correcte. En català, per expressar la qualitat de brillant, podem fer servir termes com brillantor, lluentor, lluïssor, esclat, però no pas brilló.
6: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut d'Altafulla. Les vostres paraules són les següents. Amplada, tonelada, marcada.
14: Tonelada.
17: Molt bé, també. En català, la unitat de massa equivalent a 1.000 quilograms es diu tona i no tonelada.
6: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
16: A lletrejar.
6: La segona ronda conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament, teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut de Flix. Maria, és el teu torn. Preparada?
8: Sí.
6: Temps. Furgoneta.
8: F-U-R-G-O-N-E-T-A.
6: Previsible.
8: P-R-E-V-I-S-B-L.
17: T'has deixat una I.
6: Judit, operístic.
8: O-P-E-R-I-S-T.
17: La primera I porta accent.
6: Elena,
12: Reintentar.
8: R-E-I-N-T-E-N-T-A-R.
12: Logopedes.
8: L-O-G-O-P-E amb accent obert.
15: No porta accent.
12: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el torn de l'Institut d'Altafulla. Preparat, Roc?
13: Sí.
12: Temps. Canyella.
13: C-A-N-Y-E-L-L-A.
12: Publicitat.
13: P-U-B-L-I-S.
15: És una C.
12: Cesc. Pandèmia.
18: P-E-N.
15: És una A, no una E.
12: Joan. Traginar.
14: T-R-E.
15: És una A.
12: Doncs en aquest cas heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador i és el moment ara de saber com van en aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
15: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. L'Institut de Flix ha aconseguit sumar fins ara 1.300 punts i l'Institut d'Altafulla n'ha aconseguit també 1.300.
12: Doncs de moment tenim un empat tècnic, però encara queden moltes proves per davant i, per tant, que puguin canviar aquests marcadors finals. Doncs el picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap a l'Anna d'Ivori, el nom artístic de la cantautora tarragonina Anna Abad, que treballa dins el que es considera pop d'autor, amb el piano com un dels instruments imprescindibles en la seva música. Va treure el seu primer àlbum l'any 2017 i ha publicat un total de 3 discos. Avui escoltarem la cançó Oceans, del seu darrer àlbum Eclipsi, del 2024. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré 2 preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem l'Anna d'Ivori i el seu Oceans.

0: molta sensibilitat i molta força alhora, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Vinga, Institut de Flix. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és allò que guia la protagonista de la cançó Enmig de la tempesta?
2: La llum. Incorrecte, rebot.
0: Institut d'Altafulla, la mateixa pregunta. Què és allò que guia la protagonista de la cançó Enmig de la tempesta?
3: Un escalfor.
2: Això sí, escoltem-ho.
4: Noto un escalfor que em guia enmig de la tempesta.
0: Doncs molt bé, 200 punts que sumeu al vostre marcador. Us torno a tocar a vosaltres, Institut d'Altafulla, el mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és el que neix als ulls de la protagonista de la cançó?
3: Una força.
2: Correcte, escoltem-ho.
4: En els meus ulls neix una força infinita.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar, la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem en el tercer nivell i aquí les paraules són més difícils i llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut de Flix. Judit, preparada?
5: Sí.
0: Temps. Especialment.
5: E-S-P-E-C-I-A. L, N, E,
2: M.
5: N, T.
0: Helena, interrogació.
6: I, N, T, E, R, R, O, G, A, C, I, O, amb accent
2: tancat.
6: Has
2: dit C, S.
0: Maria, emocionessis.
7: E, M, C, I.
2: T'has deixat una O abans de la C.
0: Doncs en aquest cas no heu pogut fer cap encert, però no desespereu perquè encara queda la mega paraula final, a veure si encara aconseguiu rascar algun punt. És el torn ara de l'Institut d'Altafulla. Preparat, Cesc?
3: Sí.
0: Temps. Conservador.
3: C-O-N-C-E.
2: És una S.
0: Joan. Articulista.
8: A-R-R.
2: Has dit dues vegades R.
0: Roc, calcularíem.
9: C-A-L-C-U-L-A-R i amb accent E-M.
0: Majestuoses.
9: M-A-J-E-S-T-U-O-S-E-S.
0: Desfavorable.
9: D E-S-F-A-V-O-R-A-B-L-E.
0: Cosificació.
9: C-O-S-I-F-I-C-A-C-I-O amb accent tancat.
0: Doncs aquesta última paraula ha entrat just a temps, per tant heu sumat un total de 4 encerts amb 1.200 punts al vostre marcador. I ens trobem ja a la recta final del concurs. Però abans hem de repassar aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
2: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut de Flix té acumulats un total de 1.300 punts i l'Institut d'Altafulla en té un total de 2.900.
0: Doncs així estan les puntuacions ara mateix. Amb aquests resultats ens hem plantat ja la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Escollim els dos representants que faran el lletreig. Jordi Givert, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
8: Ho intentarà Maria.
0: Doncs la Maria, que serà l'encarregada de lletrejar la mega paraula. Eduard Virgili, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
10: Doncs en l'equip d'Altafulla, qui lletrejarà la paraula és en Roc.
0: Doncs en Roc també l'encarregat de lletrejar aquesta mega paraula. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, d'Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, fins ara mateix.
10: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut de Flix. Estàs preparada, Maria?
7: Sí.
0: Som-hi, doncs. Avui parlem de medicina. Quan un símptoma o un estat mèdic específic d'un o d'una pacient fa que no sigui aconsellable l'ús d'un tractament, d'un fàrmac o d'un procediment, ja que pot ser perjudicial o perillós per a la salut del pacient, diem que aquest tractament o fàrmac està contraindicat. Doncs bé, la meva paraula d'avui és el substantiu contraindicació.
7: Contraindicació.
2: Endavant.
7: C-O-N-T-R-A-I-N-D-I-C-A-C-I-O amb accent tancat.
0: Molt bé, Maria, doncs has lletrejat la mega paraula correctament. Per tant, sumarem aquests punts i els doblarem en el vostre marcador. Per tant, només faltarà veure com ho farà l'equip contrari, que ho descobriràs i ho descobrireu un cop també l'hagin fet. Doncs ara serà el torn de l'Institut d'Altafulla. Per tant, desconnectem de Ràdio Flix. Fins després, Jordi Givert.
8: Fins ara.
0: Institut d'Altafulla, esteu a punt? Estàs preparat, Roc?
3: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de medicina. Quan es planteja un tractament mèdic per a un o una pacient, però hi ha un estat mèdic específic que fa que no sigui aconsellable l'ús d'aquest tractament mèdic o d'aquest fàrmac perquè pot ser perjudicial per a la salut del pacient, diem que el tractament està contraindicat. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu contraindicació.
7: Contraindicació.
2: Endavant.
7: C-O-N-T-R-A-I-N-D-I-C-A-C-I-O amb accent tancat.
0: Molt bé, Roc. Has lletrejat la meva paraula amb molta seguretat i amb un bon ritme, eh? Doncs aquests Gràcies. Punts que sumareu al vostre marcador, però el que falta és saber com ho ha fet l'altre equip. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios i ara sabrem quina és l'aposta que ha fet cadascú, com ha lletrejat la mega paraula a l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Jordi Givert, quants punts ha apostat el teu equip?
8: Bé, han apostat quasi tots els punts que tenien, 1.200.
0: 1.200 punts d'aposta per aquesta banda. I Eduard Virgili, quants punts ha apostat el teu equip?
10: Doncs tenien moltes ganes d'entrar al Pica Ranking i com que són uns nois arriscats, s'ho han jugat tot, 2.900.
0: 2.900 punts per aquesta banda que s'han jugat. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut de Flix ha lletrejat la mega paraula... Correctament. I l'Institut d'Altafulla ha lletrejat la mega paraula. Correctament, també. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
2: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Institut de Flix ha aconseguit finalment 2.500 punts i l'Institut d'Altafullana ha aconseguit 5.800.
0: Doncs l'Institut d'Altafulla és el guanyador del Picalletres d'avui. Enhorabona, parlem amb ells. Eduard Virgili, com esteu? Nois, noies, felicitats.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
10: Doncs estan contents, eh? Fins i tot han aplaudit, o s'han aplaudit a ells mateixos. Jo crec que, més enllà de la bona estona, el paper que han fet fa que avui marxin de la ràdio amb somriure i molt contents.
0: Home, tu diràs, i és per aplaudir-se, eh? Perquè la participació ha estat molt bona. A veure, els hi pregunto a ells quina prova us ha agradat més. Aviam, en teniu alguna de preferida o alguna que potser us hagi costat més que una altra?
13: A mi m'agraden les paraules curtes, així per lletrejar. I la primera sí que m'he notat més confiat, però ja quan són més llargues ja em costa més.
0: Sí, bueno, són més difícils a mesura que van augmentant els nivells, per això també pugen de dificultat. Doncs enhorabona a tots. Espero que us hagi agradat estar avui al Picalletres.
11: Sí, moltes gràcies.
0: I volem parlar també amb l'equip de l'Institut de Flix, que malgrat quedar segon en el programa d'avui, també ha fet una boníssima participació. Jordi Givert, com van els ànims per aquí?
8: Bé, han pogut encertar la meva paraula, però bé, no n'han tingut prou, ja que també els d'Altafulla han pogut doblar. Bueno, elles mateixes us ho diran, com us ha anat.
6: Bé, contentes per l'experiència i, bueno, pues sortim amb ganes de més, no, també? Mm.
0: Clar que sí, entenc que us ho heu passat bé, no, malgrat tot?
11: Sí. Sí.
0: Perfecte. Vosaltres, què? Quina ha sigut la vostra prova preferida, en aquest sentit?
6: El lletreig del nivell 2 a mi m'ha agradat molt.
0: Molt bé, clar que sí. Doncs aquest lletreig que us ha fet sumar també un parell de puntets, un parell d'encerts. I doncs moltes gràcies, noies, també per venir a participar avui. I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si ja han aconseguit una plaça els concursants d'avui.
1: El Picarrànquing.
2: Doncs en quarta posició entra el Picarrànquing després del programa d'avui l'Institut d'Altafulla amb 5.800 punts. Enhorabona. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició tenim l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el pica-rànquing final del Picalletres d'avui. A veure, Altafulla, vosaltres hi heu entrat, eh? Quarts, què us sembla?
1: Contents.
2: Molt contents.
3: Sí, molt contents.
0: Home, és per estar-ho, eh? Perquè costa entrar en aquest pica-rànquing. Encara que a vegades potser no ho sembli, costa, costa. Doncs molt bé, per part meva, només em falta acomiadar-me tant dels locutors Jordi Givert, Eduard Virgili, com els concursants que han participat avui en el programa. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Espero que us hagi passat molt bé.
4: I tant,
5: molt bé,
4: a reveure.
5: Moltes gràcies, adéu.

0: doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts a la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio Flix i Altafulla Ràdio per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Rànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. A reveure!
1: Pica Lletres, a la teva mitjana.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. En plena polèmica pel retard en el pagament de proveïdors, el govern local ha aprovat en un ple extraordinari l'abonament de factures i diversos punts claus en matèria econòmica. Una de les despeses destacades ha estat l'autorització de 14,2 milions d'euros per pagar factures acumulades a Fomento de Construcciones y Contratas pel servei de neteja i recollida de residus, amb l'objectiu de regularitzar factures pendents i reduir el període mitjà de pagament. En l'àmbit pressupostari, el ple també ha aprovat liquidar deutes bancaris de fins a 94 milions d'euros que provenien de crèdits d'inversions. El govern sosté que es tracta d'una operació per sanejar les finances municipals aprofitant el romanent de tresoreria. En canvi, l'oposició ho interpreta com la conseqüència d'una baixa execució d'inversions i la mala gestió dels proveïdors. Tant Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana, com Rosa Trenado, portaveu de Badalona en Comú Podem, han exigit autocrítica al govern d'Albiol i li han demanat que deixi de fer servir d'excusa als governs anteriors.
4: Porteu 3 anys, els hi dona temps a licitar Tardeos, a licitar Nadal, a licitar llums, a licitar tot. Però això, qualsevol cosa que surt mal a aquest Ajuntament, és culpa dels d'abans. Fins a quan? És que de veritat ja no sé fins a quan heu de posar el retrovisor.
5: Amb tot el seu mandat de majoria absoluta, senyora Guillem, no han baixat mai el període mig de pagament a proveïdors dels 87 dies. No l'han baixat en 3 anys, mai.
3: I les guinguetes de la platja encara en una temporada marcada per les obres a la Marca Maria i al Pont del Petroli, que quedarà balisat al seu voltant. Alguns establiments ja fa dies que han aixecat la persiana i alerten que caldrà incidir en la neteja, que consideren en alguns casos insuficient. Els guinguetaires creuen que les obres de l'estiu no afectaran la seva clientela. Alguns responsables dels locals apunten que, tot i que hi hagi menys espai a la sorra, continuaran tenint la mateixa feina que altres anys. I en esports, el Badalona ho té tot de cara aquest diumenge per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. El tècnic Miquel Azparren explica que la clau serà anar pel partit.
6: Exactamente, ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien. Pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego, ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
3: El duel entre el Badalona i l'Hospitalet es disputarà diumenge a les 6 de la tarda i es podrà seguir per ràdio i televisió de Badalona. Ara mateix 25 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Bon dia i bon divendres 22 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
7: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 22 de maig, avui amb molta teca, amb la final, la prèvia, la final de la Champions femenina que juga demà a Oslo, Barça-Lió, els dos millors equips d'Europa que s'enfronten de nou en una final. Fa dos anys va guanyar el Barça, les dues anteriors les va guanyar el conjunt francès que ara entrena l'últim entrenador que ha guanyat una Champions femenina amb el Barça, Jonathan Giraldez, que s'enfronta al que en aquell moment era seu assistent, Pere Romeu. Demà, com dèiem, aquesta final, a les 6 de la tarda a Oslo, la capital noruega, on ja hi ha diversos aficionats del Barça i es preveuen unes 4.000 persones que aniran a donar suport a l'equip blaugrana. També demà acaba la Lliga a la primera divisió masculina, el Girona jugant-se la vida, la permanència contra l'Elx, necessita guanyar a Montilivi contra el conjunt il·licità l'equip de Mitchell. En una estona ben escoltat a Mitchell, com també a Hansi Flick, que ja han parlat a la prèvia de l'últim partit de demà, el Barça que ja és campió, no s'hi juga res, i demà acaba la Lliga al camp del València. L'Espanyol, encara amb alguna opció remota de competició europea, rebrà a la Reial Societat. Molt futbol, però també amb vol, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador. Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la seva sisena final de la Champions femenina consecutiva.
1: Aquesta tarda compareixerà en la roda de premsa prèvia l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, acompanyat de la capitana Alexia Putellas, a més de la noruega Caroline Graham Hansen, abans de l'últim entrenament. La final contra el Lió de Jonathan Giraldez, demà a les 6 de la tarda, en un estadi que s'espera ple i amb unes 4.000 persones desplaçades per animar el Barça.
0: En categoria masculina, també demà tancant la Lliga els tres catalans de primera divisió.
1: El que s'hi juga més és el Girona, que només li val la victòria contra l'Elx a Montilivi per mantenir-se a la màxima categoria estatal. L'Espanyol, amb la permanència ja assegurada, però encara amb alguna opció remota de classificar-se per competició europea, rep la Reial Societat a l'RCD Stadium. I el Barça tancarà la temporada ja campió i sense res en joc al camp del València. Tots els partits seran demà a les 9 del vespre.
0: En bàsquet, aquest cap de setmana juga la Final Four de l'Eurolliga masculina a Atenes.
1: La primera Final Four d'Eurolliga per a l'entrenador badaloní del València, Pedro Martínez, que s'enfronta avui a semifinals al Real Madrid. A l'altra semifinal, el vigent campió, el Fenerbahçe de Jackie Sevicius, que es veurà les cares amb el principal favorit que juga a casa, l'Olympiacos.
0: En categoria femenina, també en bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat avui mateix el primer fitxatge de cara al curs vinent.
1: Es tracta de la base d'Oviedo, formada al segle XXI, i Liana Martín, que torna a Catalunya després de 2 anys a Salamanca amb l'Avenida, amb qui ha estat la millor jugadora estatal de la Lliga Femenina. I Liana Martín ve per substituir la sortida de la base sueca Clara Holm.
0: En handbol, avui mateix es juga en horari unificat la penúltima jornada de la Lliga Sobal.
1: El Barça ja és campió en ple de victòries, però el partit d'avui contra el Torrelavega és essencial perquè serà el comiat del Palau de tres jugadors que ja han confirmat que deixen el club blaugrana el 30 de juny. Antonio Bazán, Emil Nielsen i Domen Marcuc. Ja ho dèiem bé, Macuc. Al Barça encara li queden aquestes dues jornades de Sobal, la fase final de la Copa del Rei i la Final Four de la Champions, però el d'avui ja és l'últim partit de la temporada a casa.
0: Una victòria blaugrana més avui afavoriria de retrucar el Granollers, que lluita per la segona plaça.
1: Un dels rivals és aquest Torrelavega i un altre l'equip contra el qual s'enfronta avui Bidasoa d'Irun, en un partit que els vallesans jugaran a Terres Basques també avui a les 9 del vespre.
0: En futbol sala, aquest cap de setmana juga a Càceres la final a 4 de la Copa del Rei, amb el Barça buscant el títol.
1: Els blaugranes jugaran demà a les 4 de la tarda a la segona semifinal contra el Jaén, amb ànims de revenja després que el conjunt andalús s'endugués la final de la Copa d'Espanya als penals aquesta mateixa temporada. El Barça arriba en molt bon moment, com a primer a la Lliga regular i amb una gran ratxa de resultats. Abans, a les 12, jugarà la primera semifinal entre Cartagena i Valdepeñas.
0: En waterpolo ja tenim un finalista de Lliga, la Divisió Nord femenina.
1: És el Sant Andreu, que ahir va tornar a guanyar el Terrassa, en aquest cas els penals, en el segon partit de l'eliminatòria. Avui es juga l'enfrontament de la semi entre Sabadell i Mataró, primer matchball per a les maresmenques, que es van endur el primer duel.
0: Ah, i acabem amb hoquei patins, amb un parell de decisions als despatxos amb conseqüències esportives. Primer, la sanció al Reus, que li dona el primer partit de play-off al Calafell.
1: El comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha sancionat el Reus amb la pèrdua del primer partit dels quarts de final per a l'alineació indeguda, malgrat guanyar a la pista del Calafell per 1-8. El Reus ja ha anunciat que recorrerà la decisió.
0: I d'altra banda, acabem amb això, el comitè de competició també ha donat la raó al Lloret, també per l'alineació indeguda, en aquest cas del Mataró, a la modificació del resultat, que fa que el Lloret sigui qui pugi directament a l'hoquei Lliga.
1: Els lloretencs superen amb els punts d'aquest partit al Manlleu, que ja havia celebrat l'ascens, però que hauran de jugar el play-off, en aquest cas contra el Vilafranca. Ja hi ha horaris, de fet, per aquesta eliminatòria, amb el primer partit a Manlleu el diumenge 31 de maig i la tornada a Vilafranca la setmana següent, el 7 de juny.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, amb molt futbol i molt play-off a Alba. Demà dissabte tenim Lliga Elit i Primera Catalana.
1: A les 4 i 5 de la tarda es podrà seguir l'Enjoc TV l'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació Masculina entre la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet des de Can Rosés. I quan acabi, a les 6 i 10, play-off d'ascens a aquesta Lliga Elit amb l'anada de l'eliminatòria entre l'Igualada i el Turó de la Peira.
0: I diumenge, promoció d'ascens a la Segona Federació Masculina.
1: Diumenge es podran veure en directe les resolucions de les dues semifinals del play-off d'ascens a la Segona Federació Masculina. Al migdia, a 1:15, Unió Esportiva Cornellà, Club de Futbol Vilanova, amb un 0-1 favorables als del Baix Llobregat, i a les 6 de la tarda, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esports Hospitalet, amb un 0-2 d'avantatge per als escapulats.

0: Divendres 22 de maig, 11 minuts gairebé passen de la una. Comencem parlant de futbol amb el Barça, que ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina. Sisena final consecutiva que jugaran les blaugranes, que es tornen a enfrontar en el que ja és un clàssic de futbol europeu en categoria femenina a l'Olympique de Lió, que ara dirigeix l'ex-blaugrana Jonathan Giraldez. L'entrenador actual del Barça, Pere Romeu, compareixerà aquesta tarda a la prèvia acompanyat de la capitana Alexia Putellas i de la noruega Carla Imgren Hansen, que juga aquesta final a casa. Una de les que debuten en una final és la jove defensa Aisha Kamara, que als seus 19 anys ha tingut una irrupció rapidíssima al primer equip blaugrana, amb el qual ha jugat ja molts partits importants. Escoltem en declaracions del club.
1: Al principi no ets massa conscient, ja que és algo nou, jugar cada 3 dies, competicions diferents, però al final per això ens fem futbolistes, per jugar grans partits, per jugar cada 3 dies, si és possible, les màximes competicions possibles, i amb moltes ganes de que arribi el dissabte i a veure si podem guanyar el quart títol de la temporada.
0: I també podem escoltar en declaracions a TV3, en aquest cas, a l'actual entrenador del Lió, Jonathan Giraldez, en la comparació del seu actual equip i el Barça, i sobre quin ha canviat més respecte a la final de fa 2 anys, quan Giraldez precisament dirigia el Barça, que es va proclamar campió a Bilbao.
2: Hi ha estils que hi ha coses que són molt similars, no? El fet de voler tenir la pilota, de voler crear ocasions, i elles han tingut tot el control durant tota la temporada, però nosaltres també, tots els partits que hem jugat. Per tant, jo crec que serà una final apassionant. I jo crec que serà una de les claus, pot ser, no? Dominar el partit. Ha canviat més l'Olímpic, no? L'OL, perquè tenim 9 jugadores noves aquesta temporada. Crec que hem fet una evolució increïble del nostre joc.
0: Com dèiem, demà a les 6 de la tarda a Oslo, en aquest Uleva, l'estadion d'Oslo, s'espera ple aquest Barça-Lió, nova final de la Champions femenina. El Barça buscarà la seva quarta Champions i apropar-se al palmarès d'un Lió que de moment suma 8. Més de 4.000 blaugranes es passen fins a la capital noruega per donar suport a l'equip. I en categoria masculina, demà les 3 equips catalans de la primera divisió tanquen la Lliga. El que s'hi juga més és el Girona, obligat a guanyar l'Elx per mantenir-se a primera, un dels partits més importants de la història recent del club. El club conjunt gironí que obre la jornada en zona de descens, però depèn d'ell mateix per salvar-se, perquè rep a Montilivi l'Elx, com dèiem, l'equip que té just per sobre. Fa una estona en parlava a la prèvia l'entrenador del Girona, Mitchell.
3: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
0: Demà a les 9, aquest Girona-Elx transcendental. D'altra banda, l'Espanyol ja està salvat i encara té alguna opció remota de classificar-se per competició europea. El conjunt perico tancarà la temporada rebent a casa la Reial Societat, que ja no s'hi juga res. Els blanquiblaus, com dèiem, ja tenen l'objectiu principal complert, després d'encadenar 2 victòries consecutives per assegurar la permanència, però encara tindria alguna opció de classificar-se per la Conference League. Haurien de guanyar i esperar que Getafe, Rayo i València perdin. Aquesta tarda compareixerà Manolo González i ahir ho va fer un dels capitans, Edu Expósito, que va dir molt clarament que si fos per ell, Manolo hauria de seguir el curs vinent, i també va elogiar la figura del nou director esportiu, Monchi.
4: Bueno, pues al final la figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. En el fútbol español, pues es un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Y vamos, para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pues pueda estar aquí con nosotros, porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
0: Monchi, que serà presentat oficialment demà dimarts al migdia amb una roda de premsa, mirarem de seguir-li aquí a l'enjoc. I qui ja no s'hi juga res demà en l'última jornada és el Barça, ja campió, que juga al camp del València. També aquest migdia n'ha parlat a la prèvia Hansi Flick.
5: This is our plan, so it's like that, so...
6: Aquest és el nostre pla, així que és així. Desitjo el millor a l'equip femení. Han fet una temporada fantàstica. Són excepcionals en com rendeixen, així que tot el millor. Creu-me els dits. I per descomptat també hem de fer la nostra feina. Volem guanyar l'últim partit. Crec que sempre és un bon senyal quan guanyes l'últim partit. Per acabar amb una victòria. És important. Això és el que volem fer.
5: When you win the last match, to end with a victory, it's important, this is what we want to do.
0: Demà a les 9 aquest València-Barça, encara en clau Barça per ser un dels destacats de l'equip aquest curs. Zamora a la Lliga i que va a veure si juga demà l'últim partit és el porter Joan Garcia, que s'ha convertit en ambaixador del Bages, oficialment des d'ahir al mig de la comarca. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: El sallentí va ser el gran protagonista de la nit després de completar una gran temporada defensant la porteria del Futbol Club Barcelona. El blaugrana precisament donava recomanacions als seus companys d'equip en cas de visitar el Bages.
8: Tot el poble tenen el seu encant. Evidentment, Sallent, vindrà a Sallent i ens anaria, però bueno, jo crec que hi ha molta muntanya, que a mi m'agrada molt, on no pots passejar, i llavors els pobles, crec que tots els pobles tenen bueno, la seva ànima i tots són molt bonics i els faria un bon tour per tota la comarca.
7: El porter es troba pendent de saber si acabarà la temporada sent Zamora de la Lliga i si Luis de la Fuente el convocarà pel Mundial de Futbol. Però García no és l'únic talent sallentí a l'elit del futbol. Jugadors com Aitor Ruibal o Roger Hinojo i Edgar també estan en el futbol professional. En aquest sentit, Joan García va explicar que li agradaria compartir vestuari amb algun d'ells.
8: Bueno, estaria bé. Jo, la veritat, que molt content de que el poble de Castellent, amb tan pocs habitants, doncs tinguem tanta representació en el que és el futbol, sobretot, al màxim nivell. I, bueno, si en algun moment de la carrera puc coincidir amb algun d'ells, doncs molt content.
7: La nit del Bages, organitzada pel Consell Comarcal, vol posar en valor talent de la comarca i neix amb la intenció de ser una festa anual itinerant pels diferents pobles del Bages.
0: Gràcies, Jordi. Més futbol. Demà a la tarda també acaba la Lliga regular a la Primera Federació Masculina. Des de baix a dalt, el Nàstic depèn d'ell mateix per aconseguir la permanència. Els grans tenen, això sí, només un punt de marge sobre el descens i, per tant, només no es poden permetre un resultat negatiu si no volen patir. El conjunt tarragoní jugarà aquest últim partit al camp de l'Hèrcules, en horari unificat a 6:45 de la tarda. De reull mirarà el partit del Sabadell, que visita el camp de l'equip que marca el descens, el Tarazona. Els arrequinats ja no tenen opcions d'ascens directe. L'Elense ja és campió, però depenen d'ells mateixos també per ser segons i afrontar de la millor manera el play-off. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
7: Així de clar ho ha expressat el migcampista del Sabadell, Joel Priego.
9: El més important és sentir l'equip nostre i valoraria més que l'equip arribi al play-off i es senti fort, es senti poderós i tiri endavant que més enllà del resultat. Al final crec que durant l'any hem tingut etapes en les que potser els resultats no eren com esperàvem pel que es veia al camp, però les sensacions eren increïbles, sobretot al principi, i això al final es va reforçar perquè més endavant reguéssim els resultats que tocava.
7: El segon lloc, però, també té la seva importància, ja que garanteix tenir la tornada a casa en les dues eliminatòries del play-off i sortir-ne avançador en cas d'empat. Per assegurar aquest subcampionat, el Sabadell ha de guanyar el camp d'un Tarazona que s'està jugant la permanència.
9: Som un equip que en tot l'any no hem sigut capaços de mirar més enllà, de...

0: i en la resta de partits amb alguna cosa en joc serà demà a 6:45 de la tarda.
1: Gràcies, Sergi. Finalment, l'Europa també depèn d'ell mateix per jugar un playoff que seria històric. Els escapulats reben a Can Dragó també demà a 6:45. L'Eivissa amb un punt de marge sobre el Cartagena i dos sobre l'Algesires, els dos equips que els podrien atrapar. Demà a 6:45, aquesta última jornada de Primera Federació Masculina, que pot ser històrica, com dèiem. Diumenge coneixerem la final catalana del playoff d'ascens a Segona Federació Masculina. Al migdia, el Cornellà-Vilanova, amb avantatge d'un gol per als verds. A les 6 de la tarda, també en directe a l'Enjoc TV, Badalona a l'Hospitalet, amb dos gols de marge sobre els per als badalonins. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
2: El Badalona ho té tot de cara aquest diumenge per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar el partit com si fos el 0-0 de l'anada i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable i a la mínima relaxació els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual. El tècnic Miquel Azparren explica que la clau serà anar a guanyar el partit.
3: Claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ya te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
2: El duel entre el Badalona i l'Hospitalet es disputarà diumenge a les 6 de la tarda a l'Estadi Municipal de Badalona.
1: Gràcies, Ferran. I parlant de play-off, demà comencen els play-offs d'ascens a Tercera Federació. Amb l'anada de les semifinals, a les 7 de la tarda jugarà el Prat Sant Mauro i abans a les 4:05, Rubí Poble d'en Fumet. Ràdio Rubí, Siscolara García.
4: Primer duel dels quatre que els equips de Lliga Elite volen disputar per acabar celebrant l'ascens a la tercera ref en l'eliminatòria de semifinal de la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet. En aquest cas, hi ha una doble vessant. D'una banda, el conjunt de Tarragona que aspira a tornar a la tercera ref de la qual va baixar la temporada d'ara fa dues campanyes, mentre que la Unió Esportiva Rubí s'agafa aquesta promoció com a un premi a la feina feta i, sobretot, després d'haver eludit el principal objectiu d'aquesta temporada, com era el de la permanència. Ara, només cal gaudir d'un bloc de jugadors del qual se'n mostra molt orgullós l'entrenador Blai Martí.
5: És que tenim una generació molt identificada amb el club, que treballa molt perquè les coses aquí surtin bé, que és una generació que són amics, que és una generació que tenen talent, que és una generació que tenen ganes de treballar, i quan la pilota cremi, quan les coses estiguin no tan bé, potser hem de tenir clar que amb aquesta gent hem d'anar morts.
4: Passi el que passi, la Unió Esportiva Rubí ja ha obtingut una alegria en l'actual campanya. La Pobla potser busca més l'ascens, així que a veure si no passen factura els nervis en aquesta eliminatòria, en la qual primer es juga Can Rosés, i la tornada serà la setmana que ve a Terres Tarragonines. Hi ha hagut un acord entre els dos clubs perquè els socis paguin en el camp forani 5 euros d'entrada.
1: Gràcies, Cisco. En embol, un apunt. Avui mateix juguen horari unificat la penúltima jornada de Lliga Sobal. El Barça ja és campió en ple de victòries, però el partit d'avui contra el Torre la Vega és especial perquè marxen, deixaran el club laurana, és l'última casa, de fet, Antonio Bazán, Emil Nielsen i Domen Makuč. Escoltem el central eslové.
6: Torre la Vega es un equipo que juega bien, que nos puede hacer problemas, pero bueno, nosotros estamos jugando en casa. Mi último partido, espero que me voy a despedir bien de la gente del Palau y espero también que viene mucha gente a vernos, que también vamos a celebrar el título a Sobal en casa y bien, y nada, espero que viene mucha gente.
1: Avui a les 9 aquest Barça Torrelavega i també a les 9 jugarà el Bidassoa d'Irun Granollers, partit lluit en la segona plaça. I encara en handbol, aquest cap de setmana es disputen algunes fases d'ascens en equips catalans implicats, per exemple la fase d'ascens a Primera Estatal masculina amb dos catalans que fan d'anfitrions, el Sant Martí Adrianenc i el Garbí de Palafrugell, que debuta avui al vespre contra el Ribera Villagranda. Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
7: Tres partits separen el club handbol Garbí de Primera Nacional. Els palafrugellencs afronten a partir de demà les fases d'ascens amb el factor pista a favor, ja que són els anfitrions. Demà, 8:45 del vespre, debutaran contra el Roa Red Solidària Ribera. Dissabte a la tarda jugaran contra els Dominicos de Zaragoza i diumenge a 1:45 de la tarda s'enfrontaran al Don Ibáñez Cauquera. Fa dos anys, el Garbí ja va disputar la promoció d'ascens, que també es va jugar a Palafrugell. Aleshores, era la primera vegada i consideren que la inexperiència els va passar factura. El capità de l'equip, Fran García, assegura que la situació ara és diferent.
8: El que ens ha funcionat, el que ens prepara per aquestes fases, afrontar-ho d'una altra manera, perquè som el mateix equip, hem millorat molt amb aquests

0: dos anys. Aquesta temporada ha sigut una temporada bastant bona i creiem que estem molt més preparats que fa dos anys.
1: Els tres partits en tres dies són sinònim d'una gran exigència física. Saben, però, que la gent no els fallarà i omplirà la graderia del Garbí Arena en els tres partits.
2: Gràcies, Joan. I en voleibol tenim en joc des d'ahir, ja en parlàvem, les fases d'ascens a la primera nacional femenina, amb dos catalans, un d'ells com a anfitrió, el Cèbol Torredembarra, que va arrencar amb victòria i derrota ahir, a més el Sant Cugat C. Per explicar-nos com han anat els partits d'avui i com estan anant, de fet, anem al cap al pavelló municipal Sant Jordi de Torredembarra amb el company d'Ona la Torre, Josep Sánchez. Josep, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal? Des del pavelló Sant Jordi de Torredembarra, ara mateix el Cèbol està disputant el seu tercer partit del torneig contra els Salesians Elx. De moment, un parcial per a cada equip. Les torrenques han caigut en un emocionantíssim primer set per 28 a 30 i s'han imposat 25 a 19 en el segon. Ara mateix en joc aquest tercer set del partit amb un 4 a 13 a favor de l'equip anfitrió del Cèbol Torredembarra. L'equip local, que recordem que va guanyar en el debut d'ahir contra el Valdefierro, va perdre en el tiebreak contra el Múrcia i el partit que s'està disputant ara mateix és clau per aconseguir la classificació a les semifinals de demà a la tarda. El Cèbol de moment és segon amb 4 punts. Unes semifinals on podem dir que gairebé al 100% hi serà el Sant Cugat, l'altre equip català en aquesta fase d'ascens. Ha guanyat aquest matí el Paterna Liceo de València per 3-16-2 i amb 8 punts lidera el grup B. Les Sant Cugatenques han patit bastant, però han estat més encertades en el moment decisiu. Aquesta tarda tornen a jugar per tancar la fase de grups i ho faran contra el Pamesa Teruel a partir de 7:45.
2: Gràcies, Josep. N'estarem pendents, com dèiem, d'aquestes fases d'ascens a la primera nacional femenina amb el Sant Cugat C, que ja pràcticament ho té fet, i també el conjunt anfitrió, el Cèbol Torredembarra.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. En plena polèmica pel retard en el pagament de proveïdors, el govern local ha aprovat en un ple extraordinari l'abonament de factures i diversos punts claus en matèria econòmica. Una de les despeses destacades ha estat l'autorització de 14,2 milions d'euros per pagar factures acumulades a Fomento de Construcciones y Contratas pel servei de neteja i recollida de residus, amb l'objectiu de regularitzar factures pendents i reduir el període mitjà de pagament. En l'àmbit pressupostari, el ple també ha aprovat liquidar deutes bancaris de fins a 94 milions d'euros que provenien de crèdits d'inversions. El govern sosté que es tracta d'una operació per sanejar les finances municipals aprofitant el romanent de tresoreria. En canvi, l'oposició ho interpreta com la conseqüència d'una baixa execució d'inversions i la mala gestió dels proveïdors. Tant Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana, com Rosa Trenado, portaveu de Badalona en Comú Podem, han exigit autocrítica al govern d'Albiol i li han demanat que deixi de fer servir d'excusa als governs anteriors.
3: Porteu 3 anys, els hi dona temps a licitar Tardeos, a licitar Nadal, a licitar llums, a licitar tot. Però això, qualsevol cosa que surt mal a aquest ajuntament, és culpa dels abans. Fins a quan? És que de veritat ja no sé fins a quan heu de posar el retrovisor.
4: Amb tot el seu mandat de majoria absoluta, senyora Guillén, no han baixat mai el període mig de pagament a proveïdors dels 87 dies. No l'han baixat en 3 anys, mai.
2: I les guinguetes de la platja encara en una temporada marcada per les obres a la Marca Maria i al Pont del Petroli, que quedarà balisat al seu voltant. Alguns establiments ja fa dies que han aixecat la persiana i alerten que caldrà incidir en la neteja, que consideren en alguns casos insuficient. Els guinguetaires creuen que les obres de l'estiu no afectaran la seva clientela. Alguns responsables dels locals apunten que, tot i que hi hagi menys espai a la sorra, continuaran tenint la mateixa feina que altres anys. I en esports, el Badalona ho té tot de cara aquest diumenge per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. El tècnic Miquel Azparren explica que la clau serà anar pel partit.
5: Exactamente, ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien. Pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego, ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
2: El duel entre el Badalona i l'Hospitalet es disputarà diumenge a les 6 de la tarda i es podrà seguir per ràdio i televisió de Badalona. Ara mateix 25 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Bon dia i bon divendres, 22 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
8: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 22 de maig, avui amb molt futbol perquè demà tenim un dia gran, amb la final de la Champions femenina que juga el Barça a Oslo contra el Lió i el desenllaç de la Lliga la primera masculina amb el Girona jugant-se la permanència i l'Espanyol i el Barça ja molt més tranquils. L'Espanyol encara té alguna opció de competició europea, el Barça ja és campió i no s'hi juga res. Molt futbol, però també amb vol, waterpolo, voleibol, futbol, sala i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador. Hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la seva sisena final de la Champions femenina consecutiva.
1: Aquesta tarda compareixerà en la roda de premsa prèvia l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, acompanyat de la capitana Alexia Putellas, a més de la noruega Caroline Graham Hansen, abans de l'últim entrenament. La final contra el Lió de Jonathan Giraldez serà demà a les 6 de la tarda en un estadi que s'espera ple i amb unes 4.000 persones desplaçades per animar el Barça.
0: Evidentment, també en parlarem avui. Escoltarem, per exemple, Jonathan Giraldez, l'entrenador del Lió, fa dos anys, en l'última final guanyada pel Barça, a que entrenador del Barça. En categoria masculina, també demà tancant la Lliga els tres catalans de primera divisió.
1: El que s'hi juga més és el Girona, que només li val la victòria contra l'Elja Montilivi per mantenir-se a la màxima categoria estatal. L'Espanyol, amb la permanència ja assegurada, però encara amb alguna opció remota de classificar-se a la competició europea, rep a la Reial Societat a l'RCD Stadium. I el Barça tancarà la temporada ja campió i sense res en joc al camp del València. Tots els partits seran demà a les 9 del vespre.
0: En bàsquet, aquest cap de setmana juga la Final Four de l'Eurolliga masculina a Grècia, Atenes.
1: La primera Final Four de l'Eurolliga per a l'entrenador badaloní del València, Pedro Martínez, que s'enfronta avui a semifinals al Real Madrid. A l'altra semifinal, el vigent campió, el Fenerbahçe de Jaki Sevicius, es veurà les cares amb el principal favorit, que juga a casa, l'Olympiacos.
0: En categoria femenina, l'Espar Girona ha anunciat avui mateix el primer fitxatge de cara al curs vinent.
1: Es tracta de la base d'Oviedo, formada al segle XXI, i Anna Martín, que torna a Catalunya després de dos anys a Salamanca amb l'avenida amb qui ha estat la millor jugadora estatal de la Lliga Femenina. I Anna Martín va bé per substituir la sortida de la base sueca, Clara Holm.
0: En handbol, avui mateix es juga en horari unificat la penúltima jornada de Lliga Sobal.
1: El Barça ja és campió, ple de victòries, però el partit d'avui contra el Torrelavega és especial perquè s'ha acomiadat del Palau de tres jugadors que ja han confirmat que deixen el club blaugrana el 30 de juny. Antonio Azan, Emil Nielsen i Domen Macuc. Al Barça encara li queden aquestes dues jornades de Sobal, la fase final de la Copa del Rei i la Final Four de la Champions. Però el d'avui ja és l'últim partit de la temporada a casa.
0: Una victòria blaugrana més avui afavoriria de retruc el Granollers, que lluita per la segona plaça.
1: Un dels rivals és aquest Torrelavega i un altre l'equip contra el qual s'enfronta avui, el Bidasoa d'Irona, en un partit que els vallesans jugaran a terres basques també avui a les 9 del vespre.
0: En futbol sala, en aquest cas, aquest cap de setmana juga a Càceres la final a 4 de la Copa del Rei amb el Barça buscant el títol.
1: Els blaugrana jugaran demà a les 4 de la tarda la segona semifinal contra el Jaén amb ànims de revenja després que el conjunt andalús s'endugués la final de la Copa d'Espanya als penals aquesta mateixa temporada. El Barça arriba en molt bon moment, com a primer a la Lliga regular i amb una gran ratxa de resultats. Abans, però, a les 12 jugarà la primera semifinal. Serà entre el Cartagena i Valdepeñas.
0: En waterpolo ja tenim un finalista de Lliga, la Divisió Nord femenina.
1: És el Sant Andreu, que ahir va tornar a guanyar el Terrassa, en aquest cas els penals, en el segon partit de l'eliminatòria. Avui juga l'enfrontament de l'altre semi entre el Sabadell i Mataró, primer match ball per les mares menques, que es van endur al primer duel.
0: I acabem amb hoquei patins, amb un parell de decisions dels despatxos, amb conseqüències esportives. Primer amb la sanció al Reus, que li dona el primer partit del play-off al Calafell.
1: El comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha sancionat el Reus amb la pèrdua del primer partit dels quarts de final per alineació indeguda. Malgrat guanyar la pista del Calafell per 1-8, el Reus per això ja ha anunciat que recorreran la decisió.
0: I d'altra banda, acabem amb això, el comitè de competició ha donat la raó al Lloret també per alineació indeguda, en aquest cas del Mataró, i per tant aquesta modificació del resultat fa que el Lloret sigui qui pugi directament a l'hoquei lliga masculina.
1: Sí, els lloretencs superen amb els punts d'aquest partit al Manlleu, que ja havia celebrat de fet l'ascens, però que haurà de jugar el play-off, en aquest cas contra el Vilafranca. Té els horaris per aquesta eliminatòria, amb el primer partit a Manlleu el diumenge 31 de maig i la tornada a Vilafranca la setmana següent serà el 7 de juny.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, amb molt futbol i molt play-off. Alba, demà dissabte tindrem Lliga Elit i Primera Catalana.
1: Serà a partir de les 4 i 5 de la tarda que es podrà seguir l'Enjoc TV l'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació Masculina, la que enfrontarà la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet des de Can Rosés, i quan acabi, a les 6 i 10, play-off d'ascens a aquesta Lliga Elit amb l'anada de l'eliminatòria entre l'Igualada i el Turó de la Perell, de la Peira.
0: Això serà demà dissabte. Diumenge tindrem promoció d'ascens a Segona Federació Masculina.
1: Exacte, el diumenge, volem dir, es podran veure en directe les resolucions de les dues semifinals del play-off d'ascens a la Segona Federació Masculina. Al migdia, 1:15, Unió Esportiva Cornellà, Club de Futbol Vilanova, amb un 0-1 favorable als del Baix Llobregat. I ja a la tarda, a les 6, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esports Hospitalet, amb un 0-2 d'avantatge per als escapolats.

0: Divendres 22 de maig, 6 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. El Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina, sisena final consecutiva que jugaran les blanes, que es tornen a enfrontar al que ja és un clàssic de futbol europeu en categoria femenina, a l'Olímpic de Lió, que ara dirigeix l'ex-blana Jonathan Giraldez. L'actual entrenador del Barça, Pere Romeu, compareixerà aquesta tarda a 3:15 a la prèvia, acompanyat de la capitana Alexia Putellas i de la noruega que juga a casa, Caroline Graham Hansen. Una de les que debuta a la final, en una final, és la jove defensa Aisha Càmara, la vallesana que als seus 19 anys ha tingut una irrupció rapidíssima al primer equip blaugrana, amb el qual ja ha jugat molts partits importants aquesta temporada. L'escoltem en declaracions del club.
1: No m'imaginava que fos ja en plan la meva primera temporada al primer equip, que arribés ja en plan jugar a la final de la Copa, Supercopa, la Lliga i ara la Champions. Res, un somni i molt contenta.
0: Veurem si juga a Aisha Càmara, tenint en compte que Irene Paredes és dubte fins a última hora. I també podem escoltar en declaracions de TV3 l'actual entrenador del Lió, Jonathan Giraldez.
2: Jo li tinc molta estima al Barça. Al final, si estic aquí, és gràcies al Barça, no? I li desitjaré sempre el millor, excepte, no, la propera final contra nosaltres. Soc una persona molt competitiva. Crec que és més anecdòtic, no? Tenia aquesta relació, jo sé que és normal a nivell mediàtic, però al final crec que la clau són les jugadores. Jo he crescut molt com a entrenador als Estats Units i aquí. El fet de tenir jugadores diferents fa que hagis d'afrontar els partits d'una manera diferent i hagis d'entrenar també d'una manera diferent. Jo he canviat coses.
0: Com deia, anava a les 6 de la tarda aquest Barça-Lió a l'Ullevål Stadion d'Oslo, que s'espera ple, amb unes 4.000 persones blaugranes que després es desplacen fins a la capital noruega per donar suport a l'equip, més enllà de l'afició local. I en categoria masculina, amb els 3 equips catalans de primera divisió tanquen la Lliga, el que s'hi juga més és el Girona, obligat a guanyar l'Elx per mantenir-se a primera, un dels partits més importants de la història recent del club. Fa una estona en parlava la prèvia l'entrenador del Girona, Michel.
3: Lo més important és la claritat que ha de tenir el jugador de com hem de fer les coses al camp, perquè és un partit de futbol. Hem de jugar a futbol. I sobre això hem parlat molt, de futbol. I les coses que hi ha al nostre costat, al nostre voltant, no la podem controlar i hem de mirar al camp i al futbol i així serem capaços de donar la nostra millor versió. Penso que és una cosa que hem treballat molt en aquesta setmana, pensar en futbol i en ser capaços de donar la nostra millor versió jugant al futbol.
0: Demà a les 9, aquest Girona Elx transcendental. D'altra banda, l'Espanyol ja està salvat i encara té alguna opció remota, això sí, de classificar-se per competició europea. El conjunt pericut encara la temporada rebent a casa la Real Societat, que ja no s'hi juga res. Hauria de guanyar i esperar que Getafe, Rayo i València perdin per classificar-se per la Conference League. Aquesta tarda compareixerà Manolo González i ahir ho va fer un dels capitans, Edu Expósito.
4: Bueno, pues es que sería increíble, ¿no? Después de, bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo. Y, lógicamente, nosotros, el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
0: Edu Expósito, que va dir molt clarament que si fos per ell, Manolo González seguiria el curs vinent i també va elogiar la figura del nou director esportiu, Monchi, que serà presentat oficialment dimarts al migdia en una roda de premsa que mirem de seguir, evidentment, aquí a l'enjoc. I qui ja no s'hi juga res, demà en l'última jornada és el Barça, ja campió, i que juga al camp del València. També aquest migdia n'ha parlat a la prèvia Hansi Flick.
5: 100% motivated. 100% positive about these things. Okay, we know we have to play our best.
6: 100% motivats, 100% positius sobre aquestes coses. Sabem que hem de mostrar la nostra millor versió per aconseguir-ho, però és un objectiu, és un gran objectiu. I sí, anirem a per totes. Sé que potser altres clubs també volen assolir això, sí. Aquest és l'objectiu de guanyar la Lliga. Sempre és difícil guanyar aquesta competició, però és, esclar, un dels nostres objectius. I per què hauríem d'amagar-ho?
0: Flick, que parlava de guanyar la Lliga la temporada vinent. Seria la tercera consecutiva en els 3 anys de Flick a la banqueta. Demà a les 9 aquest València-Barça, a més de l'Espanyol-Real Societat i d'aquest transcendental Girona-Elx. Més futbol. Demà a la tarda també acaba la Lliga regular a la Primera Federació Masculina. De baix a dalt, el Nàstic depèn d'ell mateix per aconseguir una permanència que seria vital. Els granes, que tenen només un punt de descens de marge sobre el descens, juguen, de fet, al camp de l'Hèrcules, amb un horari unificat a partir de 6:45 de la tarda. De reull miraran el partit del Sabadell, que visita el camp de l'equip que marca el descens, el Tarazona. Els arrequinats ja no tenen opcions d'ascens directe, l'Eldense és campió, però depenen d'ells mateixos per ser segons i, per tant, afrontar de la millor manera el play-off. I, finalment, l'Europa també depèn d'ell mateix per jugar un play-off que seria històric. Els escapulats reben a Can Dragó l'Ibiza, amb un punt de marge sobre el Cartagena i dos sobre l'Algeciras, que són els dos equips que els podrien atrapar. Escolteu l'entrenador de l'Europa, Dai Benítez.
7: Érem un equip que havíem d'estar per salvar-se i hem arribat a l'última jornada amb opcions d'entrar a play-off. I crec que és tot un èxit abans de jugar-lo ja, però tinc màxima concentració, tinc prudència, perquè sé que ja ho hem fet molt bé, però que no culmines i no aconsegueixes fins que guanyes el partit. Ens hi juguem moltíssim i tenim la sort de poder-lo jugar. Només espero el dissabte veure Can Dragó ple fins a la bola, amb la gent que ja sento a tot arreu que està endollada amb nosaltres i espero poder celebrar-ho després del partit com Déu mana.
0: Demà a 6:45, aquesta última jornada de Primera Federació Masculina, que pot ser històrica. Diumenge coneixerem la final catalana del play-off d'ascens a Segona Federació Masculina. Al migdia, Cornellà-Vilanova, amb avantatge d'un gol per al conjunt del Baix Llobregat. I a les 6 de la tarda, també en directe a l'Enjoc TV, Badalona a l'Hospitalet, amb dos gols de marge, en aquest cas, per als badalonins. Mitjans de l'Hospitalet, Anés Rubio.
8: El centre d'esports L'Hospitalet es juga a continuar amb vida en la lluita per l'ascens al camp del Badalona. Serà una missió complicada, ja que haurà de remuntar el 0-2 en contra del partit d'anada. El vestidor riberenc és conscient que serà complicat guanyar per 3 gols de diferència, però confia com a mínim en forçar la pròrroga per tenir més opcions, ho explica l'entrenador de l'Hospi, Sergio Juste.
9: De portes a dins, tothom hi creu. Penso que és un partit trampa una mica, un 2-0, i al final, pues, si fiquem un gol als primers minuts i aconseguim aquest repte de tenir-los en tensió amb ells també i això, sobretot confiar i demanem també a l'afició també i els que vinguin al camp que també ens ajudin.
8: Per fer-ho possible, l'Hospi està obligat a atacar però sense tornar-se boig, ja que encaixar un gol dificultaria encara més la gesta.
9: Hem d'anar així, al final no hi ha una altra manera de poder treure-ho. Després pues, hi haurà minipartits durant el partit, que també ho hem parlat, i al final pues, anar amb aquest pla i intentar pues, apretar en algun moment, descansar en un altre.
8: Pel partit de diumenge serà baixa segura Sergio Aguza per l'expulsió del partit d'anada. En canvi, el lateral Rubi serà dubte fins al darrer moment.
0: Gràcies, Andrés. I parlant de play-offs, demà comencen els play-offs d'ascens a Tercera Federació amb l'anada de les semifinals. A les 7 de la tarda jugarà el Prat Sant Mauro i abans de les 4:05, Rubí Poble de Mafumet. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
10: La Pobla de Mafumet arrenca aquest dissabte el play-off d'ascens a Tercera Federació. El filial del Nàstic s'enfronta al Rubí a les semifinals amb l'anada fora de casa. Els de Xavi Vilagut volen sortir a guanyar a Can Rosés per arribar amb avantatge a la tornada, tot i que són conscients de la dificultat del partit. Un dels capitans, Albert Querol, reconeix que el Rubí arriba en bon moment, però defensa que la Pobla també i que la regularitat de la temporada els marca el camí.
11: Bé, jo crec que arriben bé. Ells van entrar a l'última jornada, venen en bona dinàmica, però nosaltres ens centrem en el nostre joc, en saber el que hem de fer, i jo crec que arribem bé, també arribem en una bona dinàmica, en bona energia, l'equip està bé i jo crec que anirà bé.
10: S'esperen dos partits marcats per la igualtat. Ho són ja sempre la Lliga Elite i la prova està en els dos enfrontaments en Lliga entre Pobla i Rubí. 0-0 a la Pobla a la jornada 3 i 0-1 pels pobletans a Can Rosés fa menys de 4 mesos. El duel d'aquest dissabte arrencarà quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i en directe per la plataforma a la xarxa Més. La tornada serà dissabte vinent a partir de les 7 a la Pobla.
0: Gràcies, Adrià. En handbol, avui mateix es juga en horari unificat la penúltima jornada de Lliga Sobal. El Barça ja és campió, en ple de victòries, però el partit d'avui contra el Torre la Vega és especial perquè serà el comiat del Palau de tres jugadors que ja han confirmat que deixen el club blaugrana el 30 de juny. Antonio Bazán, Emil Nielsen i Domen Makuch. Últim partit de la temporada a casa per al Barça, que en cas de guanyar afavoriria de retruc al Granollers, que lluita per la segona plaça, un dels rivals d'aquest Torre la Vega, l'altre, el d'avui, el Vidasoa d'Irun, en un partit que els ballesans jugaran a Terres Basques a les 9. També avui, escoltem l'entrenador del Granollers, Antonio Rama.
12: És un partit que tothom vol jugar. T'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular, i penso i espero que sigui un gran partit. I serà, evidentment, un partit molt difícil, molt complicat, però amb la màxima il·lusió doncs, de que el resultat i el que ens espera després d'una possible victòria doncs, és algo molt gran. Així que amb tota la il·lusió del món i amb moltíssimes ganes de jugar aquest partit.
0: Avui a les 9 aquest Bidasoa d'Irun Granollers i també el Barça Torrelavega, i encara anant vol aquest cap de setmana es disputen algunes fases d'ascens amb equips catalans implicats, per exemple, les fases d'ascens a la primera estatal, masculina, amb dos catalans que fan d'anfitrions, el Sant Martí Adrianenc i el Garbí de Palafrugell, i també arrenquen avui les fases d'ascens a plata femenina, amb dos catalans també, un d'ells l'embol Sant Cugat, que ja és a Renteria, al País Basc. Cugat Media, Mireia Puente, bon dia.
13: Bon dia, Martí. El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, Guipúscoa, l'ascens a la divisió d'honor plata, tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres a les 5 de la tarda contra l'RK Navarrés, dissabte a 8:15 del vespre. S'enfronten al conjunt anfitrió l'Ereinsa, Vitec, i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga. És la primera vegada que l'handbol Sant Cugat té la possibilitat de pujar a aquesta categoria i arriba a la cita en un bon moment, en dinàmica ascendent, després d'un molt bon tram final de Lliga que els ha permès classificar-se per aquestes fases d'ascens. Així ho explicava a Cugat Media l'entrenador de l'equip santcugatenc, Héctor Gómez, que assegurava que l'objectiu és guanyar els tres partits.
14: Afrontem amb molta il·lusió i amb moltes ganes aquest cap de setmana, perquè realment és un objectiu que ens havíem marcat des de principi de temporada. Estem amb molta energia, molta il·lusió i intentar guanyar els tres partits. Opcions? Creiem que tenien opcions reals. Evidentment, els dos equips del nord creiem que són un rival fort a batre. Llavors, jo crec que la clau és començar bé i després anar fent a poc a poc.
13: Gómez destaca el conjunt anfitrió, l'Ereinsa Vitec i l'RK, campions del grup bàsquet navarrès respectivament com a principals rivals a batre. L'handbol Sant Cugat femení es va classificar com a segon de grup, mentre que el Ciudad Jardín ho va fer com a tercer del grup andalús. El primer classificat del grup serà qui aconsegueixi l'ascens a la divisió d'honor plata femenina.
0: Gràcies, Mireia. També juga avui l'ascens a plata, en aquest cas, aquest cap de setmana, a Tarazona, a l'Aragó, al Joventut Handbol Mataró. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
15: El camí de retorn a la divisió de plata comença pel Club Joventut Handbol Mataró Femení. Aquest divendres, a les 6 de la tarda, arrenquen els play-offs que es disputarà de manera íntegra a Tarazona, a l'Aragó. El primer duel serà contra la Fundació Unicaja Costa del Sol Màlaga. Es preveu un enfrontament molt igualat, tenint en compte la superioritat que han demostrat tots dos conjunts a les seves respectives lligues. Escoltem David Verdugo, entrenador del Club Joventut Handbol Mataró.
16: Hay ese pequeño, ¿no? Una pequeña duda en cuanto a que al ser un equipo B, digamos, durante todo el año no han contado con jugadoras juveniles, que sí que están inscritas en el primer equipo, que ha sido subcampeón de liga este año. Entonces, bueno, haremos el vídeo en base a lo que tenemos, que es el conjunto senior, pero puede ser que tengamos alguna sorpresita con alguna jugadora andaluza que ha jugado el campeonato de España con la selección. Sobre todo que los partidos que han perdido fueron como a principio de temporada. A principio de temporada perdieron dos y empataron uno, creo que fue, y luego ya tienen una racha, no recuerdo si son de 12 o 14 partidos seguidos ganados. O sea que estarán plenas de confianza.
15: El primer escull de les mataronines per pujar a categoria s'ha derrotat en el global al Costa del Sol Màlaga, a doble partit. En cas de superar-les, divendres es jugaria a l'ascens, a un sol enfrontament contra l'Alcúdia, el Balonmano Ardoy o el Tarazona, l'equip anfitrió.
0: Gràcies, Guillem. I en voleibol tenim en joc des d'ahir, ja en parlàvem, les fases d'ascens a la primera nacional femenina, amb dos equips catalans. Un d'ells és l'anfitrió, el Cèbol Torredembarra, que va arrencar amb victòria i derrota ahir. I, a més, hi ha el Sant Cugat C, que ho té, de fet, millor per pujar. Per explicar-vos com han anat els partits i com estan anant, de fet, els partits d'avui, anem cap al pavelló municipal Sant Jordi. No tenim el company d'Ona la Torre, Josep Sánchez. Josep, bon dia.
17: Bon dia de nou. Doncs continua disputant-se el partit entre el Cèbol Torredembarra i el Salesians Elx, corresponent a aquesta fase d'ascens a primera nacional de vòlei. Ara mateix les torrenques estan per davant en el marcador per 2-16-1 després d'un brillant tercer parcial en què s'han imposat per 25-9 al conjunt alacantí. Està en joc, de fet, ja el quart parcial amb un 10-9 a favor també de les torrenques, molt igualat aquest parcial, que és molt important perquè en cas d'imposar-se el Cèbol Torredembarra sumaria els 3 punts, una qüestió que pot ser vital de cara a aquesta classificació per a les semifinals. I per cert, qui segur que estarà allà a les semifinals és el Sant Cugat C, l'altre representant català Fa uns minuts ha acabat el Ciutadella-Santomera amb victòria per a les primeres per 3-16-0. Això permet a les santcugatenques assegurar-se de manera matemàtica, com a mínim, la segona posició del grup B, independentment del resultat del partit d'aquesta tarda contra el Pamesa Teruel.
0: Gràcies, Josep. N'estarem pendents d'aquest resultat final, quan acabi aquest programa, evidentment, del Torredembarra, sobretot, que guanya, com dèiem, 2-16-1 contra els salesians d'Elx. I en waterpolo ja tenim un finalista de Lliga a la Divisió d'Honor femenina, el Sant Andreu, que hi va tornar a guanyar el Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
18: El Sant Andreu es classifica per la final de la Lliga després d'eliminar els penals al Club Natació Terrassa en un partit amb dues protagonistes. Una, Pili Peña, que deixa el waterpolo en actiu després de molts anys de professional i 7 anys en el Club Natació Terrassa. I l'altra, la tanda de penals, Martina Terré, que en les seves aturades va donar el bitllet a l'equip de Javi Aznar. Un partit que va començar molt de cara per les andreuenques amb un 0-2 al marcador, però va empatar amb gols de Júlia Vilaseca i Martina Fernández al conjunt de Xavi Pérez. L'MVP del partit de Liz Williams posava per davant novament al marcador, però Paula Prats, Zeguedi i Irene Casado donaven el cop que necessitava el Terrassa per empatar a 7 gols. Un conjunt agrenc que va tenir l'oportunitat d'aconseguir el gol de la victòria amb una jugada de Pili Peña que s'estavellava la creueta. A la tanda de penals, Martina Terré va ser protagonista i va classificar amb les seves aturades el conjunt de Javi Aznar. Pili Peña s'acomiada del waterpolo després d'una carrera molt i molt intensa amb Jocs Olímpics, medalles olímpiques, títols i també sent un referent per les jugadores del primer equip i també per les jugadores de la base.
0: Gràcies, Miqui. I avui juga el segon partit de la SEM entre Sabadell i Mataró. Primer matchball per a les maresmenques, que es van endur el primer enfrontament. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
19: Bon dia. Les de David Palma estan obligades a guanyar l'assolim Mataró a Can Llong per evitar l'eliminació i forçar d'aquesta manera el tercer partit de les semifinals de la Divisió d'Honor Femenina. Tot plegat 48 hores després de la dura derrota a la Joan Serra, en què van encaixar un parcial de 9-0 a la segona meitat. La neerlandesa Simone van de Kratz aposta per passar pàgina ràpidament aquesta desfeta.
20: Para partido es un partido nuevo. So, tenemos un nueva opción y y hablamos ahora que podemos mejorar en 2 días y 2 partidos más.
19: A la final ja espera el Sant Andreu, que ahir va haver de recórrer els penals per superar el Terrassa a domicili en l'últim partit de la carrera de l'ex del club Pili Peña. A les 8 arrenca aquest segon Sabadell-Mataró a Can Llong i, si fos necessari el tercer, la sèrie tornaria diumenge a la 1 a Terres Maresmenques.
0: Gràcies, Pau. I per part del Mataró, la prevé és de Mataró Ràdio. Guillem Llimona.
15: L'assolim Sant Andreu Mataró arriba al segon partit del play-off pel títol de la Divisió d'Honor amb una victòria d'avantatge respecte al Sant Andreu Sabadell. Avui a les 8 del vespre, Can Llong acull el que podria ser l'enfrontament que doni el passe a la final a les mataronines. L'equip de Dani Ballart va fer la feina dijous, superant a casa les sabadellenques per 13-6. Un duel molt treballat que es va cantar gràcies a un contundent tercer parcial de 6-0 a favor de les de Mataró. Una superioritat que Ballart adverteix que no servirà de res si no es guanya aquest divendres. L'objectiu de l'equip és sentenciar l'eliminatòria avui mateix i evitar el tercer partit.
21: Fer un reset absolut, ens hem d'oblidar de tot el que ha succeït avui. A la tarda farem vídeo, analitzarem les coses que encara podem millorar del partit que acabem de celebrar i sobretot amb aquesta idea de que tot el que s'ha fet fins ara no té cap sentit en recordar-se'n, perquè igual que com el Roma les vam guanyar d'aquí de 4 i el discurs era el mateix, hem d'anar a guanyar el partit allà a casa d'elles, divendres hem d'anar a guanyar allà, que és el que serveix al playoff.
15: Aquesta temporada, tots els equips s'han enfrontat en 6 ocasions. D'aquestes, 4 s'han decantat a favor del Mataró. A la que serà la 7a vegada, la Solim haurà de fer front no només a un conjunt que tindrà ganes de revenja, sinó un Can Llong ple a basar, que afegiran encara més pressió a les mataronines.
0: Gràcies, Guillem. I abans d'acabar, avui arrenquen les semifinals de la Nacional Femenina d'Hoquei Patins, amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Girona i el Caldes. Ràdio Caldes, Areix Marí.
1: Aquesta nit comença el somni de les jugadores del primer equip femení del Club Hoquei Caldes, que després de 2 anys de lluitar per mantenir la categoria, aquest any han fet un gran senyal davant per consolidar el projecte i plantar-se de cara amb la possibilitat d'ascens a la màxima categoria. Aquesta temporada les calderines han classificat per la Copa Generalitat i han acabat entre les 6 primeres de Lliga i, per tant, tenen totes les ganes i més d'afrontar aquest repte tan il·lusionant com majúscul. Així ha explicat l'entrenador del Reca, Muriel Sapinya, com afrontarà l'equip el partit d'aquest vespre contra el Girona.
2: Sabem que és una pista complicada, ens coneixen, les jugadores venen molt motivades, molt il·lusionades, amb moltes ganes de començar. Hem preparat bé les situacions i penso que al final les possibilitats hi són, no? Per mi serà molt important la gestió de les emocions que puguem tindre, la confiança i la seguretat amb la qual puguem afrontar aquest partit. Sabem que el públic apretarà i, donades les circumstàncies, el plantejament del partit el tenim clar i esperem que tot surti bé.
1: El duel d'aquesta nit serà a la capital gironina i començarà a les 9, mentre que el segon dels 3 partits de semifinals serà dissabte vinent al pavelló de la Torre Roja de Caldes.
22: It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's
0: Gràcies a Aleix. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarruel.
1: L'Ajuntament de Badalona ha aprovat un nou pagament extraordinari de serveis. Són més de 14 milions d'euros de factures del servei de neteja viària i recollida de residus aprovats en plena polèmica sobre la incorporació de Badalona al llistat de municipis on el Ministeri d'Hisenda activa el mecanisme de pagament a proveïdors. Molt bona tarda, som divendres 22 de maig. De seguida us ampliem aquesta informació. Abans, però, com sempre, repassem també altres notícies destacades en titulars.
2: Badalona, migdia.
1: El president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, assegura estar centrat en que el partit dels socialistes es presenti com una alternativa il·lusionant de cara a les properes eleccions municipals. I el jutjat d'instrucció número 3 de Badalona ha arxivat provisionalment la investigació sobre l'empresa Teneco per la suposada emissió de contaminants potencialment cancerígens. I el Museu de Badalona ha inaugurat l'exposició Els primers passos cap a la democràcia amb l'objectiu d'apropar la ciutadania les lluites per drets fonamentals que van tenir lloc durant la transició.
0: Badalona migdia. Les notícies de les 2.
1: Amb en Roger Cuixart a les vies de so i l'equip de realització Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, en plena polèmica pel retard en el pagament a proveïdors, el govern local ha aprovat en un ple extraordinari l'abonament de factures i diversos punts claus en matèria econòmica. Una de les despeses destacades ha estat l'autorització de 14,2 milions d'euros per pagar factures acumulades a Fomento de Construcciones y Contratas pel servei de neteja i recollida de residus, amb l'objectiu de regularitzar les factures pendents i reduir el període mitjà de pagament. El govern local ha defensat que aquestes mesures responen a una situació arrossegada durant anys amb contractes caducats que dificultaven la tramitació ordinària de factures. Segons l'executiu, la prioritat és posar ordre administratiu, licitar els grans contractes municipals i garantir que els proveïdors cobrin dins dels terminis legals. Escoltem a la cinquena tinent d'alcaldia, Eva Guillén.
3: Amb aquestes mesures, amb aquests paquets de factures que vindrem portant al ple de manera recurrent fins que erradiquem, no?, aconseguim assolir la situació òptima amb aquesta situació i també licitant els contractes que correspon per poder portar a terme el pagament de les factures de manera ordinària, el que aconseguim és tenir els serveis regulats, els serveis amb el seu contracte i també poder tramitar a partir d'ara totes les factures de manera corrent.
1: En l'àmbit pressupostari, el ple també ha aprovat liquidar deutes bancaris de fins a 94 milions d'euros que provenen de crèdits d'inversions. El govern sosté que es tracta d'una operació per sanejar les finances municipals aprofitant el romanent de tresoreria. En canvi, l'oposició ho interpreta com la conseqüència d'una baixa execució d'inversions i la mala gestió dels proveïdors. Així ho han manifestat el regidor del PSC, Cristian Carneado, i la presidenta de Guanyem, Dolors Sabater.
4: És a dir, que els crèdits que hem demanat fa uns mesos ara resulta que els hem d'amortitzar, però això, però quina gestió és aquesta? Però de veritat, en quin cap es pot entendre quina gestió fan vostès de l'economia d'aquest ajuntament?
5: Que vostès portin això avui al ple té a veure justament amb aquesta pressió, amb aquesta obligació que els hi ha posat el Ministeri.
1: Tant Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana, com Rosa Trenado, portaveu de Badalona en Comú Podem, han exigit autocrítica al govern d'Albiol i li han demanat que deixi de fer servir d'excusa als governs anteriors.
6: Porteu 3 anys, els hi dona temps a licitar Tardeo, a licitar Nadal, a licitar llums, a licitar tot. Però això, qualsevol cosa que surt mal a aquest ajuntament, és culpa dels d'abans. Fins a quan? És que de veritat ja no sé fins a quan heu de posar el retrovisor.
7: Amb tot el seu mandat de majoria absoluta, senyora Guillem, no han baixat mai el període mig de pagament a proveïdors dels 87 dies. No l'han baixat en 3 anys, mai.
1: En el ple també s'ha aprovat una partida d'1,8 milions per actualitzar els costos de la construcció de les escoles Ventós Mir i Badalona Port. A més, el consistori ha avalat una subvenció de 150.000 euros per la Fundació Banc dels Aliments.
2: Badalona migdia.
1: I us ho avançàvem amb titulars. El president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, assegura estar centrat en que el Partit dels Socialistes es presenti com una alternativa il·lusionant de cara a les properes eleccions municipals. Ho ha assegurat en referència a la proposta d'Esquerra Republicana. Malgrat no descartar l'opció de forma explícita, el líder socialista afirma que ara mateix la seva principal preocupació és crear un projecte que ofereixi respostes diferents per resoldre les problemàtiques de la ciutat. A la vegada, però, ha posat en valor que dels representants dels partits d'esquerres al municipi, el seu és l'únic perfil nou. Ho ha fet després que Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana, s'hagi postulat com a líder d'un possible front progressista i que els comuns, com hem escoltat, s'hagin mostrat contraris a la proposta. Fernando Carrera, president del grup municipal del PSC.
2: A mi em preocupa el PSC, que és el partit amb més militants que hi ha a Badalona. Em preocupa generar una alternativa creïble a nivell de ciutat, i això vol dir que no només pot ser Fernando Carrera, sinó que han de ser la resta de companys i companyes que han d'acompanyar en tota aquesta aventura, i que hem de fer un projecte que sigui il·lusionant, i jo crec que hem de fer, a més, un projecte que sigui diferent. I si hi ha una cosa que tampoc podem discutir, una és el percentatge de coneixement, i l'altra, evidentment, és que, de moment, o com a mínim dintre del que és l'esquerra, l'única cara nova sóc jo.
1: Carrera assegura haver rebut amb emoció el suport que li ha brindat la militància les darreres setmanes, que l'ha escollit com a candidat a l'alcaldia per les properes eleccions municipals, després d'haver obtingut els avals suficients. El líder socialista assegura que el PSC ha guanyat en presència i reconeixement en els últims anys, una qüestió que, segons afirma, s'ha notat a les xarxes socials, però també al carrer. I seguim amb més qüestions. El jutjat d'instrucció número 3 de Badalona ha arxivat provisionalment la investigació sobre l'empresa Teneco per la suposada emissió de contaminants potencialment cancerígens. El jutge conclou que la fàbrica de pastilles de fre per vehicles ubicada al barri del Remei desenvolupa la seva activitat complint la normativa. Els denunciants, com són l'Associació de Veïns del Barri i la Plataforma Iranet, ja han avisat que recorreran la decisió. Per la seva banda, fons de Teneco asseguren seguir compromesos amb la seguretat dels seus treballadors i continuar col·laborant amb les autoritats competents al llarg d'aquest procés. Segons la interlocutòria del jutge, al qual ha tingut accés Badalona Comunicació, s'han realitzat diferents controls a Teneco que ratifiquen el compliment de la regulació de les emissions atmosfèriques i de qualitat de l'aire. El magistrat considera que existeixen més d'una vintena d'informes favorables a l'empresa de diferents entitats de control que descarten que hi hagi cap risc per la salut o el medi ambient. L'Associació de Veïns del Remei i Airenet han expressat la seva indignació en conèixer la decisió judicial. Recorden que durant la investigació els Mossos van comprovar que s'havien aprovat inspeccions que no s'havien arribat a dur a terme o que no s'havien fet per complet. També assenyalen que els valors de referència que s'han tingut en compte corresponen a sòl qualificat com a industrial, que utilitza paràmetres menys exigents, tot i que a la zona hi ha habitatges. A més, els denunciants critiquen que la resolució es basi en estudis realitzats el 2025, és a dir, posteriors a la denúncia que es va interposar el 2023. Això, defensen, no demostra que l'empresa complís la llei quan se la va portar als tribunals. Per tot plegat, se senten desemparats i retreuen a la Generalitat i a l'Ajuntament que no garanteixin la protecció de la ciutadania davant indústries contaminants. Escoltem Silvina Frutxella, de portaveu d'Airenet.
8: Un jarro de agua fría, sí. Y sobre todo, como una sensación de desamparo, ¿no? Porque la ley no te protege, el ayuntamiento no hace los controles que tiene que hacer, nos tenemos que enterar de que se han fraguado controles a través de una denuncia y para colmo se contempla el presente cuando lo que se denunció es hace 2-3 años.
1: Tot i descartar un delicte penal, la resolució assenyala un informe dels Mossos que va detectar certs incompliments a Teneco que sí podrien suposar una falta administrativa. Per això el jutge ha remès l'atestat del cos policial a l'Ajuntament de Badalona i a la Generalitat perquè estudiïn possibles multes a l'empresa investigada. I canviem de qüestió. Les guinguetes de la platja encara en una temporada marcada per les obres a la Barca Maria i al Pont del Petroli, que quedarà abalisat al seu voltant. Alguns establiments ja fa dies que han aixecat la persiana i alerten que caldrà incidir en la neteja, que consideren en alguns casos insuficient. L'Enric Garcia ens en dona més detalls. Bona tarda, Enric.
9: Hola, bona tarda, Sílvia. Doncs sí, els guingataires creuen que les obres de l'estiu no afectaran la seva clientela. Alguns responsables dels locals apunten que, tot i que hi hagi menys espai a la sorra, continuaran tenint la mateixa feina que altres anys. Escoltem el responsable dels matins de la guingueta Inti, Gerard González, al negoci que està més a prop del Pont del Petroli.
10: Sí, correcte. Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora, també, que venen aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple. O sigui, com que tinguessin això, suposo que recauria gent aquí també a prendre alguna cosa i a dinar i a sopar.
9: Així mateix, la guingueta Taquara de la platja de la Barca Maria lamenta una falta de neteja que es tradueix en un mal estat de la platja. En parla el seu responsable, Víctor Figueroa.
11: Sí que realment potser el gran problema que estem notant, igual que passa com fa 4 anys que ens estem queixant, que és el tema de que bueno, no tenim unes condicions com la resta de xiringuitos. Per aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges doncs, està una mica més deixat, i sí que és veritat que fa 4 anys que ens estem queixant. De fet, hem tingut reunions amb la Sònia, la tinent d'alcalde, i no ens ho ha acabat de solucionar, llavors això és una mica un problema per nosaltres.
9: A les platges amb més afluència, com la dels pescadors o la del Coco, els restauradors d'aquests negocis creuen que s'hauria de fer un treball més profund per evitar la presència de rates i incrementar-la en episodis de pluges. Així ho assevera el cap de la guingueta Guaira, Marcos Piñeiro.
12: Això és el de sempre. El que passa que quan plou que surt tota el clavegram que surt al mar, això és un problema de sempre. I el que sí és veritat, que crec que l'any passat o l'anterior no han fumigat per les rates en aquell passeig. I això sí que es torna un problema, ara no, però quan acaba la temporada des del passeig sí que és un problema. Nosaltres fumiguem i fem el que hem de fer, però bueno, estan a la vora.
9: Tot i aquests condicionants, les guinguetes de Badalona tenen la convicció que aquest estiu tindran molta feina. Totes elles buscaran atraure el màxim de persones amb la seva proposta gastronòmica i amb un servei assegurant proper i directe.
1: Gràcies, Enric, per la informació. Veurem com va la temporada. I anem ara a Plana Cultural. I conèixer a fons el període de la transició a Badalona entre els anys 1976 i 1978 és l'objectiu de l'exposició que el museu ha inaugurat aquest dijous. Sota el nom Els primers passos cap a la democràcia, la mostra vol apropar a la ciutadania les lluites per drets fonamentals que van tenir lloc en aquest període. Després de la mort de Franco, es va obrir un nou capítol històric on es van reivindicar drets polítics i de les dones, i també del moviment veïnal, va agafar més força. Totes aquestes fites que van representar un nou futur per la ciutat i el conjunt de la societat es poden descobrir a la mostra a través d'una col·lecció de fotografies, cartells i textos. Ho explica el Joan Francesc, director del Museu de Badalona.
13: Tenim una visió global d'aquesta època, no només des del punt de vista del país, sinó centrat a Badalona, on el que es posa de relleu és el compromís i la força de la gent per voler participar i voler incidir en el que havia de ser el futur de la seva ciutat i, per tant, l'autèntica democràcia a nivell local.
1: L'exhibició és el resultat d'una feina de més de 4 mesos de recerca documental i disseny de materials. Tot el procés, tant la correcció de textos com la maquetació, ha anat a càrrec del museu. L'exposició està vinculada al projecte Memòria en xarxa, que proposa altres mostres sobre l'època a diferents ciutats. Totes promouen valors com la democràcia, el diàleg o la llibertat. En aquest cas, es podrà visitar fins al 26 de setembre. I el tercer cap de setmana de les festes de maig arriba ple d'espectacles i activitats molt variades. I destaquen les propostes musicals que aniran de la música dels 80 fins a l'actual, tant l'electrònica com més tradicional. Ens ho explica el nostre company Sergi Crusells.
14: Els actes comencen aquest mateix divendres a les 8 del vespre amb el Tardeo de Música Urbana a la plaça del president Tarradellas. Dissabte hi haurà un segon Tardeo, aquest pensat per a un públic més adult, on sonaran els grans èxits dels anys 80. Serà a la mateixa plaça a partir de les 7 de la tarda i retrà un homenatge especial als grans temes del grup suec ABBA. El mateix dissabte, al Centre Cívic Torre Mena, a les 11 del matí, podeu anar al Dia del Mikaku, una jornada de jocs tradicionals i amb tornejos de bitlles catalanes i de Molki, un joc de bitlles d'origen finlandès. També dissabte, però a 2:15 del migdia, badava tu bèsties a la Rambla, cercavila de bèsties i grups de percussió de les escoles de Badalona. I al migdia, al Parc de l'Escorxador, la companyia Col·lectiu Mur presenta De tu a tu. I per acabar el dissabte, els Micalets de Badalona presenten el ball parlat de Passejant per la Història, a les 9 del vespre. Per adaptar l'espectacle a tots els públics, aquest any no es dispararan salves. I ja ens anem a diumenge a la tarda. Tornem al Parc de l'Escorxador amb una doble actuació de teatre i circ. A les 6, l'espectacle de la companyia francesa La Zouz, de malabarismes i acrobàcies. I un cop acabi serà el torn de The Black Blue Brothers, un espectacle de comèdia musical acrobàtica que l'acompanyarà la banda sonora de Glenn Miller, Elvis Presley o Aretha Franklin, entre d'altres. I per acabar el cap de setmana, l'Esbart Sant Jordi celebra el seu 75è aniversari a la plaça de la Plana a partir de les 7 de la tarda. Enguany, per primera vegada, les tres seccions comparteixen escenari. Tres generacions unides per una mateixa passió.
1: I tanquem la Plana Cultural parlant de l'actriu badalonina Marta Marco, que juntament amb l'actor Ernest Villegas són els protagonistes del Cor dels Amants, una obra que arriba aquest divendres al Teatre Zorrilla.
15: I ara som aquí, de camí cap a no sabem què. Els quatre intermitents encesos condueixo com un boig. Els pneumàtics derrapen quan passem el semàfor en vermell del final del carrer. Una furgoneta surt per la dreta.
1: Es tracta del primer text del dramaturg portuguès Tiago Rodríguez, actual director del Festival d'Avinyó. Escrita l'any 2007, l'obra és una peça poètica i polifònica sobre una parella, l'amor, la vida i els efectes del pas del temps. Escena hi trobarem l'Ernest Villegas i la Marta Marco en una producció del Teatre Lliure que ens convida a reflexionar sobre la importància de viure intensament el present. Marta Marco es mostra satisfeta de tornar a Badalona i ens explica la dificultat d'interpretar aquesta obra.
16: Doncs amb moltes ganes, perquè portem ja gairebé 17 bolos i la resposta és boníssima, la gent surt molt emocionada. És una obra que realment és com una carícia, és molt bonica. És una hora d'espectacle, però has d'estar hiperconcentrat, perquè és l'obra de l'error, també. Si algú dels dos s'encalla o va diferent o no ens escoltem prou, es nota, s'evidencia, no? Cal molta generositat, molta tècnica i, sobretot, escoltar molt a l'altre.
1: El Cor dels Amants es podrà veure avui a les 8 del vespre al Teatre Zorrilla. Encara queden entrades disponibles. I això és tot per avui. Gràcies per la seva atenció. Que passin un molt bon cap de setmana. Ara els deixem amb els esports, amb l'Aleix Blanc. I abans, però, com sempre, la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia. Una situació gairebé d'estiu, la que estem tenint ja a aquesta hora. I déu-n'hi-do, al llarg del que queda d'aquest divendres, com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
18: Ai, professional, sense un bon manteniment, en aquest país hi hauria més piscines amb aigua verda que no pas blau cristal·lí. I perquè continueu fent-ho possible, a Obramat trobareu tot el que cal per al manteniment de piscines. Gresite, porcellànic, bombes, cloradors salins i productes químics amb qualitat professional. On compren els professionals? Obramat. Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, patrocina la informació esportiva.
19: La penya rebrà el Burgos a l'Olímpic amb els deures fets. Les darreres tres victòries contra Andorra, Madrid i Tenerife han permès als verd i negres estar classificats ja matemàticament pels play-offs de la CB. Els Harlem Globetrotters faran parada demà a l'Olímpic per oferir un altre dels seus espectaculars shows. És una de les 10 cites que els estatunidencs faran a l'estat espanyol en motiu del seu centenari. En futbol, el Badalona rebrà diumenge a la tarda a l'Hospitalet en el partit de tornada de

0: va assegurar la classificació dels badalins al playoff una temporada més. Amb la sisena plaça garantida, la penya intentarà escalar posicions a la taula per quedar el més amunt possible, tot i que sembla improbable perquè la diferència de victòries amb altres equips és bastant àmplia. Yannick Crac ens explica com arriba l'equip al compromís lligue.
1: Creo que Burgos está en una buena racha, han ganado 4 de los últimos 5 partidos, pero nosotros también estamos en buena racha. Venimos de 2 victorias claves fuera de casa, eso es muy difícil. Y creo que domingo tenemos que jugar con ese fuego que hemos jugado.
0: Si la classificació es queda tal i com està actualment, amb la penya en sisena posició i el Barça en tercera, hi hauria garantit un derbi català en la sèrie de quarts de final del play-off pel títol. Malgrat que a la penya encara li queden 3 compromisos pel play-off, els jugadors saben que l'ambientàs de l'Olímpic pot ser determinant en les eliminatòries.
1: Por celebrar nuestra clasificación por los play-offs con la gente y creo que nuestra gente, nuestro factor pista es muy buen y eso ayuda mucho por los playoffs. Hemos visto en el partido contra AEK y creo que va a ayudar mucho en los playoffs.
0: El Joventut podrà celebrar la classificació contra un Sant Pablo Burgos que està virtualment salvat. Les opcions de descens dels castellans són gairebé remotes, però una victòria contra la penya segellaria matemàticament la permanència. Serà una setmana de triple partit pels badalonins, ja que diumenge jugaran contra el Burgos, dimarts els minuts restants contra l'Unicaja, recordem que va haver tots aquells problemes amb el marcador i el partit que va quedar incomplet, per tant es resoldrà aquest dimarts vinent a l'Olímpic, i divendres serà la darrera jornada contra el Girona a Fontajau, amb 2 equips que pot ser que en aquella jornada ja no es juguin absolutament res. Això sí, per Yannick Crac, tots els compromisos són importants.
1: El partido de Unicaja y el partido de Girona también son importantes porque eso ayuda para mejorar por los playoffs, ¿sabes? Creo que tenemos que jugar un partido muy serio, los 20 minutos de Málaga, y Girona también es el último partido antes de los playoffs y eso es muy importante.
0: Serà també un partit important per Yanis Morin, el recent fitxatge de la penya que debutarà a casa a l'Olímpic, això sí, ja ho va fer contra el Tenerife. El partit entre el Joventut i el Sant Pablo Burgos es podrà seguir diumenge en directe a les 6 de la tarda, en directe per Radio Ciutat de Badalona.
2: Diumenge esportiu a Radio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
3: A 6 a Joventut, Sant Pablo Burgos.
2: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
3: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
4: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
0: El maig de la penya promet ser un gran partit, però qui vulgui cistelles i esmaixades espectaculars, demà a les 7 de la tarda al pavelló olímpic arriben els Harlem Globetrotters. Els Globetrotters són un famós equip d'exhibició de bàsquet creat l'any 1926 als Estats Units. Combinen esport, espectacle, humor mitjançant trucs de bàsquet espectaculars, cistelles impossibles, passades molt complicades, girs de pilota i coreografies còmiques. Tot i el to d'entreteniment, els seus jugadors han estat grans atletes i l'equip va ajudar a popularitzar el bàsquet arreu del món i trencar barreres racials en l'esport nord-americà. Normalment juguen contra equips rivals preparats per l'espectacle, com acostumen a ser els Washington Generals. L'espectacle arriba demà a terres badalonines amb motiu de la gira mundial del seu centenari. Després de passar per ciutats com Madrid, Granada o Pamplona, avui estaran a Tarragona, demà a Badalona i tancaran el seu tour al Roig Arena. Seguim amb més actualitat esportiva. En futbol, el Badalona ho té tot de cara aquest diumenge per intentar superar la primera eliminatòria dels play-offs contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar el partit com si fos un 0-0 a l'anada. I el tècnic, Miquel Azparren, opina el següent.
5: Exactamente ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
0: És un partit força típic pel conjunt escapulat, ja que en aquestes categories no s'acostumen a jugar partits de doble partit fins al play-off, i més amb un marcador tan favorable com és un 0-2 a l'anada. Durant tota la setmana, el cos tècnic ha preparat i mentalitzat els seus futbolistes amb la consigna de que s'ha de guanyar

0: partit.
1: Que el mensaje no llega. Si quieres hacer que ellos sean protagonistas, si quieres hacer que el resultado de la ida sea el protagonista, nuestro mensaje es muy claro. El lunes hablamos y cerramos un poco el compensatorio a nivel del partido, pero esta semana ya estamos preparados para cómo dominar, para cómo ganar. A partir de ahí sabemos que enfrente hay un rival que a veces no te deja lo que tú quieres, pero nosotros tenemos que tener claro lo que queremos.
0: El potencial de l'Hospitalet ofensiu és innegable, ja que Sergio Juste, l'entrenador de l'Hospi, pot fer mal amb qualsevol de les seves armes ofensives. Els riberencs van ser, junt amb el Manresa, l'equip que va quedar campió de Lliga, l'equip màxim golejador amb un total de 55 dianes. Per entendre una mica el potencial ofensiu d'aquest equip, els dos davanters, el Pichichi, Ignasi Kerr i Flavio, el seu company d'atac, sumen 30 gols entre els dos, fets que obligarà a la defensa badalonina a estar més atenta que mai en defensa. Miquel Azparren no vol donar pistes del plantejament del match.
1: Las teorías me las guardo para mí, para el plan de partido. Sí que en algún momento, en función del resultado, tendrá que dar ese paso, pero igual no lo necesita. Entonces no tenemos que dar por hecho nada. Y lo que sí tengo claro que la capacidad de adaptación del equipo tiene que ser una de las cualidades que nos lleven lejos.
0: El conjunt badaloní necessitarà el suport de la seva afició ara més que mai. És per això que el club ha preparat un 2-1 en entrades com a promoció especial pel partit. En cas de classificació, el Badalona que s'enfrontaria o bé al Cornellà del famós Messi o al Vilanova i la Geltrú. El resultat el sabrem diumenge al matí. El duel entre Badalona i Hospitalet es disputarà diumenge a les 6 de la tarda i es podrà seguir en directe per Radio Ciutat de Badalona i també per Televisió de Badalona. L'Ona Sant Adrià podria pujar aquest diumenge a Primera Federació Femenina. L'excel·lent temporada de Miki Oller podria tenir la recompensa que porten esperant durant tot l'any. El filial del Badalona Women juga al camp de la Reial Societat B amb un avantatge de 3 gols de diferència. La victòria per 4-1 al partit d'anada a Sant Adrià sembla una renda suficient per creure en que hi ha possibilitats d'ascens, ja que les adrianenques haurien de perdre fins a 4 gols de diferència. En 3 partits de play-offs d'ascens, l'Ona ha marcat 11 gols, una xifra escandalosa, i tan sols n'ha concedit 2. Per tant, tot invita a l'optimisme de que l'Ona Sant Adrià pujarà aquest cap de setmana. Això sí, no va la bada. Les jugadores entrenades per Miki Oller hauran de donar el 100% contra el filial Txuri Urdin. L'estadística sí que és favorable a l'Ona, però les bàsquets són un equip molt sòlid a casa, amb un balanç de 10 victòries, 2 empats i tan sols una derrota. A més, han estat el millor equip a la segona volta al grup 1. El partit es jugarà diumenge a les 12 a Zubieta, la ciutat esportiva de la Reial Societat, en el que serà, fins la data d'avui, el partit més important de la història de l'Ona Sant Adrià. Seguim amb més futbol femení. El Badalona Women jugarà el seu darrer partit com a local aquesta temporada en una jornada intersemanal dimarts 26 a les 7 de la tarda. Les badalonines buscaran sumar 3 punts davant el segon classificat, el Reial Madrid. Serà per fi l'últim ball a Palamós, on les badalonines volen trencar la mala dinàmica aquesta temporada amb una victòria en el darrer partit. No ha estat fàcil jugar lluny de la ciutat i no poder tenir el suport dels badalonins i badalonines. Tancaran l'etapa amb un partit d'alt nivell però sense res en joc, en què el Madrid va segon i el Badalona Women desè. Aquest final de temporada ha estat bastant irregular, diverses aturades per compromisos internacionals que han fet baixar el ritme i la motivació de l'equip, que només ha sumat un punt en els 4 darrers partits. Marc Ballester ha explicat com afronten aquesta jornada contra el Real Madrid.
2: No saben que serà molt, molt, molt exigent, però sí que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores intentarem acabar el millor possible.
0: Serà l'últim esforç de la temporada pel Badalona Women i intentar acabar-la de la millor manera, amb bones sensacions. Després ja hi haurà temps per pensar en la temporada vinent, on ja sabem que Marc Ballester seguirà almenys una temporada més al capdavant del club. Això seria tot pels esports. Recordem que podeu seguir totes les transmissions, en aquest cas futbol i bàsquet simultani, a les 6 de la tarda en directe per Radio Ciutat de Badalona, i el partit entre el Badalona i l'Hospitalet, compromís decisiu, en directe també per Televisió de Badalona.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
2: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
0: És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. Acaba sense acord la reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
3: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements que no convenç els sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial dels vaguistes no es pot complir.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
0: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
3: D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
0: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
3: En el marc del pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
3: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
0: En esports, el Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
0: Fem també un cop d'ull al temps en aquest cap de setmana llarg per a molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Boires, compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els pressupostos de la Generalitat d'enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos pactats amb els comuns i amb Esquerra Republicana fins al 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
7: El president de la Cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
8: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
7: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política, de fet, i presentarà, ja ho ha anunciat, una esmena a la totalitat.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
9: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
10: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
11: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Vox, com el PP, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
3: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que Martínez va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió d'aquest contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i també altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
1: Notícies en xarxa.
0: Ha acabat fa pocs minuts, sense acord, la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o a coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia, doncs nova reunió prevista per dimarts després que avui els sindicats hagin rebutjat la contraproposta d'educació que planteja millores en els complements. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de l'FP pel curs vinent a Mataró, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement específic autonòmic en 500 euros. L'escoltem.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme, no? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
12: El govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments dels complements. Seria incrementar un 50% la retribució de les tutories de primària i secundària, també el complement dels coordinadors digitals, i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
13: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
12: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que els sindicats valorin aquesta proposta, que significa una inversió de 78 milions d'euros, i la sotmetin a consulta entre el col·lectiu, però no tanca la porta a reconsiderar la proposta dels sindicats amb la voluntat de seguir negociant dimarts vinent. Han quedat això en dimarts per seguir parlant, i els sindicats, però, diuen que continuen amb la jornada de vaga prevista per dimecres i anuncien més protestes i mobilitzacions de cara a la setmana de la selectivitat i la visita del Papa a Barcelona.
0: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació. I no podem deixar de parlar-vos de les aules, perquè el Departament ha anunciat avui l'increment de prop de 5.000 places de formació professional de cara al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el Departament incorpora un procés d'assignació alternativa per alumnes que es quedin sense plaça. Tot plegat ho ha presentat la consellera Esther Niubó des de Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
14: La titular d'Educació ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que a partir del curs vinent s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
15: Aquest és el nostre compromís, consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat, és a dir, els alumnes que aquest any cursaran el segon curs d'aquells grups que es van crear de nou l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva.
14: A més, s'ha anunciat que com a novetat per aquell 30% d'alumnes que només escullen una o dues opcions d'estudis, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos. Per exemple, es podran oferir altres torns horaris amb places disponibles.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a Barcelona, on la pressió policial aconsegueix reduir en un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en aquest primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en només 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. El Pla Campai i aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
17: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
18: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
19: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions. És habitual. Porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
16: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
0: Gairebé 3:15, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg en molts municipis. Amb motiu de la segona Pasqua, es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
3: I per això el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents dels Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
0: Encara en mobilitat, desconvoquen la vaga Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny, coincidint amb aturades de docents a tot Catalunya.
3: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i la millora del servei. Pel que fa a la seguretat, els sindicats asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
0: I cap dels 14 passatgers del creuer Òndius, que continuen en quarantena a Madrid, presenta símptomes d'antivirus.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
0: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Es tracta d'un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i del seu entorn, tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. En té tots els detalls en Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
20: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona i Ernest Urtas són el ministre de Cultura.
21: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
22: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
20: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: I passem per Lleida, ja que es prepara tot, està tot a punt pràcticament per al 45è aplec del Cargol, amb una edició de rècord, per cert. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda a la font del Passeig Central. La festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat amb els trencaclasques com a colla d'honor i l'actor Xavier Bertran com a convidat per inaugurar l'edició d'enguany, la qual acollirà 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes. L'acte el conduirà el senyor Posto i anirà acompanyat de la xaranga Maito Kembe i els castellers de Lleida. També tindrà lloc el lliurament del premi del 18è concurs internacional d'humor gràfic Cargoler. Cap a les 10 de la nit, les colles faran el clàssic sopar de germanor i la festa continuarà amb la gran nit de la plaquista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les Penyes i a la plaça central. Aquesta comptarà amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de l'aplec però que no pertanyen a cap colla. La FECOLL preveu uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana, que podran accedir al recinte lliurement amb una pulsera identificativa que trobaran a la porta d'accés, amb l'objectiu de garantir la seguretat de tothom.
0: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso de Barcelona, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030. Ho farà a través d'adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
2: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
24: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
0: I atenció a aquesta reflexió. Com afecta la intel·ligència artificial a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat una jornada de debat per analitzar aquesta situació i prendre-hi mesures, si cal. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
3: Xavi Ramiro, que és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
5: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
3: La pica plega a mig miler d'il·lustradors catalans.
0: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins la zona d'exclusió afectada per aquest brot de pesta. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
6: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.

0: màxima expectació del món de la música que mira cap a Barcelona perquè avui i demà hi actua Bad Bunny. És a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat a dia d'avui al món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: Aquí no podem oblidar mai és a Joan Barberà. Arriben els esports. Bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a la final de la màxima competició continental. Escoltem Quica Nazaret.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga. Primera divisió, el Girona de Michel Sánchez té una autèntica final. Escoltem el tècnic.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar en altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Partit a caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió o en cas d'empat o derrota contra l'Elx demà a Montilivi d'ascens a segona divisió. Més futbol, diumenge juguen els partits de tornada de les semifinals del play-off per pujar a la segona federació a 2:15 Cornellà-Vilanova amb avantatge dels del Baix Llobregat després de guanyar per 0-1 i a les 6 de la tarda Badalona-L'Hospitalet. Els badalonins afronten el partit després d'haver guanyat 2-0 en el primer partit. Escoltem el tècnic local Miquel Azparren.
5: Bueno, claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ja te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
2: Els dos partits es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en bàsquet, la primera incorporació de l'Espart Girona per la temporada que ve és Iana Martín. Escoltem Pere Puig, director esportiu.
6: Molt i molt contents que Iana Martín s'hagi decidit per la nostra proposta i jugui les dues properes temporades a Girona. Contents perquè disposarem d'una base amb molt i molt de futur, però que alhora és una realitat, una de les jugadores joves més importants d'Europa i que ens garantitza doncs, una bona direcció de joc, punts, defensa, caràcter, lideratge fins i tot per la seva edat, tot i la seva edat. Per tant, estem molt i molt satisfets.
2: Les paraules de Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona. I en waterpolo, avui es juga el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina entre el Sabadell i el Mataró.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre, puntuals. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
0: Notícies Badalona.
2: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Els treballs d'enderroc de l'immoble del carrer Granada al barri de la Pau han permès el retorn d'alguns dels veïns desallotjats de l'edifici adjacent, el número 24. Es tracta dels residents de l'Àtic i el segon segona. Segons fons municipals, les actuacions fetes fins ara han rebaixat dues altures. Un cop acabin les tasques, expliquen, la resta de veïns afectats podran accedir als seus domicilis, mentre s'allotgen amb familiars o amics. Les obres, que s'allargaran entre 6 i 8 setmanes, avancen segons el calendari establert. Un cop enderrocat el número 22, es duran a terme treballs de sanejament de les mitgeres dels edificis del costat amb l'objectiu de prevenir problemes de filtracions o humitats en les finques adjacents. Recordem que l'esfondrament de l'edifici, que portava buit des del mes de març de 2022, va obligar al desallotjament de més d'una quarantena de veïns dels blocs contigus, al mateix carrer Granada i al de Sant Hilari Sacalm. I ha aturat per segona vegada l'expedient d'un projecte urbanístic a Canyet. Com ja va passar a mitjans d'abril, Guanyem ha detectat que faltava una al·legació i acusa l'executiu de frau democràtic. Després de confirmar-ho i d'aturar l'expedient, el govern municipal assegura que prendrà les mesures necessàries contra el responsable de l'errada. Segons expliquen des del Departament de Territori, una al·legació havia quedat sense obrir. És el mateix que va passar l'anterior cop que es va portar a la comissió informativa aquest expedient. Des de l'executiu local asseguren haver resseguit el rastre informàtic i atribueixen l'error al mateix treballador. Escoltem el segon tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
3: El govern prendrà les mesures que estan al seu abast perquè les persones responsables dels tràmits administratius facin la feina com toca, no? I va passar un cop, però és que ara ha passat un segon cop amb totes les garanties, però l'Ajuntament ha d'arribar fins al final perquè cadascú té la seva responsabilitat. La meva sortir aquí i demanar disculpes a la ciutadania.
2: Des de Guanyem, però, desconfien de la resposta. Creuen que el govern està amagant informació i consideren inversemblant que la mateixa errada s'hagi repetit dues vegades. Titllen la situació de frau democràtic. I les guinguetes de la platja encara en una temporada marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, que quedarà abalisat al seu voltant. Alguns establiments ja fa dies que han aixecat la persiana i alerten que caldrà incidir en la neteja, que consideren en alguns casos insuficient. Els guinguetaires creuen que les obres de l'estiu no afectaran la seva clientela. Alguns responsables dels locals apunten que, tot i que hi hagi menys espai a la sorra, continuaran tenint la mateixa feina que altres anys. Escoltem el responsable dels matins a la guingueta Inti, Gerard González, el negoci que està més a prop del Pont del Petroli.
4: Sí, correcte. Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que ven aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple. O sigui, com que tinguessin això, suposo que recauria gent aquí també a prendre alguna cosa i a dinar i a sopar.
2: I en esports, l'Ona Sant Adrià podria pujar aquest diumenge a Primera Federació Femenina. El filial del Badalona Women juga al camp de la Reial Societat B amb un avantatge de 3 gols de diferència. La victòria per 4-1 en el partit d'anada a Sant Adrià sembla una renda suficient per creure en que les possibilitats d'ascens són molt altes, ja que les adrianenques s'haurien de perdre per 4 gols de diferència. En els 3 partits de play-off d'ascens, l'Ona ha marcat 11 gols i només n'ha concedit 2, xifres que inviten a l'optimisme. El partit es jugarà diumenge a les 12 a Zubieta, la ciutat esportiva de la Reial Societat, en el que serà el maig més important de la història de l'Ona de Sant Adrià. Ara mateix tenim 22 graus de temperatura a Badalona. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou i molt recent disc de Taj Mahal. Es diu Time i comença amb aquest tema que hem sentit, Life of Love. De fet, Taj Mahal necessita poques presentacions i l'hem sentit darrerament aquí al programa amb les seves col·laboracions amb Kep Mo o bé amb Ray Cooder. De fet, és un veterà que des de finals dels 60 doncs està en això del blues i que ha protagonitzat algunes de les dels moments de recuperació de les arrels del blues doncs amb més força. Alhora també doncs ha viatjat a les illes del Pacífic o ha viatjat a l'Àfrica i hem sentit també aquí els discos amb Ali Farka Touré. Taj Mahal, una de les figures del blues dels Estats Units, que ara amb més de 80 anys doncs ens publica un disc que a més té una joia amagada, que de fet és la que li dona títol. El tema Time, que dona títol al disc, és un tema inèdit de Bill Withers, un dels compositors de soul i de rhythm and blues més importants i alhora no mai de primera fila, però sí, realment un dels personatges importantíssims, Bill Withers, i amb el qual, doncs, això és recupera un tema que només tenia una petita demo i que Taj Mahal recupera en forma d'homenatge. Time, Taj Mahal, 2026.

Taj Mahal interpretant a Bill Withers. Aquest compositor que, com dèiem, és una de les grans figures del soul, però que només va, diguem-ne, treballar durant 15 anys, des dels 70 fins al 85, mitjans dels 80. I abans havia fet altres coses, però, diguem-ne, no s'hi dedicava, sinó que feia la seva feina i que només amb els seus diners gravava les seves maquetes. Bé, Taj Mahal vol ara, en aquest moment, i també té la seva simbologia, de fet, se'ns fa gran, perquè aquest senyor ja té 83 anys, i doncs escull aquest tema per donar títol al seu disc de 2026, Time. I és això, simbòlic, i alhora està, és un tema delicat, i que, com són els de Bill Withers, doncs un tema, això, amb sensibilitat. Però anem a buscar què més hi ha en aquest disc Time de Taj Mahal.

Taj Mahal, nou disc des de l'1 de maig d'aquest 2026 i amb temes com aquest, amb força, però també temes que donen una idea del que ha estat la seva carrera al llarg de tants anys, des de als anys 60, amb aquell grup de Rising Suns, amb Ray Cooder, a la resta, a tot el que ha passat des de llavors, que té una discografia llarguíssima, en la qual, com hem dit, inclús això, es va instal·lar a Hawaii i va fer tot una, tot un, ja també una banda i tot una sèrie de discos que aprofundeixen en la música hawaiana. Taj Mahal, un dels, diguem-ne, dels estudiosos del blues i alhora un dels bluesmans importants, que acaba de publicar un nou disc en el qual també hi podem trobar les influències jamaicanes. Talking Blues.

Avui la nostra descoberta és aquest projecte d'aquesta noia que es diu Paua. Paua, que és el sobrenom de Paulina Sotomayor, de Ciutat de Mèxic. Hem sentit aquest primer tema, La Cura. Això és un disc ja de l'any 2021. Però doncs ella segueix tant en solitari com amb el seu germà i amb el qual han fet un grup que es diu Sotomayor. Ells estan girant arreu del món i ella també pels Estats Units i aquí a Europa. I de fet la descobrim dins del programa d'aquest festival Mas i Mas d'aquest any 2026, que ja ha començat l'abril i que segueix doncs, bueno, els propers mesos. Ara en parlarem perquè hi ha un concert d'ella, de Paua, i alhora doncs, dels següents concerts que també hi hauran. Anem a sentir un altre tema d'aquesta noia, que aquest primer disc el 2021 el va produir i la va acompanyar el productor Gizmo Barillas, un músic d'aquí, de l'estat espanyol, però anem a buscar un tema amb el seu germà Sotomayor. Porvenir, el disc es diu Wabi Sabi.

Sotomayor, Paulina i Raúl Sotomayor, el projecte d'aquests dos germans i aquest disc Wabi Sabi. I estem parlant d'aquesta noia que es fa dir Paua, Pau Sotomayor, Paulina Sotomayor, que serà present en aquest festival Mas i Mas, que va començar l'abril, que segueix durant el mes de maig i que aquest dimecres, dia 6, a la sala Jamboree, doncs hi haurà Pau tota sola, en solitari. I per buscar un dels temes del disc que presentarà de l'any passat, Cerca del Lugar. De fet, aquesta noia el que fa és jugar amb les percussions i amb els polirritmes afrollatins, en aquest cas de Ciutat de Mèxic, per afegir-hi l'electrònica i aconseguir temes com aquest, Silencio. El disc es diu Cerca del Lugar.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Mota, convençut la música de Paua. El dimecres dia 6 de maig pots anar a l'Apolo, on trobaràs un concert de Abyssinians amb la veu de Lone Ranger. La veritat és que Abyssinians són això, uns pioners de la música a Jamaica, del roots reggae, i una de les formacions vocals això més antigues i amb més solera, per dir-ho d'alguna manera. The Abyssinians, dimecres 6 de maig a l'Apolo. Els hem sentit amb Graudation, i si vas al concert els sentiràs amb la veu de Lone Ranger. I nosaltres ara tornem a parlar del festival Mas i Mas, perquè una de les cites serà el dia següent, dijous dia 7 de maig, en aquest cas no al Jamboree sinó al Ras Matas, i és perquè porten dins del programa a Seun Kuti i la seva banda Egypt AT. Per tant, un aconteixement per poder veure a Barcelona una de les figures importants de l'Afrobeat, diguem-ne l'hereu de son pare. Stand Well Well, Seun Kuti, Egypt AT a Barcelona.

El nostre record aquesta setmana és per Tony Allen, el baterista que va ser director de la banda Fela Kuti, Africa 70, durant els anys 70, justament, i que va ser un dels pioners de l'Afrobeat, juntament amb Fela Kuti, en el moment en què, això, ell era el bateria, el que governava aquella forma, que allò que prenia forma en aquell moment, que se'n va dir, que se'n diu l'Afrobeat. I, per tant, Tony Allen l'hem sentit en aquest disc Red Joyce. És un disc publicat pocs dies abans de la seva mort, l'any 2020, pel segell World Circuit, i que recupera unes sessions que Tony Allen i el trompetista sud-africà Hugh Masekela havien fet l'any 2010, i que després de la mort de Masekela, Tony Allen doncs va, diguem-ne, remesclar de manera que això fossin un disc que justament es va publicar pocs dies abans de la seva mort. El disc ja l'havíem escoltat aquí i realment és una meravella. Red Joyce, i hem sentit aquest tema que no deixa de ser un homenatge a Fela Kuti. Avui el nostre record per Tony Allen, i per tancar el programa d'avui doncs anem a buscar un tema del seu disc de 2002, Home Cooking, Tony Allen.

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els treballs d'enderroc de l'immoble del carrer Granada al barri de la Pau han permès el retorn d'alguns dels veïns desallotjats de l'edifici adjacent al número 24. Es tracta dels residents de l'Àtic i el segona. Segons fonts municipals, les actuacions fetes fins ara han rebaixat dues altures. Un cop acabin les tasques, expliquen, la resta de veïns afectats podran accedir als seus domicilis. Mentrestant, s'allotgen amb familiars o amics. Les obres, que s'allargaran entre 6 i 8 setmanes, avancen segons el calendari establert. Un cop enderrocat el número 22, es a terme treballs de sanejament de les mitgeres dels edificis del costat amb l'objectiu de prevenir problemes de filtracions o humitats a les finques adjacents. Recordem que l'esfondrament de l'edifici, que portava buit des del març de 2022, va obligar el desallotjament de més d'una quarantena de veïns dels blocs contigus al mateix carrer Granada i el de Sant Hilari Sacalm. En plena polèmica pel retard en el pagament de proveïdors, el govern local ha aprovat en un ple extraordinari l'abonament de factures i diversos punts clau en matèria econòmica. El govern local ha defensat que aquestes mesures responen a una situació arrossegada durant anys amb contractes caducats que dificultaven la tramitació ordinària de factures. Segons l'executiu, la prioritat és posar ordre administratiu, licitar els grans contractes municipals i garantir que els proveïdors cobrin dins els seus terminis legals. Escoltem la cinquena tinent d'alcaldia, Eva Guillén.
4: Amb aquestes mesures, amb aquests paquets de factures que vindrem portant al ple de manera recurrent fins que erradiquem, no? Aconseguim assolir la situació òptima amb aquesta situació i també licitant els contractes que correspon per poder portar a terme el pagament de les factures de manera ordinària, el que aconseguim és tenir els serveis regulats, els serveis amb el seu contracte i també poder tramitar a partir d'ara totes les factures de manera corrent.
3: En l'àmbit pressupostari, el ple també ha aprovat liquidar deutes bancaris de fins a 94 milions d'euros que provenien de crèdits d'inversions. El govern sosté que es tracta d'una operació per sanejar les finances municipals aprofitant el romanent de tresoreria. En canvi, l'oposició ho interpreta com la conseqüència d'una baixa execució d'inversions i la mala gestió dels proveïdors. En el ple també s'ha aprovat una partida d'1,8 milions per actualitzar els costos de la construcció de les escoles Ventós Mir i Badalona Port. A més, el consistori ha avalat una subvenció de 150.000 euros per a la Fundació Banc d'Aliments. I ara mateix tenim 24 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
5: Radio Ciutat de Badalona.
7: Les 4 i 3 minuts comença el Connectats.

0: Bona tarda i benvinguts al magazín de Tarda de la Xarxa, al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, la Tina Forest. Avui és divendres 22 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.

avui al Connectats parlarem de la descoberta de dues tombes del segle X que es mantenen intactes i ho farem amb l'arqueòleg Jordi Roig. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la suspensió de les concessions de llicències a Barcelona durant un any als supermercats de 24 hores i també per parlar sobre la pressió estètica. A partir de les 5 coneixerem el mestre pastisser Joan Muntada. També sabrem com han viscut les festes de maig els companys de Badalona Comunicació amb el viatge al centre de la ràdio. I acabarem amb Cultura fent un repàs a les estrenes de cinema amb Jordi Guillem. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem. A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia amb la roda d'actualitat i comencem per Terrassa amb Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda. Els alcaldes de Terrassa i Girona, Jordi Ballart i Lluc Salellas, van mantenir una trobada institucional a la capital gironina que va servir per compartir experiències i reptes comuns vinculats al municipalisme, la transformació urbana i la gestió dels serveis públics. Durant la reunió, amb dos municipis van coincidir la necessitat de reforçar la veu de les ciutats mitjanes i també que creuen necessari impulsar aliances entre municipis amb models de gestió basats en la proximitat i la identitat local. Els dos alcaldes també van anunciar la creació d'un espai compartit de treball per abordar qüestions relacionades amb l'habitatge, la mobilitat, el desenvolupament econòmic, el creixement demogràfic i la lluita contra el canvi climàtic. La trobada també va servir per posar en comú experiències sobre la gestió pública de serveis municipals i el paper dels ajuntaments en la transició energètica. En aquest sentit, Terrassa i Girona van destacar el treball conjunt que s'ha fet des de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. El ferit en el tiroteig d'ahir al vespre a Can Puiganer ja ha rebut l'alta hospitalària. L'home va rebre l'impacte d'una bala, però en cap moment es va témer per la seva vida. Mentrestant, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra investiga els fets i en busca l'autor o els autors que haurien fugit del lloc dels fets al carrer Joan Balart en cotxe. Segons ha apuntat el cas, però no han confirmat fonts policials, la principal hipòtesi és que tot va començar per una baralla entre dues famílies. Els agents també estan analitzant el vehicle de la víctima, que va quedar abandonat a les portes de les urgències del Taulí amb diversos trets. Durant una bona estona, la policia va haver de blindar els accessos a les urgències davant de la gran concentració de familiars i també coneguts de la víctima que s'hi havia aplegat.
0: Gràcies, Júlia. Continuem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Tina. Aturat per segona vegada l'expedient d'un projecte urbanístic a Canyet. Com ja va passar a mitjans d'abril, Guanyem ha detectat que faltava una al·legació i acusa l'executiu de frau democràtic. Després de confirmar-ho i d'aturar l'expedient, el govern municipal assegura que prendrà les mesures necessàries contra el responsable de l'errada. Segons expliquen des del Departament de Territori, una al·legació havia quedat sense obrir. És el mateix que va passar l'anterior cop, que es va portar a la comissió informativa aquest expedient, i des de l'executiu local asseguren haver resseguit el rastre informàtic i atribueixen l'error al el mateix treballador. Escoltem el segon tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
4: El govern prendrà les mesures que estan al seu abast perquè les persones responsables dels tràmits administratius facin la feina com toca, no? I va passar un cop, però és que ara ha passat un segon cop amb totes les garanties, però l'Ajuntament ha d'arribar fins al final perquè cadascú té la seva responsabilitat. La meva sortir aquí i demanar disculpes a la ciutadania.
3: Des de Guanyem, però, desconfien de la resposta. Creuen que el govern està amagant informació i consideren inversemblant que la mateixa errada s'hagi repetit dues vegades. Titllen la situació de frau democràtic. Mentre que Guanyem exigeix aquestes responsabilitats polítiques de forma immediata, l'executiu local assegura que arribarà fins al final de la investigació amb totes les garanties.
0: Gràcies, Martí. Seguim i ho fem anant cap al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui es commemora el Dia Mundial de la Biodiversitat, una diada que al Prat se celebra diumenge amb jornada de natura i descobriment de les espècies del Delta. Durant el matí tindran lloc diverses activitats, com un recorregut guiat pels espais naturals del riu, de Caltet, de Calarana i per la Pineda. Serà amb l'acompanyament de l'aplicació de ciència gratuïta per registrar observacions Minca. Ho explica el tècnic d'ús públic i educació ambiental del Consorci, Néstor Urios.
6: A tots dos llocs, Prat i Viladecans, tenim aquesta activitat i farem una visita guiada en què explicarem l'espai, els dos espais, en cada lloc hi haurà un guia, però alhora aprendrem a utilitzar una eina que és el Minca, que és una aplicació que ens permetrà doncs, anar recollint i compartint les observacions que fem.
5: La celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat tindrà lloc des de 11:45 fins a 1 a Caltet. Pel que fa a la resta d'activitats periòdiques, les podeu consultar a la pàgina web deltallobregat.cat.
0: Gràcies, Lluís. Anem ara cap a Castellà del Vallès amb l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
7: Bona tarda, Tina. La sala polivalent del Mirador de Castellà acollirà entre el 26 de maig i l'1 de juny l'exposició itinerant 50 anys de la Bressola. 50 anys sembrant futur. creada pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat. La Bressola és una associació cultural fundada a la ciutat de Perpinyà l'any 1976, amb l'objectiu de promoure una xarxa d'escoles d'immersió lingüística en català a França, especialment a la comarca del Rosselló. Pel que fa a l'exposició, aquesta conté 15 plafons diferents, els quals ofereixen un recorregut per la història de l'associació de la Bressola, alhora que fan difusió del seu projecte pedagògic, basat en el sistema d'immersió lingüística, la verticalitat i el treball cooperatiu. La mostra ha aterrat a Castellar del Vallès gràcies a la CAL, la coordinadora d'associacions per la llengua catalana, i a l'Ajuntament. Paral·lelament a l'exposició, s'ha programat el dimecres 27 de maig a les 6 de la tarda la xerrada Reverticalitat, partint l'ús del català a la Catalunya del Nord, la qual serà oferta per Geoffroy Lourdou, president dels Amics de la Bressola.
0: Gràcies, Albert. I acabem aquesta ronda d'actualitat amb Sant Cugat, amb la Mireia Puente.
8: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, Guipúscoa, l'ascens a la divisió d'honor plata, tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres a les 5 de la tarda contra l'RK Navarrés, dissabte a 7:45 del vespre. S'enfronten al conjunt anfitrió l'Herença, Vitec, i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga. És la primera vegada que l'handbol Sant Cugat té la possibilitat de pujar a aquesta categoria i arriba a la cita en un bon moment, en dinàmica ascendent, després d'un molt bon tram final de lliga que els ha permès classificar-se per aquestes fases d'ascens. Així ho explicava a Cugat Media l'entrenador de l'equip santcugatenc, Héctor Gómez, que assegurava que l'objectiu és guanyar els tres partits.
9: Afrontem amb molta il·lusió i amb moltes ganes aquest cap de setmana, perquè realment és un objectiu que ens havíem marcat des de principi de temporada. Estem amb molta energia, molta il·lusió i intentar guanyar els tres partits. Opcions? Creiem que tenien opcions reals. Evidentment, els dos equips del nord creiem que són rivals forts a batre. Llavors, jo crec que la clau és començar bé i després anar fent poc a poc.
8: Gómez destaca el conjunt anfitrió, l'Herença Vitec i l'RK, campions del grup bàsquet navarrès respectivament, com a principals rivals a batre. L'handbol Sant Cugat femení es va classificar com a segon de grup, mentre que el Ciudad Jardín ho va fer com a tercer del grup andalús. El primer classificat del grup serà qui aconsegueixi l'ascens a la divisió d'honor plata femenina.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: La campanya d'intervencions arqueològiques 2025-2026 al jaciment de Castellà Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïbles a dos rics esposos del segle X. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà.
1: Una troballa que s'ha titllat d'excepcional, ja que fins ara les tombes que s'han trobat a Castellà Vell, unes 243, eren totes iguals i eren tombes senzilles. Aquestes són les dues úniques amb caràcter de mausoleu de quasi 2 metres de fondària que estaven recolzades sobre la paret de l'església preromànica. I per parlar-ne d'aquest tema tenim el director de les excavacions de Castellà Vell, l'arqueòleg Jordi Roig. Jordi, bona tarda i benvingut aquí al Connectats.
2: Bona tarda, gràcies.
1: Estem davant d'una troballa molt excepcional, aquestes sepultures que es diu úniques a Catalunya i excepcionals a escala europea. Per què?
2: Sí, bé, a veure, d'una banda, primer lloc, pel seu excel·lent estat de conservació. És a dir, aquestes estructures, aquestes sepultures construïdes, ens han arribat intactes i inalterades des del moment que es van fer en el segle X fins ara. Això ja d'entrada és un fet no inhabitual, però és poc freqüent en arqueologia trobar restes que no hagin estat afectades per períodes posteriors, per treballs agrícoles, per construccions, rases, etc. No? Vull dir, això ja és el primer que fa que una resta arqueològica tingui un caràcter singular, el fet del seu estat de conservació intacte. En segon lloc, és la singularitat del tipus de resta. En aquest cas, és un tipus de tomba construïda que era molt especial ja a l'època, estem parlant del segle X, i aquestes tombes anaven reservades a l'èlit més èlit, és a dir, els comtes, parents de comtes, jerarquia eclesiàstica, abats, abadeses, i alguns personatges magnats locals i personatges vinculats a l'èlit comtal, no? De manera que això afegeix encara més, doncs, la singularitat, no? El fet que n'hi havia molt poques, perquè representa que era una estructura funerària que representava a un determinat grup de població, no? I en aquest cas, que Castellà Vell, diguem-ne, és un jaciment de tipus rural, és un castell del segle X, un castell d'encastellamento amb església, poblament i això, clar, no seria el lloc idoni a on buscaríem aquest tipus de tombes monumentals construïdes, perquè van més associades, com que dèiem que eren de l'èlit, no? A l'èlit on es troben aquests períodes, no? Doncs en aquest cas, que estem en el territori del comtat de Barcelona, doncs era la ciutat de Barcelona.
1: La
2: ciutat comtal, la ciutat de Barcelona del 910, un cop ha estat alliberada per Carlemany, un cop ja diguem-ne, s'ha expulsat el poder islàmic, era Barcelona, representa que on hi havia la catedral, no? On hi havia el comte i tota la jerarquia de poder, no? És a Barcelona on aquest tipus de tombes, i al voltant de la catedral, on les hauríem de trobar, no?
1: És més fàcil.
2: És més fàcil, perquè és el lloc on es trobava tots aquests personatges.
1: Perquè aquí, perdona que et talli, hi ha una cosa molt curiosa que m'ha sobtat, que ho parlàvem abans de l'entrevista, que és la troballa als anys 80, si no recordo malament, d'aquell marbre, no? Que és la sepultura d'aquesta tomba, i es va trobar en un altre espai, només.
2: No, en el fons, no, es va trobar en aquell espai. L'únic que, quan es va trobar en els anys 80, s'estaven fent com treballs de voluntariat, de refacció, restauració, moviment de terres, desmuntar murs, no? Una mica treballs d'aquest tipus, que no van anar acompanyats d'un control o d'una intervenció arqueològica en paral·lel, no? De manera que aquest element, aquesta làpida de marbre de l'Armomir, que va sortir en el 84, junt també amb altres coses, eh? Vull dir que no es va com profunditzar, no es va continuar el que seria doncs, la recerca o indagar, no?, d'allò que no havia sortit, etc.
1: No,
2: no? Sí, és allò que es diu com una troballa puntual, aïllada, que la sort ha fet que ara, no? Vull dir que el 2026... puguem trobar l'emplaçament a on estava col·locada i la construcció funerària, aquesta tomba singular de l'Armumir, que tenia aquesta làpida i incorporada en la seva estructura de mausoleu visible perquè fos visualitzada. No? Vull dir que aquesta és també l'altra singularitat d'aquesta resta, d'aquesta tomba, pel fet de ser bastant exclusiva, que n'hi ha poques. El seu estat de conservació únic, que encara n'hi ha menys. Que a Catalunya no en tenim cap que estigui intacte amb tota la seva construcció i amb tot el que això aporta, pel coneixement de les pràctiques funeràries. Vull dir, ara això, esclar, la troballa d'aquesta tomba i la informació que es desprèn una mica reescriu el que és l'arqueologia funerària o el coneixement que teníem fins ara de com eren les tombes, de com eren els cementiris, de

0: descontextualitzada. No en tenim cap que puguem associar a una tomba en concret. Són troballes esporàdiques. Una mica com havia estat la de l'Armomir en els anys 80, però que ara, que és les circumstàncies, han fet que es pugui reubicar. Clar, això encara revaloritza molt més, perquè una peça d'aquestes característiques, sí, esclar, és bastant exclusiva, que et deien, hi ha una desena a Catalunya de comtes, fills de comtes, abats i tal, doncs d'un personatge de castellà, clar, és singular, però el fet de poder-la ubicar en la seva tomba, clar, ja és el súmum, això sí que ja no hi ha cap altre exemple, tampoc a Europa. A Europa també se'n coneixen de làpides d'aquestes, algunes també, però passa el mateix. No es poden vincular ni associar a cap sepultura.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí. Perquè parlaves ara del Hermomir i Riquila, que això els noms sí que els sabem per la làpida aquesta de marbre de Carrara, que era una cosa que et preguntava abans, no?, que a mi em cridava molt l'atenció, no?, de dir, ostres, com arriba el marbre de Carrara aquí al segle X, no?, els romans, no?
0: Els romans, sí, sí, sempre és els romans.
1: Reaprofitat.
0: Aquest marbre, o aquesta placa de marbre, és un marbre que per darrere té unes decoracions de volutes... Sí,
1: té una doble història,
0: Té una doble història, vull dir, originàriament seria algun banc o algun fris d'alguna construcció romana, potser...
1: Clar, perquè al segle X seria complicadíssim trobar marbre de Carrara aquí. Després de pràcticament 10 segles, no?
0: Clar, a veure, no seria difícil si fas això, no?, de reciclar o de recuperar. Ja hi havia, diguem-ne, com un circuit...
1: Aprofitament, no?
0: De, sí, a Roma mateix.
1: No, com es va fer el Coliseu, no?, per exemple.
0: A Roma mateix, i en aquests moments del segle X i abans... Ja hi havia instaurat un grup o unes quadrilles que desmuntaven, recuperaven els marbres, els fraccionaven i els repartien per tot l'imperi per ser reutilitzats, no?
1: No sé si encara és massa aviat, però què sabem d'Hermomir i de Riquila, d'aquests magnats que estaven enterrats aquí?
0: A veure, diguem-ne, clar, és una cosa com molt recent, vull dir, encara, diguem-ne... de sort, que encara sabem moltes coses, però representa que no les hauríem de saber encara, perquè tot just ho acabem de trobar. I esclar, i això representa que inicia una recerca com en paral·lel a partir de les restes localitzades. En aquest cas, com que hem pogut associar la làpida, que la làpida doncs, ja era coneguda, transcrita de fa temps, ja està inclosa en els corpus de làpides de Catalunya, clar, ja tenim una informació. I, per altra banda, la documentació escrita. La documentació escrita, que també doncs, en gran part està com publicada i recollida en volums, doncs, ha pogut ser consultada, tot i que no s'ha fet encara l'estudi, és això que dic, ara inicia tots aquests camins de recerca paral·lela, no?, de documental, de paleoantropologia, etc. A hores d'ara podem saber unes coses bàsiques. D'una banda, el nom del personatge que hi ha enterrat a la tomba monumental principal. Vull dir que Hermomir, que sabem que va morir l'any 966. Indirectament, fent la recerca documental, trobem algunes referències d'uns Hermomirs aquí castellà, de manera que podem contrastar a partir de les dates d'aquests documents si realment eren aquest que hi ha aquí enterrat, no? I trobem un document del 965, que és com l'any abans, on apareix un Hermomir amb la seva esposa Riquila. De manera que es pot, diguem, pressuposar que la segona tomba que hi ha al costat, enganxada, que a més l'arqueologia ha determinat i la paleoantropologia, que és un individu femení d'entre uns 35-40 anys, els documents ens parlen d'un Hermomir i la seva esposa Riquila, en aquest cas doncs, és possible, diguem-ne, plantejar la possibilitat que la segona tomba sigui d'aquesta requila que són els documents, perquè la segona tomba no té làpida funerària, no té epitafi funerari. Mm-hmm. Això és habitual, eh?

0: perquè els personatges femenins no acostumaven a tenir làpides d'aquest tipus. D'aquestes 10 que es coneixen a Catalunya, crec que n'hi ha només dues que corresponen a personatges femenins, i una és la filla del comte i l'altra és una abadesa. De manera que no és d'estranyar.
1: Havia de ser molt important.
0: Sí, havia de ser molt important. Vull dir que el paper de les dones doncs, era el que era, tot i que representa que actuaven com a magnats, una mica sí, doncs, per un igual, suposadament, que els esposos, no? Perquè en aquests documents del segle X és habitual, doncs, això, Armamira, la seva esposa, Riquila, no? Vull dir, surten com enumerats i una mica al mateix nivell, aquests personatges magnats, no? Que tenen propietats, compren, etc. No? Però en aquest cas no hi hem pogut associar cap làpida, vull dir, no n'hi hem trobat cap físicament, ni tampoc se n'havia trobat antigament cap. De manera que, clar, la identificació del personatge femení una mica està diguem-ne ara...
1: A l'aire, no?
0: A l'aire, perquè, clar, la recerca, aquesta documental que s'ha de portar a terme, doncs ens ho acabarà de quadrar, no? Però a nivell de proposta, a partir del que s'ha mirat així una mica per sobre dels documents, és que pugui tractar-se de l'esposa d'aquest Armamir dels documents, que es deia Riquila. Altres informacions que podem saber, doncs, per exemple, en el cas de l'Armamir, són els estudis, diguem-ne, com visuals de paleoantropologia fets sobre el terreny, que són també estimatius, perquè representa que s'ha de traslladar al laboratori, processar-ho, etc., fer medicions, però determinen que és un individu masculí, adult, també de sobre els 40 anys, així grosso modo, que no presenta alteracions ni mostres de treball físic intens en els ossos, un estat de salut molt bo, el tema de les dents...
1: Molt significant, clar, per saber qui era.
0: Clar.
1: Perquè en aquella època...
0: Sí, representa que per exemple, els altres 200 i pico que tenim, la gran majoria tenen traumatismes, evidències com d'artrosis a la columna, d'haver fet treballs molt, diguem-ne, molt durs, no? I, en canvi, aquests dos, tant ell com ella, l'esquelet, la informació que ens dona, ara sí, com a priori, però que sembla que ja és així, tant pel tema de la dentició com per les traces en els ossos, que no havien treballat durament.
1: No van treballar
0: d'una altra manera, però no físicament, no físicament.
1: Sí. Doncs déu-n'hi-do, quina descoberta. Jordi Roig, moltes gràcies per venir aquí al Connectats a explicar-nos aquesta troballa històrica, perquè la podem dir així, que és una troballa històrica sí. A nivell europeu.
0: I tant,
1: fins
0: i
1: tot d'aquesta societat carolíngia, que potser des d'aquí podem reescriure alguna cosa, fins
0: sí,
1: i tot.
0: I tant, molt bé.
1: Doncs moltes gràcies,
0: Jordi. Gràcies a vosaltres.

0: Continuem al Connectats i ara és el moment de fer la tertúlia, espai en què debatem sobre diferents temes d'actualitat. Primer de tot, presentem els tertulians d'avui. Per part de Cugat Mèdia m'acompanya la Maribel Cayuelas, excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. Benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Des del Prat també ens acompanya la Marga Soler, periodista pratenca i exdirectora de Ràdio L'Hospitalet. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
0: I finalment, des de Sabadell, també ens acompanya en Quirze Casablanques, llicenciat en Humanitats. Benvingut.
3: Hola, bona tarda.
0: A veure, anem a introduir el primer tema de la tertúlia d'avui, si us sembla. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any la concessió de noves llicències per obrir nous supermercats que operen les 24 hores, que és una mesura que s'ha posat en marxa aquesta setmana i que té efecte immediat, mentre el consistori està preparant una regulació específica per al conjunt de la ciutat. De fet, ja fa anys que aquest tipus de comerços van en augment a la ciutat i havien generat problemes de convivència en alguns punts. L'Ajuntament de Barcelona diu que amb aquesta mesura pretén protegir el comerç de proximitat. D'entrada, què us sembla aquesta mesura? Era necessària? Arriba tard? Què en penseu? Per exemple, Maribel.
1: Jo crec que està bé, perquè un dels problemes que he vist que tenien és que quan han fet inspeccions han vist que són botigues molt petites, pocs metres quadrats, algunes amb problemes sanitaris. Per tant, si ja no és tan fàcil obrir un d'aquests comerços, sinó que es dificulta més, potser la gent que ho podrà fer tindrà, no sé, un altre tarannà. A mi em sembla bé.
0: Marga, quina és la teva opinió?
2: Home, jo crec que tothom té dret a la vida, no? Vull dir que d'alguna manera hi hagi comerç o no hi hagi comerç, o no sigui un comerç o uns comerç d'una manera o uns comerç d'una altra, vull dir, la gent que té... A veure, tots necessitem viure, i necessitem viure dignament, i per tant tothom hauria de tenir una oportunitat com a mínim de poder tirar endavant. Ara, el tema dels comerços d'aquesta manera, jo crec que ja fa falta una bona legislatura, una legislació en el qual està molt bé que s'obrin, però amb unes condicions, amb alguns avantatges, amb alguns inconvenients, i que les coses siguin reglamentades i que això es faci a tot arreu, no només perquè aquí a aquest poble hi ha quatre gats, doncs no cal, i a l'altre posto no sé què. No, ho hem de fer-ho ben fet, i hem de pensar que les lleis han de ser fetes per tothom, i han de ser, tothom ha de tenir dret a la llei i a més acatar-la.
0: Quirze.
3: Mira, jo penso que, per un costat, hi ha una sentència del Tribunal Constitucional, que de vegades aquestes coses estan a darrere d'aquestes altres coses, que diu que aquesta gent poden operar sense restriccions. I jo llavors pregunto, operar sense restriccions què vol dir? Fer el que ens dona la gana? O, no sé, per això, per lo que ens deia la Marga, necessitem que això tingui un, o sigui, tingui uns paràmetres i que s'observin aquests paràmetres. I em dóna la impressió que aquest tipus d'establiments no va per aquí la cosa. No sé, suposo que tot això es pot anar desenvolupant amb la conversa, no?
0: Uh-huh. De fet, vull posar el focus també en una cosa que havia comentat la Maribel, que és el tema d'aquestes sancions, no? Una de les polèmiques que també havia generat aquest tipus d'establiments era la quantitat de sancions que s'havien rebut. No sé si creieu que en aquest sentit hi hauria d'haver més regulació d'anar a vigilar més aquest tipus de comerços o els comerços en general, eh?
3: Mira, jo amb això precisament no m'hi he atrevit a dir-ho directament, però amb el que ens acabes de dir tu ara, penso que les infraccions que s'han observat, 123 en matèria laboral, i llavors diu que s'hi han observat infrahabitatges, una cosa lliga amb l'altra. Que estem treballant amb esclavatge aquí, o com va això? De vegades jo ho he sentit a dir i no ho he comprovat, i per això ho dic amb la boca petita i no m'atreveixo a alçar una mica més la veu, però que la gent treballa en aquests comerços amb un règim de no laboral, no, molt més enllà que un règim laboral.
2: Ja, però potser també ja els hi va bé, potser no han trobat l'oportunitat de tenir, doncs, un sou digne i de poder viure una mica, doncs, no sé, amb unes condicions, no?
3: Sí, però a una banda hi ha els que no han trobat manera de tenir un sou digne i per l'altra banda hi ha els que ofereixen molt menys que un sou digne. Vull dir, això hauria alguna cosa hauria d'anar d'acord amb l'altra.
2: Bueno, perquè s'hauria de regular d'una altra manera.
3: Mm-hmm. Ah.
2: Vull dir que, clar, aquí fa falta, ara aquí fa falta una regulació en la qual, doncs, vull dir, els comerços han de tenir unes certes condicions, han de tenir una certa disposició dels treballadors que tinguin, les condicions dels treballadors, clar, hi ha tota una norma, que la norma hi és, el que passa és que jo crec que no s'aplica.
1: És que és el que jo penso, perdoneu, és que jo crec que això de tenir els treballadors assegurats amb uns horaris, amb uns convenis, això ja existeix.
2: El que evident.
1: Passa que hi ha abusadors que, doncs, que, pues això, que n'abusen de les persones que necessiten una feina, sigui com sigui. Perquè el fet que aquests comerços estiguin oberts tantes hores vol dir que la persona que hi treballa són comerços petits, pel que he vist a la notícia que ens heu enviat per comentar, són comerços petits, vull dir que no deuen tenir més d'un treballador, i si no tanquen, és que no ho he entès jo, això dels comerços de 24 hores, jo no n'he vist, no sé, Sant Cugat, em sembla que no n'hi ha cap que estigui sempre obert. El que sí que és veritat, que alguns tanquen molt tard, en lloc de tancar les 8, a les 9 encara estan oberts, i suposo que aquí està la cosa, no?
2: Sí, perquè jo vi que al Prat de Llobregat, i al Prat de Llobregat, comerços de 24 hores, jo crec que no n'hi ha cap.
1: Tampoc.
2: Clar, vull dir que no, el que passa és que uns tanquen amb una hora, uns altres amb una altra. Jo crec que el tema aquest està una mica mal regulat. S'haurien de fer amb unes condicions i unes clàusules i obligatòries de complir-les. I potser llavors la cosa es regularia una mica més.
3: Jo no ho sé, aquí a Sabadell no ho sé si n'hi han de 24 hores, però a prop de casa meva n'hi han dos d'establiments d'aquests que sempre els he trobat oberts. I, o sigui, sempre aquí passo, i pot ser que hi passi molt d'hora al matí perquè em convé, doncs, anar a l'Ire, o perquè plego molt tard al vespre i també hi passo per davant, i allò està obert. I un parell de vegades que hi he entrat, una vegada era d'hora del matí i l'altra era tard del vespre, amb un dels dos establiments que us dic, la persona que hi havia era la mateixa. Que dius, ostres, aquest home fot més hores que un rellotge.
2: Sí. Això en el Prat també existeix. Hi ha una botiga d'aquest tipus de 24 hores que és com d'uns pakistanis i que està oberta sempre que passes. Sempre hi és. Sí.
3: Sempre hi ha la mateixa persona i dius, bueno, aviam, aquest petit sou no sabem si digne o no, és per tantes hores? O per tantes hores guanyen molts diners? Perquè llavors, mira, cadascú que faci el que pugui, no?
2: Sí, sí.
3: Bueno, no sé, jo ho deixo així, eh?
0: Una de les coses que deia l'Ajuntament de Barcelona per posar aquesta mesura sobre la taula era el que dèiem, no? Que la intenció és protegir d'alguna manera el comerç de proximitat. Pel que fa a aquest comerç, creieu que aquesta mesura ajudarà a protegir aquest tipus de negocis o caldrien més mesures diferents?
2: Jo crec que perquè això no sigui d'aquesta manera, les mesures han de ser molt més disciplinades, amb uns horaris quadrats, i que les botigues han d'obrir de tal hora a tal hora, no fins a les 3 de la matinada, bueno, com abans. Abans hi havia un horari d'obrir, un horari de tancar, i s'ha acabat, i ara no, ara això és, bueno, una mica Can 60, no?, que diem.
3: Sí, sí, exacte.
1: Però jo crec és perquè ja la normativa hi és, el que passa que ningú ho controla i és una cosa permissiva, però jo crec que hi ha uns horaris de comerços, de mateixa manera que també els comerços han de tancar els festius i veus alguns que estan oberts. Tinc la sensació que una cosa és la normativa, la llei, la regulació, que això està fet, i una altra cosa és doncs un munt de gent, pel que sembla, que no la compleix.
2: També hi ha comerços que són de 24 hores, per llei. Amb la qual cosa, aquests ja entren dintre de la llei. Sí, sí, i a més ho posen en el ròtol de l'entrada o de la porta, i ja posa 24 hores, amb la qual cosa allà pots anar-hi a l'hora que vulguis. Ara, de quina manera es regula això i quina diferència hi ha entre els que poden pagar els impostos aquests de les 24 hores i els altres que obren quan volen? Això ja ho desconec.
3: Ja, a veure, n'hi ha cobrat dura en 24 hores, com per exemple jo, o sigui, la meva experiència sempre la centro a la meva ciutat on visc, a Sabadell, però Sabadell, per exemple, hi ha dues farmàcies que cobren 24 hores al dia durant 365 dies l'any. Però, esclar, sí, depèn de l'hora que hi vas, hi trobes una persona o n'hi trobes una altra. Clar, vull dir, aquests tenen donat d'alta aquell senyor que hi és de les 8 del matí fins no sé quina hora, i el que després s'hi posa també, i amb el seu sou, tal com manen els convenis que deuen tenir, etcètera, etcètera. No de qualsevol manera, amb una persona que hi és sempre, perquè llavors això el que perjudica és aquell comerç de proximitat, que normalment és un comerç familiar, que diuen, bueno, és que a mi el meu comerç no dona per tenir assegurades tres persones, per pagar-los un sou, quan durant tota la nit només hi ha una a comprar una Coca-Cola, etcètera, etcètera, etcètera, no?
2: Sí, sí.
3: Per tant, aviam, necessitaríem una regulació, però, o sigui, em dóna la impressió que aquesta regulació és molt complexa, eh?
0: Com tot.
2: Sí, exactament. Depèn dels interessos d'uns o dels interessos dels altres.
0: Exacte.
2: Sí,
1: de
2: és així.
1: De totes maneres, de qui són aquests comerços? Perquè jo tinc la sensació que el propietari no és la persona que està allà despatxant. Llavors, no sé, alguna vegada amb algun altre tipus de comerç, així que hem vist amb el meu home de Barcelona, així dèiem, això no s'ha de blanquejar de diners, perquè aquí no entra ningú, aquí no quin benefici en treuen? I, de fet, amb aquests petits comerços així, quin benefici en treuen? El treballador li paguen poquíssim, és un lloc molt petit, no tenen molta clientela, és impossible, perquè tampoc tenen molt l'assortiment de producte. I
2: sí,
1: llavors, quin rendiment té aquests comerços?
2: De totes maneres, depèn, perquè, per exemple, al Prat n'hi ha molts que deuen ser els propietaris, els llogaters o el que sigui, són pakistanesos. I llavors estan oberts a l'hora que vulguis, està obert sempre.
0: I escolteu... Perdoneu, és que anem avançant perquè si no sortirem d'aquí. Ja per tancar aquest tema, us pregunto també que, bueno, molts d'aquests establiments també van dirigits d'alguna manera al turisme, també venen souvenirs o productes similars. En aquest sentit, creieu que la proliferació, ja ho direm bé, d'aquests comerços influeix també a reforçar aquest model de turisme de masses que fa molts anys que està present a la ciutat de Barcelona?
2: Sí, perquè estàs de Barcelona, però jo que vic al Prat de Llobregat, de turisme, res, eh?
0: No, per això, com que la mesura s'ha fet a Barcelona, per això estic parlant de Barcelona.
3: A mi, jo el que hauria de dir, el que em toca dir, és que a mi no m'agradaria veure Barcelona convertida en un parc temàtic, eh?
2: Home, a mi tampoc, eh?
3: Però
2: no sé si no ho veurem, eh? No sé.
3: No, ja, no ho sé que arribarem a veure-ho.
2: Per això t'ho dic.
0: Maribel?
1: Sí, no, jo... És que també... Jo penso que moltes coses es fan per Barcelona. Aquí mateix a Sant Cugat jo he pensat, bueno, botigues d'aquestes, no sé, no? Però a Barcelona hi deu haver molts problemes que els que no hi vivim desconeixem, i que per tant moltes lleis, moltes regulacions es fan en funció de la capital. I, escolta, només això de que no sigui un parc temàtic, pues, cada vegada que hi ha un creuer a Barcelona hi desembarquen 2.000 o 3.000 persones de cop, només d'un. Per tant, vull dir...
2: Pues, sí, sí, i a més a més omplen els carrers, eh?
1: Clar, i pues, per tant, ara ja pues, s'han tancat un tipus de restaurant concret que feia menjars més propis nostres, ara s'han obert, pues, no sé, hamburgueses, no sé què més, vull dir que l'oferta està destinada més al turisme que als habitants de Barcelona, i per això dius un parc temàtic, esclar, perquè canvia tot, canvia el comerç, canvia el tarannà també dels carrers, a què es dediquen, què s'hi fa, quan hi vas, què pots comprar... Doncs sí.
2: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Doncs, noi, si us sembla, deixem tancat aquest tema aquí, passem al segon tema de tertúlia, si us sembla. En aquest cas era el de que el CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, ha estrenat l'exposició El culte a la bellesa, que recorre els cànons estètics al llarg de la història per analitzar com ha canviat allò que considerem atractiu i també per reivindicar les belleses que han quedat excloses de la norma. La mostra parteix de la tesi que la bellesa és una construcció social i analitza com es construeixen els ideals estètics a partir de les obres d'una vintena d'artistes. I aquesta exposició em dóna peu a obrir el meló de la pressió estètica. Per tant, primer de tot, us pregunto si considereu que n'hi ha hagut sempre de pressió estètica o és una cosa que és més aviat actual. Maribel.
1: Oh, jo crec que des de sempre. Escolta, només cal veure el Lluís XIV i aquests reis que com anaven emprifollats amb aquelles perruques. I és més, jo crec que és que a totes les cultures, perquè tots hem vist reportatges, no?, de tribus de l'Àfrica, doncs que o s'estiren el coll o es posaven com una mena de plat als llavis. Vull dir, aquesta idea de patir i de que passar mal per estar maco es pot fer perfectament. És més, avui en dia tothom va tatuat. Això també fa mal. Bueno, jo no en tinc, però suposo que fa mal. Vull dir que per la bellesa són capaços, no sé, de fer coses estranyíssimes.
0: Marga.
2: Bueno, no sé, jo és que a mi l'estètica sincerament em preocupa molt poc, perquè penso que lo important, estem parlant de persones, eh? Lo important és trobar-se bé, sentir-se a gust amb un mateix. Això és molt important, perquè vull dir, molta estètica i molta cosa, però si no et sents a gust i això no t'agrada gaire i no sé què, doncs no, vull dir, jo penso que has de viure una mica al teu ritme i de la manera que tu et sentis còmode, digui el que digui la gent, per exemple. A mi, per lo menys, jo sóc així.
0: Quirze.
3: Mira, el que ha dit la Marga s'acosta una mica al que diré jo. Jo, per mi, la bellesa, a part de construcció social, això és una manera d'explicar les coses, a mi em dóna la impressió que la bellesa es tracta d'actitud. O sigui,
2: sí.
3: Actitud
2: sí, sí.
3: Ambivalent. O sigui, la persona que vol ser bella té l'actitud de persona bella i el que vol entendre que l'actitud pot ser bellesa també ho veu així. O sigui, no sé si m'hi he explicat, és que de vegades em dóna la impressió que jo ho entenc però que em costa fer-ho entendre, no? O sigui, no cal operar dintre d'un cànon estricte de dir per ser un home guapo o una dona guapa s'ha de ser així, sinó que s'ha de procurar i aconseguir que els altres percebin que ets guapo o guapa.
1: Mm-hmm. Mira, jo estic molt d'acord amb això.
2: Sí, jo també.
3: No hi estàs d'acord? Ah,
2: sí. Jo també.
1: Sí, mira, per exemple, jo pensava que hi ha actrius com la Barbara Streisand,
3: sí,
1: que és guapíssima, i a més és que exerceix de diva, de guapa, o la Rosy de Palma, no? És una diva, en canvi. Mm. No estan dintre dels cànons del que es considera avui en dia una bellesa. I jo una vegada vaig sentir que la Liz Taylor deia: per ser guapa només t'ho has de creure. I m'ha fet molta gràcia, i penso que és veritat, perquè és el que deies tu. Llavors tens una altra actitud davant de la vida, davant de les coses.
0: Clar, però aquesta visió sí, la teniu vosaltres i la té part de la societat, però sí que és cert que també hi ha un bombardeig constant de, per exemple, anuncis, no? De, per exemple, m'invento, anuncis que ens diuen que corregim algunes imperfeccions, entre cometes, com ara marques a la pell, sí, o també en bona part de la societat que es diu també de que, no? Que molesta que les dones, per exemple, portem pèls a les aixelles o a les cames, creieu que això també influeix, aquest bombardeig d'anuncis, a que les dones, o que també hi ha pressió estètica amb homes, però la pressió estètica en general, estiguem subjectes a voler encaixar dins aquests cànons preestablerts?
2: Home, no sé, però jo la cirurgia estètica no me la faria mai, sincerament. Perquè penso que sóc com sóc, vaig néixer com vaig néixer, i a mi ja va estar bé. Vull dir, no cal.
3: I a més de néixer com vas néixer, Marga, la vida t'ha donat unes coses durant la vida, i la vida és el més preciós que tens. O sigui,
2: exacte.
3: Si t'ha donat una marca a la pell, doncs és una conseqüència d'haver viscut.
2: I és meva, no? És meva, ja està.
4: Exacte, i és teva i és intransferible, a més a més.
2: Exactament.
1: El que passa és que això és una visió molt individual, però jo sí que crec, que a nivell general la societat és un bombardeig constant. Sembla com si ens vulguem uniformar tots, no? Ara està de moda totes rosses, tenides. Mm. Ara està de moda platino, totes iguales.
2: Sí. Però això ens ho deixem fer, que és una mica... Clar, és que aquest és el problema.
1: Jo estic parlant en general i sobretot amb gent jove. No és el mateix quan tu ja ets gran i t'has acceptat que quan tens 15 anys... I hi ha una cosa, en filosofia, bueno, ja ho sabem, no?, que en diuen la mirada de l'altre. I la mirada de l'altre, desgraciadament, és que és un jutge. Mm. I llavors, quan ets insegur, immadur, jove, aquesta mirada de l'altre és molt important per tu. Després passes de tot. Tu mateixa i jo s'ho faran. Però crec que sí, que hi ha un bombardeig i tinc la sensació que ara mateix al TikTok hi ha gent que es maquilla, que ensenyen a maquillar, que no sé què, com aprimar-te, com fer, no sé... És un bombardeig constant. I els nois també, perquè mira...
2: I tot això val diners, Tot això val diners.
4: Sí, a més.
2: Clar.
1: Vull dir que els nois entre els tatuatges i matxacar-se els gimnàs per estar catxes, vull dir, també.
4: Però jo sense anar a reta pleitesia tots aquests paràmetres imposats, jo torno a dir, si aquella persona que 15 anys era guapa per actitud, quan en té 80 pot continuar sent guapa, aquesta persona. Sí, manté aquesta actitud.
2: Jo estic d'acord, també, Sí, tens raó.
0: Clar, amb aquesta línia que dèieu de que les xarxes socials influeixen molt i que és tot aquest bombardeig, us vull compartir un fet, que és que l'altre dia un company va fer una entrevista a la periodista i divulgadora Núria Valero, i una de les coses que deia ella era que la pressió estètica havia arribat fins i tot a la primària. Deia que ja hi havia nenes de 10 anys preocupades per si tenien arrugues. Què us sembla aquesta dada?
2: Em sembla una bestiesa, perdona. Abans, Mare meva. Sí.
1: Sí, però riem, però és un símptoma esfereïdor. Vull dir, fins a quin punt ja no importa que siguis intel·ligent, ja no es valora, és a dir, com et jutgen els altres és per el teu aspecte físic, si quadra o no quadra amb els cànons actuals de bellesa. I, per tant, si tu no estàs dins d'aquests cànons, t'ofereixen de tot perquè hi entris. Maquillatge, tenyir-te, operar-te...
4: Hola, maquillar-te i tenyir-te encara pot ser un joc, si vas a mirar, no?
2: Sí, però operar-te no, eh?
4: Operar-te... Bueno, i tatuar-te també ja va bastant enllà, eh?
2: A mi no.
1: Jo crec que tot és perquè per agradar als altres.
4: Sí.
2: O potser també per sentir-se bé ells, no?
1: Sí. Clar, però
2: hi ha persones que necessiten sentir-se bé.
4: No. Bueno, però això de sotmetre-ho tot a un cànon, he tingut aquesta conversa mil vegades. Per exemple, hi ha el cànon literari, que et diuen és que els llibres que són bons i que són aquest, i et fan una llista, el cànon musical... No, perdona, el meu cànon literari són els llibres que a mi m'han agradat, i ja està. No m'ho ha d'explicar ningú quin és el cànon. O el cànon musical també és la música que a mi m'agrada. Ningú m'ha d'explicar quina és la que m'ha d'agradar.
2: Sí. Tot és comerç, en el fons.
4: Sí.
0: I escolteu, creieu que hi ha una solució al respecte o seguirem amb aquesta pressió estètica que anirà pujant cada vegada més de to i serà cada vegada més ferotge?
2: Jo crec que cada vegada anirà pujant de to. Jo crec que no ens quedarem aquí, si no ja ho veureu. Perquè la joventut ja ha nascut d'una altra manera, ja va d'una altra manera. Quan nosaltres o jo, que sóc una persona gran, era petita, doncs totes, hi havia moltes coses que no hi eren. I la gent va seguint. I això, d'alguna manera, doncs, bueno, no sé, emmascara la societat.
1: Però jo crec que això ha sigut des de sempre. quan érem petites no teníem segons quines coses, però jo, per exemple, el dia que en lloc de fer-me trenes em deixaven el cabell suelto, bueno, era... Però que sempre hi ha hagut aquesta com necessitat de sentir-te, no?, físicament agradable, o això, complir amb l'estètica del moment, i des de sempre, és que les dones han fet de tot. Quan estava de moda estar blanca, doncs es prenien, no sé si era vinagre, no sé què, no? Quan, vull dir, és que som capaços, això que ja us deia, no? Fins i tot de patiment físic, només per la bellesa que hi hagi en el moment, el que estigui, sí, de moda.
2: O per seguir les tòniques.
0: Perdoneu, sí, se'ns acaba el temps, ho hem de deixar, sí, aquí, sí, però moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé, Maribel Cayuelas, Marga Soler i Quirze Casablanques. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres. Gràcies a vostra companyia. Vinga,
2: adéu,
4: vagi bé.
2: Bona tarda.
4: Adéu.

0: diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
1: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
0: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
1: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
2: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
3: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu Esport Bar.
4: Temps mort, el lloc perfecte per veure els partits amb amics o família.
3: I temps per gaudir del bon menjar mentre veus el partit a l'Esport Bar Temps mort.
4: Carrer Sant Sebastià 2.
3: I emociona't a cada jugada. Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
3: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdncom.cat.
3: Badalona passa aquí.
5: Aquí Badalona.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Aturat per segona vegada l'expedient d'un projecte urbanístic a Canyet. Com ja va passar a mitjans d'abril, Guanyem ha detectat que faltava una al·legació i acusa l'executiu de frau democràtic. Després de confirmar-lo i d'aturar l'expedient, el govern municipal assegura que prendrà les mesures necessàries contra el responsable de l'errada. Segons expliquen des del Departament de Territori, una al·legació havia quedat sense obrir. És el mateix que va passar l'anterior cop que es va aportar a la comissió informativa aquest expedient. Des de l'executiu local asseguren haver resseguit el rastre informàtic i atribueixen l'error al mateix treballador. Escoltem el segon tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
4: El govern prendrà les mesures que estan al seu abast perquè les persones responsables dels tràmits administratius facin la feina com toca, no? I va passar un cop, però és que ara ha passat un segon cop amb totes les garanties, però l'Ajuntament ha d'arribar fins al final perquè cadascú té la seva responsabilitat. La meva és sortir aquí i demanar disculpes a la ciutadania.
3: Des de Guanyem, però, desconfien de la resposta. Creuen que el govern està amagant informació i consideren inversemblant que la mateixa errada s'hagi repetit dues vegades i tillen la situació de frau democràtic. Mentre que Guanyem exigeix responsabilitats polítiques de forma immediata, l'executiu local assegura que arribarà fins al final de la investigació amb totes les garanties. El president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, assegura estar centrat en que el partit dels socialistes es presenti com una alternativa il·lusionant de cara a les properes eleccions municipals. Ho ha assegurat en referència a la proposta d'Esquerra Republicana. Malgrat no descartar l'opció de forma explícita, el líder socialista afirma que ara mateix la seva principal preocupació és crear un projecte que ofereixi respostes diferents per resoldre les problemàtiques de la ciutat. A la vegada, però, ha posat en valor que dels representants dels partits d'esquerres al municipi el seu és l'únic perfil nou. Ho ha fet després que Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana, s'hagi postulat com a líder d'un possible front progressista i que els comuns s'hagin mostrat contraris a la proposta. El jutjat d'instrucció número 3 de Badalona ha arxivat provisionalment la investigació sobre l'empresa Teneco per la suposada emissió de contaminants potencialment cancerígens. El jutge conclou que la fàbrica de pastilles de fre per a vehicles, ubicada al barri del Remei, desenvolupa la seva activitat complint la normativa. Els denunciants, com són l'Associació de Veïns del Barri i la plataforma Airenet, ja han avisat que recorreran la decisió. Per la seva banda, fons de Teneco asseguren seguir compromesos amb la seguretat dels seus treballadors i continuar col·laborant amb les autoritats competents al llarg d'aquest procés. I ara mateix tenim 25 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Moment ara de mirar com estan les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda. Doncs a les dues del migdia començava l'operació sortida de la segona Pasqua i en aquests moments la situació és complexa, especialment a la P7, on hi ha hagut una topada a la P7 a Llinars del Vallès, en sentit Girona. Encara hi ha un carril tallat, han topat quatre vehicles, com dèiem. Encara falta un per retirar, està a punt de retirar-se, però s'ha generat una forta retenció de 16 quilòmetres arribant a la cua fins a Montmeló. A la P7, una altra topada on té un camió i un turisme ja retirats en sentit Girona, alenteix la circulació encara en uns 37 quilòmetres. A Barberà, en ambdós sentits de marxa, 5-7 quilòmetres de circulació lenta. Problemes a Sant Cugat en sentit Girona, a Castellví de Rosanes en sentit Tarragona i al 9 quilòmetres, al Perelló una avaria a Castelló. Per tant, la situació molt complicada en aquesta P7. També apreciem moltíssima mobilitat a les dues rondes, sobretot a la ronda de dalt, en sentit Llobregat, i, per tant, els accessos a l'àrea metropolitana presenten força aturades, especialment a la part nord, C33 i C58, venint dels Vallesos, i a la part sud, a la B23, entrant i sortint de la Diagonal. Com sempre, demanar-vos molta cautela. Molt bona tarda.
6: Moltes gràcies, Sílvia. Bona tarda.
8: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: I a aquesta hora del divendres que se'ns obre la gana del berenar, anirem a fer una mica de boca amb la història d'un mestre pastisser. És Joan Muntada, de la pastisseria Muntada. Aquí la Mireia Sanz ha agafat per banda entre fornada i fornada.
1: Joan, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: De la pastisseria Muntada de Castellà del Vallès. A veure, Joan, ens hauràs de situar, perquè ni servidora ho sap, ni els oients tampoc. A veure, què és exactament el Relais Desert i què ha vingut a fer per casa nostra aquests dies?
2: Relais Desert és una associació que van crear els francesos l'any 1981, que reuneix els millors pastissers del món per preservar la qualitat i l'excel·lència de la pastisseria artesana. Llavors, dos vegades l'any es reuneixen, a la tardor i a la primavera. A la tardor per treballar, a la primavera és més lúdic, mitges vacances, si vols, i llavors aquesta trobada la van fer a Barcelona. La trobada de primavera la van fer des del dissabte fins ahir, a Barcelona, i jo vaig tenir la sort, immensa sort, de ser un dels convidats, perquè és un esdeveniment impressionant que jo no havia vist mai i dubto que el torni a veure, perquè es troben, ja et dic, cada trobada la fan a diferents ciutats del món i aquesta vegada va tocar aquí.
1: I com escollen a qui conviden?
2: L'anfitrió de la festa, en aquest cas era l'Eric Ortuño, de l'atelier de Barcelona, i llavors ell, doncs, em va escollir, un dels convidats vaig ser jo, sí. Ell
1: I això com t'arriba, Joan? Que te truquen a l'obrador, com va això?
2: Doncs fa 15 dies vaig rebre una trucada de l'Eric i em diu: escolta'm, que estàs convidat al bufet de presentació de Relais Desert a Barcelona. I ostres, quina sorpresa, tu. I clar, no, és que no m'ho creia, perquè és un esdeveniment, el món de la pastisseria és l'esdeveniment més top que hi ha. No hi ha res millor que això. I llavors, doncs, bé, ens van citar un dia i una hora, aquest diumenge va ser concretament a les 4:30 de la tarda a l'hotel SLS del Port Fòrum, on ells han estat allotjats allà durant 4 dies, i allà van començar diumenge a les 4 del matí a preparar el seu bufet, que és el bufet que després vam degustar tots els convidats. Anava per països i per regions de França, perquè Relais Desert, com he dit, és francès, llavors ells són tanta colla que es divideixen per regions. No per països. I en aquest cas estava tot molt ben presentat i cada regió de França havia elaborat una cosa diferent. Els representants d'aquí, doncs, també. I bé, per ells és una festa i un donar-se publicitat, donar-se a conèixer, i això que dic, preservar la qualitat de la pastisseria artesana, l'alta pastisseria que diuen ells, no? Llavors, els representants de Relais Desert a Espanya, n'hi ha tres de catalans, que són Tugues de Lleida, l'Atelier Barcelona i Oriol Balaguer. La resta, n'hi ha dos d'Alicant, un de Madrid, un d'Osca. Van haver de preparar l'esmorzar del dilluns per la resta de companys de Relais Desert. I bé, vam passar, doncs, el dia fent turisme i menjant, bàsicament.
1: Ostres, però llavors, a tu, a nivell de pastisseria, tu quants anys fa que estàs treballant a la pastisseria? Per aquí no et situï una mica, Joan, quant temps portes fent pastissers?
2: 40 anys.
1: 40 anys. I per tant, per tu, aquest esdeveniment suposa realment un abans i un després? És a dir, vas descobrir coses que ara el teu cap de creador entenc que estava rinant, o com?
2: Home, descobrir no, perquè... No, sí que descobreixes, perquè veus el que han preparat, no? Sobretot, ens va sorprendre molt a tots la salamandra, perquè el fil conductor d'aquesta trobada era Gaudí. I el Pargüell, que aquest any feia fa 100 anys, no? Doncs la salamandra del Pargüell va estar molt present i hi va haver un pastisser francès que va tallar un financier, que és un pa de pessic, bàsicament. El va tallar a trossets fins fer la forma de la salamandra, i cada trosset portava una làmina de xocolata d'un color diferent.
1: Que és el que donava?
2: Que és el que donava el color de la salamandra, no? I això és una feinada impressionant, fer tot això.
1: Home.
2: I vam trobar, no sé, increïble. No hi ha paraules per descriure el que significava aquella salamandra allà i la feinada que hi havia a fer allò. I llavors, bé, doncs, conèixer gent, fas contactes, en fi... És... Però sí, com a esdeveniment, doncs sí que és un abans i un després, perquè no hi havia assistit mai ni pensava que pogués estar convidat mai.
1: I tu no vas portar res fet per tu?
2: No, jo no. érem només convidats i ja està, vam arribar allà, ens van rebre fent el passadís com si fóssim un equip de futbol. Això els mestres pastissers ens van aplaudir quan vam entrar, vam fer un discurs i tal, i llavors ja va començar la degustació del bufet, que era un bufet espectacular, enorme, però no va quedar res, eh? Jo pensava, ostres, i amb el que s'obri què faran? No va quedar res.
1: Clar.
2: No va quedar res.
1: I què és el que més et va impressionar, a part d'aquesta salamandra que deies, a nivell de gustos, a nivell d'aromes, a nivell de no sé si de presentacions, de creacions...
2: Sí, mira, creacions... Hi havia la pedrera feta amb xocolata, minimalista però molt ben feta, la casa Batlló, hi havia també les xemeneies de la pedrera, ous gaudinians que van fer, o sigui, tot molt maco, i a nivell de degustació, perquè hi havia salat també, eh? Uh-huh. Una part era salada. Em va sorprendre molt una combinació de foie amb festuc.
1: Ostres!
2: Que em va xocar perquè, no sé, no me l'imaginava aquesta combinació, no? I estava molt, molt bona i molt ben feta. I després, doncs, galetes farcides amb salat, també. I estava molt bé. Tot això estava molt, molt original i molt, molt lograt, sí.
1: I coses que hagis pensat, ostres, doncs per aquí, el meu públic, no?, de la pastisseria Muntada de Castellà, aquí podria innovar, perquè, clar, entenc que aquí, en el cas de la pastisseria artesana, hi ha un diàleg, no?, constant, sí, entre el que és la tradició, que s'ha de mantenir, i les ganes de crear i d'innovar, no?, i de buscar coses noves.
2: Sí. Jo crec que ara tornem a la tradició, eh?
1: Cada vegada més?
2: Cada vegada més es torna a la tradició, la gent torna a voler un braç gitano ben fet, que costa trobar, una pasta de full ben feta, i això potser fa uns anys ho havíem abandonat i ara es torna a fer i a demanar i a posar en valor, que és el que... Però això no vol dir que no... Sobretot nosaltres a Castellà, no?, que tenim una, des de fa molts anys, una línia sempre innovadora, tant de sabors com d'imatge, doncs això ho continuarem fent, sí, sí, sí.
1: Però sí que has notat un canvi, allò de la gent que busca més la tradició, més aquell tortell, no?, aquella cosa més pròpia de la nostra,
2: sí,
1: gastronomia, no?, fins,
2: sí,
1: i
2: sí,
1: tot.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Sobretot, mira, amb Brasa Gitano, per exemple. Que, de fet, el Brasa Gitano han estat aquest 2025 i la part de 2026 que portem les postres emblemàtiques de Catalunya.
1: Ah, sí?
2: Perquè com que l'any passat era l'any de la gastronomia Catalunya, ah, Regió Mundial de la Gastronomia, i el braç de gitano es va escollir com a postre emblemàtic de Catalunya.
1: És que sembla una cosa molt senzilla, però jo no m'he posat mai a intentar-lo fer, Joan, però entenc que no deu ser fàcil, no?
2: No ho has intentat, però ho has vist.
1: Sí, ho he vist fer, però no ho he intentat.
2: Sí, sí, sí, no és fàcil. No hi ha res fàcil. Al món de la pastisseria no hi ha res fàcil. I per fer un braç de gitano primer has de fer una bona planxa, que sigui elàstica, que la puguis cargolar i no es trenqui, que no s'assequi, vull dir, és tot un procés important, sí, sí, sí.
1: I en un context com el que vivim ara, en què parlem molt, doncs, per exemple, en la part més de la gastronomia, de la cuina del dia a dia, que cada vegada la gent opta més pel processat, no?, i que dediquem menys temps a la cuina, no sé si això es tradueix també en el món de la pastisseria, també ho noteu, no?, que cada vegada busquem coses menys sofisticades...
2: Clar, el món de la pastisseria... t'arriben productes preparats ja tu per servir tants com vulguis. Llavors ja decideixes tu si els vols o no els vols. Però la gran indústria avui en dia t'ho porta tot fet. I... Igual que diuen que les croquetes als restaurants, no, el 90% ja són precuinades i congelades,
1: sí,
2: o el que sigui, doncs en pastisseria arribarem aquí també. Llavors ja et dic, cadascú triarà el que vulgui fer. Per això va bé trobar-te amb el relé desert i veure què som capaços de fer sense necessitat de res processat.
1: I a nivell de tendència, Joan, diries que estem canviant els gustos una mica de la població? Perquè el dia de Sant Jordi fèiem un programa especial aquí a Ràdio Sabadell, parlàvem amb l'Eva Carreras, del Forn Carreras, que em deia que la sensació és que cada vegada la gent volia coses més petites i menys dolces.
2: Sí, sí, sí. A veure, si una cosa hem fet nosaltres sempre és... poc dolç. Però que cada vegada és més petit, sí, sí, sí. Això, quan més ho notem és amb la mona de Pasqua. O sigui, abans fèiem unes mides, doncs ara, des de fa 3 o 4 anys, fem una mida que no fem mai més, o sigui, durant la resta de l'any, que és molt petita. I se'n venen moltes de molt petites, sí.
1: I això què és? Perquè la família no es posa d'acord si Sara o fruita o perquè realment cada vegada són menys a les cases?
2: Cada vegada són menys a les cases, jo crec, sí, sí. Sí. I després m'imagino que per regalar, en el cas de la Mona, per regalar el fillol, diu, bueno, una coseta petita ja, ja fem el fet, no?
1: I no us passa la resta de l'any? És a dir, amb Tortell de Reis, no passa, amb Coca de Sant Joan, no passa?
2: No. No, no. Suposo que per això que et dic, perquè com que compres per un tercer, que sí, és de la família, però entre cometes, no? És el teu fillol, però potser no el veus en tot l'any. Mentre que per Sant Joan o Reis, doncs, reuneixes amics o la família i llavors has de quedar més bé.
1: De tot això que va sortir el Relais d'Isère, em veu parlar, o vas poder veure això, que realment cada vegada volem el gust menys dolç, o anar a buscar més els àcids o més altres tipus de gustos els que cada vegada estan més incorporats?
2: No vaig tenir aquesta sensació, perquè la veritat és que els francesos...
1: Déu-n'hi-do!
2: No estan massa preocupats, per això. Penso, eh? Uh-huh. O sigui, perquè jo conec francesos i veig com treballen i veus, ostres, quanta mantega aquí, no? I jo, bueno, escolta'm, qui vulgui bona pastisseria hi ha d'haver-hi... La bona pastisseria és un temple de sucre, vull dir, i de mantega, però són bons, vull dir, són bons. Que si els gastes de bona qualitat tindràs un producte inigualable, llavors ells juguen amb això, no?
1: I amb la mantega també ho heu notat, que la gent volem coses menys mantecoses, no? O sí?
2: Amb la mantega...
1: No, perquè ara la citaves, no?, quan parlaves dels
2: sí,
1: francesos.
2: Sí, però clar, és que el substitut de la mantega és dolentíssim. Clar. Vull dir, una margarina és molt dolenta. O coses que no la poden igualar. Vull dir, el sabor que et dona una bona mantega amb una galeta o un croissant és impossible d'igualar, per molt que es digui. És així. Llavors sí que hi ha tendències veganes que fan servir altres greixos, però no aconseguiràs mai aquell sabor, no?
1: I amb tot, Joan, quin diries que és el futur de la pastisseria artesana a casa nostra? Perquè aquí sap d'ell darrerament, no? Per desgràcies, òbviament, com és el cas de l'Isaac Partera, no? Però hem hagut de veure com han tancat algunes pastisseries emblemàtiques. No sé quin diries que és el futur ara mateix de la pastisseria artesana.
2: El futur, clar, és complicat perquè tot es basa en la... amb els que continuen, no? I cada vegada n'hi ha menys que continuen. I com dèiem amb l'Isaac moltes vegades, que darrere nostre no hi ha ningú. Perquè l'Isaac i jo érem més o menys de la mateixa edat i dèiem, és que no hi ha ningú.
1: No, i també havíeu heretat, no?, el negoci, tots dos, no?
2: Sí, sí, sí, teníem coses en comú, sí, sí, sí. I bé, aquest és un problema, sí. I llavors també, saps què passa? Que molta gent pot trobar coses dolces a un supermercat, per dir alguna cosa, i bueno, per què he d'anar a la pastisseria, no? Sí que ho trobo també, quan faig la compra de tota la setmana. I això és...
1: El gust no sé si és el mateix,
2: el no? El gust no és el mateix, segur. Però mira, això amb el Quim Genescà, doncs també ho diem molt, no? És que darrere nostre no hi ha ningú. Uh-huh. Algú hi haurà, segur, perquè sempre hi ha algú. Algú que coneixem també, que és més jove que nosaltres, però complicat que sigui com ara o com els anys anteriors, sí.
1: Doncs Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat avui a Ràdio Sabadell i haver-nos explicat aquesta experiència.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
2: Adéu.

0: Cuna Chats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat a baixar.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que es...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana.

0: I bé, com sabeu, durant tots aquests dies doncs, hem anat explicant molt efusivament totes les festes d'aquí de Badalona, de les festes de maig, que són unes setmanes, doncs, diguem, molt importants per la nostra ciutat. Tothom està de celebració i a tothom li encanten aquestes festes. Què tal, com esteu, nois?
1: Molt bé.
2: Què tal? Molt bé, Martí.
1: Encara de ressaca de la festa.
2: Tenim... Bueno, ja han passat dies ja, eh?
1: Bueno, però la... el cansanci es nota encara.
0: Sí, home, sí, sí. Tenim el Dani i la Neus aquí a l'estudi i el Xavi el tenim via per telèfon, que no s'ho volia perdre, això. Bé, us vull preguntar per les festes de maig. Primer des d'una vessant laboral i després més a títol personal de com les heu viscut, si heu participat en algunes festes, etc. Llavors, comencem per tema feina, que és aquí l'important, el motiu pel qual estem aquí. Imagino que han sigut dies intensos, que heu hagut de treballar, no?, durant les festes de maig.
2: Doncs mira, jo durant les festes de maig com a tal, els dies del cap de setmana no, però sí que la setmana prèvia vam haver de preparar bastantes notícies i temes relacionats amb les festes de maig. No sé com ho vas viure tu, Neus.
1: Sí, perquè al final, o sigui, hi havia el dimoni, que clar, es planta de l'1 de maig fins al 10 de maig, que és quan es crema la nit de Sant Anastasi, i clar, com a tradició badalonina, perquè clar, al final també he estat alumne d'escoles d'allà, de Badalona, doncs hi havia les visites escolars i sí que em va tocar, doncs, anar a gravar això del Bon Dia Dimoni, que era un espectacle de música infantil mentre es feien foto davant del dimoni, deixant els dimoniets a la falda del dimoni. I sí, o sigui, eren més prèvies de tot i enviar vídeos, o sigui, quan hi havia la cremada i tal, era enviar vídeos per WhatsApp.
2: Gravar també moltes notícies els dies d'abans. Jo, per exemple, vaig anar també a una cercavila que es va fer fins al dimoni. Però m'ho he passat molt bé, la veritat, perquè ha estat com el primer any que ho he viscut amb tanta intensitat.
0: Tu, Xavi, també vas haver de fer aquestes tasques prèvies als dies de festa, és a dir, els caps de setmana, la cremada del dimoni, a la nit del món, també vas haver d'anar a cobrir esdeveniments previs a aquestes festes, no?
3: Sí, primer vaig ajudar a cobrir a una companya el cap de setmana diversos concerts que es van fer la setmana abans de la cremada de la nit del món i tot això. Es van fer diversos concerts a Cal Arnús, que és un parc que hi ha a Badalona.
0: Sí.
3: I allà vaig ajudar a diversos concerts i després, especialment divendres, bueno, s'ha de dir que crec que va ser dimarts de la setmana de la crema del dimoni, per això vaig anar a una cercavila per gent gran, que al final no es va fer perquè eren quatre persones.
0: Vaja.
3: Llavors al final es va cancel·lar aquest acte, però el divendres va ser com el primer dia gran, que era la nit del pregó, la nit del mono, i em va tocar fer el directe de les festes de maig, diguéssim, de donar el tret de sortida, i va ser bastant emocionant.
0: Home, moment xulo, no, Xavi?
3: Home, sí, moment xulo. A més, jo acabava el contracte, diguéssim, la setmana següent, llavors era com el meu últim hit.
0: Va ser el comiat.
3: El comiat, correcte.
0: Mentre Ricky Rubio donava el tret d'inici a les festes, tu abaixaves la persiana de la teva etapa a Badalona Comunicació, de moment, no?
3: De moment. Sí, així estem.
0: No sé si, a part dels actes previs, heu treballat en dies festius. En el meu cas sí que vaig treballar el dia del pregó, vaig fer doble jornada, al matí vaig fer les meves tasques habituals i per la tarda vaig anar a cobrir el pregó amb la companya Emma Teixidor, que ella va ser el microambient i jo estava com de productor, i va ser una experiència xula, la veritat, ara moltíssima gent. No sé si vosaltres algun dia aquests de festes, de concerts, que hagueu anat a algun concert, a alguna festa, us heu sentit una mica agobiats de tota la gent que hi havia?
1: A Juan Magán, recordo que el Dani tenia pressa i jo li dic espera'm, perquè anava amb una amiga meva i el seu cosí, i va dir el Dani, jo ja estic al concert, enmig del meollo, i com et trobo? I diu, estic al costat d'un arbre. I sí que hi havia molta gent, o sigui, de fet...
2: Però va poder arribar bé, al final.
1: Però perquè encara no havia començat, o sigui, clar, va caure la casualitat de que encara no havia començat. Però mentre estàvem al concert, te'n recordes que anàvem passant com
2: sí,
1: des de gent?
2: Sí, és veritat que hi ha gent una mica passada que durant el concert... O sigui, si tu vas a un concert, l'has de veure, no? Jo, però si tota l'estona estàs movent-te d'un costat cap a un altre, doncs molesta una mica la gent que sí que ens agrada Juan Magán i anem allà com per veure el concert.
0: A tu t'agrada Juan Magán, a tu declares fan de Juan
2: Magán. A mi m'agrada.
0: T'agrada.
2: Sí, sí.
0: Tu, Xavi, vas anar a algun concert?
3: Jo vaig anar a tot el que es va fer aquí a les festes de maig, cada any vaig. Llavors, sí, vaig anar...
2: A tot no sé, Xavi.
3: Sí, vaig anar a tot.
2: A tot, Álvaro de Luna.
3: Álvaro de Luna, bueno, és que hi havia un altre cos de la plana, al mateix moment, que era més important.
0: I què hi havia, Xavi?
3: Hi havia... Ara no em surt el nom. Era...
1: Sí, l'orquestra Svetlana.
3: El Ball de Mikaku.
2: Salvetana, no?
3: I hi havia concert a la Svetlana.
0: D'acord.
3: Bueno, sí. I era un grup de

0: versions, que estava molt bé. I Álvaro de Luna, pues, sincerament, tot el respecte cap a ell, però jo no conec qui és. I llavors vaig decidir anar al Micaco, que era més com festa tradicional badalonina.
1: Sembla que...
0: I això, vaig anar a totes les festes, sí.
1: Sembla que el Dani no li ha fet gràcia.
2: No, jo respecto a tothom, però mira, jo feia molt temps que volia anar a un concert d'Álvaro de Luna,
1: sí?
2: Molt
1: sí,
2: abans de que vingués aquí, així que he pogut anar gratuïtament, a més, o sigui que molt content, m'ho vaig passar molt bé i tinc ganes de tornar a un concert seu.
1: Ara que començarem a parlar ja de les festes més, com les vau viure a títol personal, és a dir, no laboralment parlant, de totes les que s'han celebrat ja fins a la data, que han sigut bastantes, de fet, la cremada del dimoni, el pregó, tots aquests concerts que comentàveu, la festa del Badiu, la nit del mono, a quines hi heu anat? El Xavi ha dit que a totes, o gairebé a totes. A quines hi heu anat i quina ha sigut la que més us ha agradat?
3: El mateix diria, jo he anat a gairebé totes.
2: La nit del mono vam anar junts.
3: No, però de festes, en plan, estem retrocedint en temps. Tu, crec que tu eren les teves primeres.
1: Bé, també podeu explicar si han sigut les vostres primeres, quina impressió us ha donat, si sou repetidors, que veniu cada any.
3: Sí, o sigui, jo cada any m'agrada veure la crema del dimoni, tot i que sí que és cert que agobia una mica el sentit de tanta gent, i per primer cop aquest any, clar, treballar aquí a Badalona, vam poder accedir com a l'espai que tenen reservat, i va ser, un privilegi, no tanta gent, zero agobios, mirant els focs artificials i cantant «Es Badalona!».
2: Clar, ho vam poder viure una mica més tranquil·lament aquest any. Bueno, jo era la primera vegada que venia a una cremada del dimoni, però em va agradar, o sigui, em va semblar molt espectacular tot l'espectacle amb els drons i tot el que es va fer, i em va agradar, així que crec que repetiré un altre any.
1: Tu, Xavi, què és el que més et va agradar?
0: Jo, personalment, bueno, jo sempre he anat a tot, menys mai, sempre he fallat al correfoc, perquè és una cosa que tampoc em crida gaire l'atenció. I aquest any vaig decidir anar al correfoc, a l'acte en si, i va estar bé. A veure, tampoc és una cosa que em cridi, bueno, em mati per anar cada any.
1: Et fan por les espurnes i el foc?
0: No, més que pot, és que no, és el que els diré als meus amics, que sempre que aquests, a ells sí que els encanta, i és com que tampoc li trobo molt la gràcia. Clar. Llavors, vaig allà, m'ho vaig passar bé, sí, repetiré, possiblement, però no és algo que estigui esperant. Si prefereixo la crema del dimoni o la nit del mono, per exemple.
1: Estic una mica amb tu, Xavi, també haig de dir que els correfocs no en soc gaire fan. En el meu cas, a mi em va saber greu, perquè també és el meu primer any aquí treballant a Badalona Comunicació, i crec que és el primer any d'aquests últims que no he anat a cap festa de maig. Sap greu dir-ho i me'n penedeixo, però
0: I per què va ser això?
1: Bé, perquè em va coincidir amb uns caps de setmana que els tenia molt plens de partits de futbol sala i d'altres activitats, però com a mínim em vaig poder anar amb el bon regust de boca de poder anar al pregó i veure Ricky Rubio, que realment doncs, a mi m'agrada molt l'esport, m'agrada molt el bàsquet, i veure'l doncs, de tan a prop i poder gairebé parlar amb ell, perquè no hi vaig parlar, però estava al costat, doncs això va estar molt bé. I altres anys el que havia gaudit molt era anar a veure la cremada del dimoni. I anava amb uns amics d'aquí de Badalona, de la universitat, i era una nit molt guai, i ostres, impactava molt de la gent que hi havia i del que significava aquest moment pels badalonins, no?
0: Sí, a més el que deies tu ara del pregó també estava, crec que és el cop que ho he vist més ple.
1: Sí.
0: És veritat que clar, venia Ricky Rubio, no?
1: Clar.
0: Llavors, això també suma bastant. I deies que ho vas passar bé perquè veies a Ricky Rubio i tal, però també vas veure un periodista allà en un balcó en un kebab, que també...
1: Sí, era, bé, de fet era... li estava fent la competència a Ricky Rubio. La gent no sabia on mirar, si al balcó de l'Ajuntament o al balcó de Capadoquia Kebab, que és on... que és qui us van cedir al balcó
3: espai
1: per poder fer...
2: Ell mateix ho diu tot,
3: Sí, sí.
1: Bueno, està bé que reivindiquis. No,
2: sí, totalment. Sí, sí.
3: Però bueno, rei com el vídeo anunciant el pregoner d'aquest any, que semblava gravat amb un Nokia potent o l'iPhone del Ballesteros mateix.
1: Sí, no, era un vídeo vintage, era un vídeo retro. Bé, abans d'acabar, de tots aquests dies, tant a Badalona treballant com pels carrers, què és el que més us agrada? Què és el que més us ha fet gaudir de totes aquestes festes de maig i de les que queden encara?
3: Crec que passar temps, o sigui, disfrutar, gaudir, sigui com sigui prenent algo chill a la platja, anant de festa als concerts, allargant la nit, anant a les platges, a Titus, on sigui, veure la cremada, perquè això ja és O sigui, l'espectacle, fusionar els drons, els focs artificials. Jo crec que també és envoltar-te de gent, en plan...
2: Clar, i què?
3: Gaudir-ho conjuntament.
2: A més, ens vam trobar els seguidors del Vilnius, que va ser l'equip que va guanyar la Basketball Champions League.
1: No ho passem per alt.
2: I ho estaven celebrant allà una guingueta el dia de la cremada, també.
3: I la meva amiga i jo ens vam unir als Vilnius i allà estàvem saltant i dient coses diverses.
0: He de dir que no cal recordar aquest record. I jo crec que el que és més bonic de les festes de maig, i ara fora bromes, també va estar molt bé que s'ajuntés amb un esdeveniment tan important com la Champions de bàsquet.
1: Efectivament.
0: És que és com que es fa molta ciutat i veus que hi ha molta gent que potser perquè treballen fora o perquè, no sé, o no viuen normalment aquí, que no els sols veure, però saps que les festes de maig se'ls trobaràs. De fet, jo tinc una amiga que sempre que ens trobem diem, bueno, fins les festes de maig de l'any següent, no? Perquè
1: ja,
0: no ens veurem
1: durant
0: tot un
1: any. Potser no és tan amiga, no?
2: Ja.
1: Bueno, no, és broma, ja t'entenc.
0: Però ens entenem.
1: A mi em passava exactament el mateix quan us he explicat que venia a veure la crema del dimoni amb un amic de la universitat i amb els seus amics d'aquí de Badalona, de la seva escola, que era això, vull dir, els veia un cop a l'any o com a molt dos, però un cop era el dia de la crema del dimoni o el dia del concert de X cantant, que venia i passàvem la nit junts i, ostres, era, o sigui, una nit molt, molt divertida i ens ho passàvem superbé doncs, gaudint de les festes de maig. Esperem que, almenys jo espero que hagueu passat unes bones festes de maig.
2: Sí, sí, perquè, i encara queda,
1: Perquè expliqueu, clar. De moment aneu pel bon camí i encara queda rematar-ho amb les últimes activitats que hi ha programades.
2: Sí, sí. Sí.
1: Dani Mormuth, Neus Aragall, Xavi Mestre, des de casa, moltíssimes gràcies per venir al Connectats i explicar-nos una mica com han sigut les vostres festes de maig.
2: Gràcies a tu, que vagi bé.
3: Que vagi bé.
0: Moltes gràcies i no fallis a les pròximes.

0: Passem ara a les estrenes de cinema de la mà dels nostres companys, en Sergi Estapé i en Jordi Guillem.
1: Bona tarda, estem de nou aquí al Connectats amb la secció de cinema que, com cada setmana, o gairebé sempre, compta amb la intervenció del periodista de Diari de Terrassa i un cinèfil reputat com és Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: anirem a analitzar algunes de les estrenes d'aquesta setmana i després parlarem del Festival de Cannes. Vam començar ja a fer un tastet la setmana passada i parlarem d'aquest cap de setmana es decideixa...
1: Sí, dissabte hi ha el Palmarès.
0: I guanya la Palma d'Or. Parlarem sobretot de tres pel·lícules espanyoles que és la primera vegada, no? Em sembla que no havia passat mai.
1: No ho recordo, però és probable, sí. No és molt habitual.
0: Que no és la primera vegada. Ai, vull dir que és la primera vegada. Comencem amb una pel·lícula que ve d'una sèrie, que ve de la nissaga de Star Wars i que es diu The Mandalorian and Grogu.
1: Sí, en el títol original l'han respectat, Star Wars The Mandalorian and Grogu. És la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. La sèrie la teniu a Disney+. I aquí podem veure la història de l'imperi que ha caigut. Sabeu, si sou fans de la saga de George Lucas, de Star Wars, estareu al cas d'aquestes coses. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersats per tota la galàxia, mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot les coses per les quals va lluitar la rebel·lió, ha reclutat un legendari cerca recompenses que es diu Din Djarin i el seu jove aprenent el Grogu del títol. Protagonitzen Pedro Pascal i Sigourney Weaver.
0: Molt bé, doncs escoltem una mica de què. La veritat és que a mi m'agrada la nissaga, però penso que després s'han passat. Vull dir, les tres primeres ja estaven molt bé, després, i ara ja és...
1: No. Home, té molts seguidors i,
0: per tant,
1: s'ha de fer calaix, escolta, s'han de vendre peluixos i coses.
0: Escoltem de Mandalorian en Grogu un trosset.
2: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura.
3: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
4: Buena suerte. La vas a necesitar.
2: Cinturón.
0: Doncs aquesta pel·lícula, els que us agradi Star Wars, segur que voldreu anar-la a veure. I ara ens anem a França per saber cosetes d'un drama que es diu No té res a veure, em sembla, amb la cançó d'Elvis Presley, potser sí, i es diu Love Me Tender.
1: Exacte, és una pel·lícula dirigida per Anna Cazenave. Oh?
0: Com? Quina cançó vull dir, no?
1: Love Me Tender, d'Elvis Presley, sí.
0: No.
1: És una pel·lícula francesa dirigida per Anna Cazenave Cambet, basada en un llibre de Constance Debré. Està protagonitzada per Vicky Krieps, Antoine Reynats i Moika Chokri. És la història de és una història de maternitat, també d'homosexualitat. Estem a finals de l'estiu, a França. Una dona, la Clémence, li explica al seu exmarit que manté relacions amoroses amb altres dones i a partir d'aquí la seva vida canviarà quan ell es queda amb la custòdia del fill que tenen en comú. I la nostra protagonista, la Clémence, haurà de lluitar per continuar sent mare, dona i dona lliure. Aquest Love Me Tender que ve precedit de l'èxit que va tenir el Festival de Cannes de l'any passat, no aquest any, ens arriba ara. La pel·li va ser guanyadora del guardó com a millor pel·lícula de la secció paral·lela En Certain Regard.
0: Molt bé, doncs marxem de França, venim cap aquí per saber cosetes d'una pel·lícula que es diu Cowgirl, amb algunes interpretacions d'actrius i actors catalans, com és el cas d'Isabel Rocati, si no m'equivoco, i Carlos Cuevas.
1: Sí, també surt Pep Monné, Joaquim
0: Pep
1: Climent.
0: Monné, sí. Joaquim Climent és valencià.
1: És valencià, Joaquim Climent. Doncs és una pel·lícula dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miquel Llorenç, i ens explica la història d'una grangera, és com una espècie de western rodat aquí
0: a
1: casa nostra. Home, és una pel·li de cowboys i de...
0: Bueno.
1: De fet, és una senyora que és una grangera de 60 anys, l'Empar, que necessita que la seva vaca, que es diu Tona, quedi prenyada per tal de mantenir la seva granja. Després de diversos intents fallits, sense èxit, li demana ajuda a un veí, el Bernat, que té una gran explotació a la zona, i finalment la vaca queda prenyada i el veterinari veu que la gestació és de risc i a partir d'aquí començaran els problemes. L'Empar, la protagonista, s'enfronta al poble per intentar protegir la tranquil·litat de la seva vaca i, en fi, totes aquestes...
0: Bueno, està bé, no?
1: Sí, és una pel·li. No estem acostumats a veure westerns de català, no?
0: Bueno, tu dius westerns, jo a mi em sembla agosarat.
1: Molt agosarat. Sí.
0: Escoltem una mica de Cowgirl, va.
5: Si esa vaca es más rara que un perro verde.
6: No es más que una vaca. Y ya está.
5: Tona es mi vaca. La única que me queda. Así que no está.
7: El nieto de Micaela ha llegado para vivir en su casa.
8: Qué vaca más bonita, ¿no?
7: Es que tengo buen rollo.
8: De rollo sí que tiene, sí.
9: Que la inseminación no funciona.
8: No me digas que está en celo.
0: Doncs aquest Cowgirl ens dona pas a una pel·lícula feta a Túnez, que es diu un drama que es diu Tres Mujeres. Què m'expliques? Va.
1: Ah, mira, que estava nominada a l'Os d'Or a millor pel·lícula al Festival de Berlín d'aquest any. Aquesta sí que és més nova. Mm-hmm. El títol passa aquelles coses que li canvien als distribuïdors. La pel·lícula en francès es diu A Voix Basse, que vol dir poca veu, a veu baixa. I aquí es va dir Tres Mujeres. Ha estat dirigida per Leila Bouzid i explica la història de una noia que torna a Tunis, a la seva Tunísia natal, per assistir al funeral del seu oncle. Es retroba allà amb tota la seva família. La seva família no sap res de la seva vida a París, especialment de la vida amorosa que porta a París. I en fi, ella es decidirà resoldre un misteri que es veu que envolta la repentina mort del seu oncle. S'enfrontarà a secrets familiars en una casa on conviuen tres generacions entre silencis i tradicions. És una pel·lícula que parla d'homosexualitat, de família, de la relació que té aquesta noia amb una societat tancada com és la tunisiana.
0: I acabem amb un drama aquests drames relacionats amb una mica amb la bellesa. Es diu Dos dies i també està fet a Espanya.
1: Sí, una pel·li que me n'han parlat molt bé. Va ser Premi del Públic, de fet, al Festival de Màlaga, una pel·li petita, dirigida per Gonzaga Manso i protagonitzada per un actor que no sé si recordaràs, Saturnino García, sí, sí. Que havia fet...
0: Més secundari que...
1: Sí, sí, havia fet de secundari al cinema espanyol fa un temps, ara feia temps que no treballava.
0: Sèries, també.
1: Sí. I surten també Letizia Sola, Melanie Cruz, Jesús Quiles, Aurora Maestre, per exemple. És la història d'un jubilat, d'un senyor de 89 anys, que està perdent la memòria, però es resisteix a dependre dels altres i a deixar de fer la vida que havia fet sempre. La seva família li prohibeix, però decideix, amb un amic seu, el Mindo, el que fa anys que no es veu, marxar de pesca. Se'n va amb la seva barca a pescar, i la cosa es complica, es queden sense benzina, cau la nit... I, en fi, tot són problemes. Sí, es queden a la deriva al mig del mar, també amb boira, i atrapats en aquesta diminuta barca, doncs comencen un inesperat viatge on es parla d'amistat, de bellesa en ve baixa, i de la forma d'acceptar el pas del temps. Una pel·li contemplativa, no amant per als... No massa recomanada per aquells que els hi agraden les emocions fortes i aquestes coses.
0: Doncs escoltarem una miqueta d'aquests Dos dies.
10: Esta tarde convenía ir a pescar.
11: ¿Tú solo? ¿Con la barca?
10: Naturalmente.
11: No, ni hablar.
8: ¿Papá, dónde vas?
10: ¿Cómo estás? ¿Entera? Pues venga, ¿te vienes a pescar o qué?
12: Yo contigo no voy a ningún sitio, entérate.
10: Si esto está seco.
0: Doncs acabem amb aquest Dos dies. També s'estrenen aquest cap de setmana una trista pel·lícula de terror, El passajero nocturno.
1: Gran pel·lícula.
0: Que l'he censurat, així de clar. Sí,
1: estava a la selecció i...
0: A la selecció, però és comparat amb Tres Mujeres.
1: L'has vist?
0: I tu?
1: No. No, jo no.
0: Doncs ja està. Vist La bèstia, un drama fet als Estats Units, però és que, és igual, deixem estar. No, és que, clar, parlaria d'intimitats mentre preparem el programa.
1: Clar, no potser no.
0: Assassinat en la tercera planta, una pel·lícula d'intriga feta a França, Un mundo frágil y maravilloso, una pel·lícula d'aquestes de romàntiques del Líban, Les catadores de Hitler, un drama fet a Itàlia, i Sack of Dean, Tras los pasos de Kerouac, un documental fet a Espanya amb Jimmy Barnatan. Escolta'm una cosa, em vols parlar de Festival de Cannes. Va, parlem una mica, no? Això que deia, va. No? Tres pel·lícules, cosa, una cosa que no havia passat mai, inclús fa molts anys no hi havia ni pel·lícules espanyoles, és inèdit, i va, explica'ns, són pel·lícules de Pedro Almodóvar, de Rodrigo Sorogoyen i dels Javis, són, diríem, gent
1: de prestigi.
0: Gent conegut.
1: Sí. Amarga Navidad és la primera, es va estrenar ja, per tant no ens extendrem massa. La segona és El ser querido, la pel·li de Rodrigo Sorogoyen, que té molt bona pinta i ha tingut una bona acollida. I La bola negra, que és el debut en el cinema dramàtic, per dir-ho així, no és la típica comèdia dels Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, i també sembla ser que ha tingut una bona acollida. Veurem dissabte el palmarès d'aquesta 79a edició del Festival de Cannes, si s'emporten alguna cosa.
0: El ser querido surt Javier Bardem i Victoria Luengo. És la segona vegada que Sorogoyen està a Cannes, no? Després de passar l'any 2022 amb Asbestes.
1: Exacte.
0: Fora de competició. I hem de dir també que hi ha una catalana que també està allà ficada, no?
1: Sí, sí, en una categoria paral·lela, la Setmana de la Crítica, tenim Aina Clotet, que s'estrena, l'actriu catalana, en la direcció, i debuta amb Viva, que és una pel·lícula, una òpera prima que ha rodat i que també interpreta i que té molt bona pinta. Veurem si s'emporta alguna cosa. També hi ha Aina Callejón, que ha fet un curtmetratge que es diu Tuyo i la vaca. És, de fet, el treball final de màster de l'ESCAC i competeix en la secció La Cinef de dirigida de curtmetratges, entre d'altres coses.
0: Curiosament, avui parlàvem d'una pel·lícula Cowgirl amb una vaca,
1: sí,
0: doncs...
1: una altra vaca.
0: Jo i la vaca de l'Aina Callejón està, doncs, fora de concurs, amb el curtmetratge aquest. Què m'expliques de Cannes? Què puc, si diguéssim, dins els europeus, ja no entro els Oscars, què estaria? Qui seria el més ben considerat?
1: Sí, és el principal festival més important, després de Berlín, de Sant Sebastià... En fi, Cannes és la meca dels festivals de cinema. Parlem, si vols, una mica de les favorites.
0: Sí, digue'm.
1: Es parla, llavors aquestes travesses s'equivoquen, sí, normalment, però hi ha un thriller de ciència-ficció sud-coreà que es diu Hope, dirigit per Na Hong-jin.
0: Seria una de les favorites.
1: És una de les favorites, sí. El director artístic del festival, Thierry Frémaux, ha dit que és una pel·lícula que canvia constantment de gènere i que té un... De fet, això no ho ha dit ell, té un planter de protagonistes espectacular, entre d'altres, Michael Fassbender i Alicia Vikander.
0: Què més? Hi ha algun altre més, no? Que té possibilitats?
1: Sí, hi ha una pel·li que és un drama de postguerra que es diu Fatherland, que és d'un cineasta polonès prou conegut, com Paweł Pawlikowski, que és un habitual també de Cannes i d'altres festivals. És la història de l'escriptor alemany Thomas Mann durant un viatge per carretera a la Segona Guerra Mundial, i en aquest Fatherland recrea una mica la història. També tenim la pel·lícula Fjord, del director romanès Christian Mungiu, un altre dels habituals. També és un dels guanyadors. Sleep in the Box, del japonès...
0: Sheep in the Box.
1: Ah, Sheep, perdó. Sí. Sheep in the Box, també un altre habitual del festival, el japonès Hirokazu Korida. I també el cineasta rus Andrei Sigansev, amb la seva pel·lícula Minotaur. Minotaura també és una altra de les possibles guanyadores de la Palma d'Or. Sortirem demà de dubtes.
0: N'has vist alguna?
1: No, d'aquestes, òbviament no, perquè hauria d'estar allà.
0: Val. Llavors... Quina és la que et fa... Digue'm les dues que et faria més, mira, fa més gràcia veure o que tens ganes de veure.
1: Primer, la de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido. Em sembla que és una pel·lícula que està molt bé, pel que he pogut llegir. I després m'interessa bastant la pel·lícula...
0: El cinema dins del cinema,
1: Sí, sí, és una mica... Sí.
0: Passa una mica com a Margarita Vida, no? Les dues pel·lícules
1: sí, exacte, també parlen una mica... I després m'interessa molt tot el que fa Christian Mungiu, el cineasta romanès, i aquest Fjord, no sé per on va, però...
0: Un
1: cineasta interessant.
0: Christian Mungiu. Bueno, doncs escolta...
1: Veurem per on van els
0: trens. Estarem molt atents, aviam si tant Sorogoyen com Aina Clotet, com els Javis, o Pedro Almodóvar, que ha fet aquest amarga Navidad, doncs si tenen... Bé...
1: Sí, tenen sort.
0: Recordem aquesta... que l'any passat Oliver Lasche,
1: sí,
0: es va endur a
1: Premi del Públic.
0: Premi del Jurat.
1: Del Jurat, perdó.
0: A la 78a edició. Mm. Aquest any és la 79a, després vindrà la 80a, que suposo que faran una festa.
1: Sí, faran festa grossa.
0: Què anaves a dir?
1: No, anava a dir que aquesta, que no és habitual que una pel·li que ja s'ha estrenat a les sales, que ja l'ha vist tothom qui l'ha volgut veure, com a Amarga Navidad, la pel·li de Pedro Almodóvar, que concursi en un festival. El que passa que el reglament el que diu és que no s'ha d'haver estrenat a França, i Almodóvar l'ha estrenat aquí, però no la va estrenar a França. Per tant, pot concursar.
0: Pot concursar i podria guanyar. Mira, escolta, marxarem. No marxarem amb cap...
1: Pedro Almodóvar.
0: No. Oliver Lasche. Avui fa 15 anys de la mort de Joseph Brooks. Tu diràs, qui és Joseph Brooks?
1: Ni idea, ni punyetera
0: doncs,
1: idea.
0: Joseph Brooks era director, productor, guionista i compositor que va guanyar l'Oscar l'any 1977 a la millor cançó. És curiós. Ah, sí. És una pel·lícula que ell mateix va dirigir, va guionitzar, que és Tu, es deia Tu il·lumines mi vida aquí, i en veritat es deia You Light Up My Life, que cantava la Debbie Boone i que escoltem ara per marxar. A mi ja ho saps que m'agrada recordar gent del món del cinema que potser no són tan coneguts, però que també poden tenir la seva finestra aquí a la secció de cinema del Connectat.
1: Estem oberts a tothom.
0: Sí, home, estem oberts a tothom, però és veritat que sense vulgar acabes parlant de la gent coneguda. Molta gent. Diem, Joseph Brooks, Mel Brooks, no.
1: Un altre, el germà.
0: Jordi, ens escoltem la setmana vinent, marxem amb aquest You Light Up My Life de Debbie Boone.
1: Que vagi molt bé, bon cinema.

0: I abans d'acabar, fem un repàs a l'agenda del cap de setmana. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé.
1: Bona tarda, Terrassa. Demà dissabte, 14:15, concert del Punch Trio Jazz, connexió entre la tradició jazzística nord-americana i el gypsy jazz al Cafè de l'Aula. I diumenge a les 6 de la tarda arriba la 5ª temporada d'Elles i Ellos, espectacle humorístic dirigit per Xavier Fuster, a la Sala Crespi.
0: Seguim amb Sabadell, Júlia Ramon.
2: Primer cap de setmana del Festival Observa. Avui, de fet, es fa el concert inaugural a càrrec del grup Buós i Miquel del Roig i les entrades ja s'han exhaurit des de fa setmanes. El director de l'Observa, José Luis Castet, creu que aquesta i la resta de propostes que s'han programat fins al 7 de juny els faran créixer en número d'assistents respecte d'edicions anteriors. A més del plat fort de Buós, aquest cap de setmana hi haurà altres propostes a l'amfiteatre del Parc Catalunya. Demà hi ha un tribut a l'Oreja de Van Gogh de la mà del grup La Reina del Pop, mentre que diumenge a la tarda hi haurà una festa breix. D'altra banda, a la Creu Alta, a la Cava Orpí, hi ha doble proposta de jazz avui i demà. Aquest divendres hi actua a partir de les 9 la banda Jazzix, mentre que dissabte ho farà un dels grans noms del gènere de casa nostra, Andrea Motis Duo, també a partir de les 9. I als carrers tenim festa major tant al barri de Campoamor com al barri de la Creu Alta. En tots els casos hi haurà activitats per a totes les edats i per a tots els gustos, però això sí, la de la Creu Alta va començar ahir al vespre amb el pregó alternatiu dels llamps i els trons i la de Campoamor ho farà demà.
0: Torn de Badalona, Martí Villegas.
3: Hola de nou, Tina. Pel que fa als actes culturals d'aquest cap de setmana a Badalona, destaquem sobretot els relacionats amb la música. Els actes comencen aquest mateix divendres a les 8 del vespre amb el Tardeo de Música Urbana a la plaça del president Tarradellas. A la sessió sonaran grans èxits dels darrers anys de reggaeton, dembow, electrolatino, afrobeat, latin tech, dance i pop urbà. La festa correrà a càrrec de DJ Cosmic. I dissabte hi haurà el segon Tardeo, els Tardeos del Dimoni, aquest pensat per un públic més adult on sonaran els grans èxits dels anys 80. Serà la mateixa plaça a partir de les 7 de la tarda i arretrà un homenatge especial als grans temes del grup suec ABBA.
0: Anem amb l'agenda del Prat, Ivan Conde.
4: Bona tarda, recta final del maig cooperatiu al mes de l'economia social al Baix Llobregat. Demà dissabte la plaça Roger i Badia es converteix en la plaça de la cooperativa per un dia amb activitats i celebracions per a totes les edats. D'altra banda, l'agrupament Escola i Guia Conxita Busquets celebra demà mateix dissabte el seu 60è aniversari. Serà una jornada d'activitats des de 9:45 del matí fins a 1:45 de la matinada al Parc del Fondo d'en Peixo. Hi haurà un torneig de futbol amb almenys 12 equips ja inscrits i un dinar popular a 8 euros al tíquet elaborat per excaps de l'agrupament.
0: Viatgem fins a Castellà, Guillem Plans.
5: Bona tarda, doncs aquest cap de setmana a terra a Castellà al Correllengua, un esdeveniment reivindicatiu amb el català. L'acte central serà el dissabte a 8:15 a la plaça del Mirador amb la lectura d'un manifest i a les 9 el concert No vindrà d'un pam. L'esdeveniment aquest any és un homenatge a Josep Maria Espinàs.
0: I acabem a Sant Cugat, en aquest cas dissabte, amb la Gincamat, una gincama de reptes matemàtics dirigida a infants de primer a sisè de primària, en la qual hi haurà dos torns, una a les 10 del matí i una altra a les 12 del migdia. I també dissabte, en el marc de la programació de la segona setmana del català, tindrà lloc el primer festival inaudit de poesia jove, un festival per donar a conèixer, potenciar i donar suport a les noves veus poètiques en català del Principat, les Illes i el País Valencià. Doncs ja arribem al final del Connectats d'aquesta edició de divendres. Per part meva, dir-vos que ha estat un plaer acompanyar-vos durant aquestes dues hores de ràdio i la setmana que ve, com sempre, es torna a posar darrere el micròfon la Carme Reverte quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la propera.

0: diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
1: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
0: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
1: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
2: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
3: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Passa't i descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
4: Aquí Badalona.
5: Són les 6.
6: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
7: Notícies Badalona.
8: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Aturat per segona vegada l'expedient d'un projecte urbanístic a Canyet. Com ja va passar a mitjans d'abril, Guanyem ha detectat que faltava una al·legació i acusa l'executiu de frau democràtic. Després de confirmar-lo i d'aturar l'expedient, el govern municipal assegura que prendrà les mesures necessàries contra el responsable de l'errada. Segons expliquen des del Departament de Territori, una al·legació havia quedat sense obrir. És el mateix que va passar l'anterior cop que es va aportar a la comissió informativa aquest expedient. Des de l'executiu local asseguren haver resseguit el rastre informatiu i atribueixen l'error al mateix treballador. Escoltem el segon tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
9: El govern prendrà les mesures que estan al seu abast perquè les persones responsables dels tràmits administratius facin la feina com toca, no? I va passar un cop, però és que ara ha passat un segon cop amb totes les garanties, però l'Ajuntament ha d'arribar fins al final perquè cadascú té la seva responsabilitat. La meva sortir aquí i demanar disculpes a la ciutadania.
8: Des de Guanyem, però, desconfien de la resposta. Creuen que el govern està amagant informació i consideren inversemblant que la mateixa errada s'hagi repetit dues vegades i titllen la situació de frau democràtic. Mentre que Guanyem exigeix responsabilitats polítiques de forma immediata, l'executiu local assegura que arribarà fins al final de la investigació amb totes les garanties. Els treballs d'enderroc de l'immoble del carrer Granada al barri de la Pau han permès el retorn d'alguns dels veïns desallotjats de l'edifici adjacent al número 24. Es tracta dels residents de l'Àtic i el segona. Segons fonts municipals, les actuacions fetes fins ara han rebaixat dues altures. Un cop acabin les tasques, expliquen, la resta de veïns afectats podran accedir als seus domicilis. Mentrestant, s'allotgen amb familiars o amics. Les obres, que s'allargaran entre 6 i 8 setmanes, avancen segons el calendari establert. Un cop enderrocat el número 22, es duran a terme treballs de sanejament de les mitgeres dels edificis del costat amb l'objectiu de prevenir problemes de filtracions o humitats a les finques adjacents. Recordem que l'esfondrament de l'edifici, que portava buit des del març de 2022, va obligar el desallotjament de més d'una quarantena de veïns dels blocs contigus al mateix carrer Granada i el de Sant Hilari Sacalm. En plena polèmica pel retard en el pagament de proveïdors, el govern local ha aprovat en un ple extraordinari l'abonament de factures i diversos punts clau en matèria econòmica. El govern local ha defensat que aquestes mesures responen a una situació arrossegada durant anys amb contractes caducats que dificultaven la tramitació ordinària de factures. Segons l'executiu, la prioritat és posar ordre administratiu, licitar els grans contractes municipals i garantir que els proveïdors cobrin dins els seus terminis legals. Escoltem la cinquena tinent d'alcaldia, Eva Guillén.
10: Amb aquestes mesures, amb aquests paquets de factures que vindrem portant al ple de manera recurrent fins que erradiquem, no? Aconseguim assolir la situació òptima amb aquesta situació i també licitant els contractes que correspon per poder portar a terme el pagament de les factures de manera ordinària, el que aconseguim és tenir els serveis regulats, els serveis amb el seu contracte i també poder tramitar a partir d'ara totes les factures de manera corrent.
8: En l'àmbit pressupostari, el ple també ha aprovat liquidar deutes bancaris de fins a 94 milions d'euros que provenien de crèdits d'inversions. El govern sosté que es tracta d'una operació per sanejar les finances municipals aprofitant el romanent de tresoreria. En canvi, l'oposició ho interpreta com la conseqüència d'una baixa execució d'inversions i la mala gestió dels proveïdors. En el ple també s'ha aprovat una partida d'1,8 milions per actualitzar els costos de la construcció de les escoles Ventós Mir i Badalona Port. A més, el consistori ha avalat una subvenció de 150.000 euros per a la Fundació Banc d'Aliments. El El president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, assegura estar centrat en que el Partit dels Socialistes es presenti com una alternativa il·lusionant de cara a les properes eleccions municipals. Ho ha assegurat en referència a la proposta d'Esquerra Republicana. Malgrat no descartar l'opció de forma explícita, el líder socialista afirma que ara mateix la seva principal preocupació és crear un projecte que ofereixi respostes diferents per resoldre les problemàtiques de la ciutat. A la vegada, però, ha posat en valor que dels representants dels partits d'esquerres al municipi el seu és l'únic perfil nou. Ho ha fet després que Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana, s'hagi postulat com a líder d'un possible front progressista i que els comuns s'hagin mostrat contraris a la proposta. El jutjat d'instrucció número 3 de Badalona ha arxivat provisionalment la investigació sobre l'empresa Teneco per la suposada emissió de contaminants potencialment cancerígens. El jutge conclou que la fàbrica de pastilles de fre per a vehicles, ubicada al barri del Remei, desenvolupa la seva activitat complint la normativa. Els denunciants, com són l'Associació de Veïns del Barri i la plataforma Airenet, ja han avisat que recorreran la decisió. Per la seva banda, fons de Teneco asseguren seguir compromesos amb la seguretat dels seus treballadors i continuar col·laborant amb les autoritats competents al llarg d'aquest procés. I ara mateix tenim 25 graus de temperatura.
7: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
11: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: L'Audiència Provincial de Barcelona ha reobert la causa contra les autoritats espanyoles per l'espionatge amb el programari Pegasus, que afecta a tres membres d'Òmnium Cultural, entre ells el badaloní Marcel Mauri. L'Audiència ha admès el recurs presentat per Òmnium i veu indicis de delicte en una intervenció externa no autoritzada als telèfons mòbils dels espiats. La responsable internacional i legal de l'entitat, l'Helena Jiménez, la periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet i també l'exvicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. Amb ell parlem del Catalan Gate. Què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
3: Satisfet, Marcel? Ho dic perquè ara fa uns mesos des d'Òmnium ja es va reclamar que s'impulsés precisament aquesta investigació sobre l'espionatge en Pegasus, un cas, un procés judicial que es va presentar fa 4 anys i del qual doncs ara se n'obre la causa. Ara, en tot cas, que el jutge hi veu indicis de delicte, podria suposar la confirmació d'aquest espionatge polític contra Òmnium, no?
4: Satisfet? No, perquè evidentment han passat 4 anys i això ja hauria d'haver estat jutjat i per tant hauríem d'haver sabut exactament què va passar en un cas tan greu com aquest, que és l'espionatge a ciutadans, a persones, en aquest cas voluntaris com jo, d'una organització com Òmnium Cultural, que representem, en aquell moment jo representava doncs més de 150.000 socis, l'entitat civil més important que hi ha a Catalunya i a l'estat espanyol i al sud d'Europa, i per les nostres activitats absolutament lícites, doncs l'estat espanyol va decidir espiar-nos. Això és el que sabem, ho sabem claríssimament, i la justícia espanyola doncs ha trigat 4 anys a voler començar a veure si aquests indicis doncs es poden explorar i bé, en tot cas, com a mínim, que la causa estigui oberta, doncs ens permet seguir esperant que algun dia es pugui resoldre positivament.
3: De fet, deies, això ja hauria d'estar jutjat hores d'ara, no? La investigació judicial no ha estat àgil, el procediment ha estat marcat també per retards, per la classificació d'informació que vosaltres demanàveu precisament que es fes pública, no? Com descriuries tot aquest procés? No sé si has sentit impotència en algun moment.
4: En primer lloc, heu de pensar el que significa que tu de cop i volta te n'adonis que el teu telèfon mòbil, amb el qual tens converses de tot tipus, evidentment, amb la teva parella, amb la teva família, amb els teus amics, evidentment també tens converses o tens arxius de la feina, que tot això estigui exposat a unes persones que l'únic que volen és perseguir-te per les teves idees, no? I que ho puguin utilitzar qualsevol d'aquestes converses o qualsevol de la teva... o tot el que surt el teu telèfon mòbil per anar contra tu. Per tant, és una violació absoluta dels teus drets, de la teva intimitat, i que, a més, això que passi en un estat democràtic en el qual, teòricament, els drets de la ciutadania per exercir, precisament, aquests drets d'activitat política han d'estar garantits, si més no, des de fa 50 anys, quan va acabar la dictadura. Doncs bé, resulta que amb el govern més progressista de la història, no? Perquè això ha passat sota Zoido, quan era ministre d'Interior, últim govern del PP, però Marlaska és el ministre d'Interior que porta més anys en actiu en govern a Espanya. És el mateix senyor el qual ha estat condemnat repetides vegades per vulnerar drets humans per part del Tribunal Europeu de Drets Humans. Doncs aquest senyor, que és encara ministre del govern més progressista de la història, és el que va decidir investigar-nos per les nostres activitats, en aquest cas, doncs, a favor de la llibertat del nostre país. Per tant, aquesta situació de vulnerabilitat, de violació de la intimitat, dius, bé, com a mínim, que la justícia investigui i que digui si això realment es pot fer. Escolta'm, perquè si al final la justícia espanyola decideix que no hi ha problema, que tu poden agafar un ciutadà anònim, en el meu cas, un periodista, professor d'universitat, que tinc la meva vida privada i això ho feia en exercici del meu temps lliure i li poden investigar-lo a mi i a tants milers d'independentistes al nostre país, doncs bé, ja constatarem quin és el tracte que es dona doncs, a una part dels ciutadans d'aquest estat.
3: Per això et volia demanar també, no? Parlaves del posicionament del Ministeri, no? I quina valoració fas del paper dels jutges?
4: És que, a veure, és molt difícil valorar positivament la justícia a l'estat espanyol. Una cosa, evidentment, són els jutges de primera instància, la gent que evidentment atén i fa la seva feina de la forma millor possible, només faltaria.
3: Hi ha la divisió de poders pròpia d'un estat democràtic.
4: Clar, costa molt pensar-ho això a l'estat espanyol, costa molt pensar, i també ho estem veient ara, de fet el Partit Socialista està sent víctima de la seva pròpia medicina, no? El fet d'utilitzar la justícia en contra de l'independentisme quan li va interessar, igual que el govern del PP, doncs ara estem veient que li està passant aquests dies a Zapatero i que li està passant a tot l'entorn de Pedro Sánchez, no? Per casos, evidentment, en algun cas amb indici, altres casos doncs, evidentment que són lawfare absolutament. Però bé, ells han provocat aquesta situació, ells no han volgut tampoc netejar la situació de la justícia espanyola, que recordem-ho, és una justícia que no fa la transició, que un dia ets del Tribunal d'Ordre Públic i l'endemà és literal, passa a ser l'Audiència Nacional. Les mateixes persones que estaven sota una dictadura, nomenats per una dictadura com a persones que havien d'instruir justícia, el dia següent passen a ser uns jutges democràtics. No? Per tant, és evident que la justícia espanyola té un problema molt greu, no ha fet la transició, i d'això, evidentment, se n'aprofiten altres poders de l'Estat.
3: 10 instruccions judicials estan investigant l'espionatge a l'independentisme català amb el programa Pegasus, no? Però veiem, ara parlàvem d'aquests 4 anys d'espera, que no s'avança gaire o gaire àgilment. És per la llei de secrets oficials?
4: Doncs la veritat és que jo no en tinc cap resposta, perquè ni jo ni Òmnium, perquè nosaltres no n'hem obtingut. Sí que sabem que, en el meu cas, com a mínim, doncs en una comissió, a partir d'una petició rogatòria, una comissió que es va celebrar fa 3 o 4 anys al Congrés dels Diputats, van poder tenir accés als nostres, si més no, al meu expedient, com que està hi ha obligació de secret, doncs els diputats que ho van veure no ens han pogut explicar què hi van veure, però és evident que allà, doncs aquesta causa, a través del CNI se'ns havia investigat, no sabem per quin motiu, perquè evidentment després no es va presentar mai, en el meu cas no s'ha presentat mai cap causa contra mi, per tant tampoc no m'he pogut defensar davant de qualsevol circumstància que es considerés, no? I tot això, recordem-ho, amb el president d'Òmnium Cultural, una entitat, insisteixo, la més important, amb més de 150.000 socis a la presó durant 4 anys, amb la resta de líders polítics també a la presó, i encara, evidentment, amb líders polítics doncs, a l'exili que no han pogut retornar, no? Tot això, oblidem tot molt ràpid, ho passem tot molt ràpid, però bé, és una gravetat absoluta. Llavors, nosaltres no sabem exactament què és el que s'investigava. El que podem deduir és que el fet de militar pacíficament, perquè sempre ha estat així, a favor d'una idea legítima com és la independència d'un país, tan legítima com ara doncs, es governa l'independència, governa Escòcia, governa a Gales, governa a Irlanda del Nord, sembla que guanya les eleccions al Quebec, i si a Catalunya les coses són com són és perquè políticament doncs, hi ha un context molt complicat, però és una ideologia tan legítima com qualsevol altra i seguríssim molt més legítima que no pas l'extrema dreta que ara mateix doncs, governa o marca el ritme a moltes de les institucions de l'Estat i en el nostre cas doncs, el simple fet de defensar una causa legítima pots estar-hi de favor o en contra, evidentment, només faltaria, però és legítima i democràtica, doncs se'ns ha investigat de forma il·legal i il·legítima.
3: L'Audiència també ha ordenat una comissió rogatòria a Israel, abans ho mencionaves, on hi ha les seus de les empreses propietàries d'aquests programes d'espionatge, no?, per saber si conserven informacions i dades sobre l'ús de Pegasus respecte a tu mateix, respecte a en Jordi Cuixart, la Txell Bonet, l'Helena Jiménez, no? Què n'espereu?
4: Clar, és que no oblidem que aquesta empresa, una empresa israeliana, amb el que implica, a més, en aquests anys de genocidi el fet que sigui una empresa israeliana, és una empresa que només ven aquest programa d'espionatge a estats. Només pot vendre aquest programa a estats. Per tant, a veure, tampoc no cal ser massa llest. Si a nosaltres ens ha investigat un estat, dubto molt que hagi estat, no sé, l'estat italià o l'estat del Salvador, que també el seu president Bukele s'ha dedicat a espiar a tothom a través de Pegasus. Per tant, si dius només l'estat pot comprar aquest programari i nosaltres el que estàvem fent era una esmena a la totalitat de com funciona l'estat espanyol, és evident que va ser l'estat espanyol qui va comprar aquest programa. Això que és tan simple... Però clar, la justícia espanyola li costa molt. Hi ha coses que deduir que M. Rajoy és en Rajoy, doncs els ha costat tants anys que encara no ho han deduït, no? Per tant, aquí estem. La justícia espanyola, quan vol, és molt ràpida a l'hora d'actuar, no? I ho estem veient aquests dies amb el cas d'en Zapatero, que ell respondrà per les seves accions, però, en canvi, quan no li interessa, doncs bé, passen els anys i no volen investigar, i, per tant, no volen fer net, i, per tant, demostren la poca qualitat democràtica que té la justícia a Espanya.
3: En el teu cas, Marcel, hauries patit espionatge entre el 2018 i el 2019, no? Eren moments claus del judici també per sedició contra Jordi Cuixart, contra Jordi Sánchez. Com ho vas viure? Com t'assabentes, tu?
4: Jo no m'assabento perquè hi ha una investigació per part d'un grup d'experts de diversos països que el que fan és alertar-nos que podria ser que ens haguessin infectat els telèfons mòbils i llavors ens comencem a mirar a través d'un sistema que ens diuen, diu, escolta, mireu això i no, fer un backup del mòbil i a partir d'aquí podrem veure si realment doncs, us han infectat. I en el meu cas, m'havien entrat, em sembla que eren dues o tres vegades al mòbil, ho havien intentat una vintena de vegades, ho feien de maneres molt, molt brutes, no? T'enviaven un enllaç a un SMS, en el meu cas recordo algun cop que era una notícia d'un suposat mitjà que deia doncs a Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, lo van a detener. Tu reps això al mòbil i dius, ostres, què està passant? Vaig a mirar, no?
3: Fiques.
4: I a partir d'aquí ja et controlen el telèfon mòbil, t'infecten, entren, ho poden veure tot, poden agafar tot el que tu tens en el teu telèfon, fins i tot sembla que poden gravar-te i poden veure't en aquell moment. O sigui, perds tota l'absoluta... vaja, és una violació absoluta dels teus, de la teva intimitat. I a partir d'aquí, doncs, vam ser nosaltres, no? A través d'Òmnium, també vam alertar altres col·legues independentistes, altres moviments, per tal que miressin si realment també els estava passant. I de seguida vam veure que, evidentment, doncs, que això havia estat molt massiu, que havia afectat bàsicament a nosaltres a Òmnium, però que també havia afectat, evidentment, a polítics, havia afectat fins i tot a un president de la Generalitat, com el cas del Pere Aragonès. No?
3: Fins a 60 Aragonès. Persones, no? Representants de l'independentisme català. Amb la reobertura del cas, què n'esperes tu? Fins on creus que es pensa arribar, o com a mínim hi penses arribar tu, no?
4: Mira, jo en aquest cas, ja fa 4 anys que no estic a Òmnium, no? Evidentment sóc un soci orgullosíssim d'Òmnium Cultural i molt content doncs, que l'entitat segueixi endavant, no? En aquests moments tan complicats, Òmnium segueix tenint més de 150.000 socis, ara hi ha eleccions, amb una junta directiva potentíssima nova que s'hi posa i amb una renovació absoluta i amb voluntat doncs, de seguir lluitant per la llengua, per la cultura, no? Per arreu dels Països Catalans i demostrant que la societat civil té moltíssima força en aquest país, malgrat que a vegades els qui governen ens voldrien fer veure doncs, que l'independentisme, el sobiranisme civil doncs, ha desaparegut. Jo n'espero, per tant, primer respecte pel catalanisme, per el sobiranisme, per l'independentisme, respecte, evidentment, a nivell personal, i no només a mi, sinó a les persones, en cas, la meva parella, la meva família, totes aquelles persones que evidentment, també han vist vulnerats els seus drets, en aquest cas, a costa de que m'hagin investigat a mi. Jo, sincerament, em costa molt imaginar que la justícia espanyola sigui reparadora, perquè no ho ha demostrat que no. Però sí que el que no farem nosaltres serà mai desistir, i per tant no llançarem mai el barret al foc, seguirem anant a totes les causes i portarem aquesta causa fins allà on correspongui.
3: També tribunals europeus, si cal.
4: Això serà l'estratègia d'Òmnium, però ho hem fet sempre. Igual que amb els casos de Jordi Cuixart, doncs també els hem anat portant allà on ha fet falta. No oblidem que el cas d'en Jordi Cuixart, tots els casos d'empresonament o d'exili van ser molt greus. Però el cas de Jordi Cuixart, el president d'una entitat de la societat civil, un empresari que recordem que nosaltres el que fem era destinar el nostre temps lliure a això i que acabés a la presó durant 4 anys, o en el cas després del vicepresident d'Òmnium, l'Oleguer Serra, també va de l'Uni, que també va haver d'anar a l'exili, també perseguit per la justícia espanyola, i després ja no havia passat res. Tot això és molt greu. És molt greu i ho oblidem molt ràpidament. I ningú ha demanat disculpes. L'estat espanyol no ha demanat disculpes. No ens ha dit. La justícia espanyola, la justícia, probablement espanyola no farà res per tal de reparar aquesta situació. Però també hi ha una situació política. També hi ha un jutge, en aquest cas, un ministre que ha autoritzat, o com a mínim ha permès que això pogués passar. I per tant, un govern espanyol i un president del govern espanyol que no li ha donat mai la gana d'agafar i dir, escolta'm, és que això no hauríem d'haver fet d'aquesta manera, no? Ja sabem que en aquest sentit el govern espanyol, doncs, segons bufen els vents, doncs es posa un lloc o un altre. Però no oblidem mai que és el mateix ministre que quan hi va haver les protestes de 2019 per aquella sentència contra les persones que estaven empresonades, va dir que sortir al carrer d'aquella manera i protestar era terrorisme. Mm. I això, d'això ens perseguien, de terrorisme. I és molt greu, precisament perquè l'estat espanyol ha patit terrorisme i que hagin agafat i hagin pretès fer creure que les protestes legítimes que hem fet l'independentisme català que hem fet i que seguirem fent, n'estic convençut. Jo ara, un soci més, però, evidentment, amb ganes de seguir reivindicant els drets ara dels mestres i més endavant doncs de qui faci falta, només faltaria, no? Els drets es guanyen al carrer i també els drets de la sobirania, el sobiranisme del nostre país també es guanya als carrers. Que no hagin estat capaços de dir, ostres, ens vam equivocar en això, doncs bé, diu molt també de la qualitat democràtica de tots els estaments de l'estat espanyol.
3: Marcel, el president d'Òmnium, l'actual president, ha dit que el que avui surt a la llum és només la punta de l'iceberg, no? Amb què més ens podem trobar? Ho dic perquè recordo que vau denunciar també el risc que poguéssiu patir un doble espionatge per part dels Mossos d'Esquadra.
4: Bé, la veritat és que no n'estarem mai del tot convençuts. Nosaltres vam ser sempre molt curosos, precisament perquè pensàvem que això podia passar, perquè abans que en Jordi Cuixart entrés a la presó ja havíem previst que, malauradament, la poca qualitat democràtica que hi ha a l'estat espanyol, per alguna raó, volem canviar, no? Volem els independentistes, volem fer un estat que sigui diferent, i tant de bo l'estat espanyol també canviés. Però, per exemple, per això sempre hem estat molt curosos. Ara, malauradament, també veiem, no?, com els Mossos són capaços d'infiltrar-se en reunions de mestres. Per tant, imagina't, si són capaços d'anar a una assemblea de mestres que estan defensant els drets legítims per tal que els nostres fills tinguin una millor educació, doncs els infiltren, fins on podríem arribar, no? És que tenim una molt poca qualitat democràtica de la justícia, però també de la política a Espanya. I per extensió, malauradament, també a Catalunya. Hi ha molt poca qualitat democràtica. I això algun dia ho atrapatarà. I això, si no ho arregles, és el substrat perfecte perquè pugui créixer l'extrema dreta, com estem veient. En lloc d'agafar i quan t'equivoques dir-ho, i substituir un ministre quan s'ha passat, i agafar i intentar canviar la justícia, el sistema judicial... En lloc d'això, et dediques a comprar aquests marcs de l'extrema dreta i bé, i passa el que passa, perquè fa 4 anys, fa 5 anys, per tots ells l'independentisme era el gran perill, perquè s'aprova un 155 perquè teòricament aquí s'havia fet un cop d'estat que ni tan sols de justícia, després es va atrevir a dir que allò era un cop d'estat, també per vergonya democràtica, suposo, d'ells, que també han patit cops d'estat, no? Dius, home, hi ha molt poca cultura democràtica i...

0: és divendres i, per tant, si és divendres toca parlar de cinema. Avui ens acompanya en Miquel López. Què tal, com estàs?
1: Com anem? Bon dia, bona hora.
0: Ja sabeu que avui repassem doncs, la filmografia de diferents directors, de diferents generacions també del cinema internacional. I avui doncs, ens atem aquest espai de la mà de qui, Miquel?
1: D'un dels més joves, entre cometes, o almenys està viu i almenys encara fa produccions, que és també un dels més estranys de la història de Hollywood, Tim Burton.

0: Aquí estem amb Tim Burton, que bueno, tu ja saps qui és, aquest senyor, diguem-ne que té un amor per la cultura gòtica, no gòtica del gòtic de... a l'art gòtic de la...
1: El gòtic negre, eh?
0: Sí, el gòtic negre, el gòtic fosc, eh? Que ja va començar pràcticament així, va fer coses com Pee-wee's Big Adventure o Beetlejuice, saps? Que ara s'ha fet, fa no gaire,
1: una segona,
0: un remake.
1: Sí.
0: No, un remake no, una continuació. Perdó. Però també va fer Eduardo Manos Tijeras, que ni t'explico ja com era d'estrany amb aquell Johnny Depp, amb aquelles ungles, no? Que per cert es dedicava a fer...
1: Que anava molt bé per podar el jardí.
0: Clar, per podar el jardí o per pentinar-te, per exemple, o
1: tallar-te
0: el cabell, no? Però una, jo el que més recordo de Tim Burton del principi és una pel·lícula que va marcar, en certa manera, el Renaixement, tot i que abans hi havia hagut un altre que ja ho va indicar, però el Renaixement i tot el que després vindria de la onada de pel·lícules de superherois, que és aquesta que estàvem escoltant, Batman. Efectivament, hi ha altra cosa, Batman?
1: Sí.
0: En què sortia Michael Keaton, en què sortia Jack Nicholson, que era el protagonista, tot i que era el dolent, i que sortia un munt de gent. Va haver-hi unes coses, va fer també Batman Returns, o Batman Vuelve, que era la continuació, però després ha fet altres coses més curioses, per exemple, Mars Attacks. Tu has vist Mars Attacks? És una pel·lícula molt rara, és de ciència-ficció, però de riure. Una cosa estranyíssima. Molt, i que, per cert, també repetia amb Jack Nicholson. I un dels seus projectes, jo crec, més emblemàtics, més curiosos i més espectaculars, que va ser explicar la vida del que es considera el pitjor director de la història del cinema. Que, o sigui, és un fet real, però en l'estil Tim Burton. Estem parlant d'Ed Wood.

0: Ed Wood, efectivament, aquesta pel·lícula, per cert, explicava com es filmava la que es considera la pitjor pel·lícula de la història, que és Plan 9 from Outer Space, o Plan 9 de l'espai exterior, no? Una pel·lícula que la van fer amb una sabata i una espardenya. I aquí s'explicava tot, a part d'algunes coses més curioses, que per cert, Johnny Depp era també el protagonista. Després ha fet musicals, per exemple, cosa rara, ha fet Sweeney Todd, per exemple, que és un musical molt conegut, o Charlie i la fàbrica de xocolata.
1: També.
0: Ha fet coses més, més curioses.
1: Stop com motion, no? També l'ha utilitzat.
0: Motion, sí, bueno, stop motion. Ha fet també unes quantes de stop motion. Pesadilla antes de Navidad, per exemple.
1: La novia cadàver, no?
0: La novia cadàver, efectivament. Alicia en el País de les Meravilles, que no era amb stop motion, era diferent. O fins i tot Dumbo, un remake de Dumbo, la clàssica de Disney, de Walt Disney. Però jo crec que un dels fracassos que ha tingut Tim Burton, ho dic per la part que em toca, perquè sóc un gran fan de la pel·lícula original, i aquí la va pifiar, va voler fer un remake d'un dels grans clàssics de la història del cinema, de ciència-ficció i del cinema en general. Estem parlant de Planet of the Apes.

0: fer en el seu estil, tornar a explicar la història de... que era molt diferent, eh? La història del planeta de los simios, d'aquella pel·lícula del 68, en Charlton Heston. Va recuperar Charlton Heston per fer un petit paper, en aquest cas com a mono, no com a humà, i...
1: Però no va acabar de quallar.
0: I no, va quedar una cosa una mica estranya. A mi no em va agradar, tot i que anava amb totes les intencions de que m'agradés. I no em va acabar de convèncer.
1: Sí que és veritat que és un director que aconsegueix sempre aquesta atmosfera, no? I alhora, ara que hem anat escoltant algunes, diguéssim, de les bandes sonores de les pel·lícules, també com una melodia que l'identifica molt amb la seva manera de fer cinema, eh? També.
0: Sí, doncs aquest és Tim Burton, però si vols anem amb un altre director, sí, que és més o menys coetani un pèl anterior, eh? A Tim Burton, però ja no està entre nosaltres, ja és mort, i estem parlant d'Alan Parker.

0: Aquesta és la música mítica de Midnight Express, l'Expresso de Medianoche, una pel·lícula de l'any 83, si no recordo malament, que va ser molt famosa al seu moment, perquè explicava el que passava, un fet real, de fet, a les presons turques, una presó turca, el que li passava al protagonista, Brad Davis, em sembla recordar que es deia, i el company, que era John Hurt. Recordes John Hurt, l'actor de L'Hombre Elefante, que feia un paper boníssim. La pel·lícula va destacar per la seva cruesa i per com explicava, doncs això, el que passava en aquestes presons. Però abans hi havia fet una cosa que cal esmentar, que era un musical molt curiós protagonitzat per nens que feien com d'adults. Una cosa molt rara, que era un món de gàngsters, o sigui, els nens feien de gàngsters. I la xica del gàngster era Jodie Foster en aquella pel·lícula. Però que era, també tenia com coses musicals. Però clar, el gran musical que va fer Alan Parker, també als anys 80, que després va donar peu a una sèrie famosíssima també als anys 80, tu això no ho recordes perquè ets una criatura, però a nosaltres ens va marcar...
1: Jo soc dels 80.
0: Sí, però clar, eres però, clar, una criatura, no. Acabada de néixer. Tu vas néixer amb aquesta música.
1: Bona música per néixer, eh?
0: Home, boníssima música. Fèiem aquesta sèrie que es va fer famosa també, la pel·lícula de sèrie, per allò, la fama és dura, tindrés que luchar por ella, que és, de fet, l'explicació d'una escola, diguem-ne, d'arts en el sentit d'interpretació, música, ball i tot això, que hi ha a Nova York. I el que feien els estudiants per poder destacar i per poder arribar a alguna cosa, no?, en aquesta tasca tan dura com és la ser artista, no? Això era Fame, que era un musical, però molt diferent dels musicals de tota la vida. Era, ja et dic, música actual, bueno, actual de l'època, clar, estem parlant dels anys 80. I ja que parlem de musicals i de música, ell va fer també als anys 80, una producció estranyíssima, adaptant a un dels grans grups anteriors, no dels 80, sinó dels 70, fins i tot crec que fins als dels 60. Un grup de rock famosíssim, que haurà sentit parlar, que es diu Pink Floyd, i que els seus temes més famosos estaven recollits, anava a dir recorreguts, no, recollits a The Wall.

0: sona aquesta música, eh? Sí. Pink Floyd, un dels grans grups de la història de la música, coetani, més o menys, en Queen, bueno, una cosa extraordinària. Ha fet també The Commitments, també una història d'un grup, Evita, l'adaptació del Evita musical Perón, famós de Lloyd Webber i de Tim Rice, que va ser també un èxit brutal, amb Madonna i amb Antonio Banderas, de protagonista. Uh-huh. Però va fer també drames, per exemple, Art de Mississippi, sobre la situació de, sobretot, de la comunitat negra al sud dels Estats Units. Va fer també Las cenizas de Ángela, un drama total a Irlanda, basat en un llibre també basat en fets reals, de Frank McCourt. O fins i tot una història molt curiosa que es deia Corazón de Ángel, Angel Heart, amb Mickey Rourke i Robert De Niro, on Robert De Niro feia de gàngster, però de fet era el dimoni en persona, eh? Uh-huh. O sigui, una carrera molt variada, eh? Molt heterodoxa, podríem dir, sí, la que ha tingut aquest senyor.
1: No només, doncs això, un estil cinematogràfic, sinó temàtiques molt diverses, eh? Són les que el van conduir, doncs, a fer diverses pel·lis, perquè va ser molt prolífic, també.
0: Sí, va ser molt prolífic la seva carrera. I pel·lícules molt populars, a més a més, eh?
1: Doncs vinga, anem amb un altre, amb
0: anem
1: un altre
0: director. Anem al passat, anem als clàssics. Amb un clàssic que va començar als anys 40, que ja era fill d'un actor de Hollywood i de teatre, dels antics, l'actor i el seu pare es deia Walter Huston, i ell és el grandíssim John Huston.

0: aquelles músiques, oi, d'aquelles produccions de les grans productores de Hollywood, de la Warner, crec que això de la Warner, a la Paramount, la 20th Century Fox. Ell va començar, John Huston, escrivint guions i després ja dirigint, bàsicament thrillers, cine negre, no? Mm-hmm. Com aquesta que estem escoltant, que és l'Halcón Maltès, va fer també Cayo Largo, o va fer La jungla de asfalto, eh? Per cert, Cayo Largo i l'Halcón Maltès la va fer amb Humphrey Bogart, un dels grans dels anys 40 i de la Warner. Va dirigir també al seu pare, Walter Huston, i a Humphrey Bogart, a El tesoro de Sierra Madre, i després torna a dirigir a Bogart, que per cert li va significar un Oscar per La reina d'Àfrica, amb Katharine Hepburn. No sé si ho saps, però resulta que també va tornar a dirigir a Bogart a La burla del diablo, una comèdia estranya que es va filmar a Itàlia amb Gina Lollobrigida de coprotagonista, també, no? Però va fer altres coses, va fer coses molt, molt variades. Va fer, per exemple, Vida rebeldes amb Clark Gable i Marilyn Monroe. Va fer una història sobre la vida de Freud, del psiquiatre, amb Montgomery Clift. I després, és que ha dirigit a molts grans, eh? Perquè no és fàcil dirigir a Elizabeth Taylor i Marlon Brando a Reflejos en un ojo dorado. És que, clar, són dos divos, però dos divos d'aquells molt exigents, eh? Saps que Marlon Brando, a partir d'un determinat moment, jo crec que aquí era això, es negava a prendre's el guió.
1: I anava amb la improvisació?
0: No, anava amb improvisació, però també feia que col·loquessin per diversos
1: tipo
0: llocs...
1: Tipo prompters.
0: Prompters, però no eren prompters, perquè no existien, sinó que eren cartells amb el guió,
1: amb el
0: que havia de dir. Ojo, que quines coses.
1: Pues, i ell mai va actuar, John Huston no.
0: Sí, sí, John Huston, també. Curiosament, tot i que ell era actor, director i guionista, va fer pel·lícules també com a actor. Per exemple, va fer La Bíblia, en su principio, que la va dirigir ell, i on sortia, si no recordo malament, feia de Noé. Saps el Noé,
1: el de l'Arca?
0: Pues ell feia el paper de Noé. O també va sortir com a actor i també va dirigir una pel·lícula que en anglès es diu The Life and Times of Judge Roy Bean, però que hi vam conèixer com El juez de la horca.

0: western, però també molt, molt curiós, perquè és un western que fa com una mica d'apologia del western, però també burla. És una cosa estranya. El protagonista, que és Paul Newman, que interpreta un personatge real, que era Roy Bean, un senyor que era un gàngster, bueno, un dolent, diguem-ne, forajido, que se'n deia llavors, però que es va autoproclamar jutge ell mateix, i amb una població de Texas, doncs ell era el que decidia la llei, no?, en certa manera. És una pel·lícula, deixa'm que t'expliqui una anècdota personal, que per mi té una història especial dins del món del cinema, perquè reuneix els meus dos actors favorits. L'única vegada a la vida que han sortit tots dos junts.
1: Que són?
0: En una escena, que són Jacqueline Bisset, que fa la filla del Paul Newman, i Roddy McDowall, que va ser un dels protagonistes del Planeta de los Simios, de la primera. I aquí surten només en una escena, quan representa que ha mort el jutge, que després descobrim que no, i el personatge de Roddy McDowall s'enfronta a la filla per demanar que li doni la part que quedava del pare per quedar-se ell tot el poble. Bé, una escena curtíssima.
1: Però que tot va fer feliç,
0: sí, aquesta escena. Sí, va fer feliç. Que no sé ni si van firmar junts, perquè és la típica escena que hi ha pla contra pla, i no sé si van coincidir en el moment de filmar-ho, però bueno.
1: Queden dos minutets, molt ràpidament, Miquel. Tenim temps encara per fer un repàs també a la trajectòria de George Stevens.
0: Vinga, acabem aquí amb George Stevens. George Stevens, que és més antic, va començar als anys 30, va fer pel·lícules amb Katharine Hepburn, com Alice Adams, o com Olivia, o com La Mujer del Año, o va fer això que estem escoltant, un musical que es deia Alas de la Danza, amb Fred Astaire, però no amb Ginger Rogers, sinó amb Joan Fontaine, també. No, perdó, amb Fred Astaire i Ginger Rogers sí que va fer en Alas de la Danza, i després amb Fred Astaire, però amb Joan Fontaine, va fer
1: aquest
0: una damsela en Apuros, això mateix. Va fer més pel·lícules musicals, va fer Gungadin, i hi ha un western boníssim que es diu Raíces Profundes, un gran western amb Alan Ladd, i ja que parlem de western, més que un western, és una pel·lícula èpica sobre la construcció d'un estat, l'estat de Texas. Elizabeth Taylor, Rock Hudson i James Dean, un reportasso, a Gigante. Una superproducció, 3 hores, etc. Després va dirigir una altra vegada Elizabeth Taylor a Un lugar en el sol, amb Montgomery Clift, i va pràcticament acabar la seva carrera amb dues pel·lícules. L'última va ser també amb Elizabeth Taylor, El último juego en la ciudad, o El único juego en la ciudad, una pel·lícula molt, molt petiteta, que només sortia ella i Warren Beatty, res, molt poca gent. I després, però abans, havia dirigit una superproducció amb un repartiment llarguíssim d'actors famosos, entre ells John Wayne, a explicar la vida de Jesucrist, ni més ni menys. La història més gran de jamás contada.

0: Miquel, quatre grans del cinema de Hollywood, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat. Hem fet també un repàs per la història del cinema en aquests últims minuts i ara toca anar a l'actualitat i donar també un cop d'ull a les novetats de la cartellera de cinema. Fins a propera.
1: Vinga, pa, Joel.

0: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
1: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
2: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
0: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
1: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
3: Depèn.
1: Ai, Martín, fes el favor.
4: Adelante. Vayan tomando asiento.
5: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
2: ¿Envenenada?
0: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quartier general de Hitler, el cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
6: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
7: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
8: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
0: The Mandalorian en Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
8: Este es el camino.
9: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
10: Toca fer repàs també a l'agenda cultural amb la Tuti García. Bon dia de nou, Tuti.
11: Bon dia.
10: Avui, quines encara són les activitats previstes?
11: Sí.
10: Vinga, perquè encara queden festes de maig.
11: Exactament,
10: eh?
11: Avui divendres a les 8 del vespre a la plaça del president Tarradellas, tardeo de música urbana amb BDN Music Session Urban Party.
12: Me pide más, sabe muy bien. Quiero tanto que empieza a doler.
11: Al capdavant hi haurà en DJ Cosmic, una de les apostes segures de l'escena urbana i electrònica llatina a nivell estatal. La sessió doncs estarà plena de sons que marquen doncs aquests temps, no? El reggaeton, dembow, electrolatino, afrobeat... Bé, tot això. La festa comptarà també amb dansa urbana, animació, visuals, llums i efectes especials. I dins dels tardeos del dimoni, demà dissabte a les 7 de la tarda, a la mateixa plaça, arribarà el gran tardeo dels 80, aquest, per a un públic més adult. I aquest any, com a novetat, inclou un homenatge especial als grans temes d'ABBA. I una mica abans, a les 11 del matí, podeu anar al Dia del Micaco, al Centre Cívic Torremena, una jornada festiva i plena de jocs amb les bitlles catalanes i altres jocs tradicionals. Al matí se celebrarà el torneig de Molki de bitlles d'origen finlandès, mentre que a la tarda serà el torn del torneig de bitlles catalanes. I també dissabte, però a 11:45 del migdia, va de Batobèsties a la plaça de la Vila, cercavila de bèsties i grups de percussió de les escoles de Badalona. L'acte acabarà amb una gran batobèstia tocada amb les colles de percussió de les escoles que hi participen. Acabarà a la Rambla. I a les 12, al Parc de l'Escorxador, la companyia Col·lectiu Mur ens presenta De tu a tu, un acostament cap a les relacions personals íntimes que neixen en la trobada entre dues persones, entre cada un dels duos o binomis de l'espectacle que estan formats per un artista amb discapacitat intel·lectual. I a 16:45 de la tarda, a Plec de la Sardana de Badalona, a la plaça de la Rosa dels Vents. I a les 6 de la tarda, al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, concert amb tas de vins a càrrec de la Vall de Betlem. Serà al Pati d'Honor. I a les 9 del vespre, a la plaça de la Plana, els Micalets de Badalona faran el seu ball parlat, on personatges de diferents moments de la història es donaran a conèixer. Enguany aquest espectacle canvia de format i de lloc i no s'hi dispararan salves d'avantcàrrega. Diumenge tornem al Parc de l'Escorxador perquè la companyia La Luz ens presenta Bactana a les 6 de la tarda. I a 7:15, la companyia The Black Blues Brothers presentarà el seu espectacle Let's Twist Again. A les 7 de la tarda, a la Plana, Match and Dance, a càrrec de l'Esbar Sant Jordi, que celebra el seu 75è aniversari amb una actuació única i irrepetible. I si anem als actes de fora de les festes de maig, avui divendres a les 8 del vespre, a Terra al Zorrilla, la producció del lliure Cor dels Amants, de Tiago Rodríguez, amb l'Ernest Villegas i la badalonina Marta Marco.
3: Camí cap a no sabem què, els quatre intermitents encesos, condueixo com un boig, els pneumàtics derrapen quan passem el semàfor en vermell.
11: Aquesta és una peça polifònica sobre una parella i els efectes del pas del temps. I demà dissabte al Blas Infante podreu veure el monòleg de Xavi Franquesa, a Escòcia, a les 8 del vespre.

0: Diuen que és el seu espectacle més personal, amb el seu humor àcid, ens convida a reflexionar i riure a l'hora d'aquell moment tan universal en què un es creu encara jove, però la vida li recorda que el temps passa.
1: I ja sabeu, que la sala Sarau i Atribut, en aquest cas de Héroes del Silencio, també actuaran Cuerdos Locos i el Tribut al Canto del Loco, per qui, els qui també sigueu fans d'aquesta banda. I diumenge, homenatge a José María Castells amb Dream Team amb Friends. I a l'Estraperlo, doncs, més actuacions.
0: Metal Jazz amb Dark Reality i també demà dissabte The Offi al Besre, alias Protestango.
1: Doncs ja sabeu, molta activitat aquest cap de setmana a la ciutat. Gràcies, Tuti, que vagi molt bé.
0: Bon cap de setmana.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I el locutor radiofònic Curro Gadella, que durant més de 3 dècades va treballar en aquesta casa, Radio Ciutat de Badalona, ha rebut un homenatge al seu barri de Sant Adrià de Besòs. Familiars, amics, veïns i veïnes i també representants del consistori han estat presents en un acte en què s'han recitat versos i també hi ha hagut música en directe. El nostre company, en Daniel Mormuth, no s'ho va perdre i va poder parlar amb en Curro.
3: Estem amb el Curro Gadella, mític locutor de Radio Ciutat de Badalona, més de 30 anys presentant programes de màxima audiència com Abanico de Cantares o La Hora Flamenca.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: El govern aprova els primers pressupostos de Salvador Illa amb els vots garantits per la seva aprovació definitiva al Parlament de Catalunya. Jordi Fortià.
2: Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país. PP i Vox presentaran una esmena a la totalitat. Salvador Vergés és el portaveu de Junts i Joan Fernández del PP.
3: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari.
4: El que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc.
0: Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació. Les converses continuaran dimarts.
2: El govern ja ha presentat una contraproposta de millores retributives que els sindicats no veuen bé perquè no té caràcter universal. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
5: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial.
6: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
0: Presó comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva exparella ganivetades al mig del carrer a Figueres. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós i per trencament de condemna.
2: L'arrestat ha passat finalment a disposició judicial aquest matí després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver presumptament assassinat la seva exparella.
0: Lleida compta els minuts per arrencar el 45è aplec del Cargol amb una edició de rècord amb 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes.
2: La festa comença amb la tradicional concentració de colles i els seus panons, preludi de lo Caragolasso.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
2: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
7: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
0: I en esport, Jordi Cocran, el Barça femení, ha fet el darrer entrenament previ a la final de la Champions de demà a Oslo.
8: Les de Pere Romeu s'han exercitat aquesta tarda a l'escenari del partit per a preparar els últims detalls del duel contra l'Olímpic de Leo Hansen, que acaba de rebre l'alta mèdica, i Irene Paredes, que arriba amb molèsties, han entrenat amb l'equip aquest dissabte. A partir de les 6 de la tarda arrencarà el duel més important de la temporada en què el Barça té l'oportunitat de proclamar-se campió d'Europa per quarta vegada a la seva història.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Gairebé estiu el que tenim a la majoria de comarques aquest divendres i, de fet, les temperatures s'han tornat a desbocar a moltes comarques. De fet, a les de Ponent, en aquests moments, encara voltem als 33, 34, 35 graus i només en una franja molt estreta de la costa la temperatura queda una miqueta més retallada. Justament per la costa, sobretot la Brava, també al voltant de la costa del Baix Camp, de tant en tant s'aniran formant alguns núvols baixos o ja aquesta nit i demà, alguns bancs de boira. Boira que estarà molt enganxada a la mar. Pocs quilòmetres terra endins, ja el cel ben asserenat, o només amb núvols prims. I pel que fa a les nuvolades més gruixudes, apareixeran durant la tarda del dissabte a les muntanyes del Pirineu. Però poca pluja deixaran, alguna gotellada molt dispersa, sobretot del Cadí cap a l'oest. Aquests ruixats de tarda seran més probables el diumenge a la tarda al Pirineu, però sempre amb molta calor, tret d'aquesta línia tan a prop de la costa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui, en l'inici d'una nova operació sortida, en què es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
10: Hola, bona tarda, Lali. Doncs sí, estem plenament immersos en aquesta operació sortida i amb moltes dificultats, especialment a la P7, on hi ha diversos trams de molta congestió, s'han produït diversos accidents, avaries, i això ha complicat la situació. Fem un repàs ràpid a P7, a la Roca, entre la Roca i Mollet, en sentit Girona, 9 quilòmetres i mig. També en sentit nord hi ha problemes a l'Alt Papiol, cap a Martorell, més que nord, especialment sud. També en aquesta P7 tenim aturades a la zona de Santa Perpètua de Mogoda, a Castellví de Rosanes, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal també, i a la zona del Perelló i l'Ampolla una avaria de camions. A la zona de les rondes encara molta mobilitat, i a la part nord de l'àrea metropolitana destacar sobretot C-17, C-58 i C-33, les vies que venen dels Vallesos. A la part sud, la A-2 encara amb aturades a Jorba i millora de la P-23, encara que a la zona del Papiol encara hi ha aturades. Demanar-vos de nou molta cautela i que sobretot no deixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern aprova els primers pressupostos de Salvador Illa amb els vots garantits per la seva aprovació definitiva al Parlament de Catalunya.
2: El projecte de llei dels pressupostos ja és al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda als pressupostos.
0: El debat arrencarà el pròxim 2 de juliol. Mont Carvajal.
12: El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
13: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
12: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
14: Són, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
12: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: Doncs l'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania.
2: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè els dos projectes són idèntics.
3: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
2: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
4: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
2: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
15: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
2: Tant Vox com el PP presentaran també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte de Hard Rock a les comarques de Tarragona. La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre del 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern ja ha presentat una contraproposta de millores retributives que els sindicats no veuen bé perquè no té caràcter universal. Les converses continuaran dimarts. Esther Minguell.
16: El govern proposa incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i secundària i també el complement dels coordinadors digitals. Sumaria noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen els treballs de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, creuen que no es correspon a les demandes del col·lectiu que reclama millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, a complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els vam traslladar en matèria salarial.
16: Educació insisteix als sindicats que valorin aquestes millores que suposarien una inversió de 78 milions d'euros i no tanca la porta a reconsiderar el document unitari que van presentar per mirar d'acostar posicions. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
6: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
16: Els sindicats demanen al govern que valori les possibilitats de la pujada salarial que reclamen i adverteixen que ja preparen noves mobilitzacions.
0: No deixem l'educació perquè el departament incrementa en prop de 5.000 les places d'FP per al curs vinent, de les quals un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: La consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres l'Institut Miquel Viada de Mataró, on ha estat rebuda amb crits i xiulets per part d'alguns docents. Ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que, a partir del curs vinent, s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
18: Consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat de l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva. Una aposta que demostra també a la inversió, que aquest any arriba fins als 67 milions d'euros.
17: A més, s'ha anunciat que com a novetat, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos.
0: Titular també d'aquest divendres, presó comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva exparella ganivetades al mig del carrer a Figueres. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós i per trencament de condemna.
2: L'arrestat ha passat finalment a disposició judicial aquest matí després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver presumptament assassinat la seva exparella. El sospitós va acceptar dilluns una conformitat que contemplava una condemna de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament de la víctima, una ordre que es va saltar el mateix dilluns a la tarda quan va tornar a agredir-la.
0: I a Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Carina Bellbé.
19: El pla Acampar i aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
20: Tot el que és el pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
21: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
22: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
19: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Identifiquen un nou bacteri que afecta la pell i que es transmet per via sexual amb 9 casos diagnosticats a Barcelona.
2: L'Hospital Vall d'Hebron ha identificat per primera vegada una infecció, la dermatofilosi, que es transmet de persona a persona quan fins ara només s'havia vist en animals de països tropicals. Tot apunta que la via de contagi és sexual. La dermatofilosi, però, no és una malaltia greu.
0: I l'OMS eleva a 12 els casos confirmats d'antivirus després de notificar-se un nou positiu als Països Baixos.
2: Es tracta d'un dels membres de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos. La xifra de defuncions es manté per ara en 3 persones mortes. Pel que fa als 14 passatgers espanyols al creuer, que continuen en quarantena a Madrid, podran acabar l'aïllament a partir del 7 de juny a casa seva. Cap d'ells presenta símptomes, tampoc el pacient que va donar positiu, que evoluciona favorablement, i a la darrera prova ja ha donat negatiu.
0: Polèmica al Vallès. Russell Crowe rodarà una pel·lícula en una zona restringida per pesta porcina. Els veïns de Rubí i Sant Cugat no entenen per què es permet el rodatge mentre ells no poden accedir als boscos, i Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar-lo. Cugat Media, Mireia Puente.
23: La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment. Equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
0: I avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del parc de la Ciutadella i el seu entorn. Jordi Casino.
24: La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics, i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona i Ernest Urtasun, el ministre de Cultura.
25: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquella esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
26: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
24: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: En En territori, en marxa el 45è aplec del Cargol amb una edició de rècord. Els collistes es concentren aquesta hora a la font del Passeig Central per donar el tret de sortida oficial a la festa amb el Caragolasso. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
7: La capital del Segrià ja fa hores que respira ambient de plec, amb tot preparat per gaudir d'aquesta festa gastronòmica al voltant del Caragol, que s'allargarà tot el cap de setmana. A hores d'ara, la font del Passeig Central del Camps Elisis ja és plena de gom a gom, on els collistes n'estan empunyant els seus penons amb les bandes de les edicions anteriors a l'espera que comenci el Caragolasso, el tret oficial de sortida de la festa. Un acte que conduirà el senyor Postu, acompanyat de la xaranga Mai Toquen Bé i els castellers de Lleida, i amb l'actor Xavier Bertran, el mític Lo Cantanya de TV3, com a convidat d'honor. També es lliurarà el premi 18è Concurs Internacional d'Humor Gràfic Caragoler. La festa ja iniciada, cap a les 10 de la nit, les colles ja faran el clàssic sopar de Metgermanó i la festa continuarà amb la gran nit de la plequista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les Penyes i a la plaça central. Una plaça central que comptarà enguany amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de la plec però que no pertanyen a cap colla. Una festa que la FECOL preveu que tingui uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana i que podran accedir al recinte lliurement amb una polsera identificativa que trobaran a les portes d'accés.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions. David Navarro.
8: Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
9: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31, presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
8: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
0: I com afecta la IA a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat recentment una jornada de debat per analitzar la situació i prendre-hi mesures. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
10: Xavi Ramiro, president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors a Catalunya,

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocarán, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Tot ja està preparat a Oslo per a la final de la Champions femenina de futbol de demà. El Barça s'ha exercitat aquesta tarda a l'escenari del duel per a ultimar els darrers preparatius amb la presència de Paredes, que arriba amb molèsties. Les de Pere Romeu ja han guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa i aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, tenen l'oportunitat d'aixecar el títol contra el gran gegant europeu, l'Olympique de Lió. La capitana Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu han destacat la importància de la final.
3: És molt especial, evidentment, perquè és una final de la Champions i res més que això. És el més important que hi ha ara mateix per l'equip, per mi, per nosaltres i espero que per tots els culers.
4: Nosaltres anem amb un pla de partit molt marcat, elles també vindran amb un pla de partit molt marcat. Crec que és molt, molt, molt important dominar els contextos que puguin passar durant el partit i saber gestionar les emocions en funció del que vagi succeint a nivell de resultat.
2: I pel que fa al futbol masculí, demà també és una jornada clau amb la disputa de l'últim partit de la Lliga. A partir de les 9 del vespre, el Girona ha de guanyar l'Elx per salvar-se. És una final, segons el tècnic gironí Michel Sánchez.
5: Tothom sap que és un partit, és una final. El que hem fet és estar junts nosaltres, al vestidor i tots els que estem sempre en la ciutat esportiva, hem estat junts i hem preparat bé el partit.
2: L'Espanyol rep la Reial Societat, en què té les últimes opcions d'entrar a Europa. Sentim el tècnic blanquiblau, Manolo González.
6: Demà nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant, penso que seria bonic. I sobretot demà fer un bon partit.
2: I el Barça tanca la Lliga al camp del València. El Flick, recentment renovat com a entrenador del Barça, té la màxima ambició de cara a la temporada vinent.
7: We know we have to play our best.
8: 100% motivats, 100% positius sobre aquestes coses. Sabem que hem de mostrar la nostra millor versió per aconseguir-ho, però és, esclar, un dels nostres objectius i per què hauríem d'amagar-ho?
2: Encara en clau blaugrana, el president electe Joan Laporta ha carregat contra la roda de premsa del president del Madrid, Florentino Pérez, en què va acusar de corrupció arbitral a favor del Barça.
9: Esperpéntica, pero que tenía estrategia, la que os he dicho, la de desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada y esto pues les tiene pues muy preocupados y esto pues no lo vamos a permitir.
2: I un últim apunt de futbol, Pep Guardiola deixarà de ser el tècnic del Manchester City al final d'aquesta temporada i ha estat un total de 10 anys en què ha guanyat 20 títols amb el conjunt anglès, de les quals 6 lligues i una Champions. En hoquei patins, el Lloret ha ascendit a l'hoquei lliga després que el comitè de competició li ha donat la raó en la impugnació per alineació indeguda del Mataró. En el darrer partit de la fase regular ho valora el president del Lloret, Josua Pérez.
10: I bé, nosaltres vam exercir el nostre dret de protestar l'acte i fer constar que aquella alineació no era correcta. O sigui, nosaltres no hem anat en contra ningú, només hem mirat pels interessos de Lloret, com crec que hi ha estat qualsevol altre club en la mateixa situació.
2: Amb aquests 3 punts, el Lloret ha acabat campió de grup i ha aconseguit l'ascens directe a l'hoquei lliga.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Jordi Cocran, els esports, Montse Hugueta, coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Aturat per segona vegada l'expedient d'un projecte urbanístic a Canyet. Com ja va passar a mitjans d'abril, Guanyem ha detectat que faltava una al·legació i acusa l'executiu de frau democràtic. Després de confirmar-lo i d'aturar l'expedient, el govern municipal assegura que prendrà les mesures necessàries contra el responsable de l'errada. Segons expliquen des del Departament de Territori, una al·legació havia quedat sense obrir. És el mateix que va passar l'anterior cop que es va aportar a la comissió informativa aquest expedient. Des de l'executiu local asseguren haver resseguit el rastre informàtic i atribueixen l'error al mateix treballador. Escoltem el segon tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
2: El govern prendrà les mesures que estan al seu abast perquè les persones responsables dels tràmits administratius facin la feina com toca, no? I va passar un cop, però és que ara ha passat un segon cop.

0: amb totes les garanties, però l'Ajuntament ha d'arribar fins al final, perquè cadascú té la seva responsabilitat. La meva, sortir aquí i demanar disculpes a la ciutadania.
1: Des de Guanyem, però, desconfien de la resposta. Creuen que el govern està amagant informació i consideren inversemblant que la mateixa errada s'hagi repetit dues vegades i titllen la situació de frau democràtic. Mentre que Guanyem exigeix responsabilitats polítiques de forma immediata, l'executiu local assegura que arribarà fins al final de la investigació amb totes les garanties. El president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, assegura estar centrat en que el Partit dels Socialistes es presenti com una alternativa il·lusionant de cara a les properes eleccions municipals. Ho ha assegurat en referència a la proposta d'Esquerra Republicana. Malgrat no descartar l'opció de forma explícita, el líder socialista afirma que ara mateix la seva principal preocupació és crear un projecte que ofereixi respostes diferents per resoldre les problemàtiques de la ciutat. A la vegada, però, ha posat en valor que dels representants dels partits d'esquerres al municipi el seu és l'únic perfil nou. Ho ha fet després que Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana, s'hagi postulat com a líder d'un possible front progressista i que els comuns s'hagin mostrat contraris a la proposta. El jutjat d'instrucció número 3 de Badalona ha arxivat provisionalment la investigació sobre l'empresa Teneco per la suposada emissió de contaminants potencialment cancerígens. El jutge conclou que la fàbrica de pastilles de fre per a vehicles, ubicada al barri del Remei, desenvolupa la seva activitat complint la normativa. Els denunciants, com són l'Associació de Veïns del Barri i la plataforma Airenet, ja han avisat que recorreran la decisió. Per la seva banda, fons de Teneco asseguren seguir compromesos amb la seguretat dels seus treballadors i continuar col·laborant amb les autoritats competents al llarg d'aquest procés. I ara mateix tenim 25 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres. Radio Ciutat de Badalona. Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: El govern aprova els primers pressupostos de Salvador Illa amb els vots garantits per la seva aprovació definitiva al Parlament de Catalunya. Jordi Fortià.
5: Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país. PP i Vox presentaran una esmena a la totalitat. Salvador Vergés és el portaveu de Junts i Joan Fernández del PP.
6: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari.
7: El que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc.
3: Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació. Les converses continuaran dimarts.
5: El govern ja ha presentat una contraproposta de millores retributives que els sindicats no veuen bé perquè no té caràcter universal. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, el secretari de Millora Educativa.
8: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, a complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial.
9: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
3: Presó comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva exparella ganivetades al mig del carrer a Figueres. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós i per trencament de condemna.
5: L'arrestat ha passat finalment a disposició judicial aquest matí després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver presumptament assassinat a la seva exparella.
3: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
5: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsits i sessions.
10: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
3: I en esport, Jordi Cochran, el Barça femení ha fet el darrer entrenament previ a la final de la Champions de demà a Oslo.
11: Les de Pere Romeu s'han exercitat aquesta tarda a l'escenari del partit per a preparar els últims detalls del duel contra l'Olímpic de Lió. Hansen, que acaba de rebre l'alta mèdica, Irene Paredes, que arriba amb molèsties, han entrenat amb l'equip. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, arrencarà el duel més important de la temporada en què el Barça té l'oportunitat de proclamar-se campió d'Europa per quarta vegada a la seva història.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Gairebé estiu el que tenim a la majoria de comarques aquest divendres i, de fet, les temperatures s'han tornat a desbocar a moltes comarques. De fet, a les de Ponent, en aquests moments, encara voltem als 33, 34, 35 graus i només en una franja molt estreta de la costa la temperatura queda una miqueta més retallada. Justament per la costa, sobretot la Brava, també al voltant de la costa del Baix Camp, de tant en tant s'aniran formant alguns núvols baixos o ja aquesta nit i demà alguns bancs de boira. Boira que estarà molt enganxada a la mar, pocs quilòmetres terra endins, ja el cel ben asserenat o només amb núvols prims. I pel que fa a les nuvolades més gruixudes apareixeran durant la tarda del dissabte a les muntanyes del Pirineu. Però poca pluja deixaran, alguna gotellada molt dispersa, sobretot del Cadí cap a l'oest. Aquests ruixats de tarda seran més probables el diumenge a la tarda al Pirineu, però sempre amb molta calor, tret d'aquesta línia tan a prop de la costa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern aprova els primers pressupostos de Salvador Illa amb els vots garantits per la seva aprovació definitiva al Parlament de Catalunya.
3: El projecte de llei dels pressupostos ja és al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda als pressupostos.
0: El debat arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal.
4: El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
5: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
4: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
6: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
4: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: Doncs l'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
7: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Joan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
8: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
9: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Tant Vox com el PP presentaran també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
3: L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona. La interlocutoria recull un contracte signat l'1 d'octubre del 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern ja ha presentat una contraproposta de millores retributives que els sindicats no veuen bé perquè no té caràcter universal. Les converses continuaran dimarts. Esther Minguell.
10: El govern proposa incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i secundària i també el complement dels coordinadors digitals. Sumaria noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen els treballs de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, creuen que no es correspon a les demandes del col·lectiu que reclama millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
11: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, a complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial.
10: Educació insisteix als sindicats que valorin aquestes millores que suposarien una inversió de 78 milions d'euros i no tanca la porta a reconsiderar el document unitari que van presentar per mirar d'acostar posicions. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
12: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
10: Els sindicats demanen al govern que valori les possibilitats de la pujada salarial que reclamen i adverteixen que ja preparen noves mobilitzacions.
0: No deixem l'educació perquè el departament incrementa en prop de 5.000 les places d'FP per al curs vinent, de les quals un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: La consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres l'Institut Miquel Biada de Mataró, on ha estat rebuda amb crits i xiulets per part d'alguns docents. Ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que, a partir del curs vinent, s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
14: Consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva. Una aposta que demostra també a la inversió, que aquest any doncs, arriba fins als 67 milions d'euros.
13: A més, s'ha anunciat que com a novetat, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos.
0: Presó comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva exparella ganivetades al mig del carrer a Figueres. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós i per trencament de condemna.
3: L'arrestat ha passat finalment a disposició judicial aquest matí després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver presumptament assassinat a la seva exparella. El sospitós va acceptar dilluns una conformitat que contemplava una condemna de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament de la víctima, una ordre que es va saltar el mateix dilluns a la tarda quan va tornar a agredir-la.
0: I a Barcelona la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Carina Baibé.
15: El pla Acampar i aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
16: Tot el que és el pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
17: Transfropoli és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
18: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que se'ls ha demanat el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
15: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers, les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Identifiquen un nou bacteri que afecta la pell i que es transmet per via sexual amb 9 casos diagnosticats a Barcelona.
3: L'Hospital Vall d'Hebron ha identificat per primera vegada una infecció, la dermatofilosi, que es transmet de persona a persona quan fins ara només s'havia vist en animals de països tropicals. Tot apunta que la via de contagi és sexual. La dermatofilosi, però, no és una malaltia greu.
0: I l'OMS eleva a 12 els casos confirmats d'antivirus després de notificar-se un nou positiu als Països Baixos.
3: Es tracta d'un dels membres de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos. La xifra de defuncions es manté per ara en 3 persones mortes. Pel que fa als 14 passatgers espanyols al creuer, que continuen en quarantena a Madrid, podran acabar l'aïllament a partir del 7 de juny a casa seva. Cap d'ells presenta símptomes, tampoc el pacient que va donar positiu, que evoluciona favorablement, i a la darrera prova ja ha donat negatiu.
0: Polèmica al Vallès. Russell Crowe rodarà una pel·lícula en una zona restringida per pesta porcina. Els veïns de Rubí i Sant Cugat no entenen per què es permet el rodatge mentre ells no poden accedir als boscos i Agricultura enviarà un requeriment legal per mirar d'aturar-lo. Cugat Media, Mireia Puente.
19: La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment. Equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
0: I la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha inaugurat aquesta tarda les obres de rehabilitació de l'antic escorxador d'Agramunt, que es convertirà en un edifici cultural i de difusió del patrimoni natural i paisatgístic. Ràdio Sió, Txell Bernaus.
20: L'antic escorxador d'Agramunt és un edifici construït l'any 1948 i que el 2010 va ser declarat bé cultural d'interès local. Fins l'any 2004 va ser l'escorxador d'Agramunt, tot i que dia d'avui s'ha reconvertit en un espai on la cultura serà la protagonista. Durant la inauguració d'avui, la consellera de Cultura ha destacat la importància d'aquests equipaments per vertebrar el territori.
21: Equipaments de proximitat com aquests són una aposta decidida pel territori, per la Catalunya sencera. Són infraestructures imprescindibles per vertebrar un sistema cultural sòlid i descentralitzat que reconegui el valor de cada entorn i en potenciï les singularitats pròpies.
20: Entre altres, l'escorxador acollirà l'arxiu municipal, també una sala per exposar de forma permanent la imatgeria festiva local, una altra sala d'exposicions temporals i, finalment, un pati central exterior amb accés directe des del carrer. Quedarà, no obstant, una tercera fase per fer que permetrà rehabilitar la part est del pati central amb una gran sala polivalent amb capacitat per a unes 200 persones.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del parc de la Ciutadella i el seu entorn, Jordi Casino.
1: La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona i Ernest Urtasun, el ministre de Cultura.
5: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquella esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
22: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
1: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions. David Navarro.
23: Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
24: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31, presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
23: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
0: I el món de la música mira cap a Barcelona perquè avui i demà actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys, dins la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour. Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. A l'estadi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Andrea Martínez. Bona tarda.
25: Molt bona tarda. A hores d'ara, aquí a la cua de l'Estadi Olímpic, l'ambient és absolutament espectacular i és que, tot i que han obert portes a les 5 de la tarda per poder-hi anar entrant, encara continua arribant centenars i centenars de persones. Algunes ens han explicat que porten hores fent aquí cua i d'altres que porten fins i tot des del matí esperant a poder ser-hi dintre. I és que avui Bad Bunny celebra el primer concert de la seva gira a escala europea, un esdeveniment que molts titllen d'històric. Això és el que ens han explicat alguns dels seus seguidors.
26: Portem molts mesos esperant i tenim moltes ganes, moltíssimes.
27: Desde 4 días esperando. Estamos aquí desde Italia.
28: Sí, venimos de Coruña, muchas ganas.
29: Anem twins, ens hem posat d'acord, ens hem comprat el mateix outfit.
30: Va llevarte

0: Jo crec que vindrà la Rosalía.
1: Arcángel, diuen.
2: Volem l'Arcángel.
3: Amb Arcángel, si surt avui, seria, vamos...
4: La llumpa, no?
3: Sí.
5: Doncs ja ho heu escoltat, els nervis i l'expectació entre els seus seguidors és màxima, i és que recordem que fa 7 anys que el cantant porto-riqueny no trepitja el nostre país. Des del 2019, ara fins a les 8 del vespre, no obriran portes, però encara continua arribant gent i més gent de tot arreu.
6: Moltíssimes gràcies, Andrea. I com afecta la IA a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat recentment una jornada de debat per analitzar la situació i prendre-hi mesures. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
7: Xavi Ramiro, president de la PIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
8: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin el llit, doncs resulta que ha sortit una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
7: La PIC aplega mig miler d'il·lustradors catalans.
9: Notícies en xarxa. Esports.
6: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
10: Bona tarda, Lali. Tot ja està preparat a Oslo per a la final de la Champions femenina de futbol de demà. El Barça s'ha exercitat aquesta tarda a l'escenari del duel per a ultimar els darrers preparatius amb la presència de Paredes, que arriba amb molèsties. Les de Pere Romeu ja han guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa, i aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, tenen l'oportunitat d'aixecar el títol contra el gran gegant europeu de la competició, l'Olympique de Lió. La capitana Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu han destacat la importància de la final.
11: És molt especial, evidentment, perquè és una final de la Champions i res més que això. És el més important que hi ha ara mateix per l'equip, per mi, per nosaltres i espero que per tots els culers.
12: Nosaltres anem amb un pla de partit molt marcat, elles també vindran amb un pla de partit molt marcat. Crec que és molt, molt, molt important dominar els contextos que puguin passar durant el partit i saber gestionar les emocions en funció del que vagi succeint a nivell de resultat.
10: I pel que fa al futbol masculí, demà també és una jornada clau amb la disputa de l'últim partit de la Lliga. A partir de les 9 del vespre, el Girona ha de guanyar l'Elx per salvar-se. És una final, segons el tècnic gironí Michel Sánchez.
13: Tothom sap que és un partit, que és una final. El que hem fet és estar junts nosaltres, al vestidor i tots els que estem sempre en la ciutat esportiva, hem estat junts i hem preparat bé el partit.
10: L'Espanyol rep la Reial Societat, en què té les últimes opcions a entrar a Europa. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
14: Demà nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant, penso que seria bonic. I sobretot demà fer un bon partit.
10: I el Barça tanca la Lliga al camp del València. L'entrenador Hansi Flick, recentment renovat, té la màxima ambició de cara a la temporada vinent.
15: We know we have to play our best.
16: 100% motivats, 100% positius sobre aquestes coses. Sabem que hem de mostrar la nostra millor versió per aconseguir-ho, però és clar un dels nostres objectius i per què hauríem d'amagar-ho?
10: I un últim apunt de futbol, Pep Guardiola deixarà de ser el tècnic del Manchester City al final d'aquesta temporada i ha estat 10 anys en què ha guanyat 20 títols, dels quals 6 lligues i una Champions. Més coses en hoquei patins, la presidenta del Reus, Mònica Balcells, ha demanat respecte a les federacions catalana i espanyola per evitar contradiccions en el reglament que perjudiquin els clubs, tal com ha passat amb la derrota per alineació deguda dels reusencs en el primer partit dels quarts de final contra el Calafell.
17: És que aquest esport es mereix una mica de dignitat i no recaure tot el pes sobre els clubs, les institucions, les federacions, tothom ha d'apostar per aquest esport. I estem veient que amb les contradiccions que hi ha no s'aposta.
10: I canviem de disciplines perquè aquest vespre tenim diversos partits. En waterpolo, Sabadell i Mataró juguen el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina a partir de les 8. Si les mataronines guanyen, seran a la final, on ja espera el Sant Andreu. I en handbol, penúltima jornada de la Lliga Sobal. A les 9, Bidasoa a Granollers, duel per la segona posició. I a la mateixa hora, Barça-Torrelavega, l'últim partit al Palau de Nilsen, Makuch i Bauzan.
6: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Són les 8.
3: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
4: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
5: És divendres 22 de maig de 2026, us parla Martí Villegas. L'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha iniciat l'enderroc dels quatre darrers blocs amb risc de luminosi del barri de Sant Roc de Badalona, concretament les finques 204 i 206 de l'Avinguda Marquès de Montroig ja han anat a terra. Ara queden dos altres blocs d'aquest tram final, els números 208 i 210, amb previsió que el seu enderroc comenci després de l'estiu. L'actuació actual compta amb un pressupost de 333.628 euros i pels següents dos blocs, els últims, s'està licitant l'enderroc per 377.598 euros. Les famílies que vivien en aquests blocs es van reubicar mitjans del 2024 a un dels edificis nous del barri. Ara, dos anys més tard, els vells blocs afectats per luminosi es comencen a enderrocar. D'aquesta manera s'arriba a la fase final d'un projecte urbanístic marcat pels retards. Uns retards que, segons Diego Justicia, de l'Associació de Veïns de Sant Roc, s'expliquen pels canvis polítics i els problemes per aprovar pressupostos.
6: Aquí hay elecciones, nuevos gobiernos, siempre tiene que estar diciendo que los presupuestos que se aprueben se incluyan la partida económica para seguir la remodelación. Y todo eso ha hecho el tiempo que se prolongue.
5: Els treballs d'enderroc de l'immoble del carrer Granada al barri de la Pau han permès el retorn d'alguns dels veïns desallotjats de l'edifici adjacent, el número 24. Es tracta dels residents de l'àtic i el segon segona. Segons fonts municipals, les actuacions fetes fins ara han rebaixat dues altures. Un cop acabin les tasques, expliquen, la resta de veïns afectats podran accedir als seus domicilis. Mentrestant, s'allotgen amb familiars o amics. Les obres, que s'allargaran entre 6 i 8 setmanes, avancen segons el calendari establert. Recordem que l'esfondrament de l'edifici, que portava 8 des del març del 2022, va obligar al desallotjament de més d'una quarantena de veïns dels blocs contigus al mateix carrer Granada i al de Sant Hilari Sacalm. En esports, aquest cap de setmana tenim una emissió simultània de les dues retransmissions, tant de futbol com de bàsquet. Serà diumenge a les 6 de la tarda. Per una banda, la penya rep a l'Olímpic el Sant Pablo Burgos en la penúltima jornada de l'ACB. I d'altra banda, el Badalona ho té tot de cara aquest diumenge per intentar superar l'eliminatòria de play-off contra l'Hospitalet. Els dos partits es podran seguir en directe per Ràdio Ciutat de Badalona. I en cultura, els actes d'aquest cap de setmana comencen aquest mateix divendres a les 8 del vespre amb el Tardeo de Música Urbana a la plaça President Tarradellas. A la sessió sonaran grans èxits dels darrers anys de reggaeton, dembow, electrolatino, afrobeat, latintech, dance i pop urbà. La festa correrà càrrec de DJ Cosmic. I dissabte hi haurà el segon Tardeo, aquest pensat per a un públic més adult, on sonaran els grans èxits dels anys 80. Serà la mateixa plaça a partir de les 7 de la tarda i retrà un homenatge especial als grans temes del grup ABBA. I pel que fa al temps, aquest cap de setmana seguirem amb l'estabilitat d'aquests últims dies i diumenge fins i tot les temperatures es podrien enfilar una mica més, fins als 27 graus. No hi ha cap mena de risc de precipitació.
4: Infopodcast Badalona.
7: Una coproducció de Badalona Comunicació i la xarxa.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: La penya rebrà el Burgos a l'Olímpic amb els deures fets. Les darreres tres victòries contra Andorra, Madrid i Tenerife han permès als verdinegres estar classificats ja matemàticament pels play-offs de l'ACB. Els Harlem Globetrotters faran parada demà a l'Olímpic per oferir un altre dels seus espectaculars shows. És una de les 10 cites que els estatunidencs faran a l'estat espanyol en motiu del seu centenari. En futbol, el Badalona rebrà diumenge a la tarda a l'Hospitalet en el partit de tornada de la primera eliminatòria d'ascens a segona federació. Els escapulats tenen un gran avantatge, 2-0 al seu favor. I a segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià està només a un partit de l'ascens a primera federació. Les adrianenques jugaran el darrer partit del play-off diumenge a Zubieta amb una renda de 3 gols de diferència. Després d'assegurar la classificació per als play-offs de la Lliga Endesa i la sisena posició, la penya rep a l'Olímpic al San Pablo de Burgos, diumenge a les 6 de la tarda en la penúltima jornada de la Lliga CB. La victòria a la pròrroga contra el Tenerife va assegurar la classificació dels badalins al play-off una temporada més. Amb la sisena plaça garantida, la penya intentarà escalar posicions a la taula per quedar el més amunt possible, tot i que sembla improbable perquè la diferència de victòries amb altres equips és bastant àmplia. Yannick Crac ens explica com arriba l'equip al compromís Lliga.
2: Creo que Burgos está en una buena racha, han ganado 4 de los últimos 5 partidos, pero nosotros también estamos en buena racha. Venimos de 2 victorias claves fuera de casa, eso es muy difícil, y creo que domingo tenemos que jugar con ese fuego que hemos jugado.
8: Si la classificació es queda tal i com està actualment, amb la penya en sisena posició i el Barça en tercera, hi hauria garantit un derbi català en la sèrie de quarts de final del play-off pel títol. Malgrat que a la penya encara li queden 3 compromisos pel play-off, els jugadors saben que l'ambientàs de l'Olímpic pot ser determinant en les eliminatòries.
2: Por celebrar nuestra clasificación por los play-offs con la gente, y creo que nuestra gente, nuestro factor pista es muy buen y eso ayuda mucho por los playoffs. Hemos visto en el partido contra AEK y creo que va a ayudar mucho en los playoffs.
8: El Joventut podrà celebrar la classificació contra un San Pablo Burgos que està virtualment salvat. Les opcions de descens del Castellans són gairebé remotes, però una victòria contra la penya segellaria matemàticament la permanència. Serà una setmana de triple partit pels badalonins, ja que diumenge jugaran contra el Burgos, dimarts els minuts restants contra l'Unicaja, recordem que va haver tots aquells problemes amb el marcador i el partit que va quedar incomplet, per tant es resoldrà aquest dimarts vinent a l'Olímpic, i divendres serà la darrera jornada contra el Girona a Fontajau, amb 2 equips que pot ser que en aquella jornada ja no es juguin absolutament res. Això sí, per Yannick Crac, tots els compromisos són importants.
2: El partido de Unicaja y el partido de Girona también son importantes porque eso ayuda para mejorar por los playoffs, ¿sabes? Creo que tenemos que jugar un partido muy serio, los 20 minutos de Málaga, y Girona también es el último partido antes de los playoffs y eso es muy importante.
8: Serà també un partit important per Yanis Morin, el recent fitxatge de la penya que debutarà a casa a l'Olímpic, això sí, ja ho va fer contra el Tenerife. El partit entre el Joventut i el San Pablo Burgos es podrà seguir diumenge en directe a les 6 de la tarda, en directe per Radio Ciutat de Badalona.
9: Diumenge esportiu a Radio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
10: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
9: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
10: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
11: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
8: El maig de la penya promet ser un gran partit, però qui vulgui cistelles i esmaixades espectaculars, demà a les 7 de la tarda al pavelló olímpic arriben els Harlem Globetrotters. Els Globetrotters són un famós equip d'exhibició de bàsquet creat l'any 1926 als Estats Units. Combinen esport, espectacle, humor mitjançant trucs de bàsquet espectaculars, cistelles impossibles, passades molt complicades, girs de pilota i coreografies còmiques. Tot i el to d'entreteniment, els seus jugadors han estat grans atletes i l'equip va ajudar a popularitzar el bàsquet arreu del món i trencar barreres racials en l'esport nord-americà. Normalment juguen contra equips rivals preparats per l'espectacle, com acostumen a ser els Washington Generals. L'espectacle arriba demà a Terres Badalonines amb motiu de la gira mundial del seu centenari. Després de passar per ciutats com Madrid, Granada o Pamplona, avui estaran a Tarragona, demà a Badalona i tancaran el seu tour al Roig Arena. Seguim amb més actualitat esportiva. En futbol, el Badalona ho té tot de cara aquest diumenge per intentar superar la primera eliminatòria dels play-offs contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar el partit com si fos un 0-0 a l'anada. I el tècnic, Miquel Azparren, opina el següent.
12: Exactamente ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
8: És un partit força típic pel conjunt escapulat, ja que en aquestes categories no s'acostumen a jugar partits de doble partit fins al play-off, i més amb un marcador tan favorable com és un 0-2 a l'anada. Durant tota la setmana el cos tècnic ha preparat i mentalitzat els seus futbolistes amb la consigna de que s'ha de guanyar el partit.
12: Que el mensaje no llega. Si quieres hacer que ellos sean protagonistas, si quieres hacer que el resultado de la ida sea el protagonista, nuestro mensaje es muy claro. El lunes hablamos y cerramos un poco el compensatorio a nivel del partido, pero esta semana ya estamos preparados para cómo dominar, para cómo ganar. A partir de ahí sabemos que enfrente hay un rival que a veces no te deja lo que tú quieres, pero nosotros tenemos que tener claro lo que queremos.
8: El potencial de l'Hospitalet ofensiu és innegable, ja que Sergio Juste, l'entrenador de l'Hospi, pot fer mal amb qualsevol de les seves armes ofensives. Els riberencs van ser, junt amb el Manresa, l'equip que va quedar campió de Lliga, l'equip màxim golejador amb un total de 55 dianes. Per entendre una mica el potencial ofensiu d'aquest equip, els dos davanters, el Pichichi, Ignasi Kerr, i Flavio, el seu company d'atac, sumen 30 gols entre els dos, fets que obligarà a la defensa badalonina a estar més atenta que mai en defensa. Miquel Azparren no vol donar pistes del plantejament del match.
12: Las teorías me las guardo para mí, para el plan de partido. Sí que en algún momento, en función del resultado, tendrá que dar ese paso, pero igual no lo necesita. Entonces no tenemos que dar por hecho nada. Y lo que sí tengo claro, que la capacidad de adaptación del equipo tiene que ser una de las cualidades que nos lleven lejos.
8: El conjunt badaloní necessitarà el suport de la seva afició ara més que mai. És per això que el club ha preparat un 2-1 en entrades com a promoció especial pel partit. En cas de classificació, el Badalona, que s'enfrontaria o bé al Cornellà del famós Messi o al Vilanova i la Geltrú. El resultat el sabrem diumenge al matí. El duel entre Badalona i Hospitalet es disputarà diumenge a les 6 de la tarda i es podrà seguir en directe per Radio Ciutat de Badalona i també per Televisió de Badalona. L'Ona Sant Adrià podria pujar aquest diumenge a Primera Federació Femenina. L'excel·lent temporada de Miki Oller podria tenir la recompensa que porten esperant durant tot l'any. El filial del Badalona Women juga al camp de la Reial Societat B amb un avantatge de 3 gols de diferència. La victòria per 4-1 al partit d'anada a Sant Adrià sembla una renda suficient per creure en que hi ha possibilitats d'ascens, ja que les adrianenques haurien de perdre fins a 4 gols de diferència. En 3 partits de play-offs d'ascens, l'Ona ha marcat 11 gols, una xifra escandalosa, i tan sols n'ha concedit 2. Per tant, tot invita a l'optimisme de que l'Ona Sant Adrià pujarà aquest cap de setmana. Això sí, no va la badà. Les jugadores entrenades per Miki Oller hauran de donar el 100% contra el filial Xuri Urdin. L'estadística sí que és favorable a l'Ona, però les bàsquets són un equip molt sòlid a casa, amb un balanç de 10 victòries, 2 empats i tan sols una derrota. A més, han estat el millor equip a la segona volta al grup 1. El partit es jugarà diumenge a les 12 a Zubieta, la ciutat esportiva de la Reial Societat, en el que serà, fins la data d'avui, el partit més important de la història de l'Ona Sant Adrià. Seguim amb més futbol femení. El Badalona Women jugarà el seu partit com a local, el seu darrer partit com a local aquesta temporada, en una jornada intersemanal dimarts 26 a les 7 de la tarda. Les badalonines buscaran sumar 3 punts davant el segon classificat, el Reial Madrid. Serà per fi l'últim ball a Palamós, on les badalonines volen trencar la mala dinàmica aquesta temporada amb una victòria en el darrer partit. No ha estat fàcil jugar lluny de la ciutat i no poder tenir el suport dels badalonins i badalonines. Tancaran l'etapa amb un partit d'alt nivell però sense res en joc, en què el Madrid va segon i el Badalona Women desè. Aquest final de temporada ha estat bastant irregular, diverses aturades per compromisos internacionals que han fet baixar el ritme i la motivació de l'equip, que només ha sumat un punt en els 4 darrers partits. Marc Ballester ha explicat com afronten aquesta jornada contra el Real Madrid.
13: No saben que serà molt, molt, molt exigent, però sí que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
8: Serà l'últim esforç de la temporada pel Badalona Women i intentar acabar-la de la millor manera, amb bones sensacions. Després ja hi haurà temps per pensar en la temporada vinent, on ja sabem que Marc Ballester seguirà almenys una temporada més al capdavant del club. Això seria tot pels esports. Recordem que podeu seguir totes les transmissions, en aquest cas futbol i bàsquet simultani, a les 6 de la tarda en directe per Radio Ciutat de Badalona, i el partit entre el Badalona i l'Hospitalet, compromís decisiu, en directe també per Televisió de Badalona.
14: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, patrocina la informació esportiva.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
2: I a aquesta hora donem pas a la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanyen Rafa Mendoza, l'Edgar Tejada, en Juan Ignacio Segura i l'Albert Tomàs. Què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Benvinguts. I avui entrevistàvem qui va ser vicepresident d'Òmnium Cultural, el badaloní Marcel Mauri, després que l'Audiència Provincial de Barcelona hagi reobert la causa contra les autoritats espanyoles per l'espionatge amb el programari Pegasus, que afecta a tres membres d'Òmnium Cultural, entre ells en Marcel Mauri, però també la responsable internacional i legal de l'entitat, l'Helena Jiménez, i també la periodista i companya d'en Jordi Cuixart, Txell Bonet. Dic aquestes tres persones, en aquest cas d'Òmnium Cultural, tot i que aquest és un cas que ha afectat una seixantena de personalitats associades també a l'independentisme català. Fa quatre anys que hi ha aquest cas sobre la taula, un cas que, deia en Marcel, ja hauria d'haver estat jutjat, han passat quatre anys, i deia això és símptoma també de la poca qualitat democràtica, i deia un dia o un altre patarà aquesta situació que està retornant, explicava també, com un boomerang al govern espanyol, fent clara referència també al cas Zapatero. Deia, incentiva el creixement de l'extrema dreta, una situació com aquesta. No sé quina valoració feu vosaltres d'aquest cas del qual en parlava avui mateix amb en Marcel, no? I que hi deia que el fet de militar pacíficament, en aquest cas per l'independentisme, va ser investigat pel mateix govern de manera il·legal i de forma il·legítima, i és això el que reclamen ara que s'investigui, i això passa a ser una possibilitat una vegada l'Audiència Provincial de Barcelona reobre la causa. Rafa, com a advocat de la sala...
4: És que ha sigut bé, vamos.
2: Crec que necessitem que ens instrueixis.
4: Preparat, això.
5: A veure... no hem d'anar tan lluny. Poso un exemple de Badalona. Un cas de corrupció va trigar 13 anys a jutjar-se. Quan van anar tot el testimoni, ningú se'n recordava de res. Sí. Ningú se'n recordava de res, o millor dit, ningú se'n volia en recordar de res. Però bueno, l'excusa hi era, perquè clar, si han passat 13 anys, o sigui, jo dic no me'n recordo, pues és bastant creïble, no? El cert és que no van voler en recordar-se. Llavors, què ocorreix? Que la justícia té un ritme per determinats assumptes i per altres temes té un altre ritme. I això, a veure, quan tu cuines, no és el mateix fer un caldo a foc lent, té un sabor, que si tu fas una sopa, doncs allò de sobre. I aquí ens preocupem sempre per que si la multiresidència, que tenen raó, que si la multiresidència, que no sé què, que no sé quant, tal, que si el judici ràpid, si la petita delinqüència, no sé què, però tu no et divorcies i discuteixes de la guarda i custòdia i estàs 3 anys en el jutjat, A tu no et deixen veure els nens, el pare o la mare, perquè quan dius, no em deixen veure els nens, ja estàs pensant, hòstia, la mare no deixa, no, a veure, no siguen ja classificats. Tens un judici de 3 anys. Quan tu t'acomiaden, tens un judici de 4 anys. I què passa? Que la justícia funciona de dues maneres. Mm-hmm. Llavors, l'espionatge és il·legal. El lawfare existeix. El lawfare existeix. O sigui, a veure, existeixen en d'altres països i aquí més. El lawfare va començar amb Podemos. Van continuar a l'independentisme i és allò de la frase aquesta de cuando fueron a por los comunistas no contar, yo no... És això. I el lawfare ara existeix. Llavors, no té... És manifestament il·legal i es jutjarà, però bueno, quan es jutgi això ja estaran pintant canes, per dir-ho d'alguna manera. És manifestament il·legal, està la software per d'espionatge.
3: Jo, l'única pregunta, aprofitant que estàs aquí, que diem que el lawfare és il·legal o l'espionatge és il·legal, és, però tothom el fa servir o és exclusiu d'extrema dreta? O és independent perquè els jutges són independents, o què passa? Vull dir que aquí el que ens sobta com a ciutadà és aquest ús, no? Que quan els independentistes deien lawfare, els socialistes deien que no, Ara els socialistes diuen que és lawfare, depèn a qui li toqui, al final és, ens quedem una miqueta, bueno, això exactament què és, no? Ho fan servir tots els partits polítics? És una cosa que fa servir un partit polític o és la policia i els jutges? Mm-hmm. És realment extrema dreta o també l'esquerra ho fa servir? Al final és saber això, no? Si és exclusiu d'algú...
2: En el cas de Pegasus, explicava Marcel Mauri, que és un programari que tan sols es permet vendre als estats...
5: Hi ha un concepte sociològic, sociològic i polític que es diu el estado profundo.
4: Sí.
5: Llavors, governi qui governi, sempre existeix el estado profundo, no. Que és els mecanismes del poder, i això existeix aquí, existeix a França, existeix a d'altres llocs. Sempre n'hi ha l'estat profund. Llavors...
2: Ahir, precisament, el Museu de Badalona inaugurava una exposició que es diu La Transició, que fa èmfasi en aquest primer període de la transició, de l'any 77 al 79, on penso que és, i en Mauri deia la justícia espanyola no ha fet la transició, que no sé si és una afirmació amb la qual estaríeu d'acord.
4: Bueno, és que aquest tema s'ha de posar, diguem, los blancos y los negros, i perquè, clar, si no, la gent, el que tu dius, a mi, com diu Edgar, bueno, però esto al final que ho està fent tothom i clar, i tal, no, bueno, anem mirant cas per cas i les coses, és a dir, crec que no és el mateix alguna, per exemple, el cas em centra en el que has parlat, no? El tema del Pegasus, del Marbury, d'una associació com Òmnium, no, això no té res a veure en si ara sé, un partit en el govern espia els adversaris polítics per veure l'estratègia com un Watergate, és a dir, estem parlant, però són coses diferents. Si n'hi ha estats d'un altre país que utilitzen aquests programes per fer després guerra bruta, és a dir, hem de fer el tema de la justícia, que seria un altre tema, clar, et diu, no, perquè la sentència, si va en contra teva, ja són jueces no sé què, i si va a favor, no sé què. Però també hem de posar, que jo crec que a vegades és complicat, no? Però hem d'analitzar. N'hi ha coses que tu dius, hòstia, i aquí l'advocat tindrà més d'un cas de que dius, hòstia, aquest jutge aquest jutge és que ja directament ha fet la sentència abans de mirar res, perquè ja està directament tant, perquè té una desviada de sèrie ideològica, perquè són seres humans, i n'hi ha altres que dius, no, ha tirat o ha fet això perquè és el que està marcant directament la llei. Jo, a nivell nacional, he vist coses que dius, hòstia, això no té massa sentit. El que parlem del tema de lo que es tarda moltes vegades en judicialitzar els temes, no? Que si la justícia és lenta, ja pues no és justícia. Veus alguns casos que tenen una rapidesa de l'hòstia, segons qui, i altres que on estem esperant, per exemple, el tema del germà de la parella d'Ayuso, on estem esperant des de fa un any que facin una espècie de... que tinguin que fer una prebenda per no sé què de les cuentes i no ho estan fent, i llavors això s'està retardant molt. Llavors dius, hòstia, què està passant aquí? Que la justícia és igual per a tots? Home, per desgràcia no és. Això és així, això és un hecho que

0: absolutament imparcial. N'hi ha un munt de jutges, un munt de jutges i fiscals que treballen molt correctament. Però el tema del ciutadà, un tema concret, tal, ningú es ficarà, perquè no té cap rellevància. El problema és la cúpula judicial, que és qui concentra, els casos importants. A veure, que existeixi l'Audiència Nacional no té cap sentit, perquè l'Audiència Nacional és l'hereu del Tribunal d'Ordre Públic. No, no té cap sentit, no té això de que determinats casos et jutgen l'Audiència Nacional per un problema de competència perquè afecta tot el territori. Correcte. Això és una manera de centralitzar. Això és una manera de centralitzar i dir, això ens ho mengem nosaltres, que és un grup reduït. Llavors, n'hi ha molts jutges, la majoria de la carrera judicial treballa molt bé i la majoria de fiscals treballa molt bé. Ara, els assumptes importants i rellevants tenen uns jutjats especials que tenen uns jutges especials i aquí, amigo Sancho, con la iglesia hemos topado.
1: No, a més és que...
2: Tornem als bisbes.
1: Sí, tornem als bisbes, perquè la reforma judicial té molt a veure amb la fe, no? Per què? Perquè al final, jo estic d'acord, que on hi està realment el problema és que la cúpula judicial és la mateixa de quan va començar o fins i tot abans de la democràcia. Per tant, no ens enganyem. El sesga ideològic existeix. Ara bé, el problema no és tant dels propis jutges, no? I no de la justícia ordinària, que evidentment són funcionaris de carrera, que ja tenen han adquirit la seva plaça en democràcia i que, per tant, hi ha de pluralitat, com és la societat plural. Cap problema. Però aquesta gran cúpula, al final, la majoria, són triats pels partits polítics, que són els mateixos que ens queixem que els seus representants són d'un nivell, deixem-lo amb justet, han aprovat, perquè tots estarem d'acord en que actualment la política estatal no és política, és circ. És circ, perquè jo encara tinc molt fresc el viatge d'una presidenta autonòmica a l'altre lado del charco, no? A l'Ayuso, que va haver de venir i de tornar i, a més, indignada perquè l'Estat no l'havia protegido. Vull dir, escolta'm, primer, a on vas? A fer què? Qui t'ha convidat? Quins missatges dones com a representant política? Tu no pots dir segons quins missatges ni segons quines barbaritats. I tercer, quan et pinten la cara i realment veuen que has anat a fer el ridícul, a sobre el que no pots dir és que mi gobierno no m'ha protegido, no? Vull dir, si tenim aquest nivell de representants, que malauradament són els que estan triant després aquesta cúpula judicial, doncs, ostres, sí, és veritat, la justícia cal una reforma, però és que potser el que cal és que la societat reformem els nostres dirigents polítics, bueno, perquè som d'un nivell molt justet.
3: La base és aquesta, que nosaltres hem de ser més exigents amb els nostres representants polítics. Aquesta és la base. No,
4: ja han arribat a la conclusió, veus? Ja està...
3: Al final, els polítics que estan per resoldre els problemes resulta que són qui en genera més problemes.
4: Les polítics, per pensar-hi. La responsabilitat, com tu dius, és nostra, perquè no estan allà. És dir, els jutges sí que estan perquè les han elegit els polítics, però els polítics estan perquè les han
0: elegit nosaltres. Això és un tema ja... És com dius, com l'amor, el sentit de la vida, és un tema universal. El funcionament de la justícia és un tema universal. O sigui, hi ha un llibre, L'amor d'Ivan Illich, del Tolstoi, que ja parla d'això, I un altre llibre, de Resurrecció, també del Tolstoi, ja parla d'això, de la corrupció judicial, de com un jutge que està malalt condena o absol perquè aquest dia està de mala gaita o es troba molt malament, vol acabar el tema i el deixa lliure. O sigui, a veure, és un tema universal i serà sempre un tema universal, la justícia, l'amor...
1: Igual que l'espionatge, perquè 007, pel·lícules de James Bond, fa anys que n'hi ha.
2: Doncs vosaltres heu arribat a la conclusió i Esquerra, Comuns i PSC han arribat a un acord pels governs pels comptes del 2027 també a Catalunya, De fet, avui a les 9 del matí s'ha donat un verd d'allà els pressupostos per part del Consell Executiu Extraordinari, després que ahir també, l'endemà d'acordar aquests pressupostos amb Esquerra Republicana, el president Salvador Illa acabés de rubricar també aquell acord ja pactat el passat mes de febrer amb els comuns i que inclou, entre d'altres, doncs, noves mesures en l'àmbit de l'habitatge, per destinar-hi fins a 2.500 milions d'euros tota la legislatura. Es crearà una de nova creació, una direcció general de disciplina en habitatge, més habitatge protegit, s'inclou també el mantenir la convocatòria dels anys 2027 i 2028 del Pla de Barris per arribar doncs a més barris també catalans, fins a 120 barris, i vaja, aquí el que ens

0: interessarà també veure és quina és la xifra, no?, d'inversions pel municipi, per Badalona, s'inclouen en aquests pressupostos i com acaba revertint també en la societat. Quina valoració feu vosaltres d'aquest acord de comptes?
1: Home, el fet de tenir pressupostos i comparat amb Espanya, que fa no sé quants anys que no en té i ja van prorrogant, jo crec que és una notícia que hem de celebrar. Al final, i jo em repeteixo, i al final ja em diràs no vinguis més, si has de dir el mateix, no m'interessa tant els pressupostos, sinó l'execució dels anteriors. A mi, que futur, perquè jo recordo, em sembla, que el Salvador Illa, el president Illa, quan va guanyar les eleccions, va prometre no sé quants milers de pisos a Catalunya. Vull saber d'aquests quants s'han fet, perquè ara una de les coses que volem solucionar amb els nous pressupostos també és un tema d'habitatge. Per tant, a mi ja no m'interessa absolutament res els pressupostos futurs sense saber els passats, exactament,
0: actuals,
1: que hem fet de tot el que vas prometre que hem fet, perquè si no, al final, és res, brindis al sol.
0: Parlava l'Edgar d'habitatge quan els experts assenyalen que hi ha un dèficit de 730.000 habitatges en el conjunt de l'Estat.
2: Els experts... Quin expert són? Perquè s'ha de fitar a les fonts, no? Els experts és CaixaBank, no? És CaixaBank el que ha fet el tema, que està bé, però s'ha de citar perquè pues, són de part, és a dir, no dic que les dades no siguin totes les correctes, però com tot tu pots fer, ho pots tirar cap a una banda o cap a l'altra. Què és necessari més habitatge? Això ho diu tothom. Ho diu tothom. És a dir, sigui pensi d'una manera o pensi d'una altra, que és necessari més habitatge? És necessari. Més habitatge social. És a dir, clar, perquè si el que fem és habitatge a preus que no es poden assumir perquè ja només en el cas de pagar per començar a tramitar una hipoteca és inviable per qualsevol persona, la veritat, o alquilers que estan molt fora del que s'està... És a dir, això és el primer. És a dir, necessita més habitatge social, és a dir, més habitatge que estigui, que sigui públic i que estigui regulat. Ara, el que necessites és regular el mercat. Perquè si tu poses milers i milers, que això és l'esta de l'oferta i la demanda. L'oferta i la demanda en l'habitatge no funciona.
1: Si tu poses milers i milers de pisos, al final hi ha una regulació, segur.
2: No.
1: Ara, a poc a poc, no. 50, 100, no. Però si realment fas tots els pisos que has promès, es regula.
2: Primer, que no és viable, perquè els pisos tenen un tema de construcció, un material, és a dir, això no és fer les cases de Lego, és a dir, si vols fer tot això, millor estem parlant de 10, 15, o el que sigui. Però és que després estem parlant de que n'hi ha uns actors, que mai ningú es diu, però que són uns actors que tenen una capacitat econòmica per, si entren molts pisos, comprar molts més pisos. No. Si tu no fas una regulació sobre aquest acaparament, automàticament has de fer una regulació i a partir d'ahí entrar més habitatge i, sobretot, en algunes zones que tenim clar que tenen una tensió molt gran, allà fer... perquè no és només construir, sinó on construeixes i construir bé. Llavors, clar, això dir, més habitatge, clar, això li interessa, suposo, que el que té la constructora i el que després comprarà un munt de pisos per després fer, potser, pisos turístics o fer el que sigui. No, s'ha de fer un mix, és el que parlem sempre, que no és blanc o negre. És a dir, s'ha de fer més coses, però a l'altra. Si només poses el foc en una, és molt interessant.
1: El problema és que no s'està fent res ara mateix, perquè les promeses de pisos venen des de Rajoy, no?, que fa pisos.
2: Algunes coses s'estan fent.
1: S'han de fer els pisos.
2: Per exemple, a Montgat, no fa ni 3 mesos, es van construir 125 pisos d'alquiler per a joves. No, però jo vull posar aquesta dada perquè, per mi, a mi, diguem, em va impressionar bastant. És a dir, Montgat, que té 7, 8 vegades menys habitants que Badalona.
3: Sí.
2: I
3: 15 serà més.
2: I pressupost, que tindrà 20 vegades menys pressupost que tal. Ara, 125 pisos, que, és a dir, que si fas la proporció, jo sé, deve ser com el 40% a nivell que han muntat, saps quan van fer aquí? 8. I van fer un anunci com si esto... Això que és capacitat de gestió i voluntat política.
0: Ah. Albert.
3: Sí, no, hi ha diverses coses que jo crec que són importants, perquè són les eines que després et permet desenvolupar les teves promeses, no? I aquestes són els pressupostos, com a qualsevol casa, com a qualsevol família. Si tu no tens un pressupost, no saps quina part pots destinar al menjar, quina part pots destinar a la roba, quina part pots destinar als nens i quina part pots destinar a l'oci, no? I a la cultura. Doncs en un govern, o en aquest cas en qualsevol administració, és igual que una família. Per tant, per això és tan important tenir pressupost. Perquè si no tens pressupost, no saps quina despesa pots fer. I tothom podem dir, no, doncs cal gastar aquí, cal gastar allà, molt bé, però amb quins diners, no? Ara ja tenim aquests diners i, per tant, ja es pot destinar la partida necessària en allò que s'hagi acordat. Què passa també? Que tu, quan governes amb la majoria suficient, el pressupost el decideixes només tu. Tu fas una llista i dius, mira, aquests 10 euros, això, aquests 20 euros, allò, i aquells 50 euros, allò. Per què? Perquè ho decideixo jo, perquè només sóc jo el que té la capacitat de decidir. Punto. Quan tu fas una aprovació de pressupostos en la que hi ha més agents que intervenen, no? Que en la família hi ha més gent que ha de donar el seu parer, doncs llavors aquella visió teva primera ja no serveix, perquè ha de ser consensuada, no? I potser aquells 10 euros que volia destinar a sortir, doncs resulta que no, perquè amb la persona que decideixo, ell veu millor o ella veu millor que aquells 10 euros els destinem a comprar no sé quin aliment, no? Per tant, aquesta és la situació actual del govern de la Generalitat. Per fi, hi ha uns pressupostos aprovats. Per fi. Això què vol dir? Que ja podem començar a gastar. Ara bé, que siguem conscients tot, que al final els acords serveixen doncs, per canviar les prioritats o per ficar més èmfasis en unes que en unes altres. I això per què és important? Perquè no és igual tenir uns pressupostos on aquesta capacitat de decidir què gastem a on ho fan uns partits que no que ho facin uns altres. Quan la gent diu, no, és que les esquerres i les dretes no existeixen, evidentment és la voluntat de la dreta, sempre. Sempre. Sempre. I jo sempre, sempre, sempre defenso que tots tenim ideologia. Per tant, en política la ideologia existeix. I s'ha de defensar. I que hi hagi uns pressupostos aprovats des de governs d'esquerres, amb la situació que parlaven també de l'habitatge, segur, segur, que ens portarà, no sé si 2, 4, 6, 8 pisos tan sols, perquè és un tema com el més ampli, de no només construir, hi ha moltes més coses a fer, però que estic segur que qualsevol iniciativa que es faci a favor de l'habitatge repercutirà més en aquells que més necessitat tenen, no en tinc cap dubte. Per tant, és una bona notícia que la Generalitat tingui pressupostos i veurem si som capaços ara, amb el govern local de Badalona, posar-se d'acord perquè això no només sigui una realitat a nivell autonòmic, sinó que sigui una realitat a Montgat, però també a Badalona, que jo crec que bona falta fa.
4: Uh-huh. Bueno, jo... A veure, l'acord de pressupost, si hagués de dir la meva opinió, jo diria, bueno, pues 90 o 85% d'acord i 15%, perquè tot té aspectes molt positius i aspectes negatius. La reflexió de que fa falta introduir més pisos, fa falta construir més, jo crec que és parcial. És parcial en el sentit de que, a veure, la demanda de l'habitatge és el que els economistes li diuen una demanda inelàstica. O sigui, que no perquè n'hi hagi més, baixaran els preus. No. Això, l'exemple és el tabac. Està clar. Poso un exemple molt, molt xorra. Abans es deia, si pugen els impostos, la gent deixarà de fumar perquè el tabac puja i la gent deixa fumar. No, no. Si tu puges els impostos, la demanda és inelàstica. O sigui, la gent continua fumant perquè considera que val la pena, val la pena. Llavors, la gent, els promotors volen continuar fent negoci. I com que n'hi ha un problema de l'habitatge, insisteixen molt, és que hem de construir, perquè volen continuar fent negoci. Però el problema no és construir, és posar més habitatge al mercat amb preu assequible. Mm. Perquè la demanda de l'habitatge és inelàstica, en el sentit de que encara que tu puges el preu, la gent té necessitat i la gent ha de comprar.
1: Però suposo que hi ha una part que són 2 milions de persones més a Catalunya, no?
4: Perdona. I a mi jo em quedo sorprès perquè l'aposta dels comuns, que jo ho dic amb molt carinyo, però m'ha sorprès perquè els comuns ja havien pactat. Esquerra Republicana ve i finalment retoca els pressupostos, introduïs el tema de la línia orbital, introduïs el tema de les empreses, sí. I els comuns, que tornen a tenir la pilota a la seva teulada, en comptes de dir, vull més milions per habitatge, diuen, vull una direcció general de control, o no sé com es diu,
2: inspectors.
4: I el problema no és controlar, el problema és invertir O sigui, tenia el moment clau, quan tu ets imprescindible, tenies el moment clau que de dir, no, no, més habitatge. Control i més habitatge. I han perdut la batalla, crec jo, quan només s'aposta pel control. És allò de dir, s'ha de posar habitatge a preu assequible en el mercat.
2: Aquí també vull posar una derivada, Rafa, sobre aquest que estem centrant en habitatge, però sí que hi ha una cosa que crec que tant Esquerra, sobretot com els comuns, crec que podíem haver fet més, que tot això de l'acord que dius del pressupost i tal, per mi n'hi ha una vaga de tota la comunitat educativa que precisament no només està buscant millores salarials, sinó més inversió i més professors i professores a la pública, que directament jo crec que el govern socialista l'ha fet molt malament a la negociació, parxeant el sindicat majoritari que està en aquestes demandes, i això saps quan si tu tires fora el sindicat majoritari d'un col·lectiu, doncs tens problemes, i ara estaven en aquest moment i amb vagues aún convocades, i crec que també era un moment important de pressionar i dir, ei, has de posar aquestes demandes sobre la taula perquè tens una comunitat molt important, d'una cosa molt important que moltes vegades, igual això, que això se parla de la cultura, l'educació és el futur del nostre país. I, per desgràcia, crec que cada vegada l'estem maltratant més.
0: Això és el que demanaven precisament els sindicats docents, i parlàvem amb l'USTEC també els grups parlamentaris, també els que estaven negociant els pressupostos, que van dir que si bé avalaven les reivindicacions, no s'avenien a incloure, diguéssim, aquestes peticions en aquest marge de negociacions pels comptes que hi havia hagut. Avui hi ha novament reunió dels sindicats docents amb el Departament d'Educació, després que ahir presentessin aquest marc unitari que inclou, entre d'altres, per raó de més dotacions, fins a 6.400 incorporacions demanant en aquesta primera fase en l'àmbit educatiu, i també millores de complements salarials o fins i tot de sou mensual, en el cas dels mestres fins a 478 euros al mes més, i en el cas dels professors de secundària i batxillerat 544 euros més. Veurem què és el que passa, perquè el departament s'ha emplaçat aquesta reunió que ha de tenir lloc avui al migdia i diu que veu elements interessants en la proposta dels sindicats, que ja han dit que si avui no s'arriba a un acord, escalaran les mobilitzacions. Mobilitzacions que encara hi ha molts dies de vaga, des d'ara fins a final.
2: I acaba el curs.
3: Jo només espero que la part, per exemple, que té a veure amb la cancel·lació de colònies i de sortides de dia i de mes, està bé fer vagues, només faltaria, està bé reclamar coses, però jo crec que aquí caldria que tots fessin un pensament, perquè al final el que estan afectant són els propis nens. Doncs... I no a qui ha de decidir, no? I no en aquest cas ni al govern ni al de més, i no només als nens i a les nenes, que són els que forma part de la seva educació lectiva també, el poder fer aquestes coses, aquestes dies, sinó tot un sector de micropimes i de pimes catalanes que també hi ha famílies darreres, que també hi ha treballadors darrere, i que amb això, malauradament, jo crec que algunes, per no dir moltes d'elles, hauran de tancar, perquè no hi ha capacitat de que es puguin reformular ni reinventar. Per tant, aquestes reivindicacions, jo crec que aquesta part, al final, intentant buscar que els majoritaris facin cas i escoltin, ens sembla que estan sense voler perjudicant els petits i els minoritaris, no? Uh-huh. I potser aquí sí que seria un element de que puguin fer aquesta recapacitació i deixar d'anul·lar colònies de cara a aquest estiu i a l'any que ve, perquè, no?, jo he escoltat moltes, no?, moltes pimes, moltes cases de colònies, moltes empreses del lleure
0: colònies
3: professionals...
0: Sortides.
3: Exacte, moltes empreses professionals de sortides del lleure, que hi ha treballadors i treballadores, no estem parlant de grans multinacionals, estem parlant de famílies de Badalona, de Montgat també, no?, de Barcelona, de tot arreu, i que malauradament això els abocarà a l'haver d'augmentar les llistes de l'atur i de tancar, no? Potser la demanda i la reivindicació només faltaria, evidentment, no?, si un té un problema de reivindicar, però a vegades, sense voler, s'ha de saber apuntar bé, perquè potser sense ser l'interès està perjudicant aquells que precisament menys culpa tenen, no?, que són els petits.
1: A mi em preocupa les hores lectives que estan passant. que estan perdent. Això em preocupa moltíssim i la veritat, a mi això no m'agrada gens. Perquè entre dies festius, llibre a disposició, ponts...
0: A dues setmanes de proves de selectivitat, per exemple.
1: L'escola pública que fa menys hores i al final estan perdent hores lectives i aquests nens han perdut moltes hores lectives. El tema de les sortides i les colònies em preocupa per la part que tu dius, perquè hi ha empreses que no són empreses, són famílies que aquest any el donen per perdut segurament i que si segueix així, doncs, també et dic, li passarà com a tots, s'hauran d'adaptar a altre tipus hauran de fer tardeos, que és el que es fa ara, no? Doncs, segurament s'hauran de reinventar, però a mi em preocupa molt les hores lectives que estan perdent els nens i jo, sincerament, a mi a dia d'avui han de parar. A mi ja no m'agrada això que estan fent, perquè per mi ja és xantatge, ja no és negociació. Tu pots negociar sabent que hauràs de reduir. I si, escolta, si és un tema de diners perquè estan molt mal pagats, doncs que ho diguin directament, si no passa res, perquè 400 euros cada mes em semblen molts diners. I si se'ls mereixen perquè fa 10 anys, doncs que ho diguin. Passa que diuen l'altre... Jo he vist entrevistes, no, és que el model de país, és que Espanya ens roba... Amb una manifestació de professors parlem de model país, no? Vostè no ha de parlar de model de país, vostè ha de parlar de lo seu. Aleshores, he vist segons a quines entrevistes fan, segurament no escullen molt bé a la persona que transmet la seva opinió, però jo, em sap molt de greu, jo fins aquí ja prou. O sigui, que els nens segueixin perdent hores lectives és molt seriós. I si no, manifestacions al juliol. Al juliol, que pels professors és un any que es treballa, no? El mes de juliol, sí, doncs manifestacions al juliol, i així els nens no estan afectats.
0: Rafa.
4: No donis idees, a veure si tallen les carreteres el dia 31 de juliol.
1: Bueno, mentre no afectin els nens, doncs al final, escolta, si jo no dic que em molestin a mi, a mi que em molestin no m'importa.
4: Jo crec que les dues parts han de fer un esforç per arribar a un acord. I aquí es parla molt del model d'ensenyament, no sé què tal, i jo crec que és un conflicte més aviat econòmic i s'ha de resoldre. I a veure, jo no entenc a la conselleria que n'hi ha un dia convocat de vaga i els convoca el dia següent. Jo això no ho entenc. O sigui, això, si vols resoldre un problema, s'aborda abans, no s'aborda després. I jo crec que han de fer un esforç. I té raó el company quan parlava del tema de el que no es pot perjudicar és el... No només el curs, sinó les activitats que són molt rellevants pels infants.
0: Anem acabant, queden pocs minuts, eh? Us demano també per una altra qüestió, i coneixem que l'Audiència Nacional ha dit que cal compensar amb un dia lliure els festius que cauen en dissabte. La sentència respon, és cert, a una demanda presentada pels sindicats contra la patronal pel que fa als centres d'atenció al client, però ja han dit que mantenen que es podrà beneficiar també el conjunt de treballadors d'altres sectors, eh? Com veieu aquesta decisió? Penseu que era de rebut?
4: Ja n'hi ha puestos que ho fan, eh? Ja n'hi ha puestos que ho fan a Andalusia.
0: A Andalusia,
4: quan n'hi ha un festiu, es trasllada, eh? Si no estic malament informat, per la família que conec.
1: Aquí quan... també es trasllada, no? No hi ha molts dilluns que són festiu perquè el diumenge havia sigut festiu? Crec que ja es trasllada, però no sé...
2: Sí, no, a veure...
1: Aquí hi ha molts dilluns que...
2: La sentència...
1: Si no, maig, que ho han dit,
2: la interpel·la per una demanda dels call centers. Jo coneixo una miqueta aquest tipus d'empreses, perquè la meva dona va treballar molts anys a un call center. Normalment són els turnos, els call centers sobretot fan temes d'atenció al client tal, i normalment són turnos rotatoris que van en quadrante de lunes a domingo con dos, que van rotant i tal. Clar, llavors, dic per concretar aquest tema, clar, què passa? Que a vegades tu tens el dissabte, que és el festiu nacional, que tal, però et toca treballar per el tema de quadrante i llavors això no es compensava. Està molt lligat a un sector monumental, llavors, però és com tot, quan tu surts una sentència, aquesta sentència, si es donen els condicionants, es pot extrapolar.
1: Bueno. És a dir... Aquest serà el problema, fer taula rasa amb un cas molt concret de tots i tal, fer taula rasa
2: correcte,
1: a tothom.
2: Per centralitzar, no sé. Perquè jo, per exemple, el meu calendari laboral, la meva empresa i tal, n'hi ha, i a més, això ja es fa, diguem, quan tal, n'hi ha uns, per exemple, festes nacionals que cauen al cap de setmana i llavors es traslada. Va. És a dir, són coses diferents. És a dir, és
4: el gran convenis ja ho tenen resolt. Sí.
2: Clar, que s'està dient que si tens 14 festius, a l'any, no?, que és el que tal del calendari, tots els treballadors han de fer el 14, que si et coincideix que aquest festiu és en dissabte i tu és el dia que et toca treballar perquè el tema del quadrante, pues llavors no ho feies. Això en el concert, és per extrapolar. Llavors, què vol dir això? Perquè jo he llegit una miqueta i m'he informat a nivell sindical. Si se'ls donen aquests condicionants, el que està dient la sentència és que tots els treballadors, si tenen 14 dies festius a l'any, han de complir els 14 festius. Dona igual si aquest dia és un dia que, en principi, tu toca treballar perquè és cap de setmana i cau en dissabte o en diumenge. No, si cau en dissabte i és dia festiu nacional, pues, i tu aquest dia toca treballar per el tema del quadrante, pues, el dia festiu tu has de passar a un altre lloc.
3: O sigui,
2: això no estava passant.
3: O sigui, no és un dia extra de tardeo.
0: A mi no m'afecta.
3: No és un dia extra de tardeo.
2: El que jo he llegit i el que he vist...
1: No sé com afectarà.
2: Lo que jo he vist i he leído és això, el que està, diguem, la sentència, el que està garantint és que tots els treballadors puguin tenir els 14 dies festius que li corresponen per calendari. Que en el tema del call center, del tema de tal... No s'estava donant. Que he de dir que en el tema de concert n'hi ha moltes empreses que seran meravelloses, però n'hi ha moltes empreses que són molt pirates.
1: És sí, a
2: que
1: tots.
2: Fan una vulnerabilitat i se passen les lleis per allà. Llavors, sempre han tingut molt conflicte en el call center.
1: Bueno, al final el call center...
2: Sí, el call center que
1: al final
2: és el cliente.
1: Sí, però al final acabarà sent a Sud-amèrica.
4: Bueno, però a veure, aquesta sentència beneficiarà els treballadors de les empreses petites, perquè les empreses grans i l'administració ja ho tenien regulat.
2: Això ja ho tenien regulat.
4: Tots els convenis diuen que són 14 festius.
2: És que els convenis, precisament, el que serveixen és per garantir les coses de les empreses petites, que moltes vegades...
4: Això beneficiarà el treballador de la botiga, a la treballadora d'un petit negoci...
2: Ara està circumscrit, ja dic, al tema del call center. Ara, és el que parlem. Si es donen els mateixos condicionants en un altre negoci, en un altre servei, pues s'ha d'aplicar. S'ha d'aplicar el mateix.
1: No sé com afectarà a mi, no ho sé.
0: Ara que parlàvem també de tema comerços, no? I dèieu, afectarà sobretot, o està pensat sobretot per l'empresa petita, el gremi de llibreters, i ahir parlàvem també amb l'Àrea Arte de la llibreria Mitja Mosca, que ha impulsat una campanya que es diu Combat la distopia, tria la llibreria, que pretén doncs, combatre algunes pràctiques que ells diuen posen en perill les llibreries. Són més de 300 establiments els que han denunciat aquestes pràctiques i sobretot tot posant de manifest la necessitat doncs, de ser conscients a l'hora, diguéssim, de, per exemple, triar la compra online, no?, a grans plataformes i no pas doncs, a la de llibreries i miren doncs, de fer una crida a la certa solidaritat, no?, podríem dir, per part dels consumidors per tal d'aconseguir mantenir persianes aixecades en el sector del llibre.
3: Doncs està molt bé que es faci qualsevol tipus d'iniciativa per tornar a agafar el paper i llegir, que sembla ser que, malauradament, cada vegada més, no? Jo agafo el metro cada dia, només veus no? I jo el primer també, malauradament, només veus llegir a través del mòbil, i no precisament llibres, no? Que si el TikTok de Tor, que si l'Instagram de Tor, vinga, pum, pum, pum, ningú ens parlem, ningú ens mirem, i si fos perquè tenim un llibre a les mans, segurament... Després les converses estarien més enriquidores, però és que, ostres, no, ens costa recuperar aquests hàbits. Per tant, ostres, per mi, jo super a favor.
0: Crida l'atenció que aquesta campanya, a més a més, arriba després de l'eufòria al Sant Jordi, no? On semblava que tots teníem aquest llibre a la mà.
2: Jo estic molt en contra del llibre electrònic, però suposo que és perquè soy un poco viejuno. És a dir, a mi m'agrada tocar el llibre, a més... moltes vegades jo he comprat llibres només perquè he vist la coberta i dic, hòstia, que elaboració, que tal, i potser després el llibre, però...
1: Ja, bueno, però aquí però, podem dir missa que les dades no corresponen,
2: però,
1: no? Les vendes no corresponen i tal, però jo crec que ens equivoquem de... Vull dir, que està molt bé la iniciativa...
0: Fins i tot demanen que els llibres de text es compren en llibreries, que no ho gestionin les mateixes
1: però,
0: escoles.
1: També hauríem de fer una anàlisi més profund de lo que és el comerç, de lo que és el comerç de proximitat, i de tenir clar que potser d'aquí 5 anys el 40% del comerç de proximitat no existirà, les botiguetes de Badalona no existiran, i potser hem de fer una reflexió més a d'aquí 10 anys què passarà, qui quedarà, perquè... Els hàbits han canviat. I no serem el nosaltres, de la nació dels 70 i pico, que canviarem els hàbits a la gent que té 20 anys. No els canviarem, per tant, hem de buscar altres solucions.
3: A mi em sap greu, jo em nego a perdre el romanticisme. Els llibres és maco perquè es poden dedicar.
2: Sí, sí, sí.
3: Saps? Però, i és maco perquè fa...
2: S'ha vuelto el vinilo, no? S'ha vuelto el vinilo.
5: Però és molt romàntic, però jo tinc que pagar...
3: Sí,
5: tu ets molt romàntic, jo tinc que pagar hipoteca i sous.
2: No, però...
5: No va de romanticisme, això.
2: No, però el que diu l'Edgar, sí que de veritat...
0: Sí, però si compres en una plataforma et costa el mateix que en una llibreria, perquè el preu està fixat.
2: Jo seria... Ara, puestos a imaginar, crec que tenien que començar a treballar en plataformes digitals, però precisament que treballin en el comerç local. És a dir, això són unes idees que estaven...
4: En el llibres ja n'hi ha, una plataforma.
2: Clar, sí, que n'hi ha, però saps el que vull dir-te? Igual que fem el tema de que tu compres a l'Amazon... No, sí, tu compres, però és l'Amazon de Badalona on tu pots comprar i estan totes les empreses i totes les botigues allà agafades i tal. És a dir, al final has de tirar...
5: Esa idea te la dije yo la última tertulia que se podía trabajar en esto.
3: Has d'estar content. Vas expandint la teva idea.
2: És verdad que tuve una musa. Ara que em dius, tuve una
5: musa. Se llama Edgar, está aquí delante y me lo dijo él.
0: Et deixo amb la teva musa i us deixo compartir.
2: A lo mejor me ha venido la inspiración.
0: Mira, que hem de deixar aquí el debat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Avui tanquem amb música de Búhos, que actua a Sabadell aquesta mateixa nit en el marc del festival Observa. Fins ara.
2: Has estado lento, eh?

0: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.
1: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
2: És divendres 22 de maig de 2026, us parla Martí Villegas. L'Institut Català del Sol, l'Incasol, ha iniciat l'enderroc dels quatre darrers blocs amb risc de luminosi del barri de Sant Roc de Badalona. Concretament, les finques 204 i 206 de l'Avinguda Marquès de Montroig ja han anat a terra. Ara queden dos altres blocs d'aquest tram final, els números 208 i 210, amb previsió que el seu enderroc comenci després de l'estiu. L'actuació actual compta amb un pressupost de 333.628 euros i pels següents dos blocs, els últims, s'està licitant l'enderroc per 377.598 euros. Les famílies que vivien en aquests blocs es van reubicar mitjans del 2024 a un dels edificis nous del barri. Ara, dos anys més tard, els vells blocs afectats per luminosi es comencen a enderrocar. D'aquesta manera s'arriba a la fase final d'un projecte urbanístic marcat pels retards. Un retards que, segons Diego Justicia, de l'Associació de Veïns de Sant Roc, s'expliquen pels canvis polítics i els problemes per aprovar pressupostos.
3: Aquí hay elecciones, nuevos gobiernos, siempre tiene que estar diciendo que los presupuestos que se aprueben se incluyan la partida económica para seguir la remodelación. Y todo eso ha hecho el tiempo que se prolongue.
2: Els treballs d'enderroc de l'immoble del carrer Granada al barri de la Pau han permès el retorn d'alguns dels veïns desallotjats de l'edifici adjacent, el número 24. Es tracta dels residents de l'àtic i el segon segona. Segons fonts municipals, les actuacions fetes fins ara han rebaixat dues altures. Un cop acabin les tasques, expliquen, la resta de veïns afectats podran accedir als seus domicilis. Mentrestant, s'allotgen amb familiars o amics. Les obres, que s'allargaran entre 6 i 8 setmanes, avancen segons el calendari establert. Recordem que l'esfondrament de l'edifici, que portava 8 des del març del 2022, va obligar al desallotjament de més d'una quarantena de veïns dels blocs contigus al mateix carrer Granada i al de Sant Hilari Sacalm. En esports, aquest cap de setmana tenim una emissió simultània de les dues retransmissions, tant de futbol com de bàsquet. Serà diumenge a les 6 de la tarda. Per una banda, la penya rep a l'Olímpic el Sant Pablo Burgos en la penúltima jornada de l'ACB. I d'altra banda, el Badalona ho té tot de cara aquest diumenge per intentar superar l'eliminatòria de play-off contra l'Hospitalet. Els dos partits es podran seguir en directe per Ràdio Ciutat de Badalona. I en cultura, els actes d'aquest cap de setmana comencen aquest mateix divendres a les 8 del vespre amb el Tardeo de Música Urbana a la plaça President Tarradellas. A la sessió sonaran grans èxits dels darrers anys de reggaeton, dembow, electrolatino, afrobeat, latintech, dance i pop urbà. La festa correrà càrrec de DJ Cosmic. I dissabte hi haurà el segon Tardeo, aquest pensat per a un públic més adult, on sonaran els grans èxits dels anys 80. Serà la mateixa plaça a partir de les 7 de la tarda i retrà un homenatge especial als grans temes del grup ABBA. I pel que fa al temps, aquest cap de setmana seguirem amb l'estabilitat d'aquests últims dies i diumenge fins i tot les temperatures es podrien enfilar una mica més, fins als 27 graus. No hi ha cap mena de risc de precipitació.
1: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Cocodril Club. 31 anys en antena.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Moltíssimes gràcies per estar novament en connexió. Hola, benvinguda més cordial, si acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia. El company radiofonista Alfons Murga va dir en certa ocasió: les persones que no tenen vicis és que tenen algunes molèsties virtuts. Ei, però ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Mira, soy Alicia de Sabadell. Te llamo para pedirte una canción que se llama, me parece, Yo sin ti viviré o algo así. Lo que no sé es quién la canta. Bueno, sí puede ser. Si no, pues cualquier otra ya me iría bien. Solo llamo para felicitarte por volver el sábado y el domingo. Y que sepas que somos muchos cocodrilos.
1: Moltes gràcies. Doncs no, no es diu així, però ja m'imagino a quina et refereixes. La que comença dient Gorrioncito, que melancolia, però que tampoc es diu Gorrioncito, que melancolia, eh? Es diu Sábado tarde.

La cançó es va publicar el 1975. Sí, sí, Cocos, ja fa 50 anys. Però com han pogut passar 50 anys si ens en recordàvem perfectament d'ella?

0: sábado tarde de Claudio Baglioni, nascut a Roma el 1951, és una cançó que sempre ha agradat molt als oients d'aquest programa i també als que venen a les meves sessions de DJ, que per sort continuem celebrant tots els diumenges a la tarda de 6 a 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on tampoc hem oblidat mai el bon costum de posar lents, lents d'or, per ballar de dos en dos.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, que l'emeten en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Totes deixen els podcasts del programa per escoltar-lo en diferit i també totes es poden escoltar arreu del món a través d'internet. No perdis la sintonia i participa. Per exemple, recordes el primer disc que et vas comprar? Possiblement era un vinil, però si era un casset o ja un CD, també ens agradaria que ens ho diguessis per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Joan Dotres, que diu: la meva cançó i el meu primer disc van ser My Sweet Lord de George Harrison, el primer que em vaig comprar. Doncs era el primer que George Harrison, el primer petit, el primer single que va publicar en solitari després de la separació dels Beatles. Situem l'acció 1970, gran disgust per milions de persones, però encara amb l'esperança de que algun dia s'ho repensessin, es reconciliessin i tornessin a tocar i a gravar junts els Beatles, però també gran expectació per veure què feien per separat aquests quatre fantàstics, aquests quatre fabulosos, eh? I George Harrison es va presentar amb My Sweet Lord, que és una gran cançó, però no ho he entès mai. Va ser acusat de plagi. Bueno, entenc que fos acusat de plagi perquè realment era molt semblant a una cançó anterior de les Chiffons, que es deia He's So Fine. I en el judici, segons sembla, es va arribar a la conclusió que va ser una casualitat.

My Sweet Lord, que aquí es va dir Mi Dulce Senyor. El primer disc en solitari del segurament més místic dels quatre Beatles, George Harrison. El que sí puc assegurar és que és el preferit de molts cocos. Dels quatre, molts prefereixen George Harrison. Per exemple, jo mateix. 10 anys més tard, el 1981, George Harrison va voler fer un homenatge al seu company John Lennon i a la immortalitat de l'amistat amb aquesta cançó. All those years ago, tots aquells anys, feia molt poc que havien assassinat John Lennon.

0: George Harrison, quan va publicar My Sweet Lord, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Doltres, tenia 27 anys. 10 anys més tard va fer aquesta cançó en homenatge al seu company John Lennon. Va ser també un homenatge a l'immortalitat de l'amistat. Tots aquells anys, all those years ago, George Harrison, que havia nascut el 1943, va marxar el 29 de novembre del 2001.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I ja ho veus, ja ho sents. Aquí no ens estem de res. De George Harrison, Eric Clapton.

0: Eric Clapton està cantant una de les més boniques cançons que hagi pogut escriure i interpretar mai, Tears in Heaven, a una cerimònia dels Premis Grammy.
1: Would you hold my hand if I saw you in hell?
0: La de 1994.
1: Would you help me stand if I saw you in hell?
0: La cançó Llàgrimes al cel commemora la mort del seu fill Connor, que va morir en un accident el 1991 quan només tenia 4 anys. El petit va relliscar accidentalment des de la finestra del pis 53 d'un edifici d'apartaments de Nova York. Clapton en aquells moments estava a l'altra punta de la ciutat. Un dels moments més durs quan va arribar va ser reconèixer el seu fill. La cançó es va publicar el gener de 1992 i va vendre més de 3 milions de còpies. L'hem posat com introducció al nostre espai de les versions. Un espai que va incitar, que va provocar que tots col·laboréssim, l'amic oient Ramon Castells, de Barcelona, un dels primers que vam tenir quan va començar aquesta història el llunyà octubre de 1993, convertit ara en un programa de culte, en un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Moltes gràcies per la complicitat a tots, els fidels, els veterans i els nous que ens heu trobat per casualitat.

el bo d'en Ramon Castells ens envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com en el que ens diu: Albert, fa dies que no et molesto. Saps que no és molèstia, que t'agraïm molt les teves col·laboracions, però l'altre dia, regirant CDs, em va sortir el de la Marató de TV3 del 2006 i amb gran sorpresa vaig veure que hi ha una versió, ja saps que això de les versions és com una malaltia per mi, de Tears in Heaven d'Eric Clapton, feta per un grup que es diu La Porta dels Somnis. Ells hi diuen Llàgrimes al cel, i la veritat és que sona molt bé. Una abraçada i gràcies, Ramon Castells. Hombre, La Porta del Cel, ai, La Porta dels Somnis, abans es deien Déjà Vu, i a finals dels anys 90 jo els contractava molt sovint a l'escenari del Cocodrilo Club, que jo dirigia, com a sala de festes estable en la que vam apostar per música en directe a totes les sessions, perquè els Déjà Vu eren molt bons fent versions. Després van ser La Puerta de los Sueños, amb la cantant, amb la Virginia Martínez, que som molt amics, em cau molt bé. I aquesta versió que tu ens dius, a més, va anar acompanyada d'en Jofre Verdagí, el fill del mestre Verdagí.

Llàgrimes al cel, tenies tota la raó, Ramon. És una gran versió al català del tema original Tears in Heaven d'Eric Clapton per la marató de TV3 del 2006 amb Jofre Bardagí i amb la Virginia Martínez de La Puerta de los Sueños, que va ser tan amable de col·laborar desinteressadament en un dels aniversaris d'aquest programa, Cocodrilo Club, i de cantar-nos un parell de cançons. Jo li vaig demanar la cançó amb la que la vaig descobrir un any abans, el 2005, i que és una cançó bilingüe que ella va publicar tant en català com en castellà i que es diu L'enèsima cançó d'amor.

La Virginia no és perquè sigui amiga meva, però crec que canta molt bé. I com estem a l'espai de les versions, què us sembla? Una versió de la mateixa cançó, del mateix grup, però en un altre idioma.

I quan Virginia Martínez, a La Puerta de los Sueños, o La Porta dels Somnis, que per cert, quin nom més maco per un grup, no? Doncs va venir voluntàriament al meu festival de celebració. Em sembla recordar que fèiem 18 anys. Celebràvem 18 anys de programa, ara portem més de 31. Vaig presentar-li a Pere Gené, que era un altre dels artistes convidats. Ells dos no es coneixien, però quan en Pere Gené, de Lone Star, la va sentir cantar, la va fitxar per una de les cançons del nou àlbum que estava gravant llavors, que es deia Boomerang. Però ja que estem en les versions, fico la meva cullerada. Aquesta, una mica forta. Del grup Ten, sí, sí, els 10 centímetres cúbics. I de 1975, amb Not in Love, que té la singularitat de que és una de les poques cançons que assegura que no està enamorat.

Doncs sí, ens hem passat la vida escoltant cançons que parlen d'amor, de com t'estimo, que no podria viure sense tu, que sense tu la vida no és res, que t'estimo tant i tu m'estimes a mi. I van aquests i diuen, jo no estic enamorat. Però això sí, van fer una balada enorme amb Not In Love, del grup 10 centímetres cúbics. Sabeu d'on van treure aquest nom? Perquè jo sempre penso que és una de les coses més difícils quan comença una banda a reunir-se entre tots i trobar un nom en el que tots estiguin d'acord. Pot ser que sigui de fàcil record, perquè resulti més comercial, no? Doncs aquests, els 10 centímetres cúbics, el seu nom deriva de la mètrica total del semen ejaculat per un home. És la mitja. És a dir, 1.000 centímetres cúbics serien un litre. Bueno, hi ha moltes versions d'aquesta cançó, en anglès, en castellà, però el que hem trobat avui és una versió de rumba.

0: La cançó la va publicar el 90. Una versió ben curiosa. Es diu Soledad. Entre parèntesi, viejecita. Ja sabeu que m'agraden les curiositats. Algú va dir... Hi ha qui destrossa rellotges per matar el temps.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja sabeu que aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. També hi col·laboren els nostres convidats. Avui compartirem la cançó més especial, sorprenentment, de l'actriu Adriana Ugarte.
2: Hola, Adriana. Tú, aunque eres muy joven, estamos en un programa de recuerdos. ¿Cuál sería la canción de tu vida, Adriana?
3: La canción de mi vida, Camarera, de Antonio Machín.
2: ¿Ah, sí? ¿Y eso?
3: Bueno, me encanta, me toca el corazón.
2: Ah, muy bien, muchas gracias, sí. Felicidades.
3: Muchas gracias.

La cançó preferida de la jove actriu Adriana Ugarte és de 1961. Vamos a ver. Don Antonio, nascut a Cuba el 1903, moria a Madrid el 1977. Va viure molts anys a Barcelona, on va actuar de manera regular. I tu què tal, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio. Si ens vols dedicar un petit temps, envia'ns un correu a cocodrilclub@gmail.com, per exemple, si és que ens escoltes des de lluny de Catalunya, que és on fem el programa. Ens agradaria molt saber-ho. Les diferents plataformes que subministren el programa en diferit ens informen de que hi ha cocodrils a tot el món. Ja saps que pots descarregar els últims programes emesos per si no et vols perdre res a les plataformes iVox.com, també a Spotify, a YouTube, Amazon Music o Apple iTunes. És gratis, és ràpid, és còmode. I així ens portes, perquè ja saps que al mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Ara anem a les Terres de l'Ebre, des d'on ens escolta i escriu en Francesc, que diu: aprofito aquests dies de cel gris i plujós per a refugiar-me en el meu interior i deixar que la ment em traslladi a través de la música a la meva enyorada joventut. I en aquesta ocasió em condueix fins a 1989 amb el tema de l'Anna Miles, Black Velvet. Podria escoltar-la, Albert? Doncs mira, ara mateix, aquí la tens.

És una molt bona cançó, aquest Black Velvet, que ens proposa l'amic Francesc des d'Amposta, de la canadenca Alana Miles, nascuda concretament a Toronto el 1958, que el 1989 va publicar aquesta cançó com un homenatge a Elvis Presley. Gràcies, Francesc. I si em permeteu, la meva especial d'avui, jo crec que també podria formar part d'aquell espai que de tant en tant apareix, en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo, que t'animin, que t'arreglin un dia espatllat. No va ser molt coneguda, era també d'aquella època, de 1989, però a mi em va acompanyar a un viatge molt especial. Parlava de bones vibracions i de bones tradicions. Good tradition, tenir tot i carà.

és Tanita Tikaram. M'agrada aquest nom. Tanita, Tanita Tikaram. Nascuda el 1969 a Münster, Alemanya. Good tradition. Bones tradicions de cocodrils. I, com sempre, marxem ballant amb música de festa. Cançons que et recordaran nits de farra. Digue'm una cançó, almenys una, que t'hagi fet ballar. De qualsevol època, encara que siguis un petós com jo, alguna vegada hauràs anat a la pista a l'escoltar la teva cançó preferida. Ah, i de pas, aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, com la majoria. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Espero el teu e-mail. Així ho ha fet la Sílvia. La Sílvia Palau, que em diu: bon dia, sóc la Sílvia, t'estem escoltant mentre pintem amb el meu pare. I hem pensat en Night Fever dels Bee Gees, que sonava a Saturday Night Fever. Gràcies. Doncs gràcies a vosaltres per demostrar una vegada més que la ràdio és l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes.

0: bons records, eh? I és que quan els Bee Gees es van posar a fer música concebuda per ser ballada, també la van fer molt i molt bé, com les anteriors balades. Això era per tu, Sílvia Palau, i per al teu pare, que esteu pintant mentre escolteu el programa. Un programa que acabarem amb la proposta disco d'en Bartomeu. Bartomeu Costa, des de Barcelona, diu: felicitats pel programa, moltes gràcies per la secció dels més ballats, Locomotive Bread, de Jethro Tull, que em recorda una època molt maca a la discoteca JS de Barcelona. Ah, sí, que estava a prop de la plaça Joanic, oi? Una abraçada, una altra per tu, Bartomeu, moltes gràcies per recordar-nos que llavors a les discoteques posaven cançons que ara seria impensable, oi? Però posaven bona música. La cançó és de 1971. D'una banda, Jethro Tull, que ha venut més de 60 milions de discos. Per cert, que el nom va ser escollit pel seu representant en honor a un inventor agrícola del segle XVIII que va dissenyar la primera màquina agrícola i que es deia Jethro Tull. Amb el seu líder, Ian Anderson, escocès, que ara té 77 anys. Ian Anderson i la seva flauta. Procura ser feliç, Coco!
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Capítulo 2.

Anti-Drugs Radio con Tony Modulation.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: L'Audiència Provincial de Barcelona ha reobert la causa contra les autoritats espanyoles per l'espionatge amb el programari Pegasus, que afecta a tres membres d'Òmnium Cultural, entre ells el badaloní Marcel Mauri. L'Audiència ha admès el recurs presentat per Òmnium i veu indicis de delicte en una intervenció externa no autoritzada als telèfons mòbils dels espiats. La responsable internacional i legal de l'entitat, l'Helena Jiménez, la periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet i també l'exvicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. Amb ell parlem del Catalan Gate. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
4: Satisfet, Marcel? Ho dic perquè ara fa uns mesos des d'Òmnium ja es va reclamar que s'impulsés precisament aquesta investigació sobre l'espionatge en Pegasus, un cas, un procés judicial que es va presentar fa 4 anys i del qual doncs ara se n'obre la causa. Ara, en tot cas, que el jutge hi veu indicis de delicte, podria suposar la confirmació d'aquest espionatge polític contra Òmnium, no?
5: Satisfet? No, perquè evidentment han passat 4 anys i això ja hauria d'haver estat jutjat i per tant hauríem d'haver sabut exactament què va passar en un cas tan greu com aquest, que és l'espionatge a ciutadans, a persones, en aquest cas voluntaris com jo, d'una organització com Òmnium Cultural, que representem, en aquell moment jo representava doncs més de 150.000 socis, l'entitat civil més important que hi ha a Catalunya i a l'estat espanyol i al sud d'Europa, i per les nostres activitats absolutament lícites, doncs l'estat espanyol va decidir espiar-nos. Això és el que sabem, ho sabem claríssimament, i la justícia espanyola doncs ha trigat 4 anys a voler començar a veure si aquests indicis doncs es poden explorar i bé, en tot cas, com a mínim, que la causa estigui oberta doncs ens permet seguir esperant que algun dia es pugui resoldre positivament.
4: De fet, deies, això ja hauria d'estar jutjat hores d'ara, no? La investigació judicial no ha estat àgil, el procediment ha estat marcat també per retards, per la classificació d'informació que vosaltres demanàveu precisament que es fes pública, no? Com descriuries tot aquest procés? No sé si has sentit impotència en algun moment.
5: En primer lloc, heu de pensar el que significa que tu de cop i volta te n'adonis que el teu telèfon mòbil, amb el qual tens converses de tot tipus, evidentment, amb la teva parella, amb la teva família, amb els teus amics, evidentment també tens converses o tens arxius de la feina, que tot això estigui exposat a unes persones que l'únic que volen és perseguir-te per les teves idees, no? I que ho puguin utilitzar qualsevol d'aquestes converses o qualsevol de la teva, o tot el que surt el teu telèfon mòbil per anar contra tu. Per tant, és una violació absoluta dels teus drets, de la teva intimitat, i que a més això, que passi en un estat democràtic en el qual teòricament els drets de la ciutadania per exercir precisament aquests drets d'activitat política han d'estar garantits, si més no des de fa 50 anys quan va acabar la dictadura. Doncs bé, resulta que amb el govern més progressista de la història, no? Perquè això ha passat sota Zoido quan era ministre d'Interior, últim govern del PP, però Marlaska és el ministre d'Interior que porta més anys en actiu en govern a Espanya. És el mateix senyor al qual ha estat condemnat repetides vegades per vulnerar drets humans per part del Tribunal Europeu de Drets Humans. Doncs aquest senyor, que és encara ministre del govern més progressista de la història, és el que va decidir investigar-nos per les nostres activitats, en aquest cas, doncs, a favor de la llibertat del nostre país. Per tant, aquesta situació de vulnerabilitat, de violació de la intimitat, dius, bé, com a mínim, que la justícia investigui i que digui si això realment es pot fer. Escolta'm, perquè si al final la justícia espanyola decideix que no hi ha problema, que tu poden agafar un ciutadà anònim, en el meu cas, un periodista, professor d'universitat, que tinc la meva vida privada i això ho feia en exercici del meu temps lliure i li poden investigar-lo a mi i a tants milers d'independentistes al nostre país, doncs bé, ja constatarem quin és el tracte que es dona doncs, a una part dels ciutadans d'aquest estat.
4: Per això et volia demanar també, no? Parlaves del posicionament del Ministeri, no? I quina valoració fas del paper dels jutges?
5: És que, a veure, és molt difícil valorar positivament la justícia a l'estat espanyol. Una cosa, evidentment, són els jutges de primera instància, la gent que que evidentment atén i fa la seva feina de la forma millor possible, només faltaria.
4: Hi ha la divisió de poders pròpia d'un estat democràtic.
5: Clar, costa molt pensar-ho això a l'estat espanyol, costa molt pensar, i també ho estem veient ara, que bé, que de fet el Partit Socialista està sent víctima de la seva pròpia medicina, no? El fet d'utilitzar la justícia en contra de l'independentisme quan li va interessar, igual que el govern del PP, doncs ara estem veient que li està passant aquests dies a Zapatero i que li està passant a tot l'entorn de Pedro Sánchez, no? Per casos, evidentment, doncs, en algun cas amb indici, altres casos doncs, evidentment que són lawfare absolutament. Però bé, ells han provocat aquesta situació, ells no han volgut tampoc netejar la situació de la justícia espanyola, que recordem-ho, és una justícia que no fa la transició, que un dia ets del Tribunal d'Ordre Públic i l'endemà és literal, passa a ser l'Audiència Nacional. Les mateixes persones que estaven sota una dictadura, nomenats per una dictadura com a persones que havien d'instruir justícia, el dia següent passen a ser uns jutges democràtics. No? Per tant, és evident que la justícia espanyola té un problema molt greu, no ha fet la transició, i d'això, evidentment, se n'aprofiten altres poders de l'Estat.
4: 10 instruccions judicials estan investigant l'espionatge a l'independentisme català amb el programa Pegasus, no? Però veiem, ara parlàvem d'aquests 4 anys d'espera, que no s'avança gaire o gaire àgilment. És per la llei de secrets oficials?
5: Doncs la veritat és que jo no en tinc cap resposta, perquè ni jo ni Òmnium, perquè nosaltres no n'hem obtingut. Sí que sabem que, en el meu cas, com a mínim, doncs en una comissió, a partir d'una petició rogatòria, una comissió que es va celebrar fa 3 o 4 anys al Congrés dels Diputats, van poder tenir accés als nostres, si més no, al meu expedient, com que està... hi ha obligació de secret, doncs els diputats que ho van veure no ens han pogut explicar què hi van veure, però és evident que allà, doncs aquesta causa... a través del CNI se'ns havia investigat, no sabem per quin motiu, perquè evidentment després no es va presentar mai, en el meu cas no s'ha presentat mai cap causa contra mi, per tant tampoc no m'he pogut defensar davant de qualsevol circumstància que es considerés, no? I tot això, recordem-ho, amb el president d'Òmnium Cultural, una entitat, insisteixo, la més important, amb més de 150.000 socis a la presó durant 4 anys, amb la resta de líders polítics també a la presó, i encara, evidentment, amb líders polítics doncs, a l'exili que no han pogut retornar, no? Tot això, oblidem tot molt ràpid, ho passem tot molt ràpid, però bé, és una gravetat absoluta. Llavors, nosaltres no sabem exactament què és el que s'investigava. El que podem deduir és que el fet de militar pacíficament, perquè sempre ha estat així, a favor d'una idea legítima com és la independència d'un país, tan legítima com ara doncs, es governa l'independència, governa Escòcia, governa a Gales, governa a Irlanda del Nord, sembla que guanya les eleccions al Quebec, i si a Catalunya les coses són com són és perquè políticament doncs, hi ha un context molt complicat, però és una ideologia tan legítima com qualsevol altra i seguríssim molt més legítima que no pas l'extrema dreta que ara mateix doncs, governa o marca el ritme a moltes de les institucions de l'Estat i en el nostre cas doncs, el simple fet de defensar una causa legítima pots estar-hi de favor o en contra, evidentment, només faltaria, però és legítima i democràtica, doncs se'ns ha investigat de forma il·legal i il·legítima.
4: L'Audiència també ha ordenat una comissió rogatòria a Israel, abans ho mencionaves, on hi ha les seus de les empreses propietàries d'aquests programes d'espionatge, no?, per saber si conserven informacions i dades sobre l'ús de Pegasus respecte a tu mateix, respecte a en Jordi Cuixart, la Txell Bonet, l'Helena Jiménez, no? Què n'espereu?
5: Clar, és que no oblidem que aquesta empresa, una empresa israeliana, amb el que implica, a més, en aquests anys de genocidi el fet que sigui una empresa israeliana, és una empresa que només ven aquest programa d'espionatge a estats. Només pot vendre aquest programa a estats. Per tant, a veure, tampoc no cal ser massa llest. Si a nosaltres ens ha investigat un estat, dubto molt que hagi estat, no sé, l'estat italià o l'estat del Salvador, que també el seu president Bukele s'ha dedicat a espiar a tothom a través de Pegasus. Per tant, si dius només l'estat pot comprar aquest programari i nosaltres el que estàvem fent era una esmena a la totalitat de com funciona l'estat espanyol, és evident que va ser l'estat espanyol qui va comprar aquest programa. Mm-hmm. Això que és tan simple... Però clar, la justícia espanyola li costa molt. Hi ha coses que deduir que M. Rajoy és en Rajoy, doncs els hi ha costat tants anys que encara no ho han deduït, no? Per tant, aquí estem. La justícia espanyola, quan vol, és molt ràpida a l'hora d'actuar, no? I ho estem veient aquests dies amb el cas d'en Zapatero, que ell respondrà per les seves accions, però, en canvi, quan no li interessa, doncs bé, passen els anys i no volen investigar, i, per tant, no volen fer net, i, per tant, demostren la poca qualitat democràtica que té la justícia a Espanya.
4: En el teu cas, Marcel, hauries patit espionatge entre el 2018 i el 2019, no? Eren moments claus del judici també per sedició contra Jordi Cuixart, contra Jordi Sánchez. Com ho vas viure? Com t'assabentes, tu?
5: Jo no m'assabento perquè hi ha una investigació per part d'un grup d'experts de diversos països que el que fan és alertar-nos que podria ser que ens haguessin infectat els telèfons mòbils, i llavors ens comencem a mirar a través d'un sistema que ens diuen, escolta, mireu això i no fer un backup del mòbil, i a partir d'aquí podrem veure si realment doncs, us han infectat. I en el meu cas m'havien entrat, em sembla que eren dues o tres vegades al mòbil, ho havien intentat una vintena de vegades, ho feien de maneres molt, molt brutes, no? T'enviaven un enllaç a un SMS, en el meu cas recordo algun cop que era una notícia d'un suposat mitjà que deia doncs a Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, lo van a detener. Tu reps això al mòbil i dius, ostres, què està passant? Vaig a mirar, no?
4: Fiques.
5: I a partir d'aquí ja et controlen el telèfon mòbil, t'infecten, entren, ho poden veure tot, poden agafar tot el que tu tens en el teu telèfon, fins i tot sembla que poden gravar-te i poden veure't en aquell moment. O sigui, perds tota l'absoluta... és una violació absoluta dels teus, de la teva intimitat. I a partir d'aquí, doncs, vam ser nosaltres, no? A través d'Òmnium, també vam alertar altres col·legues independentistes, altres moviments, per tal que miressin si realment també els estava passant. I de seguida vam veure que, evidentment, doncs, que això havia estat molt massiu, que havia afectat bàsicament a nosaltres a Òmnium, però que també havia afectat, evidentment, a polítics, havia afectat fins i tot a un president de la Generalitat, com el cas del Pere Aragonès. No?
4: Fins a 60 persones, no? Representants de l'independentisme català. Amb la reobertura del cas, què n'esperes tu? Fins on creus que es pensa arribar, o com a mínim hi penses arribar tu, no?
5: Mira, jo en aquest cas, ja fa 4 anys que no estic a Òmnium, no? Evidentment, sóc un soci orgullosíssim d'Òmnium Cultural i molt content doncs, que l'entitat segueixi endavant, no? En aquests moments tan complicats, Òmnium segueix tenint més de 150.000 socis, ara hi ha eleccions, amb una junta directiva potentíssima nova que s'hi posa, i amb una renovació absoluta i amb voluntat doncs, de seguir lluitant per la llengua, per la cultura, no? Per arreu dels països catalans, i demostrant que la societat civil té moltíssima força en aquest país, malgrat que a vegades els qui governen ens voldrien fer veure doncs, que l'independentisme, el sobiranisme civil doncs, ha desaparegut. Jo n'espero, per tant, primer respecte pel catalanisme, per el sobiranisme, per l'independentisme, respecte, evidentment, a nivell personal, i no només a mi, sinó a les persones, en cas, la meva parella, la meva família, totes aquelles persones que evidentment, també han vist vulnerats els seus drets, en aquest cas, a costa de que m'hagin investigat a mi. Jo, sincerament, em costa molt imaginar que la justícia espanyola sigui reparadora, perquè no ho ha demostrat que no, però sí que el que no farem nosaltres serà mai desistir, i per tant no llançarem mai el barret al foc, seguirem anant a totes les causes i portarem aquesta causa fins allà on correspongui.
4: També tribunals europeus, si cal.
5: Això serà l'estratègia d'Òmnium, però ho hem fet sempre. Igual que amb els casos de Jordi Cuixart, doncs també els hem anat portant allà on ha fet falta. No oblidem que el cas d'en Jordi Cuixart, tots els casos d'empresonament o d'exili van ser molt greus, però el cas de Jordi Cuixart, el president d'una entitat de la societat civil, un empresari que recordem que nosaltres el que fem era destinar el nostre temps lliure a això i que acabés a la presó durant 4 anys, o en el cas després del vicepresident d'Òmnium, l'Oleguer Serra, també va de l'Uni, que també va haver d'anar a l'exili, també perseguit per la justícia espanyola, i després ja no havia passat res. Tot això és molt greu. És molt greu i ho oblidem molt ràpidament. I ningú ha demanat disculpes. L'estat espanyol no ha demanat disculpes. No ens ha dit. La justícia espanyola, la justícia, probablement, espanyola no farà res per tal de reparar aquesta situació. Però també hi ha una situació política. També hi ha un jutge, en aquest cas, un ministre que ha autoritzat, o com a mínim ha permès, que això pogués passar. I, per tant, un govern espanyol i un president del govern espanyol que no li ha donat mai la gana d'agafar i dir, escolta'm, és que això no hauríem d'haver fet d'aquesta manera, no? Ja sabem que en aquest sentit el govern espanyol, doncs, segons bufen els vents, doncs es posa un lloc o un altre. Però no oblidem mai que és el mateix ministre que quan hi va haver les protestes de 2019 per aquella sentència contra les persones que estaven empresonades, va dir que sortir al carrer d'aquella manera i protestar era terrorisme. Mm. I d'això ens perseguien, de terrorisme. I és molt greu, precisament perquè l'estat espanyol ha patit terrorisme i que hagin agafat i hagin pretès fer creure que les protestes legítimes que hem fet l'independentisme català, que hem fet i que seguirem fent, n'estic convençut, jo ara un soci més, però evidentment amb ganes de seguir reivindicant els drets ara dels mestres i més endavant doncs de qui faci falta, només faltaria, no? Els drets es guanyen al carrer i també els drets de la sobirania, el sobiranisme del nostre país també es guanya als carrers. Que no hagin estat capaços de dir, ostres, ens vam equivocar en això, doncs bé, diu molt també de la qualitat democràtica de tots els estaments de l'estat espanyol.
4: Marcel, el president d'Òmnium, l'actual president, ha dit que el que avui surt a la llum és només la punta de l'iceberg, no? Amb què més ens podem trobar? Ho dic perquè recordo que vau denunciar també el risc que poguéssiu patir un doble espionatge per part dels Mossos d'Esquadra.
5: Bé, la veritat és que no n'estarem mai del tot convençuts. Nosaltres vam ser sempre molt curosos, precisament perquè pensàvem que això podia passar, perquè abans que en Jordi Cuixart entrés a la presó ja havíem previst que, malauradament, la poca qualitat democràtica que hi ha a l'estat espanyol, per alguna raó, volem canviar, no? Volem els independentistes, volem fer un estat que sigui diferent, i tant de bo l'estat espanyol també canviés. Però, per exemple, per això sempre hem estat molt curosos. Ara, malauradament, també veiem, no?, com els Mossos són capaços d'infiltrar-se en reunions de mestres. Per tant, imagina't, si són capaços d'anar a una assemblea de mestres que estan defensant els drets legítims per tal que els nostres fills tinguin una millor educació, doncs els infiltren fins on podíem arribar, no? És que tenim una molt poca qualitat democràtica de la justícia, però també de la política a Espanya. I per extensió, malauradament, també a Catalunya. Hi ha molt poca qualitat democràtica. I això algun dia ho atrapatarà. I això, si no ho arregles, és el substrat perfecte perquè pugui créixer l'extrema dreta, com estem veient. En lloc d'agafar i quan t'equivoques dir-ho, i substituir un ministre quan s'ha passat, i agafar i intentar canviar la justícia, el sistema judicial... En lloc d'això, et dediques a comprar aquests marcs de l'extrema dreta i bé, i passa el que passa, perquè fa 4 anys, fa 5 anys, per tots ells l'independentisme era el gran perill, perquè s'aprova un 155 perquè teòricament aquí s'havia fet un cop d'estat que ni tan sols de justícia, després es va atrevir a dir que allò era un cop d'estat, també per vergonya democràtica, suposo, d'ells, que també han patit cops d'estat, no? Dius, home, hi ha molt poca cultura democràtica i això és el que s'està patint ara mateix i per això estan passant tantes coses ara mateix també a nivell d'estat i per això, doncs bé, quan tu empares tot això, ho permets, quan no ho impulses, et retorna com un bumerang, que és el que els està passant ara. No me n'alegro, eh? No me n'alegro gens ni mica, perquè el que vindrà serà encara pitjor. El problema és que amb gent amb tan poca qualitat democràtica no s'hi pot comptar.
4: Marcel Mauri, exvicepresident d'Òmnium Cultural, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Bon dia.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.

0: I és divendres, i per tant, si és divendres, toca parlar de cinema. Avui ens acompanya en Miquel López. Què tal, com estàs?
1: Com anem? Bon dia, bona hora.
0: Bon dia. Ja sabeu que avui repassem doncs, la filmografia de diferents directors, de diferents generacions també del cinema internacional. I avui doncs, encetem aquest espai de la mà d'aquí, Miquel.
1: D'un dels més joves, entre cometes, o almenys està viu i almenys encara fa produccions, que és també un dels més estranys de la història de Hollywood, Tim Burton.

0: Aquí estem amb Tim Burton, que bueno, tu ja saps qui és, aquest senyor. Diguem-ne que té un amor per la cultura gòtica, no gòtica del gòtic de... l'art gòtic de la...
1: El gòtic negre, eh?
0: Sí, el gòtic negre, el gòtic fosc, que ja va començar pràcticament així, va fer coses com Pee-wee's Big Adventure o Beetlejuice, saps? Que ara s'ha fet, fa no gaire, una continuació. Perdó. Però també va fer Eduardo Manos Tijeras, que ni t'explico ja com era d'estrany amb aquell Johnny Depp, amb aquelles ungles, no? Que per cert es dedicava a fer...
1: Que anava molt bé per podar el jardí.
0: Clar, per podar el jardí o per pentinar-te, per exemple, o tallar-te el cabell, no? Però jo el que més recordo de Tim Burton del principi és una pel·lícula que va marcar, en certa manera, el Renaixement, tot i que abans hi havia hagut un altre que ja ho va indicar, però el Renaixement i tot el que després vindria de la onada de pel·lícules de superherois, que és aquesta que estàvem escoltant, Batman. Efectivament, hi ha altra cosa de Batman?
1: Sí.
0: En què sortia Michael Keaton, en què sortia Jack Nicholson, que era el protagonista, tot i que era el dolent, i que sortia un munt de gent. Va haver-hi unes coses, va fer també Batman Returns, o Batman Vuelve, que era la continuació. Però després ha fet altres coses més curioses, per exemple, Mars Attacks. Tu has vist Mars Attacks? És una pel·lícula molt rara, és de ciència-ficció, però de riure. Una cosa estranyíssima. Que, per cert, també repetia amb Jack Nicholson. I un dels seus projectes, jo crec, més emblemàtics, més curiosos i més espectaculars, que va ser explicar la vida del que es considera el pitjor director de la història del cinema. Que, o sigui, és un fet real, però en l'estil Tim Burton. Estem parlant d'Ed Wood.

0: Ed Wood, efectivament, aquesta pel·lícula, per cert, explicava com es filmava la que es considera la pitjor pel·lícula de la història, que és Plan 9 from Outer Space, o Plan 9 de l'espai exterior, no? Una pel·lícula que la van fer amb una sabata i una espardenya. I aquí s'explicava tota part d'algunes coses més curioses, que per cert, Johnny Depp era també el protagonista. Després ha fet musicals, per exemple, cosa rara, ha fet Sweeney Todd, per exemple, que és un musical molt conegut, o Charlie, la fàbrica de xocolata.
1: També.
0: Ha fet coses més curioses.
1: Stop com motion, no? També l'ha utilitzat.
0: Motion, sí, bueno, stop motion. Ha fet també unes quantes de stop motion. Pesadilla antes de Navidad, per exemple.
1: La novia cadàver, no?
0: La novia cadàver, efectivament. Alicia en el País de les Meravelles, que no era amb stop motion, era diferent. O fins i tot Dumbo, un remake de Dumbo, la clàssica de Disney, de Walt Disney. Però jo crec que un dels fracassos que ha tingut Tim Burton, ho dic per la part que em toca, perquè sóc un gran fan de la pel·lícula original, i aquí la va pifiar, va voler fer un remake d'un dels grans clàssics de la història del cinema, de ciència-ficció i del cinema en general. Estem parlant de Planet of the Apes.

0: L'equip va voler, doncs, això, fer en el seu estil, tornar a explicar la història de... que era molt diferent, eh? La història del planeta de los simios, d'aquella pel·lícula del 68, en Charlton Heston. Va recuperar Charlton Heston per fer un petit paper, en aquest cas com a mono, no com a humà, i...
1: Però no va acabar de quallar.
0: I no, va quedar una cosa una mica estranya. A mi no em va agradar, tot i que anava amb totes les intencions de que m'agradés. I no em va acabar de convèncer.
1: Sí que és veritat que és un director que aconsegueix sempre aquesta atmosfera, no? I alhora, ara que hem anat escoltant algunes, diguéssim, de les bandes sonores de les pel·lícules, també com una melodia que l'identifica molt amb la seva manera de fer cinema, eh? També.
0: Sí, doncs aquest és Tim Burton, però si vols anem amb un altre director que és més o menys coetani un pèl anterior, eh? A Tim Burton, però ja no està entre nosaltres, ja és mort, i estem parlant d'Alan Parker. Aquesta és la música mítica de Midnight Express, l'Expresso Medianoche, una pel·lícula de l'any 83, si no recordo malament, que va ser molt famosa al seu moment, perquè explicava el que passava, un fet real, de fet, a les presons turques, a una presó turca, el que li passava al protagonista, Brad Davis, em sembla recordar que es deia, i el company, que era John Hurt. Recordes John Hurt, l'actor de L'Hombre Elefante, que feia un paper boníssim. La pel·lícula va destacar per la seva cruesa i per com explicava, doncs això, el que passava en aquestes persones. Però abans ja havia fet una cosa que cal esmentar, que era un musical molt curiós protagonitzat per nens que feien com d'adults. Una cosa molt rara, que era un món de gàngsters, o sigui, els nens feien de gàngsters. I la xica del gàngster era Jodie Foster en aquella pel·lícula. Però que era, també tenia com coses musicals. Però clar, el gran musical que va fer Alan Parker, també als anys 80, que després va donar peu a una sèrie famosíssima, també als anys 80, tu això no ho recordes perquè ets una criatura, però a nosaltres ens va marcar...
1: Jo soc dels 80.
0: Sí, però clar, eres però una, clar, una criatura, no. Acabava de néixer. Tu vas néixer amb aquesta música.
1: Bona música per néixer, eh?
0: Home, boníssima música, Fame, aquesta sèrie que es va fer famosa també, la pel·lícula de la sèrie, per allò, la fama és dura, tindrés que luchar per ella, que és, de fet, l'explicació d'una escola, diguem-ne, d'arts en el sentit d'interpretació, música, ball i tot això, que hi ha a Nova York, i el que feien els estudiants per poder destacar i per poder arribar a alguna cosa, no?, en aquesta... tasca tan dura com és la ser artista, no? Això era Fame, que era un musical, però molt diferent dels musicals de tota la vida. Era, ja et dic, música actual, bueno, actual de l'època, clar, estem parlant dels anys 80. I ja que parlem de musicals i de música, ell va fer també

0: sona aquesta música, eh? Sí. Pink Floyd, un dels grans grups de la història de la música, coetani, més o menys en Queen, bueno, una cosa extraordinària. Ha fet també The Commitments, també una història d'un grup, Evita, l'adaptació del musical Perón. Famós de Lloyd Webber i de Tim Rice, que va ser també un èxit brutal, amb Madonna i amb Antonio Banderas, de protagonista. Uh-huh. Però va fer també drames, per exemple, Art de Mississippi, sobre la situació de, sobretot de la comunitat negra al sud dels Estats Units. Va fer també Las cenizas de Ángela, un drama total a Irlanda, basat en un llibre també basat en fets reals, de Frank McCourt, o fins i tot una història molt curiosa que es deia Corazón de Ángel, Angel Heart, amb Mickey Rourke i Robert De Niro, on Robert De Niro feia de gàngster, però de fet era el dimoni en persona. O sigui, una carrera molt variada, molt heterodoxa, podríem dir, sí, la que ha tingut aquest senyor.
1: No només doncs això, un estil cinematogràfic, sinó temàtiques molt diverses. Són les que el van conduir doncs, a fer diverses pel·lis, perquè va ser molt prolífic, també.
0: Sí, va ser molt prolífic la seva carrera. I pel·lícules molt populars, a més.
1: Doncs vinga, anem amb un altre, amb
0: un altre director. Anem al passat. Amb un clàssic que va començar als anys 40, que ja era fill d'un actor de Hollywood i de teatre, dels antics, l'actor i el seu pare es deia Walter Huston, i ell és el grandíssim John Huston.

0: Aquelles músiques, oi, d'aquelles produccions de les grans productores de Hollywood, de la Warner, crec que això de la Warner, a la Paramount, la 20th Century Fox. Ell va començar, John Huston, escrivint guions i després ja dirigint, bàsicament thrillers, cine negre, no? Mm-hmm. Com aquesta que estem escoltant, que és l'Halcón Maltès, va fer també Cayo Largo, o va fer La jungla d'asfalto, eh? Per cert, Cayo Largo i l'Halcón Maltès la va fer amb Humphrey Bogart, un dels grans dels anys 40 i de la Warner. Va dirigir també al seu pare, Walter Huston, i a Humphrey Bogart, a El tesoro de Sierra Madre, i després torna a dirigir a Bogart, que per cert li va significar un Òscar, per La reina d'Àfrica, amb Catherine Hepburn. No sé si ho saps, però resulta que també va tornar a dirigir a Bogart a La burla del diablo, una comèdia estranya que es va filmar a Itàlia, amb Gina Lollobrigida de coprotagonista també, no? Però va fer altres coses, va fer coses molt, molt variades. Va fer, per exemple, Vidas rebeldes, amb Clark Gable i Marilyn Monroe. Va fer una història sobre la vida de Freud, del psiquiatre, amb Montgomery Clift. I després, és que ha dirigit a molts grans, eh? Perquè no és fàcil dirigir a Elizabeth Taylor i Marlon Brando a Reflejos en un ojo dorado. És que, clar, són dos divos, però dos divos d'aquells molt exigents, eh? Saps que Marlon Brando, a partir d'un determinat moment, jo crec que aquí era això, es negava a prendre's el guió.
1: I anava amb la improvisació?
0: No, anava amb improvisació, però també feia que col·loquessin pels diversos
1: tipo
0: llocs...
1: Tipo prompters.
0: Prompters, però no eren prompters, perquè no existien, sinó que eren cartells amb el guió,
1: amb el
0: que havia de dir. Ojo, que quines coses.
1: Però, i ell mai va actuar, John Huston no.
0: Sí, sí, John també. Huston, curiosament, tot i que ell era actor, director i guionista, va fer pel·lícules també com a actor. Per exemple, va fer La Bíblia, en su principio, que la va dirigir ell, i on sortia, si no recordo malament, feia de Noé. Saps el Noé,
1: el de l'Arca?
0: Doncs ell feia el paper de Noé. O també va sortir com a actor i també va dirigir una pel·lícula que en anglès es diu The Life and Times of Judge Roy Bean, però aquí vam conèixer com El juez de la horca.

western, però també molt, molt curiós, perquè és un western que fa com una mica d'apologia del western, però també burla. És...

0: una cosa estranya. El protagonista, que és Paul Newman, que interpreta un personatge real, que era Roy Bean, un senyor que era un gàngster, bueno, un dolent, diguem-ne, un forajido, que se'n deia llavors, però que es va autoproclamar jutge ell mateix, i amb una població de Texas, doncs ell era el que decidia la llei, no?, en certa manera. És una pel·lícula, deixa'm que t'expliqui una anècdota personal, que per mi té una història especial dins del món del cinema, perquè reuneix els meus dos actors favorits. L'única vegada a la vida que han sortit tots dos junts.
1: Que són?
0: En una escena, que són Jacqueline Bisset, que fa la filla del Paul Newman, i Roddy McDowall, que va ser un dels protagonistes del Planeta de los Simios, de la primera. I aquí surten només en una escena, quan representa que ha mort el jutge, que després descobrim que no, i el personatge de Roddy McDowall s'enfronta a la filla per demanar que li doni la part que quedava del pare per quedar-se ell tot el poble. Res, una escena curtíssima.
1: Però que mira, tot va fer feliç,
0: sí,
1: aquesta
0: va
1: escena.
0: Fer feliç. Que no sé ni si van firmar junts, perquè és la típica escena que hi ha pla contra pla, i no sé si van coincidir en el moment de filmar-ho, però bueno.
1: Queden dos minutets, molt ràpidament, Miquel. Tenim temps encara per fer un repàs també a la trajectòria de George Stevens.
0: Vinga, acabem aquí amb George Stevens. George Stevens, que és més antic, va començar als anys 30, va fer pel·lícules amb Katharine Hepburn, com Alice Adams, o com Olivia, o com La Mujer del Año, o va fer això que estem escoltant, un musical que es deia Alas de la Danza, amb Fred Astaire, però no amb Ginger Rogers, sinó amb Joan Fontaine, també. No, perdó, amb Fred Astaire i Ginger Rogers sí que va fer en Alas de la Danza, i després amb Fred Astaire, però amb Joan Fontaine, va fer
1: aquest
0: una damsela en apuros, això mateix. Va fer més pel·lícules musicals, va fer Gunga Din, i hi ha un western boníssim que es diu Raíces Profundes, un gran western amb Alan Ladd, i ja que parlem de western, més que un western, és una pel·lícula èpica sobre la construcció d'un estat, l'estat de Texas. Elizabeth Taylor, Rock Hudson i James Dean, un reportasso, a Gigante. Una superproducció, 3 hores, etc. Després va dirigir una altra vegada Elizabeth Taylor a Un lugar en el sol, amb Montgomery Clift, i va pràcticament acabar la seva carrera amb dues pel·lícules. L'última va ser també amb Elizabeth Taylor, El último juego en la ciudad, o El único juego en la ciudad, una pel·lícula molt, molt petiteta, que només sortia ella i Warren Beatty, res, molt poca gent. I després, però abans, havia dirigit una superproducció amb un repartiment llarguíssim d'actors famosos, entre ells John Wayne, a explicar la vida de Jesucrist, ni més ni menys. La història més gran de jamás contada.

0: Miquel, quatre grans del cinema de Hollywood, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat. Hem fet també un repàs per la història del cinema en aquests últims minuts i ara toca anar a l'actualitat i donar també un cop d'ull a les novetats de la cartellera de cinema. Fins a propera.
1: Vinga, va, Joel.

0: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
1: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
2: I si sa vaca és més rara que les merles blanques.
0: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
1: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
3: Depèn.
1: Ai, Martín, fes el favor.
4: Adelante. Vayan tomando asiento.
5: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
6: Envenenada.
0: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, el cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
7: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
8: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
9: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
0: The Mandalorian en Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
9: Este es el camino.
10: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
11: Del Badalona Matí.
12: Toca fer repàs també a l'agenda cultural amb la Tuti García. Bon dia de nou, Tuti.
13: Bon dia.
12: Avui, quines encara són les activitats previstes?
13: Sí.
12: Vinga, perquè encara queden festes de maig.
13: Exactament,
12: eh?
13: Avui divendres a les 8 del vespre a la plaça del president Tarradellas, tardeo de música urbana amb BDN Music Session Urban Party.
14: Me pide más, sabe muy bien. Quiero tanto que empiece a doler.
13: Al capdavant hi haurà DJ Cosmic, una de les apostes segures de l'escena urbana i electrònica llatina a nivell estatal. La sessió doncs estarà plena de sons que marquen doncs aquests temps, no? El reggaeton, dembow, electrolatino, afrobeat, bé, tot això. La festa comptarà també amb dansa urbana, animació, visuals, llums i efectes especials. I dins dels tardeos del dimoni, demà dissabte a les 7 de la tarda, a la mateixa plaça, arribarà el gran tardeo dels 80, aquest, per a un públic més adult.

0: La novetat inclou un homenatge especial als grans temes d'ABBA. I una mica abans, a les 11 del matí, podeu anar al Dia del Micaco, al Centre Cívic Torremena, una jornada festiva i plena de jocs amb les bitlles catalanes i altres jocs tradicionals. Al matí se celebrarà el torneig de Molki de bitlles d'origen finlandès, mentre que a la tarda serà el torn del torneig de bitlles catalanes. I també dissabte, però a 11:45 del migdia, va de Batobèsties a la plaça de la Vila, cercavila de bèsties i grups de percussió de les escoles de Badalona. L'acte acabarà amb una gran batucada amb les colles de percussió de les escoles que hi participen. Acabarà a la Rambla. I a les 12, al Parc de l'Escorxador, la companyia Col·lectiu Mur ens presenta De tu a tu, un acostament cap a les relacions personals íntimes que neixen en la trobada entre dues persones, entre cada un dels duos o binomis de l'espectacle que estan formats per un artista amb discapacitat intel·lectual. I a 4:45 de la tarda, a Plec de la Sardana de Badalona, a la plaça de la Rosa dels Vents. I a les 6 de la tarda, al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, concert amb tas de vins a càrrec de la Vall de Betlem. Serà al Pati d'Honor. I a les 9 del vespre, a la plaça de la Plana, els Micalets de Badalona faran el seu ball parlat, on personatges de diferents moments de la història es donaran a conèixer. Enguany aquest espectacle canvia de format i de lloc i no s'hi dispararan salves d'avantcàrrega. Diumenge tornem al Parc de l'Escorxador perquè la companyia La Luz ens presenta Bactana a les 6 de la tarda. I a 6:45, la companyia The Black Blues Brothers presentarà el seu espectacle Let's Twist Again. A les 7 de la tarda, a la Plana, Matxandansa, a càrrec de l'Esbar Sant Jordi, que celebra el seu 75è aniversari amb una actuació única i irrepetible. I si anem als actes de fora de les festes de maig, avui divendres a les 8 del vespre, Terra al Zorrilla, la producció del lliure Cor dels Amants, de Tiago Rodríguez, amb l'Ernest Villegas i la badalonina Marta Marco.
1: Camí cap a no sabem què, els quatre intermitents encesos, condueixo com un boig, els pneumàtics derrapen quan passem el semàfor en vermell.
0: Aquesta és una peça polifònica sobre una parella i els efectes del pas del temps. I demà dissabte al Blas Infante podreu veure el monòleg de Xavi Franquesa a Escòcia a les 8 del vespre.

0: Diuen que és el seu espectacle més personal, amb el seu humor àcid, ens convida a reflexionar i riure a l'hora d'aquell moment tan universal en què un es creu encara jove, però la vida li recorda que el temps passa.
1: I ja sabeu, que la sala Sarau i Atribut, en aquest cas d'Héroes del Silencio, també actuaran Cuerdos Locos i el Tribut al Canto del Loco, per qui, els qui també sigueu fans d'aquesta banda. I diumenge, homenatge a José María Castells and Dream Team amb Friends. I a l'Estraperlo, doncs, més actuacions.
0: Metal Jazz amb Dark Reality i també demà dissabte, The Offi al Besre, alias Protestango.
1: Doncs ja sabeu, molta activitat aquest cap de setmana a la ciutat. Gràcies, Tuti, que vagi molt bé.
0: Bon cap de setmana.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I el locutor radiofònic Curro Gadella, que durant més de 3 dècades va treballar en aquesta casa, Radio Ciutat de Badalona, ha rebut un homenatge al seu barri de Sant Adrià de Besòs. Familiars, amics, veïns i veïnes i també representants del consistori han estat presents en un acte en què s'han recitat versos i també hi ha hagut música en directe. El nostre company, en Daniel Mormuz, no s'ho va perdre i va poder parlar amb en Curro.
3: Estem amb el Curro Gadella, mític locutor de Radio Ciutat de Badalona, més de 30 anys presentant programes de màxima audiència com Abanico de Cantares o La Hora Flamenca.

Blues for Yoland és la cançó amb la que hem obert avui Jazzit. Es tractava d'una producció típica de Norman Granz que va ajuntar a dues grans estrelles, els saxofonistes tenor Coleman Hawkins i Ben Webster, amb el quartet habitual del pianista Oscar Peterson. Si ara fem un salt en el temps de 38 anys, anem de 1957 a 1995, trobarem el trio d'Oscar Peterson, òbviament renovat, però que encara comptava amb Ray Brown en el contrabaix. Els trobarem al costat de dues figures colossals i madures en aquell moment, com eren el trompetista Clark Terry i el saxofonista Al Benny Carter. També van gravar una cançó dedicada a una noia. En aquest cas va ser Oscar Peterson qui va escriure un blues dedicat a Liza, Blues for Liza. Hem de dir, per cert, que aquest va ser el primer disc que Oscar Peterson va gravar després de l'ictus que va patir dos anys abans, l'any 1993. Aquí teniu en aquest Oscar Peterson recuperat i el seu Blues for Liza.

0: This is Ulysses Owens Jr. from New York and Florida. Make sure you listen to Jazz It.
1: Jazz It, TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Com hem dit abans, el pianista Oscar Peterson va patir un ictus l'any 1993. Òbviament, això va comportar seqüeles d'una certa gravetat, especialment per a un pianista, ja que la part esquerra del seu cos va quedar afectada perdent molta mobilitat a la mà. Dos anys després, com hem vist també, va tornar a l'activitat musical amb les facultats lleugerament minvades. El polític i diplomàtic canadenc Bob Ray, que era un amic i admirador de Peterson, i a més també era un pianista aficionat, va dir en aquell moment que Oscar Peterson, amb una sola mà, era millor que la majoria de pianistes amb les dues. Anem a 1996, a una altra sessió de gravació de Peterson i el seu trio. Ara ja no hi ha Ray Brown, sinó que el baixista és Nils Henning Ørsted Pedersen, i el trio està acompanyant a dos joves valors d'aquell moment, Roy Hargrove a la trompeta i Ralph Moore en el saxo tenor. Oscar Peterson va dedicar un blues al seu amic Stefan Grappelli, i aquí el teniu, Blues for Stefan.

0: El Blues for Stefan, que Oscar Peterson va dedicar a Stefan Grappelli. Ara podríem dir que, per al·lusions, hauríem de donar pas a la persona que acaba de rebre l'homenatge. Doncs aquí teniu a Stefan Grappelli, en format de quartet, amb el mateix baixista que acabem d'escoltar, Nils Henning Ørsted Pedersen, i dos guitarristes, un europeu, Philip Catherine, i un americà, Larry Coryell. Com que el projecte, el disc que van gravar, era un homenatge a Django Reinhardt, l'antic company i amic del violinista, Coryell va escriure un blues dedicat a tots dos músics. Recordem que ells són els creadors del jazz manouche. Doncs aquí teniu Blues for Django and Stefan, de Larry Coryell.
1: One of the last takes.
2: I forgot to say one thing. I love you all.

o Reinhardt, que també va compondre alguns blues dedicats. Un d'ells el va titular Blues for Ike, i ens hem trencat el cap buscant a quin músic el va dedicar. I us hem de dir que no, fred. Buscant un músic no ens hi acostem. Resulta que el destinatari de la dedicatòria era Dwight David Eisenhower, conegut com a Ike. Sí, el president dels Estats Units.

Avui a Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, estem fent un programa format exclusivament per composicions en forma de blues dedicat. És a dir, totes les cançons que escoltem es titulen Blues for i el nom d'algú. De cançons amb aquest títol n'hi ha centenars, segurament milers. I a nosaltres, en el programa, per motius d'espai, només n'hi podem posar 10 com a màxim. Imagineu-vos quin mal ens ha fet el cor quan hem hagut de deixar de banda tantíssims blues preciosos perquè no hi cabien. Bé, el que podem fer és tornar a repetir un programa com aquest d'aquí unes setmanes. Ara, de mica en mica, anem tirant cap a casa i a Catalunya, l'especialista en blues i en unes quantes coses més relacionades amb el jazz, des del punt de vista històric, és Tete Montero.

Montoliu. Comencem amb un disc gravat a començament de febrer de 1968 a Alemanya. El van liderar dos músics americans, dos saxofonistes tenors instal·lats en el nostre continent, és a dir, allò que es deien dos Americans in Europe, Ben Webster i Don Byas. Aquest darrer, Don Byas, havia viscut a Barcelona a finals de la dècada dels 40 i s'havia fet amic de Tete Montoliu, precisament, i de la seva família. Diuen que sempre que podia, Byas anava a dinar a casa seva perquè adorava la cuina de la mare de Tete, especialment quan feia arròs. L'any 1955, Byas es va casar amb Johanna Eckstein, una noia holandesa. La filla gran, fruit d'aquell matrimoni, es diu Dottie May. I els dos saxofonistes, que dèiem Ben Webster i Don Byas, quan van gravar aquest disc, li van dedicar el blues que obre l'àlbum. Es titula Blues for Dottie May. No ho hem dit, però el pianista d'aquesta sessió no és altre que Tete Montoliu. Aquí els teniu, tots junts, tocant per la filla de Don Byas. Blues for Dottie May.

Acabem d'escoltar un blues dedicat a la filla gran del saxofonista Don Bias, Blues for Tottie May. Tete Montoliu era el pianista d'aquesta gravació i Tete Montoliu sempre va dir que ell no era un gran compositor i que tampoc estava massa interessat en ser-ho. Moltes de les seves composicions són fruit d'improvisacions i tenen forma de blues. El curiós del cas és que se'n va autodedicar un de blues. Es titula Blues for Myself, Blues per a mi mateix. Una cançó que, a més, dona títol a un àlbum que va gravar Tete a Barcelona l'any 1977. Aquí el teniu, Blues for Myself.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: A l'ésser humà li agrada, tot i que a Marie Kondo li sàpiga greu, acumular. No és tampoc una cosa que passi només en el nostre món turbocapitalista. La dèria per arreplegar, col·leccionar, classificar i mostrar ha donat productes històrics ben curiosos, com la moda dels gabinets de curiositats que va recórrer l'Europa d'època moderna. Aquesta setmana, a les portes de Troia, repassarem què és això dels gabinets de curiositats. Quan apareixen i per què? Com eren i quin van ser els més reeixits? Benvinguts a l'Europa de les Meravelles!